0: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència es continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar després de perdre-ho tot. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que implicava penes de presó per als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Tot i així, es manté el delicte de prevaricació pel qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació. Aquest dimarts ha començat el judici, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos i un d'aquests, l'empresari Josep Faraggi, acumula un terç de tot el deute. Maribel López, la fins ara actual directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró a Barcelona. El patronat del museu ha ratificat per unanimitat la seva elecció després d'un procés de selecció obert al maig per substituir Marco Daniel.
1: Esports.
2: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana. Al Mundial de Futbol, Noruega ha superat per 1-2 la Costa d'Ivori als 16 de final i s'ha classificat per 8ens. I el Barça de bàsquet ha comunicat 5 sortides. Satoranski, Bill Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juani Marcos, que encara tenia un any més firmat.
0: I el temps comença un nou mes amb una nit tòrrida al litoral i amb un descens clar de les temperatures màximes al migdia. Deixem enrere els 40 graus d'ahir a Xerta i avui els valors més elevats rondaran els 36. El dia serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Ripollès i a les comarques veïnes.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3CAT Info.
4: Como cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso, daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: El govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Tot plegat és un altre front judicial obert el mateix dia que el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint a aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Madrid, Àngels Lafuente.
5: A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. La integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularització que Feijo qüestiona alhora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. A partir d'ara, s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients presentats.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenien negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o de forma temporal. Washington, Oriol Serra.
8: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
9: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
8: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: I Veneçuela frega els 2.000 morts pel doble terratrèmol de la setmana passada mentre continua buscant supervivents desesperadament. Més de 6 dies després de la tragèdia, és gairebé un miracle trobar algú amb vida sota la runa. El govern veneçolà assegura que ha rescatat unes 6.000 persones, però encara n'hi ha més de 50.000 que consten com a desaparegudes. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
10: Catia la Mar, Naiguatà i Caraballeda són alguns dels municipis devastats de la costa del Carib, d'aquí de Veneçuela, de la zona de la Guaira, pel doble sisme. Són ara cementiris humans de ferralla i ruïna d'edificis que eren sinònim de vida, de platja, d'estiueig, localitats, d'apartaments de classe mitjana i alta, amb veïns també de menors i pocs recursos. Ells ho han perdut tot i ara fan cua als centres d'assistència humanitària.
11: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
12: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
10: El govern veneçolà parla de 2.000 morts, 60.000 són els desapareguts que es calculen que en els propers dies, lamentablement, molts d'ells seran ja morts.
1: 3CAT Info.
0: La jutgessa del cas Mango demana clonar els telèfons mòbils de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar el seu fill just després de l'accident. Aquest dimarts, la magistrada ha pres les primeres declaracions a testimonis de la causa. També ha declarat la terapeuta familiar. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. De moment, l'únic acusat és Jonathan Andic, fill de l'empresari. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
13: Una jornada, la d'aquest dimarts, que ha estat molt llarga als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper hauria jugat la terapeuta i si podia tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics, creuats entre ella i els seus clients, posaven de manifest la mala relació entre pare i fill, però, a més, es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés el seu fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni sense cap imputació. I dues hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda després de l'accident. La vídua hauria accedit a facilitar una còpia del seu telèfon mòbil. També s'ha demanat el mateix als excursionistes que van trobar Jonathan Andic poc després de la caiguda del seu pare. Han declarat davant la jutgessa que el van trobar bloquejat i en estat de xoc. Amb totes aquestes dades, la jutgessa vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan Andic i el seu fill feien una ruta per les coves del Salt Nitre. Divendres han de declarar les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre. Jonathan Andic està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra creuen que no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
0: I el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha sortit al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, acusant l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic. El director general dels Mossos creu que s'ha fet una molt bona feina.
14: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, destaca la millora de les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
1: 3CAT Info.
0: L'Audiència de Barcelona retira les peticions de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. En la primera sessió del judici, el tribunal ha exclòs de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que defensaven els sindicats de policia. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
15: Després que el jutge resolgués que els sindicats policials exercien d'acusació popular i no de particular, com ells sostenien, la defensa s'ha acollit a la doctrina Botín, marcada pel Suprem, per excloure el delicte contra

0: sostener la acusació.
1: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
2: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació a l'hora d'haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i Guàrdia Civil respecte a altres cossos considerats essencials. A banda dels exconsellers Vergés i Argimon, també estan encausats l'exsecretari de Salut, Marc Ramentol, l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i l'exdirector del Departament de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.
3: El temps.
4: És moment de la previsió de Néstor Gómez.
5: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Al Senat, el ministre de l'Interior ha defensat la directora de la Guàrdia Civil, que està en el punt de mira per les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska diu que no té cap indici en contra de Mercedes González i nega que hagi donat versions contradictòries.
6: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé claro cómo trabaja, cómo es...
4: Marlaska ha deixat clar que ell no ha conegut personalment Leire Díez ni ha tingut cap contacte amb ella i ha assegurat que el seu ministeri està net de corrupció. Pròximament, el Senat també citarà l'expresident Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Serà a petició del PP, que vol que expliqui quina participació va tenir en el rescat de l'aerolínia i que aclareixi la procedència de les peces valorades en més d'un milió d'euros. Alicia García es la portavoz del PP.
7: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
4: I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, demana permís al jutge per poder sortir de l'estat i poder acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN, que es fa la setmana que ve a Turquia. També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana que el jutge Peinado la va enviar a judici i li va retirar el passaport. I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció ha considerat demostrat que Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, estava al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. El fiscal César de Ribas considera que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel, que afectava el PP.
8: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
4: De Ribas ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
8: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
4: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que era una operació

0: acció legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil Eugenio Pino i el xofer de Bárcenas Sergio Ríos. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Augmenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola, que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més, hi ha personatges coneguts com Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Arda Turán o l'exàrbitre José María Enríquez Negreira. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça Joan Gaspart o l'exbanquer Mario Conde. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant Josep Faradji, un discret empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Matral i Riera Cabanyes. I l'Euríbor es tanca el juny després de 3 mesos consecutius de pujades. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar. I el govern vol arribar al 1 milió de desplaçaments al dia en tren a Catalunya el 2040. Es doblarien així els viatges que es fan ara mateix, que no arriben als 500.000. Per aconseguir-ho, la Generalitat ha recollit diverses accions que cal fer a la xarxa en el primer pla de serveis ferroviaris. Es volen reforçar totes les línies de rodalies, allargar recorreguts i augmentar les freqüències de pas. Per exemple, es preveu que els trens passin cada quart d'hora a les estacions de les zones més poblades i es plantegen nous serveis semidirectes cada 30 minuts per connectar més ràpid ciutats separades. També es preveuen nous recorreguts fins a Perpinyà, València o Saragossa. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que primer cal que rodalies i regionals funcionin bé.
2: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
0: El pla calcula que per duplicar els desplaçaments es necessitaran gairebé 200 trens i 420 maquinistes més dels que hi ha ara. Des del govern també es demana el traspàs de l'alta velocitat a Catalunya perquè els seus trens es coordinin amb la resta de serveis de la xarxa i millorar així l'oferta als usuaris.
1: 3CAT Info.
0: I en parlàvem en titulars, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu ha aprovat aquest dimarts, per unanimitat, el seu nomenament després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional convocat el 15 de maig. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. En les deliberacions, el patronat destaca la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat. La nova directora és historiadora de l'art i gestora cultural i tanca així una etapa de 7 anys al capdavant de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts 2 sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati i Marxa ha traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daily Blind i Axel Witsel, i també cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Parlem ara del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts, l'activitat mundialista ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, el seu cinquè al Mundial. Abans, Nus havia avançat Noruega al 39 i ja la represa, Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat aquest dimarts de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
4: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Més futbol, Mundial a banda. La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. I a la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost, amb aquests partits per als catalans. Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. Pel que fa als clàssics, Barça-Madrid seran el 25 d'octubre al Camp Nou i el 9 de maig al Bernabéu. I el derbi, Espanyol-Barça el 3 de gener i Barça-Espanyol el 18 d'abril. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en el seu cas, amb aquesta primera jornada, Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club de Bilbao-Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, afegim que s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
5: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contractar. Satoranski, Billy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat en el seu cas. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs per Pedro Martínez.
6: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
3: L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que canvia d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Això sí, abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez, el Madrid ha de rescindir el seu actual preparador, Sergio Escariolo. I sense moure'ns encara de la CBE, el Lleida incorpora el base català Dani García per la propera temporada amb opció a una segona. I a l'NBA, LeBron James ha anunciat que deixa els Lakers de Los Angeles, però ha matisat que seguirà en actiu sense, això sí, especificar el seu nou destí. James ha jugat 23 temporades a l'NBA. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: 3CAT Info.
3: Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7.
1: Són 2:15.

0: Principals titulars. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja el seu intent d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. A partir d'ara us explicarem que uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Us explicarem també que els pagesos de la vinya trauran els tractors el 10 de juliol per protestar per la situació límit que viuen per la caiguda en picat de les comandes de raïm. I que Albert Serra anuncia a 3CatInfo que a finals d'any o com a màxim al gener tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la primera en anglès.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
0: I el temps, la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus, el temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu localment intensos. El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3CatInfo que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3CatInfo.
4: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. I en parlàvem també al sumari, el Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Washington, Oriol Serra.
5: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
1: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
5: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: Els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan, i una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
6: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
7: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Veneçuela, Xile o l'Uruguai.
6: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
7: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
6: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tinguin nacionalitat espanyola.
7: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
6: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
7: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
6: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys independentment de l'origen dels seus pares.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les delegacions de l'Iran i els Estats Units inicien aquest dimecres a Doha una ronda de contactes amb els mediadors qatarians per intentar reactivar el memoràndum d'entesa i intentar avançar cap a la fi de la guerra. No està previst cap reunió directa entre els enviats de Trump, Jared Kushner i Steve Witkoff, i els negociadors de l'Iran. En les hores prèvies, un dels negociadors iranians, el president del Parlament, ha dit que l'Iran no cedirà els seus drets sobre l'estret d'Hormuz. També ha condicionat l'avenç en les negociacions a la fi de la guerra al Líban. Segons ha explicat en l'última reunió a Suïssa, es van crear mecanismes per supervisar-ho.
9: L'Iran, els Estats Units i el Líban van decidir establir un comitè conjunt per supervisar la fi de la guerra i el manteniment de la sobirania libanesa.
0: Tot i que la intensitat dels atacs s'ha reduït al Líban, Israel no té intenció de treure l'exèrcit del país. Ho ha reiterat aquest dimarts Benjamin Netanyahu en una visita als seus soldats desplegats en territori libanès.
10: Estem molt orgullosos del que hem aconseguit gràcies a la vostra acció valenta i també a les decisions que hem pres i a la vostra insistència que no marxarem del sud del Líban fins que l'amenaça sigui eliminada. Mentre un Hezbollah armat continuï amenaçant-nos, ens quedarem aquí.
0: La visita de Netanyahu es produeix dies després de l'acord de seguretat signat amb el govern del Líban, que preveu una sortida gradual de les tropes israelianes condicionada al desarmament de Hezbollah. La milícia xiïta ha rebutjat aquest pacte. Són els càntics xenòfobs amb què uns 10.000 manifestants antiimmigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien aquest dimarts amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments i disturbis en algunes marxes i també saquejos en comerços regentats per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 persones indocumentades, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els immigrants en situació irregular marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
11: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
0: L'executiu sud-africà ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar frontalment aquest ultimàtum.
12: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: Tot i això, molts dels immigrants han optat per abandonar el país. Canviem de qüestió i expliquem que els acusats en el cas Innova de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector Josep Prat ha assegurat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'ICS Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per ordre del Departament de Salut. Tarragona, Manel Sastre.
13: Josep Prat, que va estar al capdavant del conglomerat d'empreses municipals de Reus del 2003 al 2012 per aixecar el nou Hospital Sant Joan, ha dit que la contractació de l'arquitecte Batesteza i l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
14: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema de l'hospital.
13: Prat i Batesteza són els únics que han pactat amb la Fiscalia reconèixer les irregularitats en la facturació, però Prat s'ha hagut de sentir els retrets de la directora financera del holding, Esther Ventura, també imputada.
15: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
13: Ventura també ha fet responsable Prat de totes les contractacions i la firma de despeses. L'exalcalde de Reus, el socialista Lluís Miquel Pérez, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències per als 8 implicats en el cas per haver facturat de forma irregular més d'un milió d'euros.
0: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Laia Claret.
16: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys tres noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver tres detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, conegudes com les adjudicacions d'estiu, un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
17: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: Aquestes adjudicacions van dirigides a docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre i a d'altres que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques, entre altres perfils.
8: 3Cat Info.
0: La temperatura del mar Mediterrani ha batut rècord per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb seu a València, ha constatat situacions excepcionals de temperatura, especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. A la costa catalana, la superfície del mar està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, just un pèl per sota del rècord que es va registrar l'any passat en aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Montse Bustó és tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat.
18: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
0: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part s'haurà de llançar. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial, i això pot ser catastròfic per als pagesos, que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda. Corresponsal al Penedès, Montse Jané Riba.
20: Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
21: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, és un mal de cap molt important.
22: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs, hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
20: A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
23: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
20: Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Tosa és director general del celler Sumarroca.
24: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
20: La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
0: Afrucat denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. La patronal de la fruita també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Júlia Albacar.
25: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
26: Llavors, amb una situació de consum elevat de fluïdes comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret als calibres més petits.
25: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
0: L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori alerta del mal estat de la muralla, que depèn de l'estat. Tossa de Mar, Núria Peraire.
1: Un informe tècnic de l'Ajuntament va alertar del mal estat de la part superior de dues torres. Per això es va decidir col·locar-hi malles protectores. A la torre d'Escodolà es va posar sense problemes, però a la torre de Ses Hores es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
2: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
1: Com a solució provisional es posarà una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, i això permetrà obrir les dues terrasses tancades.
0: Albert Serra anuncia a 3Cat Info que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o, com a molt tard, a principis del 2027. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Philip Ilaf Díaz, en la qual ha treballat com a productor. I el nostre company Marc Garriga ha parlat amb ell.
3: Albert Serra admira Ilaf Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que tenen un aire a les del cineasta banyolí. En aquesta mostra, diverses campanyes de l'explorador portuguès a les Índies i a Sud-amèrica, i ho ha comparat amb la cobdícia actual dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. És la prova, diu, que no hem evolucionat gaire com a espècie en 500 anys. Pel que fa a Out of This World, protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula, Amadeus ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
4: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tu tot el dia.
3: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara.

0: El Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas s'encapçalen el repartiment. Marta Vives.
1: La família és aquella institució a on passa tot. Per això aquesta família que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amand i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarasau.
2: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic, no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
1: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea. I això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes. Però després farà temporada aquí al Poliorama fins al 18 d'octubre.
0: Esports. Amb David Ubach.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati, marxa traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club l'haurà a més a reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de quatre temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daley Blin i Axel Witsel. I també cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Dit això, parlem ara del Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts l'activitat ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, que ha estat el seu cinquè al Mundial. Abans, Nusa havia avançat Noruega al 39 i ja la represa Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, la Minya Mal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
5: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos, si quiere venir, adelante.
3: Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc, als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info.
3: La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. A la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans, Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona Leganés i Sporting de Gijón Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en aquest cas, amb aquesta primera jornada, Barça Tenerife, Eibar Espanyol i Atlètic Club de Bilbao Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
6: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contracte, Satoranski, Bill Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs. L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que ha canviat d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Del bàsquet passem al ciclisme. Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. Pel que fa al torneig de tenis a Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Joint, de 20 anys, en 3 parcials. Per contra, sí que han passat a segona ronda Swiatek, Rybakina, Pliskova i Kiss, entre d'altres. Al quadre masculí han superat la primera eliminatòria noms destacats com ara Munar, Fritz, Demiñaur, Zverev i Berrettini, mentre que Wawrinka ha quedat eliminat.
4: 3CAT Info.
3: Temps encara per afegir que en futbol sala, la Federació Espanyola de Futbol, ha canviat el format de competició de cara a la nova temporada. Hi haurà un torneig d'obertura i un altre de clausura a 15 partits cadascun, que determinaran 2 campions. Posteriorment es jugaran els play-offs amb 8 equips, els 2 primers de cadascun dels tornejos i 4 equips més, i que determinaran el campió de la temporada. També s'unificaran les dues copes en una sola competició. Dels canvis n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el capità i porter del Barça, Dídac Plana.
7: És un cop de volant a una tendència que no estava sent massa bona. El futbol sala ha anat perdent força els últims anys. Jo crec que tots en som conscients. I, bueno, al final la federació considera que s'han de fer coses noves, donar-li un canvi d'aires, i jo ho trobo bé.
4: Trescat Info.

0: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència es continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar després de perdre-ho tot. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que implicava penes de presó per als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Tot i així, es manté el delicte de prevaricació pel qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació. Aquest dimarts ha començat el judici, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos i un d'aquests, l'empresari Josep Faraggi, acumula un terç de tot el deute. Maribel López, la fins ara actual directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró a Barcelona. El patronat del museu ha ratificat per unanimitat la seva elecció després d'un procés de selecció obert al maig per substituir Marco Daniel.
1: Esports.
2: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati, marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana. Al Mundial de Futbol, Noruega ha superat per 1-2 la Costa d'Ivori als 16 de final i s'ha classificat per 8ens. I el Barça de bàsquet ha comunicat 5 sortides. Satoransky, Bill Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juan y Marcos, que encara tenia un any més firmat.
0: I el temps comença un nou mes amb una nit tòrrida al litoral i amb un descens clar de les temperatures màximes al migdia. Deixem enrere els 40 graus d'ahir a Xerta i avui els valors més elevats rondaran els 36. El dia serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Ripollès i a les comarques veïnes.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3CAT Info.
4: Como cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso, daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: El govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Tot plegat és un altre front judicial obert el mateix dia que el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Madrid, Àngels Lafuente.
5: A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularització que Feijo qüestiona alhora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. A partir d'ara, s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients presentats.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o de forma temporal. Washington, Oriol Serra.
8: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
9: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
8: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: I Veneçuela frega els 2.000 morts pel doble terratrèmol de la setmana passada, mentre continua buscant supervivents desesperadament. Més de 6 dies després de la tragèdia, és gairebé un miracle trobar algú amb vida sota la runa. El govern veneçolà assegura que ha rescatat unes 6.000 persones, però encara n'hi ha més de 50.000 que consten com a desaparegudes. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
10: Catia la Mar, Naiguatà i Caraballeda són alguns dels municipis devastats de la costa del Carib, d'aquí de Veneçuela, de la zona de la Guaira, pel doble sisme. Són ara cementiris humans de ferralla i ruïna d'edificis que eren sinònim de vida, de platja, d'estiueig, localitats d'apartaments de classe mitjana i alta, amb veïns també de menors i pocs recursos. Ells ho han perdut tot i ara fan cua als centres d'assistència humanitària.
11: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
12: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
10: El govern veneçolà parla de 2.000 morts, 60.000 són els desapareguts que es calculen que en els propers dies, lamentablement, molts d'ells seran ja morts.
1: 3Cat Info.
0: La jutgessa del cas Mango demana clonar els telèfons mòbils de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar el seu fill just després de l'accident. Aquest dimarts, la magistrada ha pres les primeres declaracions a testimonis de la causa. També ha declarat la terapeuta familiar. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. De moment, l'únic acusat és Jonathan Andic, fill de l'empresari. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
13: Una jornada, la d'aquest dimarts, que ha estat molt llarga als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper hauria jugat la terapeuta i si podia tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics, creuats entre ella i els seus clients, posaven de manifest la mala relació entre pare i fill, però, a més, es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés el seu fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni sense cap imputació. I dues hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda després de l'accident. La vídua hauria accedit a facilitar una còpia del seu telèfon mòbil. També s'ha demanat el mateix als excursionistes que van trobar Jonathan Andic poc després de la caiguda del seu pare. Han declarat davant la jutgessa que el van trobar bloquejat i en estat de xoc. Amb totes aquestes dades, la jutgessa vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan Andic i el seu fill feien una ruta per les coves del Salt Nitre. Divendres han de declarar les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre. Jonathan Andic està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra creuen que no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
0: I el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha sortit al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, acusant l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic. El director general dels Mossos creu que s'ha fet una molt bona feina.
14: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, destaca la millora de les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de Barcelona retira les peticions de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. En la primera sessió del judici, el tribunal ha exclòs de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que defensaven els sindicats de policia. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
15: Després que el jutge resolgués que els sindicats policials exercien d'acusació popular i no de particular, com ells sostenien, la defensa s'ha acollit a la doctrina Botín, marcada pel Suprem, per excloure el delicte contra els drets dels treballadors de la causa i, en conseqüència, eliminar les penes de presó que es demanaven sobre la cúpula de salut durant la pandèmia. Olga Tubau i Joan Riba són advocats de la defensa.
16: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
17: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
15: Es mantenen, però,

0: El temps.
1: És moment de la previsió de Néstor Gómez.
2: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Al Senat, el ministre de l'Interior ha defensat la directora de la Guàrdia Civil, que està en el punt de mira per les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska diu que no té cap indici en contra de Mercedes González i nega que hagi donat versions contradictòries.
3: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé claro cómo trabaja, cómo es...
1: Marlaska ha deixat clar que ell no ha conegut personalment Leire Díez ni ha tingut cap contacte amb ella i ha assegurat que el seu ministeri està net de corrupció. Pròximament, el Senat també citarà l'expresident Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Serà a petició del PP, que vol que expliqui quina participació va tenir en el rescat de l'aerolínia i que aclareixi la procedència de les peces valorades en més d'un milió d'euros. Alicia García es la portavoz del PP.
4: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
1: I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, demana permís al jutge per poder sortir de l'estat i poder acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN, que es fa la setmana que ve a Turquia. També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana que el jutge Peinado la va enviar a judici i li va retirar el passaport. I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció ha considerat demostrat que Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, estava al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. El fiscal César de Ribas considera que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel, que afectava el PP.
5: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
1: De Ribas ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
5: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
1: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que era una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil Eugenio Pino i el xofer de Bárcenas Sergio Ríos. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: Augmenta la quantitat que deuen els grans

0: Losos a les hisendes catalana i espanyola, que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més, hi ha personatges coneguts com Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Arda Turán o l'exàrbitre José María Enríquez Negreira. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspart, o l'exbanquer Mario Conde. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant Josep Faradji, un discret empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista, es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes. I l'Euríbor es tanca el juny després de 3 mesos consecutius de pujades. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar. I el govern vol arribar al milió de desplaçaments al dia en tren a Catalunya el 2040. Es doblarien així els viatges que es fan ara mateix, que no arriben als 500.000. Per aconseguir-ho, la Generalitat ha recollit diverses accions que cal fer a la xarxa en el primer pla de serveis ferroviaris. Es volen reforçar totes les línies de rodalies, allargar recorreguts i augmentar les freqüències de pas. Per exemple, es preveu que els trens passin cada quart d'hora a les estacions de les zones més poblades i es plantegen nous serveis semidirectes cada 30 minuts per connectar més ràpid ciutats separades. També es preveuen nous recorreguts fins a Perpinyà, València o Saragossa. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que primer cal que rodalies i regionals funcionin bé.
1: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
0: El pla calcula que per duplicar els desplaçaments es necessitaran gairebé 200 trens i 420 maquinistes més dels que hi ha ara. Des del govern també es demana el traspàs de l'alta velocitat a Catalunya perquè els seus trens es coordinin amb la resta de serveis de la xarxa i millorar així l'oferta als usuaris.
2: 3CAT Info.
0: I en parlàvem en titulars, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu ha aprovat aquest dimarts, per unanimitat, el seu nomenament després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional convocat el 15 de maig. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. En les deliberacions, el patronat destaca la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat. La nova directora és historiadora de l'art i gestora cultural i tanca així una etapa de 7 anys al capdavant de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati, marxa traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daily Blind i Axel Witsel, i també 5 jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Parlem ara del Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts, l'activitat mundialista ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, el seu cinquè al Mundial. Abans, Nus havia avançat Noruega al 39 i ja la represa, Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat aquest dimarts de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als 16ens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
4: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Més futbol, Mundial a banda. La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. I a la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost, amb aquests partits per als catalans. Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. Pel que fa als clàssics, Barça-Madrid seran el 25 d'octubre al Camp Nou i el 9 de maig al Bernabéu. I el derbi, Espanyol-Barça el 3 de gener i Barça-Espanyol el 18 d'abril. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en el seu cas, amb aquesta primera jornada, Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club de Bilbao-Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, afegim que s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
5: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contractar. Satoranski, Billy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat en el seu cas. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs per Pedro Martínez.
6: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
3: L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que canvia d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Això sí, abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez, el Madrid ha de rescindir el seu actual preparador, Sergio Escariolo. I sense moure'ns encara de la CBE, el Lleida incorpora el base català Dani García per la propera temporada amb opció a una segona. I a l'NBA, LeBron James ha anunciat que deixa els Lakers de Los Angeles, però ha matisat que seguirà en actiu sense, això sí, especificar el seu nou destí. James ha jugat 23 temporades a l'NBA. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: 3CAT Info.
3: Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro. 6-4, 3-6 i 5-7.
2: Són 2:15.

0: Principals titulars. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja el seu intent d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. A partir d'ara us explicarem que uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Us explicarem també que els pagesos de la vinya trauran els tractors el 10 de juliol per protestar per la situació límit que viuen per la caiguda en picat de les comandes de raïm. I que Albert Serra anuncia a 3CatInfo que a finals d'any o com a màxim al gener tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la primera en anglès.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
0: I el temps, la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus, el temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu localment intensos. El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3CatInfo que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3CatInfo.
4: Como cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. I en parlàvem també al sumari, el Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Washington, Oriol Serra.
5: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
1: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
5: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: Els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan, i una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
6: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
7: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Veneçuela, Xile o l'Uruguai.
6: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
7: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
6: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
7: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
6: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
7: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
6: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys independentment de l'origen dels seus pares.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les delegacions de l'Iran i els Estats Units inicien aquest dimecres a Doha una ronda de contactes amb els mediadors qatarians per intentar reactivar el memoràndum d'entesa i intentar avançar cap a la fi de la guerra. No està previst cap reunió directa entre els enviats de Trump, Jared Kushner i Steve Witkoff, i els negociadors de l'Iran. En les hores prèvies, un dels negociadors iranians, el president del Parlament, ha dit que l'Iran no cedirà els seus drets sobre l'estret d'Hormuz. També ha condicionat l'avenç en les negociacions a la fi de la guerra al Líban. Segons ha explicat en l'última reunió a Suïssa, es van crear mecanismes per supervisar-ho.
9: L'Iran, els Estats Units i el Líban van decidir establir un comitè conjunt per supervisar la fi de la guerra i el manteniment de la sobirania libanesa.
0: Tot i que la intensitat dels atacs s'ha reduït al Líban, Israel no té intenció de treure l'exèrcit del país. Ho ha reiterat aquest dimarts Benjamin Netanyahu en una visita als seus soldats desplegats en territori libanès.
10: Estem molt orgullosos del que hem aconseguit gràcies a la vostra acció valenta i també a les decisions que hem pres i a la vostra insistència que no marxarem del sud del Líban fins que l'amenaça sigui eliminada. Mentre un Hezbollah armat continuï amenaçant-nos, ens quedarem aquí.
0: La visita de Netanyahu es produeix dies després de l'acord de seguretat signat amb el govern del Líban, que preveu una sortida gradual de les tropes israelianes condicionada al desarmament de Hezbollah. La milícia xiïta ha rebutjat aquest pacte. Són els càntics xenòfobs amb què uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien aquest dimarts amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments i disturbis en algunes marxes i també saquejos en comerços regentats per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 persones indocumentades, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els immigrants en situació irregular marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
11: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
0: L'executiu sud-africà ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar frontalment aquest ultimàtum.
12: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: Tot i això, molts dels immigrants han optat per abandonar el país. Canviem de qüestió i expliquem que els acusats en el cas Innova de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector Josep Prat ha assegurat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per ordre del Departament de Salut. Tarragona, Manel Sastre.
13: Josep Prat, que va estar al capdavant del conglomerat d'empreses municipals de Reus del 2003 al 2012 per aixecar el nou Hospital Sant Joan, ha dit que la contractació de l'arquitecte Batesteza i l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
14: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la conselleria y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema de l'hospital.
13: Prat i Batesteza són els únics que han pactat amb la Fiscalia reconèixer les irregularitats en la facturació, però Prat s'ha hagut de sentir els retrets de la directora financera del holding, Esther Ventura, també imputada.
15: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
13: Ventura també ha fet responsable Prat de totes les contractacions i la firma de despeses. L'exalcalde de Reus, el socialista Lluís Miquel Pérez, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències per als 8 implicats en el cas per haver facturat de forma irregular més d'un milió d'euros.
0: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Laia Claret.
16: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment, els Mossos d'Esquadra van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, conegudes com les adjudicacions d'estiu, un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
17: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: Aquestes adjudicacions van dirigides a docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre i a d'altres que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques, entre altres perfils.
8: 3Cat Info.
0: La temperatura del mar Mediterrani ha batut rècord per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb seu a València, ha constatat situacions excepcionals de temperatura, especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. A la costa catalana, la superfície del mar està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, just un pèl per sota del rècord que es va registrar l'any passat en aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Montse Bustó és tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat.
18: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
0: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part s'haurà de llançar. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial, i això pot ser catastròfic per als pagesos, que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda. Corresponsal al Penedès, Montse Janer Riba.
20: Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
21: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, és un mal de cap molt important.
22: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs, hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
20: A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
23: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
20: Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Tosa és director general del celler Sumarroca.
24: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
20: La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
0: Afrucat denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. La patronal de la fruita també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Júlia Albacar.
25: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
26: Llavors, amb una situació de consum elevat, de fluïdesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret als calibres més petits.
25: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeix així la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
0: L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori alerta del mal estat de la muralla, que depèn de l'Estat. Tossa de Mar, Núria Peraire.
1: Un informe tècnic de l'Ajuntament va alertar del mal estat de la part superior de dues torres. Per això es va decidir col·locar-hi malles protectores. A la torre d'Escodolà es va posar sense problemes, però a la torre de Ses Hores es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
2: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
1: Com a solució provisional es posarà una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, i això permetrà obrir les dues terrasses tancades.
0: Albert Serra anuncia a 3Cat Info que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o, com a molt tard, a principis del 2027. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Philip Pilaf Díaz, en la qual ha treballat com a productor. I el nostre company Marc Garriga ha parlat amb ell.
3: Albert Serra admira Laf Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que tenen un aire a les del cineasta banyolí. En aquesta mostra, diverses campanyes de l'explorador portuguès a les Índies i a Sud-amèrica, i ho ha comparat amb la cobdícia actual dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. És la prova, diu, que no hem evolucionat gaire com a espècie en 500 anys. Pel que fa a Out of This World, protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula, Amadeus ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
4: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tu tot el dia.
3: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara.

0: El Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas s'encapçalen al repartiment. Marta Vives.
1: La família és aquella institució a on passa tot. Per això aquesta família que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amand i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarasau.
2: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic, no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
1: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea, i això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes, però després farà temporada aquí al Poliorama fins al 18 d'octubre.
0: Esports. Amb David Ubach.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati, marxa traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de quatre temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daily Blin i Axel Witsel. I també cinc jugadors cedits d'aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Dit això, parlem ara del Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts l'activitat ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, que ha estat el seu cinquè al Mundial. Abans no s'havia avançat Noruega al 39 i ja la represa Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, la Minya Mal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
5: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc, als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info.
3: La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. A la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans, Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona Leganés i Sporting de Gijón Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en aquest cas, amb aquesta primera jornada, Barça Tenerife, Eibar Espanyol i Atlètic Club de Bilbao Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
6: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contracte, Satoranski, Bill Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan y Marcos, que encara tenia un any més firmat. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs. L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que ha canviat d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Del bàsquet passem al ciclisme. Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. Pel que fa al torneig de tenis a Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Joint, de 20 anys, en 3 parcials. Per contra, sí que han passat a segona ronda Swiatek, Rybakina, Pliskova i Kiss, entre d'altres. Al quadre masculí han superat la primera eliminatòria noms destacats com ara Munar, Fritz, Demiñaur, Zverev i Berrettini, mentre que Wawrinka ha quedat eliminat.
4: 3CAT Info.
3: Temps encara per afegir que en futbol sala, la Federació Espanyola de Futbol, ha canviat el format de competició de cara a la nova temporada. Hi haurà un torneig d'obertura i un altre de clausura a 15 partits cadascun, que determinaran 2 campions. Posteriorment es jugaran els play-offs amb 8 equips, els 2 primers de cadascun dels tornejos i 4 equips més, i que determinaran el campió de la temporada. També s'unificaran les dues copes en una sola competició. Dels canvis n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el capità i porter del Barça, Dídac Plana.
7: És un cop de volant a una tendència que no estava sent massa bona. El futbol sala ha anat perdent força els últims anys. Jo crec que tots en som conscients. I, bueno, al final la federació considera que s'han de fer coses noves, donar-li un canvi d'aires, i jo ho trobo bé.
4: Trescat Info.

0: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència es continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar després de perdre-ho tot. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident, el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que implicava penes de presó per als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Tot i així, es manté el delicte de prevaricació pel qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació. Aquest dimarts ha començat el judici, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos i un d'aquests, l'empresari Josep Faraggi, acumula un terç de tot el deute. Maribel López, la fins ara actual directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró a Barcelona. El patronat del museu ha ratificat per unanimitat la seva elecció després d'un procés de selecció obert al maig per substituir Marco Daniel.
1: Esports.
2: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana. Al Mundial de Futbol, Noruega ha superat per 1-2 la Costa d'Ivori als 16ens de final i s'ha classificat per 8ens. I el Barça de bàsquet ha comunicat 5 sortides. Satoranski, Vilhernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juani Marcos, que encara tenia un any més firmat.
0: I el temps comença un nou mes amb una nit tòrrida al litoral i amb un descens clar de les temperatures màximes al migdia. Deixem enrere els 40 graus d'ahir a Xerta i avui els valors més elevats rondaran els 36. El dia serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Ripollès i a les comarques veïnes.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3CAT Info.
4: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso, daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: El govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Tot plegat és un altre front judicial obert el mateix dia que el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Madrid, Àngels Lafuente.
5: A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularització que Feijóo qüestiona alhora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. A partir d'ara, s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients presentats.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenien negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o de forma temporal. Washington, Oriol Serra.
8: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
9: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
8: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: I Veneçuela frega els 2.000 morts pel doble terratrèmol de la setmana passada mentre continua buscant supervivents desesperadament. Més de 6 dies després de la tragèdia, és gairebé un miracle trobar algú amb vida sota la runa. El govern veneçolà assegura que ha rescatat unes 6.000 persones, però encara n'hi ha més de 50.000 que consten com a desaparegudes. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
10: Catialamar, Naiguatà i Caraballeda són alguns dels municipis devastats de la costa del Carib, d'aquí de Veneçuela, de la zona de la Guaira, pel doble sisme. Són ara cementiris humans de ferralla i ruïna d'edificis que eren sinònim de vida, de platja, d'estiueig, localitats d'apartaments de classe mitjana i alta, amb veïns també de menors i pocs recursos. Ells ho han perdut tot i ara fan cua als centres d'assistència humanitària.
11: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
12: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
10: El govern veneçolà parla de 2.000 morts, 60.000 són els desapareguts que es calculen que en els propers dies, lamentablement, molts d'ells seran ja morts.
1: 3Cat Info.
0: La jutgessa del cas Mango demana clonar els telèfons mòbils de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar el seu fill just després de l'accident. Aquest dimarts, la magistrada ha pres les primeres declaracions a testimonis de la causa. També ha declarat la terapeuta familiar. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. De moment, l'únic acusat és Jonathan Andic, fill de l'empresari. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
13: Una jornada, la d'aquest dimarts, que ha estat molt llarga als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper hauria jugat la terapeuta i si podia tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics, creuats entre ella i els seus clients, posaven de manifest la mala relació entre pare i fill, però a més es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés el seu fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni sense cap imputació. I dues hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda després de l'accident. La vídua hauria accedit a facilitar una còpia del seu telèfon mòbil. També s'ha demanat el mateix als excursionistes que van trobar Jonathan Andic poc després de la caiguda del seu pare. Han declarat davant la jutgessa que el van trobar bloquejat i en estat de xoc. Amb totes aquestes dades, la jutgessa vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan Andic i el seu fill feien una ruta per les coves del Salt Nitre. Divendres han de declarar les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre. Jonathan Andic està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra creuen que no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
0: I el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha sortit al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, acusant l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic. El director general dels Mossos creu que s'ha fet una molt bona feina.
14: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, destaca la millora de les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de Barcelona retira les peticions de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. En la primera sessió del judici, el tribunal ha exclòs de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que defensaven els sindicats de policia. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
15: Després que el jutge resolgués que els sindicats policials exercien d'acusació popular i no de particular, com ells sostenien, la defensa s'ha acollit a la doctrina Botín, marcada pel Suprem, per excloure el delicte contra els drets dels treballadors de la causa i, en conseqüència, eliminar les penes de presó que es demanaven sobre la cúpula de salut durant la pandèmia. Olga Tubau i Joan Riba són advocats de la defensa.
16: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
14: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només pel delicte de prevaricació.
15: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació a l'hora d'haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i Guàrdia Civil respecte a altres cossos considerats essencials. A banda dels exconsellers Vergés i Argimon, també estan encausats l'exsecretari de Salut, Marc Ramentol, l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i l'exdirector del Departament de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.
1: El temps.
0: És moment de la previsió de Néstor Gómez.
17: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de

0: sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Al Senat, el ministre de l'Interior ha defensat la directora de la Guàrdia Civil, que està en el punt de mira per les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska diu que no té cap indici en contra de Mercedes González i nega que hagi donat versions contradictòries.
3: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé claro cómo trabaja, cómo es...
2: Marlaska ha deixat clar que ell no ha conegut personalment Leire Díez ni ha tingut cap contacte amb ella i ha assegurat que el seu ministeri està net de corrupció. Pròximament, el Senat també citarà l'expresident Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Serà a petició del PP, que vol que expliqui quina participació va tenir en el rescat de l'aerolínia i que aclareixi la procedència de les peces valorades en més d'un milió d'euros. Alicia García és la portaveu del PP.
4: Ja compareció en la comissió Coldo i ara tendrà que fer-lo en la comissió SEPI. Entonces, nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
2: I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, demana permís al jutge per poder sortir de l'Estat i poder acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN, que es fa la setmana que ve a Turquia. També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana que el jutge Peinado la va enviar a judici i li va retirar el passaport. I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció ha considerat demostrat que Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, estava al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. El fiscal César de Ribas considera que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel, que afectava el PP.
5: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
2: De Ribas ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
5: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
2: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que era una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil Eugenio Pino i el xofer de Bárcenas Sergio Ríos. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Augmenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola, que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més, hi ha personatges coneguts com Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Arda Turán o l'exàrbitre José María Enríquez Negreira. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspart, o l'exbanquer Mario Conde. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024.

0: El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant Josep Faradji, un discret empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes. I l'Euríbor es tanca el juny després de 3 mesos consecutius de pujades. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar. I el govern vol arribar al milió de desplaçaments al dia en tren a Catalunya el 2040. Es doblarien així els viatges que es fan ara mateix, que no arriben als 500.000. Per aconseguir-ho, la Generalitat ha recollit diverses accions que cal fer a la xarxa en el primer pla de serveis ferroviaris. Es volen reforçar totes les línies de rodalies, allargar recorreguts i augmentar les freqüències de pas. Per exemple, es preveu que els trens passin cada quart d'hora a les estacions de les zones més poblades i es plantegen nous serveis semidirectes cada 30 minuts per connectar més ràpid ciutats separades. També es preveuen nous recorreguts fins a Perpinyà, València o Saragossa. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que primer cal que rodalies i regionals funcionin bé.
1: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
0: El pla calcula que per duplicar els desplaçaments es necessitaran gairebé 200 trens i 420 maquinistes més dels que hi ha ara. Des del govern també es demana el traspàs de l'alta velocitat a Catalunya perquè els seus trens es coordinin amb la resta de serveis de la xarxa i millorar així l'oferta als usuaris.
2: 3CAT Info.
0: I en parlàvem en titulars. Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu ha aprovat aquest dimarts per unanimitat el seu nomenament després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional convocat el 15 de maig. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. En les deliberacions, el patronat destaca la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat. La nova directora és historiadora de l'art i gestora cultural i tanca així una etapa de 7 anys al capdavant de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati i Marsha ha traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daily Blin i Axel Witsel, i també 5 jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Parlem ara del Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts, l'activitat mundialista ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, el seu cinquè al Mundial. Abans, Nus havia avançat Noruega al 39 i ja la represa, Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat aquest dimarts de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
4: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Més futbol, Mundial a banda. La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. I a la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost, amb aquests partits per als catalans: Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. Pel que fa als clàssics, Barça-Madrid seran el 25 d'octubre al Camp Nou i el 9 de maig al Bernabéu. I el derbi, Espanyol-Barça el 3 de gener i Barça-Espanyol el 18 d'abril. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments: Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en el seu cas, amb aquesta primera jornada: Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club de Bilbao-Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, afegim que s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
5: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contractar: Satoranski, Billy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan y Marcos, que encara tenia un any més firmat en el seu cas. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs per Pedro Martínez.
6: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
3: L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que canvia d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Això sí, abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez, el Madrid ha de rescindir el seu actual preparador, Sergio Escariolo. I sense moure'ns encara de la CBE, el Lleida incorpora el base català Dani García per la propera temporada, amb opció a una segona. I a l'NBA, LeBron James ha anunciat que deixa els Lakers de Los Angeles, però ha matisat que seguirà en actiu, sense, això sí, especificar el seu nou destí. James ha jugat 23 temporades a l'NBA. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: 3CAT Info.
3: Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Paula Badós ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro. 6-4, 3-6 i 5-7.
2: Són 4:45.

0: Principals titulars. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja el seu intent d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. A partir d'ara us explicarem que uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Us explicarem també que els pagesos de la vinya trauran els tractors el 10 de juliol per protestar per la situació límit que viuen per la caiguda en picat de les comandes de raïm. I que Albert Serra anuncia a 3Cat Info que a finals d'any o com a màxim al gener tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la primera en anglès.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
0: I el temps, la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus, el temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu localment intensos. El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3Cat Info.
4: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. I en parlàvem també al sumari, el Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Washington, Oriol Serra.
5: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda anti-immigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
1: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
5: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: Els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan, i una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
6: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
7: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Veneçuela, Xile o l'Uruguai.
6: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
7: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
6: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
7: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
6: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
7: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
6: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys independentment de l'origen dels seus pares.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les delegacions de l'Iran i els Estats Units inicien aquest dimecres a Doha una ronda de contactes amb els mediadors qatarians per intentar reactivar el memoràndum d'entesa i intentar avançar cap a la fi de la guerra. No està previst cap reunió directa entre els enviats de Trump, Jared Kushner i Steve Witkoff, i els negociadors de l'Iran. En les hores prèvies, un dels negociadors iranians, el president del Parlament, ha dit que l'Iran no cedirà els seus drets sobre l'estret d'Hormuz. També ha condicionat l'avenç en les negociacions a la fi de la guerra al Líban. Segons ha explicat en l'última reunió a Suïssa, es van crear mecanismes per supervisar-ho.
9: L'Iran, els Estats Units i el Líban van decidir establir un comitè conjunt per supervisar la fi de la guerra i el manteniment de la sobirania libanesa.
0: Tot i que la intensitat dels atacs s'ha reduït al Líban, Israel no té intenció de treure l'exèrcit del país. Ho ha reiterat aquest dimarts Benjamin Netanyahu en una visita als seus soldats desplegats en territori libanès.
10: Estem molt orgullosos del que hem aconseguit gràcies a la vostra acció valenta i també a les decisions que hem pres i a la vostra insistència que no marxarem del sud del Líban fins que l'amenaça sigui eliminada. Mentre un Hezbollah armat continuï amenaçant-nos, ens quedarem aquí.
0: La visita de Netanyahu es produeix dies després de l'acord de seguretat signat amb el govern del Líban, que preveu una sortida gradual de les tropes israelianes condicionada al desarmament de Hezbollah. La milícia xiïta ha rebutjat aquest pacte. Són els càntics xenòfobs amb què uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien aquest dimarts amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments i disturbis en algunes marxes i també saquejos en comerços regentats per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 persones indocumentades, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els immigrants en situació irregular marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
11: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
0: L'executiu sud-africà ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar frontalment aquest ultimàtum.
12: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: Tot i això, molts dels immigrants han optat per abandonar el país. Canviem de qüestió i expliquem que els acusats en el cas Innova de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector Josep Prat ha assegurat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'ICS Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per ordre del Departament de Salut. Tarragona, Manel Sastre.
13: Josep Prat, que va estar al capdavant del conglomerat d'empreses municipals de Reus del 2003 al 2012 per aixecar el nou Hospital Sant Joan, ha dit que la contractació de l'arquitecte Batesteza i l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
14: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la conselleria y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema de l'hospital.
13: Prat i Batesteza són els únics que han pactat amb la Fiscalia reconèixer les irregularitats en la facturació, però Prat s'ha hagut de sentir els retrets de la directora financera del holding, Esther Ventura, també imputada.
15: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
13: Ventura també ha fet responsable a Prat de totes les contractacions i la firma de despeses. L'exalcalde de Reus, el socialista Lluís Miquel Pérez, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències per als 8 implicats en el cas per haver facturat de forma irregular més d'un milió d'euros.
0: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Laia Claret.
16: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentada almenys tres noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver tres detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, conegudes com les adjudicacions d'estiu, un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
17: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: Aquestes adjudicacions van dirigides a docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre i a d'altres que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques, entre altres perfils.
8: 3Cat Info.
0: La temperatura del mar Mediterrani ha batut rècord per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb seu a València, ha constatat situacions excepcionals de temperatura, especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. A la costa catalana, la superfície del mar està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, just un pèl per sota del rècord que es va registrar l'any passat en aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Montse Bustó és tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat.
18: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és la Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
0: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part s'haurà de llançar. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial i això pot ser catastròfic per als pagesos, que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda. Corresponsal al Penedès, Montse Janer Riba.
20: Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
21: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, és un mal de cap molt important.
22: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs, hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
20: A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
23: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
20: Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Tosa és director general del Celler Sumarroca.
24: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
20: La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
0: Afrucat denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. La patronal de la fruita també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Júlia Albacar.
25: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
26: Llavors, amb una situació de consum elevat de fruit d'aquesta comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret als calibres més petits.
25: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
0: L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori alerta del mal estat de la muralla, que depèn de l'estat. Tossa de Mar, Núria Peraire.
1: Un informe tècnic de l'Ajuntament va alertar del mal estat de la part superior de dues torres. Per això es va decidir col·locar-hi malles protectores. A la torre d'Escodolà es va posar sense problemes, però a la torre de Ses Hores es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
2: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
1: Com a solució provisional es posarà una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, i això permetrà obrir les dues terrasses tancades.
0: Albert Serra anuncia a 3Cat Info que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o, com a molt tard, a principis del 2027. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Philip Ilaf Díaz, en la qual ha treballat com a productor. I el nostre company Marc Garriga ha parlat amb ell.
3: Albert Serra admira Ilaf Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que tenen un aire a les del cineasta banyolí. En aquesta mostra, diverses campanyes de l'explorador portuguès a les Índies i a Sud-amèrica, i ho ha comparat amb la cobdícia actual dels Estats Units a l'Estret d'Hormuz. És la prova, diu, que no hem evolucionat gaire com a espècie en 500 anys. Pel que fa a Out of This World, protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar, el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula, Amadeus ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
4: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lis que vas a per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries està tot el dia.
3: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara.

0: El Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas s'encapçalen el repartiment. Marta Vives.
1: La família és aquella institució a on passa tot. Per això aquesta família, que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama, ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amand i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarasau.
2: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic, no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
1: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea, i això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes, però després farà temporada aquí al Poliorama fins al 18 d'octubre.
0: Esports. Amb David Ubach.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati, marxa traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de quatre temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daily Blin i Axel Witsel. I també cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Dit això, parlem ara del Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts l'activitat ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, que ha estat el seu cinquè al Mundial. Abans, Nusa havia avançat Noruega al 39 i ja la represa Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, la Minya Mal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
5: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc, als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info.
3: La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. A la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans, Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona Leganés i Sporting de Gijón Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en aquest cas, amb aquesta primera jornada, Barça Tenerife, Eibar Espanyol i Atlètic Club de Bilbao Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
6: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contracte, Satoransky, Vilhernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs. L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que ha canviat d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Del bàsquet passem al ciclisme. Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. Pel que fa al torneig de tenis a Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Joint, de 20 anys, en 3 parcials. Per contra, sí que han passat a segona ronda Swiatek, Rybakina, Pliskova i Kiss, entre d'altres. Al quadre masculí han superat la primera eliminatòria noms destacats com ara Munar, Fritz, de Minyaur, Esberef i Berrettini, mentre que Wawrinka ha quedat eliminat.
4: 3CAT Info.
3: Temps encara per afegir que en futbol sala, la Federació Espanyola de Futbol, ha canviat el format de competició de cara a la nova temporada. Hi haurà un torneig d'obertura i un altre de clausura a 15 partits cadascun, que determinaran 2 campions. Posteriorment es jugaran els play-offs amb 8 equips, els 2 primers de cadascun dels tornejos i 4 equips més, i que determinaran el campió de la temporada. També s'unificaran les dues copes en una sola competició. Dels canvis n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el capità i porter del Barça, Dídac Plana.
7: És un cop de volant a una tendència que no estava sent massa bona. El futbol sala ha anat perdent força els últims anys, jo crec que tots en som conscients, i bueno, al final la federació considera que s'han de fer coses noves, donar-li un canvi d'aires, i jo ho trobo bé.
4: Trescat Info.

0: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència es continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar després de perdre-ho tot. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident, el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que implicava penes de presó per als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Tot i així, es manté el delicte de prevaricació pel qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació. Aquest dimarts ha començat el judici, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos. I un d'aquests, l'empresari Josep Faraggi, acumula un terç de tot el deute. Maribel López, la fins ara actual directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró a Barcelona. El patronat del museu ha ratificat per unanimitat la seva elecció després d'un procés de selecció obert al maig per substituir Marco Daniel.
1: Esports.
2: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana. Al Mundial de Futbol, Noruega ha superat per 1-2 la Costa d'Ivori als 16ens de final i s'ha classificat per 8ens. I el Barça de bàsquet ha comunicat 5 sortides. Satoranski, Bill Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juani Marcos, que encara tenia un any més firmat.
0: I el temps comença un nou mes amb una nit tòrrida al litoral i amb un descens clar de les temperatures màximes al migdia. Deixem enrere els 40 graus d'ahir a Xerta i avui els valors més elevats rondaran els 36. El dia serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Ripollès i a les comarques veïnes.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3CAT Info.
4: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso, daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: El govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Tot plegat és un altre front judicial obert el mateix dia que el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Madrid, Àngels Lafuente.
5: A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularización que Feijóo cuestiona a la hora que acusa Sánchez de anar en contra del que fa la Unión Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. A partir d'ara, s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients presentats.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenien negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o de forma temporal. Washington, Oriol Serra.
8: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
9: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
8: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: I Veneçuela frega els 2.000 morts pel doble terratrèmol de la setmana passada mentre continua buscant supervivents desesperadament. Més de 6 dies després de la tragèdia, és gairebé un miracle trobar algú amb vida sota la runa. El govern veneçolà assegura que ha rescatat unes 6.000 persones, però encara n'hi ha més de 50.000 que consten com a desaparegudes. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
10: Catialamar, Naiguatá i Caraballeda són alguns dels municipis devastats de la costa del Carib, d'aquí de Veneçuela, de la zona de la Guaira, pel doble sisme. Són ara cementiris humans de ferralla i ruïna d'edificis que eren sinònim de vida, de platja, d'estiueig, localitats, d'apartaments de classe mitjana i alta, amb veïns també de menors i pocs recursos. Ells ho han perdut tot i ara fan cua als centres d'assistència humanitària.
11: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
12: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
10: El govern veneçolà parla de 2.000 morts, 60.000 són els desapareguts que es calculen, que en els propers dies, lamentablement, molts d'ells seran ja morts.
1: 3CAT Info.
0: La jutgessa del cas Mango demana clonar els telèfons mòbils de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar el seu fill just després de l'accident. Aquest dimarts, la magistrada ha pres les primeres declaracions a testimonis de la causa. També ha declarat la terapeuta familiar. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. De moment, l'únic acusat és Jonathan Andic, fill de l'empresari. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
13: Una jornada, la d'aquest dimarts, que ha estat molt llarga als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper hauria jugat la terapeuta i si podia tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics, creuats entre ella i els seus clients, posaven de manifest la mala relació entre pare i fill, però, a més, es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés el seu fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni sense cap imputació. I 2 hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda després de l'accident. La vídua hauria accedit a facilitar una còpia del seu telèfon mòbil. També s'ha demanat el mateix als excursionistes que van trobar Jonathan Andic poc després de la caiguda del seu pare. Han declarat davant la jutgessa que el van trobar bloquejat i en estat de xoc. Amb totes aquestes dades, la jutgessa vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan Andic i el seu fill feien una ruta per les coves del Salt Nitre. Divendres han de declarar les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre. Jonathan Andic està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra creuen que no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
0: I el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha sortit al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, acusant l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic. El director general dels Mossos creu que s'ha fet una molt bona feina.
14: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, destaca la millora de les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
1: 3CAT Info.
0: L'Audiència de Barcelona retira les peticions de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. En la primera sessió del judici, el tribunal ha exclòs de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que defensaven els sindicats de policia. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
15: Després que el jutge resolgués que els sindicats policials exercien d'acusació popular i no de particular, com ells sostenien, la defensa s'ha acollit a la doctrina Botín, marcada pel Suprem, per excloure el delicte contra els drets dels treballadors de la causa i, en conseqüència, eliminar les penes de presó que es demanaven sobre la cúpula de salut durant la pandèmia. Olga Tubau i Joan Ribas són advocats de la defensa.
16: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
17: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
15: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació a l'hora d'haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i Guàrdia Civil respecte a altres cossos considerats essencials. A banda dels exconsellers Vergés i Argimon, també estan encausats l'exsecretari de Salut, Marc Ramentol, l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i l'exdirector del Departament de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.
1: El temps.
0: És moment de la previsió de Néstor Gómez.
18: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcarà

0: fácil, @trescatinfoviari.
1: Al Senat, el ministre de l'Interior ha defensat la directora de la Guàrdia Civil, que està en el punt de mira per les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska diu que no té cap indici en contra de Mercedes González i nega que hagi donat versions contradictòries.
2: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé claro cómo trabaja, cómo es...
1: Marlaska ha deixat clar que ell no ha conegut personalment Leire Díez ni ha tingut cap contacte amb ella i ha assegurat que el seu ministeri està net de corrupció. Pròximament, el Senat també citarà l'expresident Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Serà a petició del PP, que vol que expliqui quina participació va tenir en el rescat de l'aerolínia i que aclareixi la procedència de les peces valorades en més d'1 milió d'euros. Alicia García és la portaveu del PP.
3: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
1: I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, demana permís al jutge per poder sortir de l'Estat i poder acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN, que es fa la setmana que ve a Turquia. També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana que el jutge Peinado la va enviar a judici i li va retirar el passaport. I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció ha considerat demostrat que Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, estava al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. El fiscal César de Ribas considera que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel, que afectava el PP.
4: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
1: De Ribas ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
4: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
1: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que era una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil Eugenio Pino i el xofer de Bárcenas Sergio Ríos. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Augmenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola, que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més, hi ha personatges coneguts com Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Arda Turán o l'exàrbitre José María Enríquez Negreira. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça Joan Gaspart o l'exbanquer Mario Conde. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant Josep Faradji, un discret empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes. I l'Euríbor es tanca al juny després de 3 mesos consecutius de pujades. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat,

0: hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar. I el govern vol arribar al 1 milió de desplaçaments al dia en tren a Catalunya el 2040. Es doblarien així els viatges que es fan ara mateix, que no arriben als 500.000. Per aconseguir-ho, la Generalitat ha recollit diverses accions que cal fer a la xarxa en el primer pla de serveis ferroviaris. Es volen reforçar totes les línies de rodalies, allargar recorreguts i augmentar les freqüències de pas. Per exemple, es preveu que els trens passin cada quart d'hora a les estacions de les zones més poblades i es plantegen nous serveis semidirectes cada 30 minuts per connectar més ràpid ciutats separades. També es preveuen nous recorreguts fins a Perpinyà, València o Saragossa. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que primer cal que rodalies i regionals funcionin bé.
1: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
0: El pla calcula que per duplicar els desplaçaments es necessitaran gairebé 200 trens i 420 maquinistes més dels que hi ha ara. Des del govern també es demana el traspàs de l'alta velocitat a Catalunya perquè els seus trens es coordinin amb la resta de serveis de la xarxa i millorar així l'oferta als usuaris.
2: 3CAT Info.
0: I en parlàvem en titulars. Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu ha aprovat aquest dimarts, per unanimitat, el seu nomenament després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional convocat el 15 de maig. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. En les deliberacions, el patronat destaca la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat. La nova directora és historiadora de l'art i gestora cultural i tanca així una etapa de 7 anys al capdavant de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati i Marcia ha traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daily Blin i Axel Witsel, i també 5 jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Parlem ara del Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts, l'activitat mundialista ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, el seu cinquè al Mundial. Abans, Nus havia avançat Noruega al 39 i ja la represa, Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat aquest dimarts de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
4: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Més futbol, Mundial a banda. La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. I a la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost, amb aquests partits per als catalans, Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. Pel que fa als clàssics, Barça-Madrid seran el 25 d'octubre al Camp Nou i el 9 de maig al Bernabéu. I el derbi, Espanyol-Barça el 3 de gener i Barça-Espanyol el 18 d'abril. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en el seu cas, amb aquesta primera jornada. Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Athletic Club de Bilbao-Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, afegim que s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
5: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contractar. Satoranski, Billy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan y Marcos, que encara tenia un any més firmat en el seu cas. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs per Pedro Martínez.
6: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
3: L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que canvia d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Això sí, abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez, el Madrid ha de rescindir el seu actual preparador, Sergio Escariolo. I sense moure'ns encara de la CBE, el Lleida incorpora el base català Dani García per la propera temporada amb opció a una segona. I a l'NBA, LeBron James ha anunciat que deixa els Lakers de Los Angeles, però ha matisat que seguirà en actiu sense, això sí, especificar el seu nou destí. James ha jugat 23 temporades a l'NBA. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: 3CAT Info.
3: Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Paula Badós ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7.
2: Són 6:15.

0: Principals titulars. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja el seu intent d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. A partir d'ara us explicarem que uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Us explicarem també que els pagesos de la vinya trauran els tractors el 10 de juliol per protestar per la situació límit que viuen per la caiguda en picat de les comandes de raïm. I que Albert Serra anuncia a 3Cat Info que a finals d'any o com a màxim al gener tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la primera en anglès.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
0: I el temps, la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus, el temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu localment intensos. El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3Cat Info.
4: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. I en parlàvem també al sumari, el Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Washington, Oriol Serra.
5: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda anti-immigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
1: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
5: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: Els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan, i una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
6: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
7: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Veneçuela, Xile o l'Uruguai.
6: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
7: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
6: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
7: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
6: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
7: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
6: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys independentment de l'origen dels seus pares.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les delegacions de l'Iran i els Estats Units inicien aquest dimecres a Doha una ronda de contactes amb els mediadors qatarians per intentar reactivar el memoràndum d'entesa i intentar avançar cap a la fi de la guerra. No està previst cap reunió directa entre els enviats de Trump, Jared Kushner i Steve Witkoff, i els negociadors de l'Iran. En les hores prèvies, un dels negociadors iranians, el president del Parlament, ha dit que l'Iran no cedirà els seus drets sobre l'estret d'Hormuz. També ha condicionat l'avenç en les negociacions a la fi de la guerra al Líban. Segons ha explicat en l'última reunió a Suïssa, es van crear mecanismes per supervisar-ho.
9: L'Iran, els Estats Units i el Líban van decidir establir un comitè conjunt per supervisar la fi de la guerra i el manteniment de la sobirania libanesa.
0: Tot i que la intensitat dels atacs s'ha reduït al Líban, Israel no té intenció de treure l'exèrcit del país. Ho ha reiterat aquest dimarts Benjamin Netanyahu en una visita als seus soldats desplegats en territori libanès.
10: Estem molt orgullosos del que hem aconseguit gràcies a la vostra acció valenta i també a les decisions que hem pres i a la vostra insistència que no marxarem del sud del Líban fins que l'amenaça sigui eliminada. Mentre un Hezbollah armat continuï amenaçant-nos, ens quedarem aquí.
0: La visita de Netanyahu es produeix dies després de l'acord de seguretat signat amb el govern del Líban, que preveu una sortida gradual de les tropes israelianes condicionada al desarmament de Hezbollah. La milícia xiïta ha rebutjat aquest pacte. Són els càntics xenòfobs amb què uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien aquest dimarts amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments i disturbis en algunes marxes i també saquejos en comerços regentats per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 persones indocumentades, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els immigrants en situació irregular marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
11: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
0: L'executiu sud-africà ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar frontalment aquest ultimàtum.
12: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: Tot i això, molts dels immigrants han optat per abandonar el país. Canviem de qüestió i expliquem que els acusats en el cas Innova de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector Josep Prat ha assegurat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'ICS Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per ordre del Departament de Salut. Tarragona, Manel Sastre.
13: Josep Prat, que va estar al capdavant del conglomerat d'empreses municipals de Reus del 2003 al 2012 per aixecar el nou Hospital Sant Joan, ha dit que la contractació de l'arquitecte Batesteza i l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
14: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la conselleria y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema de l'hospital.
13: Prat i Batesteza són els únics que han pactat amb la Fiscalia reconèixer les irregularitats en la facturació, però Prat s'ha hagut de sentir els retrets de la directora financera del holding, Esther Ventura, també imputada.
15: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
13: Ventura també ha fet responsable a Prat de totes les contractacions i la firma de despeses. L'exalcalde de Reus, el socialista Lluís Miquel Pérez, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències per als 8 implicats en el cas per haver facturat de forma irregular més d'un milió d'euros.
0: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Laia Claret.
16: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentada almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment els Mossos d'Esquadra van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, conegudes com les adjudicacions d'estiu, un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
17: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: Aquestes adjudicacions van dirigides a docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre i a d'altres que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques, entre altres perfils.
8: 3Cat Info.
0: La temperatura del mar Mediterrani ha batut rècord per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb seu a València, ha constatat situacions excepcionals de temperatura, especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. A la costa catalana, la superfície del mar està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, just un pèl per sota del rècord que es va registrar l'any passat en aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Montse Bustó és tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat.
18: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és la Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
0: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part s'haurà de llançar. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial i això pot ser catastròfic per als pagesos, que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda. Corresponsal al Penedès, Montse Janer Riba.
20: Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
21: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, és un mal de cap molt important.
22: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs, hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
20: A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
23: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
20: Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Toses, director general del celler Sumarroca.
24: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
20: La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
0: Afrucat denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. La patronal de la fruita també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Júlia Albacar.
25: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'afegeix la pressió de la producció grega, que esta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
26: Llavors, amb una situació de consum elevat de fruit d'aquesta comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret als calibres més petits.
25: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
0: L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori alerta del mal estat de la muralla, que depèn de l'estat. Tossa de Mar, Núria Peraire.
1: Un informe tècnic de l'Ajuntament va alertar del mal estat de la part superior de dues torres. Per això es va decidir col·locar-hi malles protectores. A la torre d'Escodolà es va posar sense problemes, però a la torre de Ses Hores es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
2: Ara ja no estan parlant de que pugui haver-hi un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
1: Com a solució provisional es posarà una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, i això permetrà obrir les dues terrasses tancades.
0: Albert Serra anuncia a 3Cat Info que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o, com a molt tard, a principis del 2027. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Filip Ilaf Díaz, en la qual ha treballat com a productor. I el nostre company Marc Garriga ha parlat amb ell.
3: Albert Serra admira Ilaf Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que tenen un aire a les del cineasta banyolí. En aquesta mostra, diverses campanyes de l'explorador portuguès a les Índies i a Sud-amèrica, i ho ha comparat amb la cobdícia actual dels Estats Units a l'Estret d'Hormuz. És la prova, diu, que no hem evolucionat gaire com a espècie en 500 anys. Pel que fa a Out of This World, protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar, el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula, Amadeus ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
4: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries està tot el dia.
3: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara.

0: El Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas s'encapçalen el repartiment. Marta Vives.
1: La família és aquella institució a on passa tot. Per això aquesta família que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amand i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarasau.
2: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic, no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
1: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea. I això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes. Però després farà temporada aquí al Poliorama fins al 18 d'octubre.
0: Esports. Amb David Ubach.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati, marxa traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club l'haurà, a més, a reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de quatre temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daley Blin i Axel Witsel. I també cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Dit això, parlem ara del Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts l'activitat ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, que ha estat el seu cinquè al Mundial. Abans, Nusa havia avançat Noruega al 39 i ja la represa Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
5: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc, als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info.
3: La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. A la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans, Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona Leganés i Sporting de Gijón Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en aquest cas, amb aquesta primera jornada, Barça Tenerife, Eibar Espanyol i Atlètic Club de Bilbao Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
6: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contracte, Satoranski, Vilhernán Gómez, Miles Kale i Miles Norris, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs. L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que ha canviat d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Del bàsquet passem al ciclisme. Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. Pel que fa al torneig de tenis a Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Joint, de 20 anys, en 3 parcials. Per contra, sí que han passat a segona ronda Swiatek, Rybakina, Pliskova i Kiss, entre d'altres. Al quadre masculí han superat la primera eliminatòria noms destacats com ara Munar, Fritz, Demiñaur, Zverev i Berrettini, mentre que Wawrinka ha quedat eliminat.
4: 3CAT Info.
3: Temps encara per afegir que en futbol sala, la Federació Espanyola de Futbol, ha canviat el format de competició de cara a la nova temporada. Hi haurà un torneig d'obertura i un altre de clausura a 15 partits cadascun, que determinaran 2 campions. Posteriorment es jugaran els play-offs amb 8 equips, els 2 primers de cadascun dels tornejos i 4 equips més, i que determinaran el campió de la temporada. També s'unificaran les dues copes en una sola competició. Dels canvis n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el capità i porter del Barça, Dídac Plana.
7: És un cop de volant a una tendència que no estava sent massa bona. El futbol sala ha anat perdent força els últims anys, jo crec que tots en som conscients, i bueno, al final la federació considera que s'han de fer coses noves, donar-li un canvi d'aires, i jo ho trobo bé.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Camarasa, 21 a Castellnou de Bages i 26 a Mas de Barberans. Arrenquem el juliol després d'un juny de molta calor. De fet, 7 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic han registrat alguna nit tropical. Feia més de 20 anys que no passava. També hem arrencat l'estiu amb l'aigua de mar més calenta que mai, fregant els 21 graus de mitjana, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu, Copernicus.
1: Una temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics. Lògic, perquè clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
0: Aigua del mar més calenta, i això vol dir, entre d'altres coses, tempestes més potents, com alerta el director del Servei Climàtic Europeu, el director de Copernicus, Carlo Buontempo. En fi, aquest és un dels temes del dia, és un dels temes d'aquest estiu, evidentment, aquesta calorada, però l'altre és que un cop acabat el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants, ara aquest tema es pot convertir en una picabralla judicial, perquè el Tribunal Suprem, a instàncies d'algunes comunitats governades pel PP, estudia portar-ho als tribunals europeus. Això és el que s'està estudiant ara mateix. Diuen que podria anar en contra del dret comunitari. El que passa és que alguns experts diuen que això, en principi, no pinta que tingui gran recorregut.
2: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
3: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
0: És el que deia la politòloga de la Pompeu Fabra, Gemma Pinyol Jiménez, i el que deia també Diego Boza, de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona. Aquest serà un dels temes del dia que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio. L'altre és el cas Antic. Analitzarem a l'Àgora, amb la Maica Navarro, les declaracions dels primers testimonis.
4: Julia, que ha declarado. La declaració larga, Julia.
0: Aquest era el moment en què sortia del jutjat de Martorell la terapeuta del pare i del fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant més de dues hores i mitja, de fet, i va sortir com va entrar, com a testimoni, tot i que alguns informes policials apunten que podria haver tingut una influència a la mort del fundador de Mango. Avui ho analitzarem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la Maica Navarro, amb qui també parlarem de les paraules del director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ahir en aquest programa sobre el repunt dels tirotejos.
5: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: Analitzarem per què la Generalitat ha demanat al govern espanyol endurir el codi penal per tinença d'armes i cultiu i tràfic de marihuana i quina és la posició del Ministeri. I quan passin 20 minuts de les 10, farem l'última passejada de la temporada amb l'Albert Om, repassarem algunes de les fites històriques que hem recordat aquest curs al Quios Vintage. Després, televisió, amb el Darío Porres i la Mariola Cubells, les sèries imprescindibles dels últims mesos. Us parlarem.
6: Oh, God, look at this. She has risen! Oh, no! I was already dead. Hallelujah!
0: I parlarem de Hacks, una de les grans sèries de la temporada, com rebalejar o se tiene que morir mucha gente. Això serà d'aquí avui al matí de Catalunya Ràdio amb la Mariola i el Darío. I a partir de les 11 conversarem amb la Maria Oliver. És la primera dona que va entrar a la banda coneguda com a Latin Kings. De fet, se la considera la primera Latin Queen d'Espanya.
7: Esta mañana he ido a la churrería a ya un señor mayor. Se acerca el churrero. Le dice bajito.
8: Ponme una, como siempre, con azúcar.
7: Y el churrero le responde.
8: Verás cómo se entere tu mujer. Yo no quiero saber nada. Eso. Tu no sabes nada.
0: Ara és doctora en comunicació, és experta en prevenció de violència juvenil i utilitza, com sentim, les xarxes socials per fer divulgació. I parlem a partir de les 11 avui al matí de Catalunya Ràdio. I el Mundial, fa pocs minuts, Mèxic, una de les seleccions anfitriones, s'ha classificat pels vuitens. Han superat 2-0 l'Equador. Abans, França ha demostrat que continua sent una de les grans favorites.
9: 3, Felice, Tempelé, Mbappé. Mbappé, Mató! Mbappé que ha trouvé la fe, com souvent!
0: 3-0 en un partit francament còmode dels francesos contra Suècia. 2 gols de Kylian Mbappé. França jugarà els vuitens contra el Paraguai. Aquesta tarda i aquesta pròxima nit tenim Anglaterra contra la República Democràtica del Congo i els partits que enfrontaran les seleccions de Bèlgica i el Senegal i la dels Estats Units i Bòsnia-Herzegovina. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
11: Doncs ara ho deies, amb calor, ara que s'ha acabat el mes de juny, les dades del Servei Meteorològic confirmen que aquest mes ha deixat la proporció més alta de les dues últimes dècades de nits tropicals. En 7 de cada 10 punts de mesura del Meteocat, els termòmetres no han baixat dels 20 graus en tota la nit i en algun moment del mes, durant el dia, s'han enfilat per sobre els 35 i en un 17% d'estacions s'han superat els 40 graus. El barri del Raval a Barcelona és un dels punts on més s'han comptat.
0: I a Brussel·les?
11: Irlanda assumeix des d'avui la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. El govern del país descarta per ara abordar l'oficialitat del català durant aquesta presidència. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ambaixadora irlandesa descarta abordar la qüestió fins que hi hagi consens entre els estats.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
11: Amb els plans de la NASA per tenir una base a la Lluna. L'agència ha concretat els passos que s'han de seguir. D'entrada, tres empreses enviaran instruments científics a la Lluna. Aquesta missió costarà 590 milions de dòlars. Tota la missió pujarà fins als 30.000 milions.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
11: Amb una intervenció del president xinès, Xi Jinping, que ha assegurat que resoldre la qüestió de Taiwan i aconseguir la reunificació de la Xina és una tasca històrica del Partit Comunista. Xi és també secretari general del partit i ha fet aquestes afirmacions durant el seu discurs del 105è aniversari de la formació.
12: Aquest dimecres 1 de juliol comencem el dia amb 25 graus a Torroella de Fluvià, a l'Empordà, 16 a Olost, a Osona i a Passanant i Belltall, a la Conca de Barberà, també 16 graus. Un matí relativament més fresquet que no pas dies enrere, tot i que al litoral encara temperatures altes. Avui serà un dia de sol, amb alguns ruixats que a mig matí podrien afectar algun punt de les comarques gironines i al vespre algunes àrees del Pirineu Oriental.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, una mica més. Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, El Tribunal Suprem estudia portar als Tribunals de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants, aquest procés que ha impulsat el govern de Pedro Sánchez. El Tribunal considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari.
14: Una decisió judicial que coincideix amb l'últim dia del termini de regularització i la presentació per part de l'executiu d'un pla d'integració per a aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
15: L'Alt Tribunal ha fet aquest pas després que el govern de l'Aragó i la Generalitat Valenciana hagin presentat un recurs contra el decret de regularització del govern espanyol. El Suprem té dubtes sobre l'encaix d'aquest procés amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Una regularització que Pedro Sánchez defensa per raons humanitàries, econòmiques i demogràfiques.
16: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
15: La Moncloa insisteix que la norma és compatible amb el dret europeu, descarta que les mesures cautelars si s'adopten afectin els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal i recorda que els permisos concedits només tenen validesa a Espanya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els experts consultats per Catalunya Ràdio, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
17: Sí, després dels recursos presentats pels governs de l'Aragó i del País Valencià, ara el Tribunal Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa regular i el control de fronteres de l'espai Schengen. Sentim la politòloga que investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
2: I les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
3: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
17: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
0: Aquesta notícia ha coincidit a les últimes hores amb una altra, que és que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha tombat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
14: En una altra sentència feta pública, ahir avala l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins, tal com defensava Trump.
0: Washington, Oriol Serra.
18: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a limiten la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
13: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
18: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quatre minuts i arribarem a un quart de set. Hem de parlar, evidentment, de Veneçuela. Ja són 2.000 les persones que han mort en el doble terratrèmol de la setmana passada.
17: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
0: Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
19: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara es dura el trauma per l'horror viscut.
20: Que vuelva a temblar, y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
21: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
19: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000. Des de Caracas, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra de les qüestions que hem destacat a les últimes hores i que avui continuarem abordant al Matí de Catalunya Ràdio és el cas de la mort d'Isaac Andic. La jutge que ho investiga ha demanat copiar el telèfon mòbil de la parella de l'empresari i dels dos excursionistes que es van trobar amb el fill del fundador de Mango minuts després de la mort del seu pare.
14: Ahir tots tres i la terapeuta familiar van declarar com a testimonis.
0: Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
22: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida. Declaració també llarga, més de 2 hores, de la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit que es fes una còpia del seu mòbil a petició de la jutge. També va demanar aquesta còpia als dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després que el pare caigués muntanya avall. Van declarar que estava en xoc i bloquejat. La magistrada ha demanat a la policia una reconstrucció de la caiguda mortal. Amb això, les declaracions i les dades dels mòbils vol esbrinar què va passar el 14 de desembre de 2024 al camí de les coves del Salt Nitre. Jonathan Andic està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Els pròxims testimonis citats a declarar divendres són les seves germanes i un psiquiatre. Des de Martorell, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre això, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que ha fet aquest cos policial.
17: En una entrevista i al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero va sortir al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, que va acusar l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic.
23: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: Un minut i arribarem a un quart de set. El Partit Popular Català discrepa de la direcció estatal de la formació i nega que s'hagi girat full del procés.
14: Aquest cap de setmana, el líder del PP i membres de la direcció, com Miguel Tellado, van afirmar que la situació actual no és la del 2017. Era una manera d'aplanar el terreny per parlar amb Junts de com desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. Doncs bé, Feijó parlava de girar full i des de Catalunya la portaveu dels populars al Parlament, Lorena Roldán, diu que els governants actuals, en referència al PSC, no ho permeten.
24: El procés no ha muerto. Ahora lo lidera el Partido Socialista. Que el separatismo radical no esté en la calle quemando contenedores o asaltando aeropuertos no quiere decir que el procés haya terminado. El separatismo está consiguiendo con el Partido Socialista tanto en la Moncloa como en la Generalitat lo que nunca soñó que lograría.
0: Avui parlarem d'aquest debat intern al Partit Popular amb l'exmembre de la direcció del partit, Pablo Montesinos, ara mateix director d'Artículo 14 i algú que coneix molt bé aquestes situacions internes del PP. En fi, mentrestant, la Fiscalia del cas Kitchen considera provat que l'exministre Fernández Díaz va urdir una trama il·legal per robar informació a Luis Bárcenas que hauria estat potencialment perjudicial per als populars.
17: El fiscal César de Ribas assegura que la trama pretenia obstaculitzar la investigació policial pel cas Gürtel sobre el finançament irregular del PP. Es tractava d'evitar que Bárcenas, que era la presó, intentés fer servir la informació contra els líders del partit per millorar la seva situació processal.
1: Estava dirigido a obtener informació i documentació que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
17: A més de Fernández Díaz, entre els 8 processats hi ha el seu número 2, Francisco Martínez, i l'excomissari Villarejo. El judici quedarà vist per sentència a finals de juliol.
0: Mentrestant, també, el ministre de l'Interior assegura que posa la mà al foc per la directora de la Guàrdia Civil.
14: Fernando Grande Marlaska ha defensat l'honorabilitat de Mercedes González, que està en el punt de mira per les trobades amb l'exmilitant socialista Leire Díaz, a qui s'acusa d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. La confiança de Marlaska en González és total.
4: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente. Aparte de todo, y sé claro cómo trabaja, cómo es.
14: El ministre ha assegurat que no coneix personalment Leire Díez ni ha tingut cap contacte amb ella.
0: I Begoña Gómez demana permís al jutge per poder sortir d'Espanya per acompanyar el seu marit, Pedro Sánchez, de la cimera de l'OTAN la setmana que ve a Turquia.
17: També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana el jutge Peinador la va enviar a judici i li va retirar el passaport.
0: I encara una última cosa dels tribunals. L'Audiència de Barcelona desinfla el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia.
14: El tribunal ha retirat la imputació pel delicte contra els drets dels treballadors, que era l'únic que implicava penes de presó per als exconsellers. Olga Tubau i Joan Riba són els advocats de la defensa.
5: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares.
6: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors.
14: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació. Les acusacions particulars de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han criticat la decisió assegurant que el retard en la vacunació va ser un delicte d'odi.
0: Un quart i dos minuts de set. Més notícies al matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Ho dèiem només començar. Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a ser de rècord.
25: Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny la temperatura del mar va arribar...

0: tant gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura promitja del planeta més alta, i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
1: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a partir d'avui, ja que parlem d'Europa, la Unió començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris. Per exemple, les compres que es facin a plataformes xineses, com Shein, Temu o AliExpress.
1: Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. Cristian Castilló, professor de la UOC i expert en logística, aconsella fixar-se en aquesta taxa que està inclosa en el preu que paguin els consumidors.
3: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duana.
1: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot de l'Àsia.
2: I avui la Unió Europea comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units.
4: A partir d'ara, la majoria dels productes nord-americans es podran vendre al club comunitari sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un aranzel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
5: L'acord signat l'estiu passat va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
6: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions, i també demostra que la Unió Europea sempre compleix els seus compromisos.
5: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I també des d'avui, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes Binance ja no pot operar a Europa, Mireia Sala.
7: El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'autorització d'algun dels països de la Unió Europea per poder-hi operar, i Binance no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho. Per tant, qui tingui inversions les haurà de retirar o transferir a d'altres companyies. Tot i això, l'experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que no causarà gaires problemes.
8: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir-ho d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
7: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I parlant de criptomonedes, atenció a això perquè ho hem sabut aquesta nit, Donald Trump ha declarat uns ingressos de més de 1.000 milions de dòlars. Més de 1.000 milions de dòlars en l'últim any relacionats amb això, amb les criptomonedes.
9: Així consta l'informe financer anual que el president dels Estats Units ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Segons el document, una part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar. L'informe, divulgat per diversos mitjans nord-americans, també atribueix centenars de milions de dòlars en ingressos a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump.
2: No deixem l'economia. L'Euríbor s'estanca al juny després de 3 mesos consecutius de pujades.
1: L'indicador més habitual per calcular les quotes de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, les hipoteques que s'hagin de revisar a partir d'ara s'encariran perquè fa un any estava més baix. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes, o el que és el mateix, uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar.
2: I avui ho trobareu a les portades de pràcticament tots els diaris. Més de 5.800 empreses i persones eren morosos amb Hisenda, li devien més de 600.000 euros a finals de l'any passat. Aquí trobem Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde o Joan Gaspar.
4: Aumenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola, que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. A la llista també hi apareix l'exfutbolista Arda Turán, l'exàrbitre José María Enríquez Negreira o l'exbanquer Mario Conde. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos el continua encapçalant Josep Faragi, un empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros. De fet, ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat als 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten

0: La llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes.
1: 6 minuts i arribarem a 6:45. 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: La primera.
3: Oompa, lumpa, dumpa-dee-doo. I've got a tragic tale for you.
2: Polèmica a les xarxes per la decisió de Netflix de recrear amb intel·ligència artificial la veu de l'actor Gene Wilder, mort el 2016, pel nou reality inspirat en Charlie i la fàbrica de xocolata, en què 12 concursants hauran de superar diversos obstacles per aconseguir el famós bitllet d'or. Tot i les crítiques, la iniciativa compta amb l'aprovació de la família de Wilder i l'estrena serà el 23 de setembre a Netflix.
1: La segona.

0: I avui torna a Barcelona, un dels espectacles més aclamats del teatre dels últims anys. Torna Una noche sin luna, un muntatge sobre Federico García Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Es pot veure al Teatre Tívoli fins al 26 de juliol, però ja no queden entrades. L'espectacle ha guanyat diversos premis, entre ells dos Max a millor espectacle i millor actor.
1: I la tercera. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de
0: cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. I avui també a Barcelona el grup de música madrileny Taburete actua als Jardins de Pedralbes, ho fa dins el festival Nits d'Occident, avui a les 10 del vespre.

0: 5 minuts i arribarem a 2:15, anem als esports. Montserraia, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores pels vuitens de final del Mundial.
1: L'última Mèxic, que ha superat aquest matí l'Equador per 2-0, un partit que ha començat amb una hora de retard per una tempesta elèctrica. Abans, Haaland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega, 1-2 contra la Costa d'Ivori. França 3, Suècia 0, amb dos gols d'Mbappé i un estel·lar Olise, que ha estat a tot arreu del camp. Els vuitens, Canadà-Marroc, Paraguai França i Brasil-Noruega.
0: I avui al Mundial entren en acció Anglaterra i els Estats Units.
1: A les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10 del vespre, Bèlgica-Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha marxat Bielsa de l'Uruguai.
0: I el Barça també se'n va en Sofati i la Minya Mal veu bé que arribi Julián Álvarez.
1: L'extrem mataroní es desfan elogis cap a l'argentí a la Cope.
2: No pienso mucho, pero ojalá que sí es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
1: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati a Mònaco, on estava cedit des de fa un any. El femení Salma Parayuelo marxa després de 4 temporades.
0: I per si no en tenim prou de futbol, ja sabem el calendari de la pròxima Lliga.
1: Que comença el 16 d'agost amb el Barça Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol Llevant. El clàssic Barça-Madrid, 25 d'octubre, 9 de maig, el partit, el clàssic al Bernabéu. L'Espanyol-Barça el 3 de gener i el Barça-Espanyol el 18 d'abril i la Lliga F arrenca el 30 d'agost amb el Barça-Tenerife, l'Ibero-Espanyol i l'Atlètic Club Badalona. A Wimbledon, eliminació de Paula Badosa, la primera ronda contra Navarro en 3 sets.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, entrevistarem Maria Oliver. Ella és exmembre dels Latin Kings, ex-Latin Queen. De fet, és la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings d'Espanya, per això se la considera la primera Latin Queen d'Espanya. Ara, com a doctora en comunicació, fa un important contingut a les xarxes socials perquè és experta en prevenció de violència juvenil i divulgadora. Parlarem de tot això amb ella, amb Maria Oliver, a partir de les 11. Però de moment val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
3: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se pot ser celebrar, com sospito que és el cas de la majoria de vosaltres, que teniu la sort de no haver de treballar a l'aire lliure. A Barcelona, per exemple, on hi ha centenars d'obres engegades per l'actual consistori amb la intenció que estiguin acabades abans de les eleccions. Us hi heu fixat en la gent que hi treballa a 35-36 graus a l'ombra? I a la recollida del préssec, al Segrià, heu mirat d'on ve la gent que hi treballa? No? Doncs faríeu bé de fixar-vos-hi, sobretot si sou votants d'algun partit d'aquests que culpabilitza de tots els mals socials els immigrants que venen de països més pobres. Us hi posaríeu vosaltres a treballar al camp o a l'obra amb la calor que fa a canvi, en el millor dels casos, del salari mínim interprofessional? Ja us dic jo que ni de conya, ni dues hores aguantaríeu, però ai las, algú les ha de fer, aquestes feines, com també rentar el cul dels vostres pares i avis a les residències.

I per arribar a dos quarts, aquest temasso d'Amy MacDonald, de l'escocesa Amy MacDonald, justament relacionat amb el que comentava el Joel, en bona mesura, enmig d'aquestes mesures que s'estan prenent al voltant de criminalitzar les persones de fora. Amy MacDonald és una de les cantants que més s'ha pronunciat públicament al voltant de la necessitat de denunciar el racisme en totes les formes que tingui.

0: Títoles d'aquest dimecres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants.
1: Pedro Sánchez vaticina que Espanya estaria en risc de col·lapse en poques dècades sense l'aportació dels migrants als diferents sectors productius.
2: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
1: El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració.
0: A Veneçuela ja són malauradament 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades. Oriol Corbella és el cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat.
4: Que són edificis que, per exemple, tenen una esquerda i que tota la gent que viu en aquest edifici està vivint fora, està en tendes de campanya perquè doncs, no se senten segurs. Llavors, la nostra feina doncs, a avaluar l'estructura.
0: Aquí, la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana que es clonin els telèfons de la parella del fundador de Mango i dels dos excursionistes que van trobar el seu fill Jonathan després de la caiguda del seu pare.
1: En paral·lel, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir al matí defensava la investigació sobre el cas en resposta a les crítiques cap a la policia catalana del director de Método 3, Francisco Marco, també en aquest programa.
5: Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: Ho analitzarem tot plegat a l'Àgora amb la Maica Navarro. La Fiscalia Anticorrupció, mentrestant, considera demostrat que l'exministre Fernández Díaz sí estava al capdavant de l'operació per espiar Luis Bárcenas i robar-li informació suposadament comprometedora ara sobre la Caixa B del Partit Popular.
3: Ha estat a la sessió d'ahir en el judici del cas Kitchen, César de Ribas, fiscal.
6: Estava dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
0: I ho hem sabut a les últimes hores, les temperatures globals de tota la superfície del mar d'aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord.
1: Ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus. Carlo Bontempo, director del servei de canvi climàtic, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
7: Una temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics. Que, clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
0: I a partir d'avui, la Unió Europea comença a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
3: Són, per exemple, les compres que es fan a plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress.
0: El mateix dia que Brussel·les comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units.
1: La majoria dels productes nord-americans podran vendre's aquí sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un aranzel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
0: I mentrestant, pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve allà on havien demanat com a primera opció.
3: La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
8: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
0: I el Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La Truita en el marc del Festival Grec.
1: És un text del Francesc Baptiste Amant, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment l'encapçalen Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas.
0: Val la pena que fem un cop d'ull a les portades de la premsa. Marc Jurado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
0: Avui la paraula regularització apareix a bona part de les primeres pàgines del dia.
9: Sí, Diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i El Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem. També en portada el cas Andí, que és la gran foto de portada del diari del grup Godó. Hi veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la i El Periódico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic. Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. Ara ho dèiem, La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde, Isabel Pantoja i El Periódico entrevista el president de Castella i Lleó, Emiliano García Page, que diu el PSOE té més de 120 imputats. I es pregunta, no som responsables de res? Per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui recordem-ho, ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades associades a les altes temperatures.
0: Doncs parlant de temperatures, avui a Sant Sadurní d'Osor Mort, a Osona, es desperten amb 14 graus, però al migdia arribaran els 32. A Querol, a l'Alt Camp, si fa no fa, en tenen 13, i a la tarda arribaran encara més, els 35. Avui és el primer dia de juliol, sol estiuenc, a la tarda algun ruixat, però... Tomàs Molina, bon dia.
10: Més aviat ruixadets aquesta tarda, entre les 2 i les 5 cap a l'àrea del Vallès i cap al vespre, també l'interior de les comarques gironines. En conjunt, però, el dia serà assolellat, amb màximes que, com a molt, arribaran els 35-36 a les Terres de l'Ebre.
0: I ara que s'ha acabat el termini per presentar sol·licituds en el procés de regularització d'immigrants, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Acaba el procés de regularització de migrants a Espanya i hem sabut que s'han rebut el doble de sol·licituds a les esperades pel govern. Això ja és una dada simptomàtica, perquè demostra que el govern espanyol o no sabia la quantitat d'il·legals que tenia el país o no volia fer-la pública. Al seu torn, resulta un pèl surrealista que Pedro Sánchez hagi dit que afavorirà la integració d'aquests nous conciutadans amb un pla de 500 milions d'euros destinats a coses com, per exemple, un pla de formació professional de 100.000 places o el reforç de les llengües cooficials amb una partida de 30 milions d'euros. No cal ser un geni de la gestió per veure que aquesta quantitat és absurdament insuficient per integrar 1 milió de persones que porten molt de temps al país treballant en condicions precàries i il·legals. I després hi haurà algun geni que encara se sorprengui de l'auge de l'extrema dreta. Les coses no es poden fer pitjor.

0: Mèxic està organitzant, juntament amb els Estats Units i el Canadà, el seu tercer mundial, però el que va organitzar Mèxic l'any 70 sonava així, Montse.
1: Sí, la cançó no enganya. Fútbol México 70, de los hermanos Zavala. Va ser la cançó d'aquest mundial. Enmig de la guerra del Vietnam, de la Guerra Freda i de les dictadures militars d'Amèrica Llatina, Mèxic es va convertir en el primer país que organitzava uns Jocs Olímpics i un mundial de futbol de manera consecutiva. El de Mèxic 1970 va ser el primer mundial en colors transmès per televisió a tot el món.
2: Fútbol México 70.
1: En aquest Mundial del 70, el Brasil es va proclamar campiona del món, el seu tercer títol en quatre mundials consecutius, amb Pelé com a líder d'aquell equip. Beckenbauer i Bobby Charlton també es van donar a conèixer en aquell Mundial.
0: Això en aquest Mundial de Mèxic del 70, però els matiners de Catalunya Ràdio, amb qui heu parlat aquest matí, Canalies?
3: Good morning. Doncs mirem connectat amb New York. En Jan Tellet és un periodista que hi ha anat a viure 9 mesos. De fet, d'aquí un mes torna cap a casa i ens ha resumit la seva experiència en una de les ciutats més emblemàtiques del món. Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
4: Doncs mira, doncs, si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes, la illa de Manhattan. Doncs imagina els altres districtes. És increïble.
3: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
4: Doncs sí. No ens hem enganyat.
3: No ens enganyis. O sigui, no ens enganyis.
4: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
3: Ai, que bé. Farem Good Morning Matiners des de l'any que ve.
0: Des de Nova York.
3: Des de Nova York. No mesets a Manhattan.
0: On són festes avui, Canalies?
3: Doncs mira, avui arrenca la Festa Major de la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. Avui a 9:15 hi haurà a Can Solà el concert de la coral La Lira, aquells meravellosos 80. Ai, Soler, quan acabi el concert...
5: Si no havia nascut jo encara.
3: Sí, no. Sí, t'havies haver casat i tot.
5: I separat.
3: Quan acabi el concert, alerta perquè hi haurà coca de forner i cava per tothom.
0: Vinga. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
6: Doncs el vídeo promocional de la nova pel·lícula de Spider-Man, que s'estrenarà a finals de juliol amb Tom Holland, i on apareix, atenció, Leo Messi.
7: Oh, you're Messi.
8: Yeah, kid, he knows.
7: Sí? What are you doing here?
8: Spider-Man.
6: Messi apareix en una cafeteria de Nova York buscant Spider-Man i es troba amb Holland fent de Peter Parker.
0: És molt fan de Messi, Holland. És molt fan
6: molt,
0: de Messi.
6: Fan. Sí, sí, sí. No sé, en aquest cas, si Messi és tan fan i va tant al cine, t'he de dir. El vídeo, evidentment, ja ve la volta al món, coincidint que aquests dies s'està jugant al Mundial i Messi és un dels protagonistes. I, per cert, a les xarxes, més enllà de fer-se viral, també se'n riuen de les poques paraules de Messi al vídeo. Deu, de fet, només sí, 3 vegades. I destaquen que Shakira és l'única persona que ha aconseguit fer parlar en anglès al jugador en la presentació precisament de la cançó del Mundial, Dai Dai.
9: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge de Marc Lladó, del Vendrell. Explica que l'Ajuntament ha canviat la ubicació d'uns contenidors a la zona propera a Calafell Platja, però que molta gent continua llançant les bosses d'escombraries al mateix lloc, que és davant de casa seva. Per tant, durant dies s'han acumulat residus al terra, provocant problemes d'insalubritat i males olors.
11: Deixen l'escombraria allà i això ja fa efecte cadena. Un la veu i llavors deixa una altra fins que ja es comparteix amb un abocador. Llavors el que vam fer vam trucar a l'Ajuntament, van acabar de donar cap solució, vam trucar a la policia, ens van dir que no podien fer res. I això va anar de dissabte a dissabte, han tardat a passar a recollir-ho.
10: L'Ajuntament del Vendrell defensa el sistema de recollida de residus al municipi i assegura que està vetllant per frenar casos d'incivisme que deriven en situacions com les que explica el Marc. Diuen que en els últims 2 mesos la policia local ha interposat 42 sancions per incivisme.
9: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
12: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir el semestre en una sessió a l'alça. L'IBEX va guanyar un 0,44% fins als 19.470 euros. Així salt del mes de juny amb una crescuda del 6%. La borsa alemanya va tancar amb una pujada de l'1,5%. A Wall Street ahir el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va sumar prop d'un 2%. I aquest matí els parquets asiàtics es tenyeixen de verd gràcies als bons resultats macroeconòmics de la Xina. La borsa de Xangai suma un 1% i el Nikkei de Japó un 0,60. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
13: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
15: El Tribunal Suprem estudia portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants del govern espanyol.
17: Considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. El Suprem ha decidit, doncs, fer la consulta a Europa arran dels recursos presentats pels governs populars de l'Aragó i el País Valencià contra aquest procés de regularització. La Moncloa respon que el procés és plenament compatible amb la legislació europea i amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. S'atiu la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, en declaracions d'aquesta emissora.
18: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
19: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia.
17: La decisió judicial es va fer pública just ahir, l'últim dia del termini de regularització. També ha coincidit amb la presentació d'un pla d'integració del govern espanyol dotat amb 500 milions d'euros. Busca preservar la cohesió social davant els discursos d'odi i promoure una integració ordenada. Pedro Sánchez qualificava el col·lectiu de clau, però també els posava deures.
20: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen.
17: En total, el procés de regularització s'ha tancat amb més d'un milió de sol·licituds.
15: Mentrestant, als Estats Units, el Tribunal Suprem tomba l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
17: I suposa un revés contra la política migratòria de Trump. Volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants sense papers o els que hi són de manera temporal. El partit de Trump justificava el president nord-americà posant com a exemple el que es coneix com a turisme de part.
15: Aquí, en el cas Andic, la jutge demana clonar el telèfon mòbil de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que van trobar el seu fill pocs minuts després dels fets.
17: La jutgessa també va escoltar ahir la terapeuta de la família, tot i que en un primer moment va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, va declarar en tot moment com a testimoni i descarta citar-la com a investigada. La vídua d'Isaac Andic també va declarar més de dues hores i va haver de respondre sobre les suposades males relacions entre pare i fill. Els altres dos testimonis van ser els excursionistes que van explicar que Jonathan Andic estava en estat de xoc quan el van trobar. Per divendres està prevista la declaració de les dues filles d'Isaac Andic i germanes de l'investigat i d'un psiquiatre també que va visitar en una ocasió els dos implicats a petició de la terapeuta familiar.
15: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Tapero, també ahir defensava la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos.
17: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Tapero va sortir al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, que va acusar la gent encarregada de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic.
21: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
15: I les temperatures globals del mar aquest juny tornen a ser de rècord. El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
17: Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus. Aquests 21 graus de l'aigua del mar és un 0,1 grau més del que va arribar el 2023 i el 2024 a l'aigua del mar. Darrere hi ha el canvi climàtic i el fenomen meteorològic del Niño. El director del servei de canvi climàtic Copernicus, Carlo Buontempo, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
22: Havent afegit tant gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura promitja del planeta més alta i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En la direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
17: Buontempo defensa alhora que mai l'ésser humà havia tingut tant coneixement com ara sobre la previsió meteorològica.
15: Els acusats del cas Innova de suposada malversació de fons en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona.
17: L'exdirector del Holding Municipal d'Empreses Innova, Josep Prat, ha assegurat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batestesa i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, principals investigats, es va fer per ordre del Departament de Salut. Una altra de les acusades, Esther Ventura, l'ha rebatut.
1: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté.
2: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
17: L'exalcalde socialista de Reus, Lluís Martínez Pérez, també imputat, s'ha acollit el dret a no declarar. La Fiscalia demana penes entre 7 i 10 anys de presó per als 8 implicats per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
15: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners.
17: Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat.
15: Girona, Laia Claret.
4: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
17: El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs que ve un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que aquest avançament de calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
23: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
17: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
15: I comencem la crònica cultural parlant de teatre.
24: Perquè el Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La Truita, un text del Francesc Baptiste Amant, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment, Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas.
15: Marta Vivas.
25: La família és aquella institució on passa tot. Per això aquesta família que s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen, les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarsau i Jordi Boixaderas es posen al capdavant d'aquesta família que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs, dirigit al públic, des d'allò més banal i quotidià a allò més transcendent.
26: Que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic.
27: Existeixen a totes les famílies, d'alguna manera, aquests dos mons. Un món que és, entre cometes, còmic, que és el dia a dia, el sentit de l'humor que comparteixen, no? Les bromes que es fan. I després hi ha aquesta dimensió tràgica que, o poètica que és a totes les famílies, que és una separació.
25: La Truita és molt més que un àpat o allò que surt de la norma. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I atenció a això, perquè la nova pel·lícula d'Albert Serra està a punt a finals d'any o, com a màxim, a principis del 2027.
24: Així ho ha anunciat Albert Serra en una entrevista a 3Cat Info. Fa temps que se l'espera, perquè inicialment es pensava que la pel·lícula competiria a Cannes aquest any, però encara caldrà esperar uns mesos per veure la primera pel·lícula en anglès.
15: Marc Garriga.
28: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
29: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part, que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tu tot el dia.
28: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Filipí Lafdiaz, produïda per ell. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I un nom, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona.
24: El patronat del museu va aprovar ahir el nomenament per unanimitat després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. La nova directora, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables i amb un sou anual brut de 115.000 euros.
15: I els esports, Montse Raya.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial. L'última, Mèxic, ha superat l'Equador 2-0, Noruega 1, Costa d'Ivori 2 i França 3, Suècia 0. Avui al Mundial, a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 2 del vespre, Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. I el Barça, Ansu marxa i Lamine Yamal veu bé que arribi Julián Álvarez.
15: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
24: Avui comença la nova etapa de Joan Laporta com a president del Barça amb molts reptes per davant. Entre ells un de molt llaminer. Inaugurar el nou Camp Nou, la gran il·lusió d'aquesta junta que va decidir començar les obres en un moment que certament pocs aconsellaven fer-ho. Però també serà el moment de veure si mantenen la promesa electoral de no pujar els abonaments a l'estadi, perquè l'altre repte que tenen és l'econòmic, amb uns ingressos de rècord, però també amb un deute que no para de créixer. Veurem si en els pròxims anys i en aquest mandat s'obre o no el debat de la societat anònima com a model de club. I serà també el mandat del relleu de Laporta. Caldrà estar molt atents als moviments que hi hagi dins la junta directiva que puguin potenciar certs perfils d'alguns directius en concret. Podrà seguir viu el laportisme sense Laporta? Això ho veurem d'aquí uns anys.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
28: A aquesta hora fem un repàs de com es lleva el país. Als Alfacs, al Montsià, 25 graus de temperatura. A Òdena, a Anoia, 20 graus de temperatura. Gisclareny, al Berguedà, 16 graus en aquest moment. Un matí, doncs, una miqueta més fresquet cap a l'interior, cap a l'àrea del Pirineu, encara força càlid, de nit tropical en la façana litoral. Un dia avui marcat en general pel sol, aquest principi del mes de juliol, a la tarda amb alguns ruixadets. De fet, hi haurà algun ruixat que entre les 2 i les 5 de la tarda pot afectar algunes zones del Vallès i la Selva, i de cara al vespre, entre les 8 i, de fet, durant la nit, podria afectar també l'interior de les comarques gironines. A bona part de Catalunya, però, el dia serà assolellat i les temperatures més altes correspondran a les Terres de l'Ebre amb valors que poden arribar fins als 35 o 36 graus.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
8: I no ens en volem perdre detall.
7: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
9: Tot Gira en la seva màxima expressió.
7: Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
10: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
7: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
10: Aixeca els dos braços.
7: Algú podrà amb Pogacar?
11: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
12: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes d'aturades d'autobusos.
11: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
30: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
11: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
24: Bona tarda.
3: Catalunya migdia.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
7: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
24: A 2:15 de 9,
1: obrirem l'agora amb el cas Andic. Analitzarem les declaracions de la terapeuta familiar i la vídua del fundador de Mango. En parlarem amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro.
24: També abordarem les discrepàncies dins del PP sobre si s'ha girat full del procés. L'entorn d'Alberto Núñez Feijóo ho ha deixat caure per acostar-se Junts, però des del PP català neguen que sigui així.
1: A 2:15 ens fixarem en els ofegaments a les platges. Què es pot fer per evitar-los? Ho preguntarem a l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí.
24: A partir de les 10, l'última passejada de la temporada amb Albert Tom i secció de televisió i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I a les 11, entrevista Maria Oliver, una de les fundadores de la primera banda de Latin Kings d'Espanya.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
15: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
2: Ahir a temes pendents vam rebre dos ciutadans il·lustres de Badia del Vallès, Sergio Busquets i el Mago Pop. Amb ells vam recordar com va ser la seva infantesa al municipi.
8: Com estàs?
13: Mago Pop!
8: Recordeu-lo, la malla és meravellosa.
13: Sí.
8: I fica una mica de malla al nostre món.
14: Uau. T'he vist una foto a Instagram que vas amb un avió privat.
2: Aquesta porqueria de frase que acabes...
8: És un avió màgic, Ricard. Sí.
14: Qui són els Sebas i el Pepe que deies?
8: Els dos Lluies, que has parlat ara, Ricard. Dos Lluies.
14: Dos fills de Badia del Vallès, no? El Sebastià Moral, del Tribunal Suprem, i José María Macías.
8: Sembla producte de la màgia. Sí. Perquè la màgia existeix avui.
15: Però tu trobes màgic i bonic, tu, oi, Mago?
2: I meravellós.
8: Perquè tot està ple de màgia.
2: Ets un follet.
8: A mi a l'escola també m'acusaven.
15: Un folletic.
8: I va ser així com vaig aprendre a desaparir-hi davant les vostres ulls.
15: Sí, sí.
8: No l'intenteu buscar resposta. És la màgia. Així que 3, 2, 1...
15: Què ha passat?
14: Però què fas?
8: És la màgia.
13: Està sota la taula.
15: Surt d'aquí.
8: Cap
15: a 11:15. Més temes pendents.
16: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
18: Avui és un bon dia per a desitjar-vos bones vacances. A qui les tinga clar. Comença l'època en què Instagram s'omple de postureig. Les típiques fotopeu a vora mar i els bitllets menjant un gelat o agafant un avió. Però aquest és un missatge per a tota aquesta gent que ha de seguir treballant i que tindrà poques vacances o directament no les tindrà a l'estiu. Ànim. Penseu en la calora màxima que cau i en lo car que està tot. Sé que no és massa consol, però jo ho he intentat. Ha estat un plaer per a mi ser el bon dia de cada dimecres. Ens escoltem molt pronte.
16: I el segon, el Joan Foguet.
19: Mireu, no m'agrada gaire l'estiu, no m'agrada gens la calor, perquè treu el pitjor de mi, perquè no m'agrado, i perquè, de fet, això em fa col·lapsar. I em poso de mal humor. I no és només per la calor. Aquesta és l'excusa per parlar d'això, de quan tot se'n fa muntanya. Però hem de treure el millor de cadascú, perquè no hi ha alternativa. I per què diu el poeta que hem de saber afrontar el fracàs i l'èxit de manera paral·lela? Perquè són dues impostures. Perquè ningú té tants èxits ni tants fracassos com es pensa. Doncs això, nois. Avui pot ser un bon dia per decidir que avui és un bon dia. I demà, i l'altre, i el de més enllà.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimecres. El juliol comença avui. 1 de juliol, una jornada en què tindrem sol, algun ruixadet a la tarda i amb la temperatura que, en principi, es va normalitzant per l'època de l'any. Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
1: Avui un dia de sol en conjunt en tot el país, amb restes, però, d'aquesta inestabilitat que pot donar algun ruixadet cap al Vallès durant la primera part de la tarda i al vespre nit en algun punt de l'interior de les comarques gironines. Avui les temperatures més altes arribaran als 35-36 graus a les Terres de l'Ebre.
0: Arrenquem el juliol, per tant, després d'un juny de molta, molta calor. Ja ho teníem tots plegats, aquesta sensació, però és que ara les dades ho confirmen. Ho apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, que diu que 7 de cada 10 estacions del Meteocat han registrat alguna nit tropical, és a dir, per damunt dels 20 graus. Això feia més de 20 anys que no passava. També hem arrencat l'estiu amb l'aigua de mar més calenta que mai, en aquest cas fregant els 21 graus de mitjana, segons el Servei Europeu del Canvi Climàtic, Copernicus.
2: La temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics, que, clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
0: I això és important. Aigua del mar més calenta vol dir més tempestes i tempestes més potents. Aquesta és l'alerta que llançava el director de Copernicus, Carlo Buontempo. Aquest és un dels temes del dia, aquestes altes temperatures i els efectes, per, d'alguna manera, que afecten, valgui la redundància, a tota aquesta situació que hem d'afrontar, però l'altre gran tema d'aquesta setmana és, evidentment, el procés de regularització d'immigrants que va engegar el govern espanyol i que ara s'ha culminat. Aquest tema pot convertir-se, o com a mínim va a camí de convertir-se, en una picabralla judicial. A instàncies d'algunes comunitats governades pel Partit Popular, ara el Tribunal Suprem estudia portar-ho als tribunals europeus, bàsicament amb l'argument que la regularització que ha ordenat el govern de Pedro Sánchez podria xocar amb la legislació comunitària. Alguns experts, però, no ho tenen tan clar.
3: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
4: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia.
0: Precisament la gestió de la immigració, a banda del que deia la politòloga de la Pompeu, Gemma Pinyol Jiménez, i l'Observatori, i Diego Boza, de l'Observatori de Dret Públic de la UB, precisament la gestió de la immigració, dèiem, ha estat el principal tema que han callat les negociacions entre el Partit Popular i Vox a Andalusia.
5: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalusia, debe entenderse que esta cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta primera votación.
0: Demà dijous, Moreno Bonilla se sotmetrà a una segona votació. Amb el periodista Pablo Montesinos, avui al matí de Catalunya Ràdio, analitzarem com estan les coses entre els populars i l'extrema dreta. Ara que Vox, a més, ha afegit una proposta més per acabar de rematar aquesta ofensiva d'aquests últims dies. Vox planteja que no es permeti votar als espanyols que viuen a l'estranger. Avui tenim sessió de control al Parlament de Catalunya i a Madrid continua la pressió contra Pedro Sánchez. Pressió també interna. Un dels seus crítics habituals, Emiliano García Page, president manxec, avui concedeix una entrevista al periòdico.
6: La gran pregunta es: no somos culpables de nada, no somos responsables de nada de lo que está pasando. Todo es una conjura mundial. No hay nada de lo que debamos arrepentirnos.
0: I sobre el cas Andic, analitzarem durant l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, amb la Maica Navarro, les declaracions dels primers testimonis.
7: Julia, ¿qué ha declarado?
0: Aquest era el moment en què sortia del jutjat de Martorell la terapeuta, de pare i fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant 2 hores i 40 minuts, però, en contra del que s'havia especulat, en va sortir com a testimoni, exactament igual com hi va entrar. Això tots els informes policials que apunten que podria haver tingut una influència en la mort del fundador de Mango. Amb la Maica Navarro també parlarem de les paraules del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir, en aquest programa, sobre el repunt de tirotejos.
8: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: I analitzarem per què la Generalitat ha demanat al govern espanyol endurir el codi penal per tinença d'armes i cultiu i tràfic de marihuana i, sobretot, quina és la posició del Ministeri. El Mundial, aquesta mateixa nit, Mèxic, una de les anfitriones, s'ha classificat pels vuitens de final. Han superat 2-0 l'Equador. Abans, França ha tornat a demostrar que és una de les favorites.
9: 2-3, entre Lise, Dembélé i Mbappé. Mbappé, maintenant! Mbappé, qui a trouvé la paix, com
0: 3-0 en un partit contra Suècia, on Kylian Mbappé ha marcat 2 gols. França jugarà els vuitens de final contra el Paraguai. En el menú d'avui, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. Això avui, que Llimiana, el Pallars Jussà, el sol ha sortit quan faltaven 6 minuts per 6:45, i a Pinell de Brai, a la Terra Alta, es pondrà a 4:15 de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: 5 dies.
11: És el termini que el Tribunal Suprem ha donat a les parts, la Generalitat Valenciana, el Govern de l'Aragó i l'Advocacia de l'Estat, perquè argumentin si creuen que la regularització d'immigrants és contrària o no a les normes europees en aquesta matèria.
12: Si conclou que sí, el Tribunal portarà la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Suprem s'ha decidit a obrir aquesta porta, ara que s'ha acabat el termini per demanar acollir-se al procés. Mentrestant, el Govern espanyol accelera els tràmits de les sol·licituds.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: El Tribunal ha fet aquest pas després que el Govern de l'Aragó i la Generalitat Valenciana hagin presentat un recurs contra el decret de regularització del Govern espanyol. El Suprem té dubtes sobre l'encaix d'aquest procés amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Una regularització que Pedro Sánchez defensa per raons humanitàries, econòmiques i demogràfiques.
14: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
13: La Moncloa insisteix que la norma és compatible amb el dret europeu, descarta que les mesures cautelars, si s'adopten, afectin els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal, i recorda que els permisos concedits només tenen validesa a Espanya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No des de l'estranger.
15: La dreta espanyola continua carregant contra l'ampliació del cens electoral. D'una banda, PP i Vox carreguen contra la coneguda com a llei dels nets, que dona la nacionalitat i, per tant, el dret a vot a prop de 2,5 milions de descendents d'exiliats que no viuen a Espanya.
11: El partit d'ultradreta ha anat una mica més enllà i també ha demanat a la Junta Electoral Central que no es permeti el vot per correu des de fora les fronteres de l'Estat.
0: Para els peus.
12: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha tombat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
0: Washington, Oriol Serra.
16: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
17: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
16: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més de 1,000 milions de dòlars.
15: Són els ingressos que Donald Trump ha declarat només durant un any i que estiguin relacionats amb les criptomonedes. Així consta l'informe financer que Trump ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Part d'aquests ingressos provenen del World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar.
11: Per cert, que a partir d'avui la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ja no pot continuar operant a la Unió Europea perquè no té autorització de cap dels estats. Qui tingui inversions haurà de retirar els diners o transferir-los a altres plataformes.
0: Augmenta
12: la quantitat que deuen els grans morosos a l'Agència Tributària. El tancament del 2025, més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la hisenda espanyola. Entre els noms, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspar.
0: Encara no.
15: Des d'avui i fins a finals d'any, Irlanda assumeix la presidència de torn del Consell de la Unió Europea i durant aquests 6 mesos no té previst abordar l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ambaixadora irlandesa aclareix que no es farà fins que hi hagi consens entre els estats.
0: I entra en vigor.
11: Avui la Unió Europea comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. A partir d'ara, la majoria de productes nord-americans es podran vendre als 27 estats sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un aranzel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
10: L'acord signat l'estiu passat va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
18: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre complix els seus compromisos.
10: Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Comença a cobrar.
12: A partir d'avui, la Unió Europea, una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris, són, per exemple, les compres que es fan a les plataformes xineses Shein, Temu o AliExpress.
15: Fins ara, si no arribaven als 150 euros, estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin.
0: S'encareix.
11: A partir d'avui, 10 cèntims el litre de gasolina i 2,8 cèntims el de gasoil. L'increment es deu a l'eliminació de la rebaixa de l'IVA dels carburants que el govern espanyol va implementar al març per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui torna a ser del 21%.
0: Silenci.
12: És una de les imatges més repetides aquestes primeres hores, aquestes últimes hores a Veneçuela. Els equips de rescat necessiten el màxim de silenci possible per trobar gent viva sota la runa. En les últimes hores, 6 dies després del terratrèmol, encara s'ha pogut rescatar amb vida un nen de 3 anys.
0: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
19: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara es dura el trauma per l'horror viscut.
20: Que vuelva a temblar. Y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
21: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
19: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000. Des de Caracas, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Clonar els telèfons.
15: Després de les primeres declaracions dels testimonis en el cas Andy, la jutgessa ha demanat una còpia del telèfon mòbil de la parella de l'empresari i dels dos excursionistes que es van trobar el fill del fundador de Mango minuts després de l'accident.
11: També va declarar la terapeuta, una compareixença que va ser molt llarga i, tot i les sospites que va poder influir en el comportament de Jonathan Andy, va sortir del tribunal sense estar investigada.
0: Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
22: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida. Declaració també llarga, més de 2 hores, de la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit que es fes una còpia del seu mòbil a petició de la jutge. També va demanar aquesta còpia als dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després que el pare caigués muntanya avall. Van declarar que estava en xoc i bloquejat. La magistrada ha demanat a la policia una reconstrucció de la caiguda mortal. Des de Martorell, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Intercanvi de crítiques.
12: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos d'Esquadra. I en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, rebat les crítiques de Francisco Marco, pèrit de la defensa de Jonathan, sentim primer Marco i la resposta de Trapero.
23: Existe un policía que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación, que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente.
24: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: A la tardor.
15: És quan el Tribunal Constitucional preveu resoldre el primer recurs d'empara per la no aplicació de la llei d'amnistia. Ho va anunciar ahir en aquest programa José María Macías, magistrat encarregat de la ponència de la sentència sobre Jordi Turull.
25: Podem comptar que a partir de principis de la tardor estarem en posició de poder tirar el tema endavant.
0: Estabilitzat.
11: L'incendi que s'ha declarat aquesta nit en un magatzem dels laboratoris al Mirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. No hi ha hagut ferits i tots els treballadors que hi quedaven han pogut sortir pel seu propi peu.
0: I torna el Willy Wonka original.
26: For the first time in decades,
12: I això ha despertat polèmica a les xarxes perquè Netflix recrearà amb intel·ligència artificial la veu de l'actor Gene Wilder mort el 2016 pel nou reality inspirat en Charlie, la fàbrica de xocolata.
15: Tot i les crítiques, la iniciativa té l'aprovació de la família de Wilder. L'estrena serà el 23 de setembre.
0: I queda menys.
11: Per veure la nova pel·lícula d'Albert Serra en una entrevista a aquesta emissora, ha dit que estarà a punt de finals d'any jo com a màxim a principis del 2027.
0: Marc Garriga.
15: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
1: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més que part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tu tot el dia.
15: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Filipí Laf Díaz, produïda per ell. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Montserrat, bon dia.
11: Bon dia.
0: Mèxic a vuitens.
11: Aquest matí ha superat l'Equador per 2-0. Abans, França referma com a favorita 3-0 contra Suècia i Holland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori.
0: Ara, Anglaterra.
11: A les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. També avui al Mundial a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos, també ha plegat Bielsa de l'Uruguai.
0: I avui, que és 1 de juliol, a les últimes hores ha nascut la Júlia, amb 3,55 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jana, amb 2,660 quilos, en aquest cas, a casa seva, a Sant Antoni de Vilamajor. Benvingudes a la vila, benvingudes a la vida, i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Manlleu, 21 a Sant Quirze del Vallès i 23 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
3: Cua a l'AP7 a aquesta hora entre Cerdanyola i Sant Cugat en sentit sud per un accident que talla un carril.
2: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, convocades 40 places de maquinista per portar els trens de la nova línia R Aeroport, que connectarà en 20 minuts la T1 amb el centre de Barcelona cada quart d'hora.
3: Un servei operat per Ferrocarrils de la Generalitat previst per al primer semestre de l'any que ve.
4: Més endavant es contractarà el personal d'atenció al client de les estacions. Carles Ruiz és el president de la companyia.
5: Oferim l'oportunitat de treballar amb un nou servei que s'opera per primera vegada a Catalunya amb aquestes condicions d'arribar directament a les dues terminals de l'aeroport amb uns trens nous preparats també per aquest servei singular, que també és una diferència important.
2: Més notícies. Al Vallès Oriental, moció de censura a Vilanova del Vallès, amb dos regidors d'Impulsem que trenquen el govern.
3: Josep Casals, fins ara regidor de Dinamització Econòmica, és el candidat a ocupar l'alcaldia fins a final de mandat amb el suport dels 5 regidors d'Unitat, que fins ara estaven a l'oposició.
2: Noves troballes a la cova gran de Collbató obren la porta a estudiar el mesolític a Montserrat.
4: La campanya d'excavació d'aquest juny identifica nivells de sediments entre 6.400 i 11.200 anys d'antiguitat a l'interior de la cavitat, ho llegim.

0: com ara Anne Louise, Nina Flowers o Brady Prince.
1: Més cultura, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona.
2: El patronat del museu ha aprovat el nomenament per unanimitat després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional.
0: El patronat ha destacat la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat.
1: I dues més de cultura.
3: Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero
1: d'entrada amb taburete al Festival Nits d'Occident al Palau de Pedralba. Serà a les 10 del vespre. I també teatre. Torna a Barcelona Una noche sin luna. Un muntatge sobre Federico García Lorca amb Juan Diego Boto al capdavant. Es pot veure al Teatre Tívoli fins al 26 de juliol, però ja no queden entrades. 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa. Avui la paraula més repetida és regularització. El diari Ara titula que el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i escriu que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem. També en portada el cas Andic. És la gran foto de portada del diari del grup Godó i veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto hi diu la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. L'Ara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la i el periòdico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic. Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja. I el periòdico entrevista el president de Castella i Lleó, Emiliano García Page, que diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res. I per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
7: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
8: el 12, el 19, el 34, el 44 i el 50. I els sols, el 3 i el 8.
7: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go.
9: Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go. Mario Roger, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia.
9: A les històries del Mundial, avui el partit entre les dues Alemanyes.
10: Mundial d'Alemanya 1974, en plena Guerra Freda, arriba la bomba al sorteig. Alemanya Occidental contra Alemanya Oriental a la fase de grups. Un partit per representar la lluita entre el capitalisme i el comunisme. A una banda, Alemanya Occidental, plena d'estrelles, Franz Beckenbauer, Gerd Müller... L'Oriental no té grans noms, però sí l'obsessió comunista per l'esport com a propaganda que fa que estiguin molt preparats. Després de les dues primeres jornades, totes dues seleccions ja estaven classificades, però el 22 de juny a Hamburg es jugarien la primera plaça del grup.
9: Quin era el clima, Maiol?
10: Doncs bastant cordial dins sí. El que és la Guerra Freda. Els dos països es reconeixien prèviament, entre els jugadors hi regnava la camaraderia... però políticament tothom ho volia aprofitar. Alemanya Oriental va enviar 1.500 persones a veure el partit, totes seleccionades prèviament, amb els antecedents revisats, fidelitat al règim, situació familiar i, per si de cas, amb agents de l'Stasi entre la tripulació. Futbolísticament, el partit tenia una paradoxa. Qui guanyava aniria a un grup amb Brasil, els Països Baixos i l'Argentina, i qui perdia amb Polònia, Suècia i Iugoslàvia. Va ser més aviat fluix i defensiu, sense gaire acció, fins que al minut 77...
11: Spavassa...
10: Spa va cercar-se una pilota a l'àrea i fa l'únic gol del partit. El règim ho ven com una victòria del comunisme sobre el capitalisme i Spavasser es converteix en heroi nacional del país. Per cert, per això que va acabar fugint a Alemanya Occidental aprofitant un partit de veterans. En canvi, a l'altra banda de la frontera, la derrota s'assumeix com un fracàs, però més aviat esportiu en una selecció que aspirava a guanyar i va servir d'alguna cosa.
12: It's all over! West Germany has won the World Cup!
10: Perquè l'Alemanya de Beckenbauer acaba guanyant el Mundial derrotant a la final la

0: Mítica Holanda de Johan Cruyff, més recordada, per cert, que aquella Alemanya.
1: Sí.
0: En canvi, tot i l'èxtasi de la victòria en la fase de grup, els orientals cauen en la segona fase del torneig. Amb els anys, el relat ha quedat com que les dues seleccions van guanyar, una en la batalla ideològica i l'altra en la futbolística.
2: Ara és Maiol.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir, la xifra que germana els gats i les gotes era 4. Avui dimecres, el primer Enigmàrius de juliol, sense punts però amb premi, fa la xifra que desterota les parelles en no res, de 4 lletres. La xifra que desterota les parelles en no res, 4 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: El més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui el monòleg del Marc Giró, el seu programa Carol Show.
6: La fidelitat a un mateix, passi el que passi, malgrat tot, i sense fer mal. Això va ser el que vaig pensar a nit, veient el monòleg de Marc Giró al seu programa a la Sexta, on una vegada més vaig ser en defensa del català i dels catalans i de totes les llengües cooficials, front a les crítiques espanyolistes de sempre i utilitzant aquesta barreja d'ironia i seny tan difícil d'armar a televisió. Estic segura de que li va molestar a moltíssima, moltíssima gent.
2: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la regularització d'immigrants, el Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Molt lluny.
7: La pel·lícula de Gerard Toms la protagonitza un aficionat de l'Espanyol que, després d'un partit de Copa de la UEFA, decideix quedar-se a viure a Utrecht, als Països Baixos. Allà ha de sobreviure sense saber l'idioma, sense diners i, per tant, compartint el dia a dia amb molts immigrants africans. Ofereix una perspectiva molt interessant sobre què significa trobar el teu lloc al món, com pots recórrer el camí per incrementar la confiança en tu mateix i així també estimar millor els altres. El protagonista és Mario Casas, que demostra que és molt millor actor del que molts pensen. De fet, es van dur Gaudí per aquest paper. Molt lluny. Es pot veure a Movistar Plus i a Filmin.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
10: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
11: 150 anys movent-nos per tu.
12: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
13: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
14: Troba el teu lloc amb ParkClick.
15: Catalunya Ràdio.

0: Rádio te acompanha ao Bajas.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Dos quarts i... En fa dos minuts per dos quarts i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
3: Bon dia al Barça femení.
4: Felicitats al Barça femení, però vamos, no es pot anar així pel món.
5: La Mireia Calventell.
3: L'equip femení del Barça, flamant campió d'Europa, de Lliga i de tot en general, és protagonista del dia perquè una altra de les seves jugadores importants ha anunciat que se'n va del club, Salma Parayuelo.
2: I recordem que la temporada que ve tampoc no seran a l'equip ni Alexia Putellas, ni Mapi León, ni Ona Batlle.
6: Tiene que ser yo un poco preocupada por esto que pasa.
2: Home, Carolina Graham Hansen, com estàs? Bon dia.
6: ¿Por qué todas he sido de Barça?
3: ¿Qué?
2: Crec que pregunta per què se'n van totes del Barça.
3: Hosti, doncs no ho sé, això se li hauria de preguntar a algú del club. M'imagino que deu ser una qüestió de diners.
6: Ah, no, pero soy preocupada porque es ir a toro, pero no vienes nada aquí. Entonces digo, penso el setembre, llego aquí y dice, ¿on son la dona?
3: Sí, on són les dones, no? M'imagino que el Barça fitxarà recanvis per totes aquestes jugadores que se'n van.
6: Ja, però has de pagar algo en dinar de part de su feinación, no?
3: Què?
2: Això tampoc ho entès.
6: No, he pagat poc a Barça, a mi.
3: Ah, que si el Barça et paga poc a tu. Ah. No ho sé, no ho sé. Ah. Ho hauries
6: no,
3: de mirar.
6: No, que se voy a revistes, porque a lo mejor es yo tonta que ganos menos dinero de toda para la renta.
2: No cal que revisis res, no. Caroline. Només faltaria que ara marxessis tu, no fotem.
6: Sí, però penses aquí, Barça és la sol cada dia, comes, la ganta, casi toda buena.
3: Clar, té moltes coses bones, Barcelona i Catalunya en general.
6: Sí que es verà que últimament hi ha un poc de drama de fuego everywhere i la ganta maten calles.
2: Bueno, tampoc n'hi ha per tant, no exagerem, eh?
3: Un dia, va ser un dia, o dos.
2: Dos quarts de vuit.

0: Avui la immigració continua centrant bona part dels debats a la política espanyola. D'una banda, el Tribunal Suprem estudia si porta la justícia europea el procés de regularització de persones migrants en sospitar que pot xocar amb el dret comunitari. Això d'una banda. De l'altra, el Partit Popular i Vox continuen carregant contra el govern espanyol per, suposadament, inflar el cens electoral amb la llei de nets que permet votar els descendents dels exiliats que no viuen a Espanya. De fet, Vox ha demanat directament que no es deixi votar per correu des de l'estranger. Però és que, a més, la immigració també ha fet encallar la investidura a Andalusia.
1: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta primera votación.
0: Demà dijous, Moreno Bonilla se sotmetrà a una segona votació després que, com sentíem, no superés la primera. Si també fracassa la votació de demà, arrencarà un compte enrere de 2 mesos abans que s'hagin de repetir eleccions. I també analitzarem avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, les primeres declaracions de testimonis del cas Andic.
2: Julia, ¿qué ha declarado? La declaración larga, Julia.
0: Així sortia del jutjat de Martorell la terapeuta de pare i fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant 2 hores i 40 minuts i, en contra del que s'havia especulat, ara mateix continua constant com a testimoni. En parlarem una mica abans de les 9 amb la Maica Navarro. Recordem que d'aquesta terapeuta hi ha informes policials que apunten que hauria pogut tenir una influència en la mort del fundador de Manco. I pel que fa als esports, Montserraia...
3: Mèxic, França i Noruega ja són els vuitens de final del Mundial. L'últim ha estat Mèxic, que ha superat l'Equador 2-0. Noruega 1, Costa d'Ivori 2. Noruega 2, Costa d'Ivori 1. I França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. I el Barça, Ansu, traspassat al Mònaco, i la Minya amb el BV, que arribi Julián Álvarez.
0: En el temps, comencem el juliol amb el retorn de la tramuntana i el mestral que ja bufa els dos extrems del país. Tomàs Molina, bon dia.
4: Molt bon dia, doncs sí, a Portbou està fent 53 km per hora, Tortosa, el mestral, 51 km per hora. Avui i atenció a aquest risc d'incendis, que és molt alt en tota la zona de l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, amb la presència de vent i també amb les altes temperatures. Avui, en un dia de sol en conjunt a tot Catalunya, potser amb alguns ruixats que mitja tarda poden afectar sobretot algunes zones del Vallès, i al vespre nit poden afectar també l'interior de les comarques gironines. Temperatures avui que les més altes arribaran als 35-36 a les Terres de l'Ebre.
0: I la mobilitat. Tenim afectacions a l'R11 i a l'RG1 per un altre robatori de cable. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, a retards d'uns 20 minuts a les línies R11 i RGU de Renfe a causa d'un robatori de cable de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà. De moment, Adif no té una previsió sobre quan podrà solucionar aquesta incidència. I avui també hi ha retards en l'alta velocitat. L'AVE, que havia de sortir a 6:45 del matí de Barcelona Sants cap a Madrid, està previst que ho faci amb una hora de retard d'aquí a pocs minuts. I l'AVE, que va de Figueres a Madrid, circula amb un endarreriment de 15 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, a la línia 1, la vermella, hi ha hagut una incidència en un tren a l'estació de Fondo, que ara ja s'ha solucionat, però que encara cueja, i les freqüències de pas dels convois poden ser superiors a les habituals.
0: I a les carreteres, atenció, perquè tenim un accident que complica la circulació, l'AP7. Clàudia Serra, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha lentitud amb aturades entre Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud per aquest accident. Ara els vehicles implicats ja s'han retirat al voral. Més enllà d'aquesta incidència, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, destaca A2 des de Pallejà, la B23, a Molins de Rei, C58 i C33 a Montcada, tot en direcció Barcelona. I carregades també les rondes, a aquesta hora ja, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. 3:45 d'avui, obrim la redacció del matí per començar a repassar la premsa, vaja. I comencem, com sempre, amb les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui els diaris hi destaquen les opinions sobre el procés de regularització d'immigrants i els dubtes que ha expressat el Suprem.
8: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que subratlla que el procés de regularització amb més de 1.200.000 peticions ha trencat totes les previsions.
9: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupolosos amb el dret europeu després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
8: Per la seva part, l'Ara critica els arguments del Suprem Suprem i apunta que es tracta d'una nova maniobra de la justícia per torpedinar les decisions d'un govern espanyol que percep hostil.
9: Afirma que els magistrats són un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els últims anys, la mesura trenca la confiança entre els estats perquè té un impacte en el conjunt de la Unió.
8: Per El Mundo, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta de negar els drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que l'espai Schengen, les decisions dels estats, traspassen les seves fronteres.
9: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
8: Un altre tema destacat avui als articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de nets, que permet, recordem, obtenir la nacionalitat a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger.
9: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes acusacions és una greu irresponsabilitat.
8: El País hi afegeix que la competició entre les dretes per sembrar dubtes sobre el sistema electoral beneficia els més extremistes.
0: Doncs continuem el repàs a la premsa. Volem saber què hi ha trobat avui l'escriptor Pons Pons.
7: Enmig d'un panorama informatiu penós i depriment, les bones notícies no són una manera d'ignorar els problemes, sinó de recordar que hi ha gent que treballa per a resoldre'ls. La vacunació contra el virus del papiloma humà està eliminant la malaltia i hi ha projectes científics, socials i mediambientals que demostren que el progrés existeix i, encara que no ocupin les portades de la premsa, convida en l'optimisme. El futur depèn de nosaltres. També hi ha bones notícies i el que hem de fer és valorar-les i el que no hem de perdre mai és l'esperança.
10: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy.
11: B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
12: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
14: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
15: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
16: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
15: A més, té un 98% de carn.
16: És natural que es noti, oi?
15: Doncs sí, natural.
17: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
18: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
19: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Un altre efecte de la calor.
9: La Torre Eiffel és més alta, concretament 10 centímetres més. És una variació que també passa a l'hivern perquè reaccionen les temperatures extremes. És un fenomen que ha provocat la física. Com tots els metalls, el ferro forjat respon a la calor i creix a l'estiu i es contrau a l'hivern, o recull el Clarín.
0: La pregunta que es fan els clients al Bon Preu.
22: Què ha passat perquè els prestatges estiguin mig buits? Doncs bé, aquests últims dies diversos clients de Bon Preu i Esclat s'han trobat amb dificultats per trobar algun producte habitual i ho han traslladat a les xarxes. Doncs bé, llegim a Vilaweb que ha estat una incidència tècnica en el seu sistema logístic de proveïment i que ja s'està començant a recuperar la normalitat.
0: Per què és notícia Tossa de Mar?
1: Doncs pel risc d'ensorrament d'una de les torres de la muralla. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que això ha obligat a tancar les terrasses del voltant. Es tracta de la torre de Ses Hores. L'alcalde admet que el deteriorament és més greu del que s'esperaven i ara estudien com assegurar-la.
0: Aquí han enredat.
22: A un poble de les comarques de Castelló, en concret Cortes d'Arenós, ha denunciat que li han canviat una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar. Per casualitat, se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns. Després d'investigar, van descobrir que el bisbat s'havia endut l'obra original. Ho argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
0: I si sou dels que us piquen els mosquits, alerta, perquè això us interessa.
1: Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per aquest insecte. Han comprovat que els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment els mosquits, sobretot quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem en respirar. Ho recull el Nació.
0: I què fa Neymar entre partit i partit del Mundial?
22: Doncs anar de compres, però no de compres qualsevol. El futbolista brasiler és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió. D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges. Per si us interessa, de la botiga Jacques.co, una de les marques més prestigioses del món. Veieu a La Vanguardia.
0: I ara mateix falten 4 minuts per començar, 4 minuts per arribar a 3:15. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
2: A la premsa econòmica, el mercat ha passat del no hi ha petroli al ja no hi cap més cru en tan sols una setmana, ho llegim a l'Economista. El diari explica que les refineries d'Àsia van comprar tant petroli durant les pitjors setmanes del conflicte a l'Orient Mitjà que ara tenen els tancs a petar. Fins i tot estan rebutjant el petroli que arriba d'Hormuz, motiu pel qual alguns vaixells han de travessar l'oceà cap als Estats Units per trobar una altre destí. Cinco Dies assegura que el bitcoin està en depressió profunda, ha firmat el seu pitjor mes des del col·lapse de les criptomonedes el 2022 i, segons el mitjà, el sentiment inversor s'ha estat deteriorant. I l'ONU Economia avisa que l'aeroport del Prat preveu batre rècords en el trànsit aeri aquest estiu. Espera rebre prop de 12 milions de passatgers entre juliol i agost.
3: I a la premsa internacional, la premsa nord-americana obre amb la declaració financera de Donald Trump aquests 2.000 milions de dòlars que ha guanyat des que és president. El New York Times explica que la falera de Trump per fer diners sense evitar els conflictes d'interès no té precedents a la història. La tradició que els familiars dels presidents tinguin negocis és antiga, parla des de l'emissora de ràdio que tenia la dona de Lyndon Johnson fins als negocis del fill de Biden a Ucraïna, però ningú com Trump s'ha enriquit gràcies a les seves pròpies decisions. Al Financial Times llegim que, a part de les criptomonedes, els altres negocis que han enriquit el president són els productes llicenciats amb la seva marca. 4,7 milions en rellotges, $208,486 per la Bíblia comercialitzada amb el cantant Lee Greenwood i $67,000 per la venda de bambes i perfums. I sobre Venezuela, a El Nacional expliquen en portada que el dolor per les víctimes se suma a la indignació per la gestió del règim.
0: I a la premsa esportiva, Montserraia.
23: Un adeu definitiu. Però yo la voy a conseguir. Lluny de saber si triomfarà com a cantant amb aquest nou disc que ha publicat recentment en Sofati, acaba de dir adeu al Barça. El periòdico ho titula com l'adeu a l'hereu del 10 de Messi i parla d'estrellat troncat del... Perdó.
0: Ui. Això és l'aire condicionat.
23: I aquestes matinades... La veu no està acostumada. Doncs això, parlen d'estrellat troncat del golejador més jove de la història del Barça. Això sí, l'Esport recull que el traspàs d'Ansu al Mònaco li reportarà al Barça 11 milions d'euros i un 20% d'una futura venda del jugador. A més, s'alliberen 14 milions d'euros de fitxa amb el jugador que encara tenia un any de contracte amb el Barça. Tot plegat serà clau, diuen al diari, per aconseguir aquell 1x1 que cada estiu proclamem com a desitjat pel Barça per poder fitxar. Encara al Barça, el Mundo Deportiva parla de Laporta 3.0. Avui comença el tercer mandat de Joan Laporta com a president blaugrana amb un acte a les 12 del migdia a l'Auditori del Camp Nou. I destaquen els reptes que té Laporta al davant. Tornar a guanyar la Champions, acabar el Camp Nou i construir el Palau i, entre d'altres, fer més competitiva la secció de bàsquet. L'Esportiu titula un tot teu amb una foto del relleu de Rafa Juste, que ha estat els últims quasi 5 mesos com a president interí cap a Laporta.
0: Macarons! I a la premsa del cor, Julia Janeiro, la filla de Jesulín de Ubrique, Pineda.
4: Julia Janeiro, filla de Jesulín de Ubrique, Curro Pipi i Maria José Campanario, ha anunciat que amb només 23 anys s'ha convertit en propietària d'una vivenda. La futura superestrella ha compartit la notícia a Instagram des de la notaria, on ha signat la compra acompanyada del seu pare. Un exemple inspirador per la gent jove que amb esforç i tenacitat poden aconseguir els seus objectius. En el cas de Jules Janeiro, l'esforç i la tenacitat que ha posat en convèncer a Jesulín que deixi anar la mosca, esclar. Des d'aquí, l'enhorabona a Jesulín de Ubrique, Curro Pipi, que no echava un capote des de feia molt de temps.
0: Canalies, qui fa anys avui?
5: Anem, i avui felicitem l'actor català Jordi Mollà.
0: Jordi Mollà, 54.
5: 58. Sí. També fa anys l'actriu Verónica Sánchez.
0: 42.
5: Sembla més jove del que sí, és, perquè avui en fa 49.
0: Mira.
5: També la mítica Pamela Anderson.
0: Home, Pamela Anderson. 62?
5: Una mica més jove, 59. Sí. Sumo un any més, Missy Elliott, meravellosa.
0: Sí, 34.
5: Doncs ara no m'ho he apuntat aquí, ara m'ho he deixat.
0: Sara Llobet, quants anys fa Missy Elliott, si no et sap greu? Mentre mirem... Qui...
5: No, és que estic al... Això. Però sí que et diré que fa anys Cristina Cifuentes.
0: Cristina Cifuentes, i les cremes aquelles, 60.
5: 62.
0: Mira.
5: I acabem amb l'exatleta Carl Lewis.
0: Home, Carl Lewis, deu ser granadet. 72?
5: Doncs mira, 65.
0: 65.
5: Tenim Missy Elliott.
0: 55 anys, Missy Elliott.
5: Molt bé, Freddy, sí, 55.
0: Jo n'hi havia fotut 30, sí, imagina't. El Santoral.
5: Avui és Sant Aaron, germà de Moisès, com que s'explicava amb més facilitat que el seu germà. De fet, diuen que Moisès tartamudejava. Va ser l'encarregat de dirigir-se al faraó per demanar-li que deixés sortir el poble de Déu de la terra d'Egipte. Alerta, diuen que va morir als 123 anys. Caram. I el més rellevant és que els seus fills grans van morir cremats pel foc diví després d'haver transgredit les estrictes lleis del sacerdoci. A Catalunya hi ha 5.207 persones que es diuen Aaron.
0: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 1 de juliol de 1996. Atenció a la promesa que feia Renfe. A partir del novembre de 1996, la companyia es comprometia a fer el trajecte a Barcelona-València en només 2 hores i 15 minuts, gràcies a uns trens que podrien circular a 220 km per hora. Han passat 30 anys i el viatge continua durant gairebé 3 hores i mitja. Catalunya Ràdio va anunciar ara fa 30 anys que el matí d'Antoni Bassas s'allargaria una hora a partir de la temporada 96-97. Bassas cobrirà la franja de 8 a 12 i no de 9 a 12 com fins aquell moment. El programa sacrificat és l'informatiu Hora Punta de Josep Puigbó, que s'emetia de 8 a 9 del matí. I acabo amb una mort ara fa 30 anys que va sacsejar el món del teatre. Van trobar morta a casa seva al barri de Gràcia l'actriu Marta Oller, després de precipitar-se per un pati interior. Oller tenia 21 anys, interpretava la Bar al Festival Grec d'aquell any i s'havia fet popular a TV3 amb el paper de Farners a Secrets de Família.
0: Avui és 1 de juliol, 182è dia del calendari. Falten 18 dies per la final del Mundial, 3 per la sortida del Tour de Barcelona, 2 pel final de temporada del matí de Catalunya Ràdio, i així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
24: El Suprem té dubtes amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les.
25: La immigració ajuda a cobrir esas necessitats laborals, també a sostenir el estat del benestar.
26: És més un debat polític que jurídic.
27: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna.
28: El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país.
29: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme.
30: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. Va sortir com a testimoni sense cap imputació.
31: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, en el marc d'una investigació judicialitzada.
0: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb el major Roger. Sisme.
3: Divisió o separació, especialment dins una religió establerta. Avui molts diaris parlen d'un nou sisme a l'Església Catòlica per la rebel·lió dels lafabrians, que estan a punt d'ordenar 4 bisbes sense mandat pontifici. S'arrisquen així a l'excomunió automàtica per part del Vaticà.
0: Va, que aquesta és bona. Aptònim.
3: Antropònim que semànticament té relació amb alguna característica física, moral, professional o d'altra mena de la persona o el personatge de ficció a què fa referència, o que ho hem dit tota la vida. El nom fa la cosa. El més habitual de sentir els mitjans és el director de Copernicus, l'organització contra el canvi climàtic que dirigeix el mític Carlo Buontempo.
0: Anfitrió.
3: Persona que té convidats a taula, especialment tractant-los amb magnificència. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans no recull anfitrió com el país que organitza una competició, com per exemple Mèxic al Mundial. Veient el partit d'avui en què ha guanyat l'Equador, després que els seus aficionats passessin la nit anterior fent anar la pirotècnia a l'hotel del rival, no es pot dir precisament que els hagi tractat amb magnificència.
0: Tres xifres del dia, Lara García. 5.800.
2: Són les empreses i persones que devien cadascuna més de 600.000 euros a la hisenda espanyola a final de l'any passat. Entre els noms, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspar. La quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola ha augmentat.
0: 2.000.
2: Són les llicències d'obra en urbanitzacions inhabitables que ha concedit en l'última dècada la Diputació de Barcelona. Ho avança el periòdico. Les urbanitzacions catalanes acumulen greus problemes de falta de subministrament i serveis. En total, n'hi ha 367 a la província amb dèficits.
0: 1.000 milions de dòlars.
2: Són els ingressos que ha declarat Donald Trump durant l'últim any relacionats amb projectes de criptomonedes. Bona part d'aquests ingressos provenen del World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar. Així consta l'informe financer que el president dels Estats Units presenta cada any davant l'oficina ètica governamental.
0: I les tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una dona que baixa per unes escales amb ulleres de sol, jaqueta blanca, porta a la mà una bossa també de color blanc, una medalla d'una Mare de Déu penjada al coll. Se la miren des de dalt de l'escala quatre policies, dos Mossos i dos agents de la Guàrdia Civil.
7: És la ja famosa terapeuta dels Andí, que arribant ahir als jutjats de Martorell. Fins a última hora, de fet, hi va haver dubtes de si es presentaria a declarar perquè havia costat localitzar-la, però finalment sí que hi va anar. I va anar tota sola. Va respondre a les preguntes de totes les parts durant més de 2 hores i mitja i d'alguna manera devia convèncer la jutgessa perquè, tot i els informes que assenyalaven la seva possible influència en el fill Jonathan, en la mort del pare que s'està investigant, la terapeuta va sortir com va entrar, com a testimoni.
0: A la segona imatge hi veiem un treballador de la neteja de Barcelona, porta l'habitual granota de color verd i groc amb franges reflectants. És en una font de la ciutat, amb una masmulla al cap, evidentment, per intentar refrescar-se.
7: De les tantíssimes imatges que ens ha deixat aquest mes de juny tan calorós, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la temperatura mitjana ha estat de 23,2 graus. És el segon mes de juny més calorós des que hi ha registres. El primer va ser el de l'any passat, amb 4 dècimes més. Es calcula que arreu de l'Estat 900 morts d'aquestes últimes setmanes es poden atribuir a les altes temperatures.
0: La tercera imatge ens arriba des de Tarragona i veiem una porta mig oberta en el que sembla un polígon industrial i a dins un gran nombre de caixes de cartró amb inscripcions fetes a mà. Tarragona, Manel Sastre, què hi ha dins d'aquestes caixes i per què se n'acumulen tantes?
10: Doncs hi ha des de roba fins a aliments, passant per mantes, medicaments, aigua o material mèdic de primera necessitat. Les estan acumulant en una nau industrial del polígon Francolí de Tarragona. Venen dels diferents punts de recollida que la comunitat veneçolana del Camp de Tarragona ha anat repartint per alguns municipis per poder donar d'aquesta manera un cop de mà als seus compatriotes afectats pel terratrèmol. En un racó de la foto també hi ha un home que està agafant dues d'aquestes caixes per carregar-les en un camió que les portarà a l'aeroport de Barcelona des d'on viatjaran cap a Veneçuela.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. Posar-se vaselina al melic durant la nit millora la digestió i la qualitat de la son. Marc Amorós, bon dia.
11: Bon dia. La notícia explica que posar-se vaselina al melic mentre dormim aconsegueix activar una glàndula que es troba darrere del melic i que activa un punt energètic anomenat patxoti. Aquest punt connecta més de 70.000 connexions nervioses del nostre cos, diu la notícia, i ajuda a millorar la digestió i la qualitat de la son, entre d'altres beneficis. La notícia ho explica en un vídeo. El doctor Alonso Martínez, metge dedicat a l'educació i prevenció en salut, l'escoltem.
12: Vaselina en el ombligo. Esto pasa de noche. Imagine por un momento esta escena. Es de noche, su casa está tranquila, todos
11: diu
12: duermen...
11: Diu el doctor en el vídeo que la pell de l'interior del melic és més prima i porosa i que posar-hi oli o vaselina és una tradició ancestral que ajuda a millorar l'equilibri intern del cos.
0: I això és real o és fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
13: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
14: El transport marítim continua sent un dels motors del comerç internacional. N'és una prova l'increment del tràfic de mercaderies al port de Barcelona, que ja supera els 30 milions de tones acumulades aquest any. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en dret marítim. És una formació especialitzada orientada a preparar professionals per afrontar els reptes jurídics i empresarials vinculats al negoci del transport marítim.
13: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
11: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que posar-se vaselina al melic durant la nit millora la digestió i la qualitat de la son és una notícia falsa. No existeix el suposat punt Peyote ni la glàndula que connecta amb més de 70.000 connexions nervioses del cos. Tampoc és real el doctor Alonso Martínez que escoltàvem, ni el vídeo on explica les virtuts o suposades virtuts de posar-se vaselina al melic. Tant el metge com el vídeo que hem escoltat han estat creats amb intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Marc.
11: Adéu, bon dia.
0: 5 minuts i les 8. El Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants.
1: Pedro Sánchez vaticina que Espanya estaria en risc de col·lapse en poques dècades sense l'aportació dels migrants als diferents sectors productius.
25: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
1: El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració.
0: A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
2: Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades.
0: I aquí la jutge que investiga la mort d'Isaac Antic demana que es clonin els telèfons de la seva parella i dels dos excursionistes que van trobar el fill Jonathan després de la caiguda del pare.
1: En paral·lel, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir al matí defensava la investigació sobre el cas en resposta a les crítiques cap a la policia catalana del director de Método 3, Francisco Marco, també en aquest programa.
4: Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: La temperatura del mar al juny torna a registrar un rècord.
2: El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus, ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copèrnicus.
0: I a partir d'avui la Unió Europea comença a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
1: Són, per exemple, les compres que es fan a plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress.
0: El Poliorama estrena la truita dins del Festival Grec.
2: És un text del francès Baptiste Amam que dirigeix Ferran Uzet i reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment l'encapçalen Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas.
0: I el Mundial de Futbol?
1: Mèxic ja és als vuitens de final després de superar l'Equador per 2-0. També França, que es referma com a favorita després d'un 3-0 contra Suècia. Avui a les 6 de la tarda, Anglaterra-Congo. I a les 10 del vespre, Bèlgica-Senegal.
5: I pel que fa al temps d'avui, un dia un altre cop assolellat en aquest inici del mes de juliol, però amb alguns ruixats que aquesta tarda poden afectar alguns punts del Vallès, la Selva, fins i tot al vespre nit, en algunes àrees de l'interior de les comarques gironines. Torna la tramuntana, amb vent que bufarà de nord a l'Empordà i de Mestral a les Terres de l'Ebre, que anirà guanyant intensitat, i això ens fa parlar de l'augment del risc d'incendis, que és molt alt a la bona part del país, molt alt a la zona de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, molta precaució amb qualsevol cosa que pugui iniciar un foc.
0: Tenim retencions habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, sí. Direcció Barcelona destaca la 2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei i Esplugues, C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma. A la C58 hi ha cua també a Montcada, direcció Sabadell. A les rondes, densitat en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat, i encara retencions a la P7 entre Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud per un accident ja retirat.
0: I també tenim retards destacables a l'R1, l'R11 i l'RG1 de Rodalies, Maria Fernández Noguera.
15: A l'R1, la línia del Maresme, hi ha retards de mitja hora o més a causa d'una avaria en un tren a l'estació del Masnou. A les línies R11 i RG1, també demores de mitja hora a causa d'un robatori de cable de coure que hi ha hagut entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà.
16: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu, bon dia! Xiripipis!
17: Escolta'm, recordar una cosa importantíssima als oients, Freddy, que poden començar a enviar WhatsApps al 636-360-609 ja per demanar-nos cançons de cara a la temporada que ve, eh?
0: Ah, perfecte. Ara. També a l'estiu farem una cosa, però encara no puc explicar. Ja explicaré.
17: Molt bé, amb el Manu?
0: No, home, no. Manu fa vacances, em sembla.
18: El Manu de vacances.
17: Paga-li el doble i el tens aquí, eh?
0: Aquest és el problema.
17: Anem a trucar en David, en aquest cas.
0: David.
17: Anem
0: a trucar al David.
17: Que és tard i vol ploure.
0: Vinga.
18: David.
0: Per què el truquem al David?
17: És el seu aniversari. Fa 30 anys.
18: 30 anys, eh?
19: Hola.
17: Hola, David, què tal?
19: Què tal?
17: Com estàs?
19: Bon dia.
17: Va bé, tot, la vida?
19: Tot bé.
17: Et veig una mica seriot. David, et truquem del matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara.
17: T'acabes de despertar. Doncs per molts anys, feliços 30, de part dels teus pares, en Daniel i la Lola, que et volen dedicar la rumba de Torelló!
0: Vinga!

0: apagant.
1: David, per molts anys, que vagi molt bé.
2: Gràcies. Xiripipi.
1: Una abraçada. Xiripipi, ara!
2: Xiripipi.
1: Adéu, mano, adéu, bon dia, fins demà.
3: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Retencions en punts habituals a aquesta hora. Direcció Barcelona destaca la 2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei i Esplugues, C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma. La C58 hi ha cua també a Montcada, direcció Sabadell. A les rondes densitat, sobretot sentit Llobregat, i encara retencions també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit sud, per un accident a primera hora ja retilat. A Rodalies, atenció, hi ha de Mores, l'R11 i l'RGU circulen amb 20 minuts de retard i l'R1 amb mitja hora de demora.
0: El govern espanyol i els experts dubten del recorregut de les intencions del Suprem de portar davant la justícia europea el procés extraordinari de regularització de migrants. Les sol·licituds finals poden haver superat el milió, mentre Pedro Sánchez anuncia un pla d'integració del col·lectiu amb una dotació de 500 milions d'euros. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja la voluntat del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. El tribunal rebutja les restriccions que proposava Trump, entre d'altres, negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Venezuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades, ja amb poques esperances. Els Estats Units han anunciat un important desplegament a la zona, mentre el govern de Venezuela parla d'una ràpida reconstrucció. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident el dia de l'excursió a Montserrat. I aquest mes de juny les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus.
2: Esports.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial. L'última, Mèxic, que ha superat aquest matí l'Equador per 2-0. Holland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra Costa d'Ivori i França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha marxat Bielsa de l'Uruguai. I el Barça, Ansu Marce i Lamine Yamal, veu bé que arribi Julián Álvarez. I a Wimbledon, eliminació de Paula Badosa en primera ronda contra Navarro en 3 sets. La calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La Moncloa i els experts veuen poc recorregut a les intencions del Tribunal Suprem de consultar la justícia europea sobre l'encaix legal del procés extraordinari de regularització de migrants. Un anunci motivat per recursos que van presentar comunitats governades pel PP. Des del govern espanyol descarten que la mesura topi amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Una opinió compartida pels experts consultats per 3CAT Info. Sentim la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
3: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
4: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
0: Tot plegat coincidint amb el final del procés de regularització en què, a l'espera que demà facin públiques les xifres oficials, s'apunta a 1 milió de sol·licituds rebudes. El govern espanyol ja ha fet un pas més presentar un pla d'integració amb una dotació de 500 milions d'euros. Pedro Sánchez ho defensa com una necessitat després de vaticinar que Espanya estaria en risc de col·lapse en poques dècades sense l'aportació dels migrants als diferents sectors productius. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. El tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar a aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Anem cap a Washington, ara Oriol Serra.
5: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
6: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
5: D'altra banda, el mateix tribunal ha dictaminat que els estats tenen la potestat de prohibir la participació de persones transgènere en competicions esportives femenines. Fins ara, més de la meitat de estats nord-americans ja ho prohibien.
0: Més coses sobre Trump, i és que ha declarat uns ingressos de més de 1.000 milions de dòlars durant l'últim any relacionats amb projectes de criptomonedes. Així consta l'informe financer anual que el president nord-americà ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Segons el document, una part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar. L'informe, divulgat per diversos mitjans nord-americans, també atribueix centenars de milions de dòlars en ingressos a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump. Doncs bé, des d'avui, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ja no pot seguir operant a la Unió Europea. Aquesta companyia no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho, cosa que obliga els usuaris a vendre les seves criptos o bé a transferir-les a una altra plataforma. El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'autorització d'algun dels països de la Unió Europea per poder-hi operar. Amb aquesta normativa, Brussel·les vol protegir els inversors, prevenir el blanqueig de capital i garantir la estabilitat financera. Binance, considerat un titànic del sector, amb una quota de mercat del 40% a nivell mundial i més de 320 milions d'usuaris, ha tingut 18 mesos per obtenir aquest permís, però no se n'ha sortit. Ho va intentar sense èxit a Grècia i ara diu que ho està provant en un altre país, però no ha dit quin. Per tant, qui tingui inversions les haurà de retirar o transferir a altres companyies. Un fet, però, que segons l'experta en gestió financera Luz Parrondo, no té per què generar massa problemes.
7: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etcètera. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir-ho d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
0: El cas de Binance és especialment complex de regular pel volum d'actius que mou i també per la diversitat de productes que gestiona.
2: 3CAT Info.
0: 8 i 8 minuts, la Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units. A partir d'ara, la majoria dels productes nord-americans es podran vendre al club comunitari sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tindran un aranzel màxim del 15% quan s'exporti als Estats Units. Brussel·les, Bruno Fortiàmiras.
8: L'acord, signat l'estiu passat, va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
9: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre complix els seus compromisos.
8: Un dels productes que per ara queden al marge de l'acord és l'acer. En aquest cas, Brussel·les ha optat per una política més proteccionista i avui apuja fins al 50% els aranzels per als productes d'acer que vinguin de fora del club comunitari. Tot plegat per donar un cop de mà als fabricants europeus, afectats per la competència xinesa i el seu acer a baix cost. Els Estats Units també apliquen el mateix aranzel del 50% per a tot l'acer estranger.
0: També a partir d'avui la Unió Europea començarà a cobrar cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris. Són, per exemple, les compres que es fan en plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'haurà de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, aconsella fixar-se si la taxa està inclosa en el preu que paguin els consumidors.
10: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després on s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duana.
0: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot provinent de l'Àsia.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes. Enviat especial a Caracas, en Joan Biosca.
11: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara els dura el trauma per l'horror viscut.
12: Que vuelva a temblar. Y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
13: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
11: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000.
2: 3CAT Info.
14: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
15: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: La jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic demana clonar el telèfon mòbil de la parella de l'empresari i dels dos excursionistes que es van trobar amb el fill del fundador de Mango minuts després de l'accident. Ahir tots tres i la terapeuta familiar van declarar com a testimonis al jutjat de Martorell. Anem cap allà, Marta Vellés.
16: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida. Declaració també llarga, més de 2 hores, de la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit que es fes una còpia del seu mòbil a petició de la jutge. També va demanar aquesta còpia als dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després que el pare caigués muntanya avall. Van declarar que estava en xoc i bloquejat. La magistrada ha demanat a la policia una reconstrucció de la caiguda mortal. Amb això, les declaracions i les dades dels mòbils vol esbrinar què va passar el 14 de desembre de 2024 al camí de les coves del Salnitre. Jonathan Andic està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Els pròxims testimonis citats a declarar divendres són les seves germanes i un psiquiatre.
0: I segons acabem de conèixer a Lleida, l'accident d'un autocar aquest matí al centre de la ciutat, a la Rambla de Ferran, ha deixat diverses persones ferides. En busquem l'última hora amb l'Estela Bosoms.
17: Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a 8:15 a.m, tot indica que el conductor de l'autocar ha perdut el control del vehicle, ha impactat contra bancs i arbres de la Rambla de Ferran i ha acabat xocant contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. El primer balanç provisional és de diverses persones ferides, amb un nombre encara per determinar. L'autocar, que anava ple de passatgers, havia sortit de l'estació, que està situada a un extrem de la Rambla, i es dirigia cap al sud del Segrià. Els bombers hi han enviat 11 dotacions i a la zona també hi treballa la Guàrdia Urbana, els Mossos i els serveis sanitaris.
2: 3CAT Info.
18: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
19: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Un quart de 9 del matí. cop tot de la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant de transport públic. Els titulars ja us avançàvem que hi ha diverses demores a Rodalies. L'R11 circula amb 20 minuts de retard per un robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, i l'R1 circula, en aquest cas, amb mitja hora de retard per una incidència tècnica d'un tren al Masnou, segons ha informat Renfe. Pel que fa al trànsit, retencions a aquesta hora als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Destaca la C31C, es troba tallada en aquests moments a Sant Boi, direcció al Prat, per un accident. Més incidències a la B40 a Abrera, hi ha retencions sentit Martorell per un vehicle avariat que talla un carril. A la C17 entre Malla i Vic, densitat sentit Barcelona per obres que també tallen un carril. I a Sant Pere de Torelló, la BB-5224, atenció, es troba tallada perquè s'està retirant un camió que ha patit un accident.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genoer.
21: Comencem aquest dimecres amb un petit descens de les temperatures, no general, en algun sector, sobretot on predomina el vent, el termòmetre fins i tot ha pujat una mica, però la resta, les temperatures doncs, van perdent alguns graus. I aquesta serà una mica la tendència entre avui i demà, que la calor, que serà intensa, però fuixi una mica respecte a dies enrere. Fins i tot la propera matinada podrien gairebé desaparèixer tots els valors tòrrids que encara aquesta matinada ens han acompanyat en molts indrets, tant de la costa central com, sobretot, insistim, de les zones ventades. Avui esperem que la tramuntana i el mestral es mantinguin bufant al llarg de tota la jornada. Al llarg del dia aniran apareixent núvols baixos a la costa central, sobretot a partir de migdia, amb una tarda més variable, mitja ennuvolada, i a més hi ha possibilitat de nou d'algunes nuvolades amb alguna tronada, algun ruixat entre la zona del Lluçanès, Puig de la Serra del Cadí, sobretot de Ripollès, nord d'Osona. En aquestes àrees, doncs, a la tarda podria haver-hi, el que dèiem, algun petit xàfec o alguna petita tempesta. Cel tapat al vessant nord, almenys fins a mitja, primera de la tarda, que també agreujarà doncs, la sensació de fresca, amb temperatures una mica més frenades. Com dèiem, toquen fons els termòmetres, almenys si comparem els valors respecte a dies enrere, la propera matinada, i a partir de llavors, doncs, sobretot cap amunt, i especialment de cara al cap de setmana, que tornarà la calor intensa.
0: Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord, ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina del programa europeu Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. Concretament, el 21 de juny, els dos sistemes van registrar una temperatura mitjana del mar de pràcticament 21 graus, una xifra que està lleugerament per sobre, un 0,1 graus més, del que es va assolir el 2023 i el 24. Es tracta d'un nou rècord atiat, per una banda, pels efectes del canvi climàtic i, per l'altra, per l'arribada del fenomen meteorològic del Niño. Carlo Buentempo, director del Servei de Canvi Climàtic Copernicus, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
22: Havent afegit tant gasos a efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura per mitja del planeta més alta, i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
0: Davant d'aquest panorama, que és cru, Buentempo defensa alhora que mai l'ésser humà havia tingut tant coneixement com ara sobre la previsió meteorològica.
22: Mai hem sabut tant del que està per passar. Arribaven huracans tropicals als Estats Units, al

Precipitacions extremes i inundacions. A més, l'augment del nivell del mar i el degel pressionen l'equilibri dels ecosistemes marins. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: El Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del Francesc Baptista Man, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. Emma Vilarsau i Jordi Boixaderes encapçalen el repartiment. L'obra s'ha estrenat dins del Festival Grec. Marta Vives.
1: La família és aquella institució on passa tot, per això en aquesta família que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen, les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Ferran Utzet, el director de l'obra, ens explica el motiu d'aquesta família.
2: En aquest cas, la família és molt reconeixible. És una família on els pares, doncs, als 60 anys, en lloc de jubilar-se, han arrencat un nou projecte professional, han obert un forn ecològic en un poble que podria ser a l'Empordà, i en ocasió del 65 aniversari del pare, conviden a les tres filles i a les respectives parelles a un dinar de celebració. I el conflicte esclata perquè una de les filles arriba amb una truita de riu, perquè s'ha fet vegetariana i ja no vol menjar el fricandó que ha preparat a la mare.
1: Emma Vilarsau i Jordi Boixaderes es posen al capdavant d'aquesta tribu que parla en dos plans, entre ells i també amb monòlegs dirigits al públic. Des d'allò més banal o quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarsau.
3: Hi ha una altra cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic, no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
1: La truita és molt més que un àpat o una sortida del que està marcat. És una comunió dalt de l'escenari i a la platea, i això no passa sempre. La truita es podrà veure dins el Grec aquest mes de juliol, però després farà temporada al Poliorama fins al 18 d'octubre.
0: Treta sortida del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona, després de l'espectacle de drons d'ahir a la nit, amb moltes referències a l'arribada del Tour de França a la ciutat, avui ja es podrà veure la proposta de la primera de les quatre pirotècnies que hi participen. Tarragona, Manel Sastre.
4: La històrica pirotècnia italiana Lieto Carmine, que combina tradició artesanal i una aposta per la innovació tècnica, serà l'encarregada d'encendre aquesta nit el primer castell de focs d'aquest concurs internacional. Serà després de l'espectacle de drons d'aquesta passada nit, en què 500 aparells han dibuixat figures lluminoses, moltes relacionades amb les bicicletes, en homenatge a la sortida de l'etapa del Tour de diumenge que ve a la ciutat. Aquesta és una de les apostes inclusives en aquest espectacle de cada any, segons explica Sandra Ramos, regidora de Cultura.
5: La recerca per fer accessibles totes les nostres activitats és molt intensa. En aquesta, dels focs, el concurs de focs artificials, per les persones que tenen sensibilitat acústica, és complicat. Però això no vol dir que no puguin gaudir també, juntament amb tothom, d'un altre tipus d'espectacles.
4: A més de l'empresa italiana, d'avui, demà dispararà el seu castell de focs la valenciana Pirotècnia de Alto Palancia. Divendres, la gallega Hosman, i dissabte tanca el concurs la neerlandesa Cafero Fireworks. L'Ajuntament avisa que les restriccions de mobilitat pels preparatius del tour poden comportar més problemes dels habituals per accedir a les zones de costa. L'empresa que guanyi el concurs serà l'encarregada de proveir tota la pirotècnia de Santa Tecla, valorada en 26.000 euros.
0: Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu va proveir el nomenament per unanimitat després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. La nova directora, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per a un període de 4 anys prorrogables i amb un sou anual brut de 115.000 euros. El patronat ha destacat la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat.
6: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan.

0: vulguis.
1: Esports.
2: Estel Batet, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mèxic, França i Noruega s'han classificat per les últimes hores pels vuitens de final del Mundial de Futbol. L'última, Mèxic, que ha superat l'Equador per 2-0, gols de Quiñones i Jiménez. Un partit que ha començat amb una hora de retard per una tempesta elèctrica. Abans, Haaland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega, 1-2 contra la Costa d'Ivori. També ha marcat per l'equip noruec Antonio Nusa. Pel que fa a la selecció francesa, confirma que és una de les favorites al Mundial després de golejar Suècia 3-0 amb dos gols de Mbappé i un Olise estel·lar que ha estat a tot arreu del camp. Ja hi ha tres eliminatòries decidides als vuitens de final del Mundial. Són Canadà, Marroc, Paraguai, França i Brasil, Noruega. Avui el Mundial entren en acció també a Anglaterra i els Estats Units. A les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Ronald Koeman ha dimitit per l'eliminació dels Països Baixos davant del Marroc. També ha marxat Marcelo Bielsa, de l'Uruguai. En total ja són 6 els tècnics que han plegat per les eliminacions dels seus equips al Mundial. L'únic que han destituït és Sabri Lamouchi, que és seleccionador de Tunísia. Han deixat els càrrecs Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sud, Steve Clark, d'Escòcia, i també va plegar Miroslav Kubek, de la República Txeca. Encara en futbol, el Barça, Ansu Fati marxa, Lamine Yamal veu bé que arribi Julián Álvarez, l'extrem mataroní es desfà en elogis cap a l'argentí de l'Atlètic de Madrid en declaracions a la COPE.
3: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
1: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on estava cedit des de fa un any. El femení, Salma Parayuelo, marxa després de 4 temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Justament, la Lliga F viu avui un moment històric per l'acord presentat ahir pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, de l'exjugador de bàsquet Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
4: Hemos visto también la evolución del deporte femenino y cómo está creciendo en otras partes del mundo, en Estados Unidos quizás especialmente, ¿no? Y creemos que pues, ahora mismo con el talento que tenemos, con el trabajo que se ha hecho desde la Liga F durante estos años, con los clubes, que es un momento idóneo para dar un salto adelante, para apostar de verdad y apostar por nuestras atletas, por nuestras jugadoras de fútbol, por todas las niñas en nuestro país también.
1: I per si no en tenim prou de futbol, ja sabem també el calendari de la pròxima Lliga, que comença el 16 d'agost amb els partits Barça-Atlètic Club de Bilbao i Espanyol-Llevant. El clàssic Barça-Madrid serà el 25 d'octubre i el 9 de maig el partit al Bernabéu. L'Espanyol-Barça el 3 de gener, el Barça-Espanyol el 18 d'abril i a la Lliga Femenina arrenca el 30 d'agost amb els enfrontaments Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club Badalona. A segona divisió, els dos equips catalans també arrenquen el 16 d'agost amb els partits Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. Al Girona marxen 7 jugadors, són Dalí Blanc, Axel Witsel, també marxen 5 jugadors cedits aquesta última temporada al Girona i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, el porter Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. En canvi, el club gironí ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que van acabar contractant ahir mateix.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, el Barça també ha comunicat sortides a jugadors. 4 que acaben contracte són Satoransky, Willy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la marxa de Juani Marcos, que encara tenia un any més firmat, però que ha fitxat per Luka Murcia. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs.
6: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
1: L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners. Ha argumentat que canvia d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, dius. Això sí, abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez, el Madrid ha de rescindir el contracte del seu preparador actual, que és Sergio Escariolo. I el torneig de tennis de Wimbledon, eliminació de Paula Badosa en la primera ronda contra la nord-americana Emma Navarro en 3 sets, 6-4, 3-6 i 5-7. Serena Williams va reaparèixer després de 4 anys retirada i amb 44 anys. La nord-americana va caure amb l'australiana Join, de 20 anys, en 3 parcials.
0: Dos quarts de nou del matí, 35 ferits a diversa consideració, 4 d'ells greus. Aquest és el primer balanç de l'accident d'un autocar al centre de Lleida. En uns minuts, la nostra companya Estela Busons ens en donarà tots els detalls. El govern espanyol i els experts dubten del recorregut de les intencions del Suprem per portar davant la justícia europea el procés extraordinari de regularització de migrants. Revés a Donald Trump, el Suprem dels Estats Units rebutja la voluntat del president nord-americà d'acabar amb el dret de la ciutadania per naixement i la Unió Europea comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que amb la declaració de testimonis avui continua el judici contra l'excúpula de salut pel retard en la vacunació de la Covid als agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Els exconsellers Argimon i Vergés eviten la pena de presó però s'enfronten a una petició de 12 anys d'inhabilitació per prevaricació. Avui fa més d'un any del devastador incendi de la Segarra on es van cremar més de 5.000 hectàrees i van morir 2 persones. I el Barça renuncia que la seva pròxima pel·lícula Out of This World, la seva primera cinta en anglès, estarà enllestida a finals d'any o a principis del 2027. Com t'ulla la situació del trànsit, Clàudia Serra?
2: Bon dia, doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la C31C a Sant Boi en direcció al Prat per un accident que talla un carril en aquest punt. A l'entorn de Barcelona, lentitud amb aturades als punts habituals. Destaca B23 Esplugues i B20 a Santa Coloma d'entrada a la ciutat. Molt carregades també les rondes, especialment sentit Llobregat. I recordem que hi ha demores destacades a Rodalies. L'R11 circula amb 20 minuts de retard i l'R1 amb mitja hora de demora.
0: Esports. Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores pels vuitens de final del Mundial. L'última, Mèxic, que ha superat aquest matí l'Equador per 2-0. Holland ha aconseguit al minut 86 el gol de triomf de Noruega, 1-2, contra Costa d'Ivori, i França 3, Suècia 0. Avui el Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha marxat Bielsa de l'Uruguai. I el temps, tramuntana i mestral als dos extrems del país, amb un petit descens del termòmetre. S'ha tapat al vessant nord del Pirineu fins a la tarda. A partir del migdia apareixeran núvols baixos a la costa central i podran sorgir algunes nuvolades puntuals al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Dos quarts de nou i tres minuts. Com us avançàvem, a Lleida, 35 persones han quedat ferides en un accident d'un autocar que s'ha encastat a la façana d'un edifici de la Diputació de Lleida. Els fets han passat a la Rambla de Ferran, que està completament tallada al trànsit. Les primeres informacions indiquen que el conductor de l'autocar hauria perdut el control del vehicle. Tan bon punt estigui disponible, la nostra companya Estela Busons ens en donarà l'última hora.
5: 3CAT Info.
0: La Moncloa i els experts veuen poc recorregut a les intencions del Tribunal Suprem de consultar la justícia europea sobre l'encaix legal del procés extraordinari de regularització, el que us explicàvem, de migrants, un anunci motivat pels recursos que van presentar comunitats governades pel PP. Des del govern espanyol descarten que la mesura topi amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Una opinió compartida pels experts consultats per 3CAT Info. Sentim la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
7: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat política que jurídica.
8: Como cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia.
0: Tot plegat coincidint amb el final del procés de regularització en què a l'espera que demà siguin públiques, les xifres oficials apunten a 1 milió de sol·licituds rebudes. El govern espanyol ja ha fet un pas més presentant un pla d'integració amb una dotació de 500 milions d'euros. Batejat com a Pla d'Integració i Ciutadania, la proposta vol preservar la cohesió social enfront dels discursos d'odi i promoure una integració ordenada. I qui ha rebut un revés judicial ha estat un altre amb el Suprem dels Estats Units. Rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. El tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de persones que es troben al país de forma irregular o temporal. Washington, Oriol Serra.
9: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
10: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
9: D'altra banda, el mateix tribunal ha dictaminat que els estats tenen la potestat de prohibir la participació de persones transgènere en competicions esportives femenines. Fins ara, més de la meitat d'estats nord-americans ja ho prohibien.
0: La Unió Europea comença a aplicar a partir d'avui l'acord comercial amb els Estats Units. A partir d'ara, la majoria dels productes nord-americans es podran vendre al club comunitari sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tindran un aranzel màxim del 15% quan s'exportin als Estats Units. Bruno Forteamiras, anem cap a Brussel·les.
11: L'acord signat l'estiu passat va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olof Gill.
12: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre complix els seus compromisos.
11: Un dels productes que per ara queden al marge de l'acord és l'acer. En aquest cas, Brussel·les ha optat per una política més proteccionista i avui apuja fins al 50% els aranzels per als productes d'acer que vinguin de fora del club comunitari. Tot plegat per donar un cop de mà als fabricants europeus, afectats per la competència xinesa i el seu acer a baix cost. Els Estats Units també apliquen el mateix aranzel del 50% per a tot l'acer estranger.
0: Gràcies, Bruno. Anem cap a Lleida. Us dèiem que hi ha hagut un accident d'un autocar. Hi ha unes 35 persones ferides, 4 d'elles sembla que estan greus. Els fets han passat a la Rambla de Ferran, que està completament tallada. Les primeres informacions indiquen que el conductor de l'autocar hauria perdut el control del vehicle. Està a la Busoms. Bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Sí, un ampli desplegament aquí de serveis d'emergències, policies, bombers, 11 dotacions de bombers s'han mobilitzat per venir fins a aquest punt. Estem al centre de la Rambla de Ferran. Veiem l'autocar accidentat just davant nostra, a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Acabava de sortir de l'estació d'autobusos que està, què diríem, uns 300 metres més o menys a l'inici d'aquesta Rambla aquí a la ciutat de Lleida. I això que dèieu, semblaria que el conductor ha perdut el control, ha xocat primer contra la part central de la Rambla, on hi ha bancs, on hi ha arbres, i després s'ha estampat contra l'edifici de la Diputació i semblaria que també hauria embestit persones que esperaven l'autobús urbà de Lleida, perquè aquest no és un autobús urbà, és un autobús de línia que anava cap a la zona del Baix Segre, cap a la zona d'Aitona, Seròs, i portava treballadors, sobretot per anar cap a treballar allà als camps de fruita. Desplegament també de persones d'autoritats, a l'alcalde de Lleida, també la delegada del govern, i a l'espera una mica que ens acabin de donar dades més oficials del balanç d'aquest accident.
0: N'estarem molt pendents, Estela, gràcies. Bon dia.
13: Fins ara, gràcies.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Actualitzem dades de Veneçuela. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada, dels quals 26 són de nacionalitat espanyola i hi ha 150 espanyols més encara desapareguts. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents ja amb poques esperances. Els Estats Units han anunciat un important desplegament i el govern de Veneçuela parla d'una ràpida reconstrucció. Irlanda assumeix des d'avui la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea, agafant el relleu de Xipre al capdavant dels 27. Durant els pròxims 6 mesos, Irlanda, que ja ha encapçalat el Consell fins a 8 vegades, haurà d'afrontar qüestions com la negociació del pressupost europeu i assumir reptes com la competitivitat del comerç europeu sota les pressions de la reforma energètica o dels aranzels dels Estats Units. Un altre dels pals de palla del mandat es basarà a accelerar la transició energètica per reduir les importacions de combustibles fòssils i enfortir les capacitats europees en matèria d'intel·ligència artificial. Tornem a casa nostra. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
14: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
0: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents funcionaris, que encara no tenen una plaça definitiva, o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques. Segona jornada avui del judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies espanyols i Guàrdia Civil durant la Covid. Està previst que declarin diversos testimonis després que ahir el tribunal retirés la imputació pel delicte contra els drets dels treballadors, que era l'únic que implicava penes de presó pels exconsellers. Olga Tubau i Joan Ribas són els advocats de la defensa.
15: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares.
16: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors.
0: Les acusacions particulars de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional Espanyola han criticat la decisió, assegurant que el retard en la vacunació va ser un delicte d'odi. Parlem d'un altre judici. Els acusats en el cas Innova de suposada malversació de fons en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector del Holding Mundial d'Empreses Innova, Josep Prat, ha assegurat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, principals investigats, es va fer per ordre del Departament de Salut. Una altra de les acusades, Esther Ventura, l'ha rebatut.
17: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté.
18: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
0: L'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez, també imputat, s'ha acollit el dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per als 8 implicats pels delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
5: 3CAT Info.
0: I avui es compleix just un any del devastador incendi de la Segarra, on es van calcinar més de 5.000 hectàrees i van morir 2 persones cremades. El foc hauria començat per un accident durant la sega i ara la Universitat de Lleida està estudiant possibles eines que permetin alertar si hi ha algun problema amb la màquina recol·lectora que pugui derivar en un foc. Lleida, Xulia Albacar.
19: El devastador incendi va començar al municipi de Torrefeta i Florejacs i ràpidament es va propagar pels camps de cereal amb pes pel vent. La causa hauria estat un accident durant la sega d'un camp de cereal. Per això, la Universitat de Lleida està intentant desenvolupar una eina que permeti captar quan hi ha un mal funcionament de les màquines recol·lectores a través del so i avisar al mateix moment el pagès que es troba aïllat a la cabina. Ho explica Tomàs Pallejà, investigador de la Universitat de Lleida.
20: Com que les màquines antigues no tenien cabina, el conductor ho sentia que algo passava. Ara, com que van dins de la cabina, afortunadament, amb l'aire condicionat, pues no se n'adonen del que està passant fora. I quan se n'adonen, potser és una mica massa tard.
19: La clau serà detectar problemes a la barra de tall.
20: El que fem és, d'alguna forma, escoltar la màquina. I llavors, aquest soroll, apliquem tècniques avançades de processat de la senyal per treure patrons de funcionament o de malfuncionament, en aquest cas.
19: El projecte es troba ara en una fase inicial i s'està buscant també finançament per poder començar les proves del sensor. Pel que fa a Torrefeta i Florejacs, un any després queda poc de la cicatriu que va deixar l'incendi perquè la majoria de camps ja s'han pogut segar. Ho explica l'alcalde Josep Maria Castellà.
3: Els camps, a veure, en principi no se noten res. Els camps, mira, també hem estat de sort que ha sigut un any que hem tingut pluja, han eixut perfecte, hi havia una collita excepcional cap en aquell cantó.
19: A Catalunya, segons els agents rurals, l'any passat hi va haver 38 incendis provocats per accidents durant la sega del cereal.

0: Tres quarts de nou del matí, temps pel trànsit i la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari, actualitzem dades. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè està sent un nou matí amb diverses incidències a Rodalies. La més afectada és la línia R1. Hi ha demores de mitja hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró i de 45 minuts entre Mataró i Maçanet-Massanes per una incidència tècnica, segons Adif, ja resolta en un tren al Masnou. També hi ha retards d'uns 20 minuts a l'R11, en aquest cas per un robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Pel que fa al trànsit, segueixen les retencions a la C30 UC a Sant Boi, direcció al Prat, per un accident que talla un carril. A l'entorn de Barcelona, lentitud amb aturades. Els punts habituals destaca la B23 a Esplugues i la B20 a Santa Coloma d'entrada a la ciutat. Molt carregades també les rondes, especialment sentit Llobregat.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
3: Entre avui i demà esperem un petit ascens de les temperatures. La calor serà intensa, d'estiu, però amb valors no tan elevats com en dies enrere. Fins i tot també a la costa la temperatura podria començar a recular un palet. Es notarà potser poc, però almenys parlarem de valors de temperatura una mica més baixos respecte a dies enrere. Tot i que, doncs, per exemple, a la costa central, a partir de migdia, poden aparèixer núvols baixos i tot plegat veure's contrastat amb la presència d'humitats més elevades, amb una mica més de xafogor. Avui esperem vent als dos extrems del territori, també cel tapat al vessant nord del Pirineu, amb màximes més curtes i un ambient més agradable, i algunes nuvolades de tarda a l'interior de les comarques de Girona, Barcelona, nord de Barcelona, on podria haver-hi algun petit ruixat, alguna petita tempesta. També es mantenen alguns avisos de calor, sobretot al sud del país, per la presència d'una mica de mestral que pot donar un ambient una mica rescalfat, com ha passat aquesta matinada, que no s'ha baixat dels 25 graus a Tortosa o a la Ràpita, o també a l'Alt Empordà, a Roses, al barri de Raval, amb 26 graus, és el valor més elevat. I els valors més baixos, doncs aquests 9 graus a Prades o aquests 9 graus a l'Arc Redon, cap a la Vall d'Aran, per sobre dels 2.000 metres. Bé, demà, com dèiem, les temperatures podrien tocar a fons, perquè ja creiem que no baixaran més. A partir de demà i demà passat tornen a remuntar i sembla que la calor tornarà a intensificar-se de valent de cara al cap de setmana.
0: Encara afegirem que l'olor de fum que se sent a molts municipis de Lleida, la Catalunya central, prové de l'incendi forestal que creme a Lecinyent, a l'Aragó, des d'ahir. Els bombers de la Generalitat i Protecció Civil han rebut nombroses trucades de ciutadans que han sortit al carrer i han alertat d'aquesta olor de cremat. Desesperació a la residència de gent gran de Sant Llorenç de Morunys al Solsonès per la falta de personal qualificat, un problema que fa temps que tenen, però que s'ha accentuat a l'estiu i per això ara ofereixen un habitatge per intentar atreure candidats de fora. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
4: Fa temps que la residència a la Vall té problemes per trobar personal, sobretot quan hi ha baixes o vacances. Entre les causes, diuen, hi ha l'aïllament de la zona i les males condicions del sector. Alba Soler és la directora del centre.
5: Ens costa cada vegada més trobar gent que vingui a treballar aquí, sobretot ara que hem de poder donar vacances als que treballen tot l'any i s'han de poder cobrir amb persones qualificades que faiguin bé la feina, perquè estem parlant d'atendre persones grans. Nosaltres estem en una zona rural, no hi ha transport públic. Qui ve aquí a treballar necessita cotxe, tant sí com no. Això per una banda, i l'altra el conveni tampoc ens ajuda.
4: Per això reclamen que s'apugin els sous al conveni, però a més, per intentar atreure personal de fora, ofereixen un pis de lloguer a preu reduït i també contractes fixos. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
6: Hi ha arribat a un punt de que ens falten 2-3 persones per poder cobrir tot l'agost. Però és que si tinguessin el títol i fossin bones, les agafem fixes. És un habitatge gran, és mirar opcions. Si és compartit, compartit. Si venen amb la família, amb la família. Vull dir, ajudarem amb el que sigui, amb l'habitatge.
4: La residència té 40 places públiques i 12 de privades i la gestiona una fundació formada per la parròquia i 3 ajuntaments.
2: 3CAT Info.
0: Albert Serra anuncia que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a final d'any o a principis del 2027. L'esperada Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del filipí Lav Díaz, en què ha treballat com a productor, i Marc Garriga ha parlat d'aquestes dues pel·lícules amb ell.
7: Nos descobrimos una nova passatge. Una ruta occidental, una ruta al sud o fin del mundo.
8: Albert Serra s'ha decidit a produir una pel·lícula sobre l'explorador portuguès, en primer lloc perquè admira Lab Díaz i les atmosferes que crea en les seves pel·lícules, que tenen un aire a les del cineasta banyolí. Aquí mostra tot el periple de Magallanes a les Índies i a Sud-amèrica, on va participar en la conquesta d'espais estratègics. Igual com passa ara, diu, amb l'estret d'Hormuz i la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Per Serra, això demostra que no hem evolucionat gaire com a espècie en 500 anys.
9: És una mica el mateix. Clar, estaven acostumats a una superioritat tecnològica tal, la conquesta de Sud-amèrica, el mateix aquí, però clar, tot té un límit, no? I és un límit interessant, perquè és el límit de la, no, de la condició humana.
8: El rodatge va estar ple de problemes, però això no el va desanimar.
9: No s'ha d'abandonar mai, no? Això d'abandonar és de covards. I també els problemes, saps, formen part del món del cine, la producció de cine. O sigui, no he fet ni una sola pel·lícula que no hi hagués problemes, saps? I que no fos com una espècie de tortura, però jo, ni en pel·lícules meves, ni ara amb la dels altres, no hi ha manera. Totes són com un drama. Jo m'immolo pel bé comú, i l'important és el resultat.
8: Pel que fa a Out of This World, ja sabíem que té un repartiment de luxe encapçalat per F. Murray Abraham, Oscar, el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus, i Riley Keough, neta d'Elvis Presley i coneguda per la sèrie Todos Quieren a DC Jones. I també que parla de com negocien els Estats Units i Rússia les sancions econòmiques per la guerra d'Ucraïna. I ara ens ha avançat que en aquests moments només té muntades dues terceres parts, i com que el procés és molt lent, diu, encara li queden 6 mesos més de muntatge a París. Però això sí, ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
9: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part, que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tot el dia.
8: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu, del qual no se sabia res fins ara.
0: Avui, 1 de juliol, els fars es converteixen en els protagonistes del Dia Mundial de les Ajudes de la Navegació. És el cas del far de Torredembarra, el tarragonès, que per celebrar-ho organitza una jornada de portes obertes per visitar aquest equipament que forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: El far de Torredembarra és el més jove de tot l'estat i el més alt de Catalunya. Es va posar en marxa l'1 de gener del 2000 i té una alçada de 38 metres. Va néixer en detectar-se un tram fosc entre els fars de Salou i Vilanova i les Geltrú. És per això que avui, Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació, es posen en valor els fars i a Torredembarra ho celebren amb una jornada de portes obertes. Jovita Baltasar és regidora de Turisme de Torredembarra.
11: Farem una jornada de portes obertes perquè tothom doncs pugui tenir l'oportunitat de pujar al far, de fer aquesta petita visita. Trobo que és una oportunitat poder visitar un far. Al final queden pocs visitables.
10: Més enllà d'avui, l'Ajuntament organitza visites guiades al far durant tot l'estiu.
11: El primer que fem, doncs, ens trobem allà a la porta. Els hi advertim, doncs, que s'han de pujar gairebé unes 200 escales. I una vegada a dalt, doncs, expliquem una miqueta tot el que es pot veure al voltant. A vegades, durant l'estiu, hem fet visites per veure sortir el sol, que també és espectacular. Al final, doncs, tenim algú aquí a casa que molta gent no valora i realment doncs, és una visita molt, molt xula.
10: Aquestes visites i les activitats culturals que s'hi organitzen els ha obert les portes per segon any consecutiu a ser l'únic far de Catalunya que forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars, on s'inclouen uns 130 monuments de 12 països.
0: Últims dies per visitar Girona, una exposició sobre la cultura pop, l'art i la música en són protagonistes. Es fa a la Casa de Cultura i reuneix obres emblemàtiques d'artistes com Andy Warhol, Takashi Murakami o Jeff Koons. Anem, doncs, cap a Girona, Maria Rovira.
12: Proposa un recorregut per la diversitat d'un moviment iniciat als anys 50 que va revolucionar la creació artística en connexió amb la cultura de masses. Antonella Montinaro, comissària de la mostra.
13: Creo que lo interesante del pop art es como esa línea entre lo que es la cultura, digamos, hegemónica o la cultura culta con lo que es la cultura de massa, los medios de comunicación de massa, com esa línia cada vez es más desdibujada.
12: Un itinerari per obres icòniques com les serigrafies amb la imatge de Marilyn Monroe, d'Andy Warhol, la fusió de cultura pop i art tradicional japonès de Takashi Murakami o el flirteig amb el còmic de Roy Lichtenstein.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
17: El món es mou, no s'atura i així sona.
2: Mapamundi.
18: Històries globals que defineixen el segle XXI.
2: Mapamundi.
17: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3Cat Info.
18: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
2: Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
17: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també a la plataforma 3Cat. Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
19: Hola, bon dia. Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial de Futbol. L'última selecció ha estat Mèxic, que ha superat a primera hora del matí l'Equador per 2-0 gols de Quiñones i Jiménez. Un partit que ha començat amb una hora de retard per una tempesta elèctrica. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
20: Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares. No podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también.
19: Abans, Haaland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori. També ha marcat per l'equip noruec Antonio Nusa, elegit millor jugador del partit. Pel que fa a la selecció francesa, confirma que és una de les favorites al Mundial, després de golejar Suècia 3-0 amb dos gols de Kylian Mbappé i un Michael Olise estel·lar, que ha estat a tot arreu del camp. Ja hi ha tres eliminatòries definides d'aquests vuitens de final del Mundial. Són Canadà-Marroc, Paraguai-França i Brasil-Noruega. Avui el Mundial entra en acció Anglaterra i els Estats Units. A les 6 de la tarda, Anglaterra, República del Congo. A les 10 del vespre, Bèlgica-Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia-Hercegovina. Ronald Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos davant el Marroc. També ha marxat Marcelo Bielsa de l'Uruguai. En total ja són 6 els tècnics que han plegat per les eliminacions dels seus equips al Mundial. El Barça avui torna formalment a la presidència Joan Laporta, gairebé 5 mesos després. En un acte al migdia a l'auditori del Camp Nou, Laporta engega el seu tercer mandat com a president blaugrana després d'haver guanyat les últimes eleccions. Mentrestant, Lamine Yamal veu bé que arribi Julián Álvarez a l'equip blaugrana. Ho diu en declaracions a la Copa.
21: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
19: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on estava cedit des de fa un any. També es reserva un 20% d'una futura venda al jugador. El femení Salma Parayuelo marxa després de 4 temporades. L'aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Justament la Lliga F viu un moment històric per l'acord presentat ahir, pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures de l'exjugador de bàsquet Pau Gasol inverteix 55 milions d'euros a la competició.
22: Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga femenina.
19: Ja sabem el calendari de la pròxima Lliga de Futbol. Comença el 16 d'agost amb els partits Barça-Atlètic Club de Bilbao i Espanyol-Llevant. El clàssic Barça-Madrid serà el 25 d'octubre i el 9 de maig el partit al Bernabéu. L'Espanyol-Barça el 3 de gener i el Barça-Espanyol el 18 d'abril. A la Lliga F arrenca el 30 d'agost amb els enfrontaments Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club Badalona. I a la segona divisió de futbol, els dos equips catalans també arrenquen el 16 d'agost amb els partits Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. Al Girona marxen 7 jugadors, Daily Blin i Axel Witsel. També 5 jugadors cedits aquesta última temporada i que tornen als seus clubs d'origen, Víctor Reis, Echeverri, el porter Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. En bàsquet també marxen 5 jugadors del Barça, 4 que acaben contracte, Satoranski, Billy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la marxa de Juan y Marcos, que encara tenia un any més firmat, però que ha fitxat per lo Camp Murcià. I a l'NBA, LeBron James anuncia que deixa els Lakers de Los Angeles, però ha matisat que continuarà en actiu.

0: les 9 del matí. Molt bon dia a tothom. És dimecres 1 de juliol de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de La Cel Obert. Ara mateix 26,2 graus de temperatura. Continua fent calor, farà calor. De fet, les previsions apunten a que la calor no ens deixarà, sí, una petita treva entre avui i demà, però avui encetem nou mes i deixem enrere el que ha estat, sens dubte, aquest principi d'estiu marcat per aquesta primera calorada de finals del mes de juny. I el cert és que, com dèiem, la calor seguirà sent protagonista perquè les previsions no parlen encara del final d'aquestes temperatures tan elevades. D'aquí 15 dies entrarem ja en plena canícula, però aquest inici de juliol ens porta algunes cites que ja són un clàssic de cada estiu. A partir de divendres i durant el cap de setmana, la festa de les Cares Noves amb el correfoc de divendres i la revetlla de dissabte, o la festa major de Camp d'Asens, prevista per aquest diumenge dia 5, que coincidirà, això sí, amb el pas del Tour per Sitges, previst pels vols de les 3 de la tarda i que comportarà, com saben, algunes afectacions a nivell de mobilitat entre les 11 del matí i 4:45 de la tarda. I una dada important a tenir en compte i a recordar, i és que el peatge de la C32 serà gratuït aquest proper diumenge, dia 5 de juliol, per als vehicles lleugers entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Per cert, en relació amb el Tour, els viciats del Garraf, amb els que varen poder tenir l'ocasió de poder parlar fa uns dies, han anunciat a través de les xarxes socials que per motius aliens a la seva voluntat no podran dur a terme la bicicletada que tenien prevista com una de les activitats que s'organitzen a l'entorn del pas del Tour per Sitges. Malgrat tot, els viciats segueixen endavant amb altres activitats com la Fan Zone, que s'ubicarà entre el passeig i l'Avinguda Sofia.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Avui que es presenta amb el cicle Imprescindibles a 7:45 a l'edifici del Patronat, la coordinadora del cicle, Núria Escarp, donarà a conèixer els detalls del cicle d'enguany, aquest cicle dels Imprescindibles que tornarà a posar en valor la música i la dansa de petit format, donant veu al talent comarcal coincidint amb el Festival Jardins de Terramar. Com cada any, els Imprescindibles tindran el seu espai a l'escenari Village dels Jardins de Terramar, que arrencarà el dia 31 de juliol amb el concert que oferirà Sílvia Pérez Cruz.

i coses que també han de passar durant aquest primer de juliol o aquests primers dies del mes de juliol, més enllà d'aquest ple extraordinari que, inicialment, si hem de fer cas al que ens va dir l'alcaldessa Aurora Carbonell ara fa uns dies, previst inicialment per al proper dilluns dia 6, entre parèntesis, perquè no està confirmat, aquest ple que, com saben, és el que hauria d'investir Carme Gasulla com a alcaldessa en aquest darrer any de legislatura. Recordem també, més enllà d'aquest ple, com dèiem, que el dijous de la setmana que ve, el dia 9 de juliol, és la data prevista per la presentació de la nova imatge de la Festa Major de Sitges, la Festa Major d'aquest 2026, que ja ens va deixant algunes cosetes a nivell, sobretot, de marxandatge. I és que fa uns dies, la Comissió de Festa Major i Santa Tecla va anunciar que posava a la venda unes samarretes vintage en dues imatges. La dels cartells de la Festa Major dels anys 1963 i 1974. Els que, vaja, els agrada això dels cartells antics de la Festa Major sabran ben bé quines il·lustracions se tenien aquests anys, el 63 i el 74. Es tracta d'una edició limitada que, vaja, se n'han fet 150 unitats per model. El preu de cada samarreta és de 26 euros i la comanda es pot fer fins al dia 26 d'aquest mes a través de la pàgina web laparadetafm.com.

les 9 i 5 minuts del matí. Porten tants anys venint a Sitges que gairebé hem perdut el compte. Parlem de l'Orquestra de Cambra de la Filarmònica de Colònia, que avui farà la seva ja habitual actuació a Sitges un estiu més, concretament a l'església parroquial a partir de les 9 de la nit. I ho farà amb una selecció d'obres de Vivaldi, de Mozart, de Pugnani i de Tchaikovsky. Les entrades, recordem, es poden comprar a la papereria La Tribu al carrer Sant Bartomeu o bé una hora abans del concert a la mateixa parròquia.

L'Orquestra de Cambra de la Filarmònica de Colònia, un any més, present a Sitges en aquest concert que oferiran avui a partir de les 9 a l'Església Parroquial. I posem també algunes propostes musicals més. En aquest cas, una per demà, a la tarda, a partir de les 7 a les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol, que acollirà el segon dels concerts dels capvespres musicals. En aquesta ocasió, seran amb el duet format per l'artista Pol Borràs, que estarà acompanyat a la guitarra per Mix Montfort. I una més, per divendres, l'Ermita de Sant Sebastià acollirà un nou concert del Festival de Guitarra de la Mediterrània. Serà, en el cas de demà passat, amb el concert que oferirà el trio andalusí, el que el formen el guitarrista Pedro Rincón, Carlos Nau a la flauta i Maria del Mar Cobo a les castanyoles. Recordem que el preu de l'entrada és de 20 euros la general i 25 euros l'entrada VIP, que permet seure a les primeres files.

Cinema avui al Prado amb la projecció de les pel·lícules Toy Story 5 a partir de les 5 de la tarda i Viva, de la catalana Aina Clotet, que es projectarà a partir d'un quart de 8 del vespre. La farmàcia de guàrdia per avui dimecres serà la farmàcia del Poble Sec, del camí Capellans número 23. I què tenim per avui, per aquest dimecres 1 de juliol? Avui que, tot just després d'haver fet el repàs dels titulars dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus, estrenem temporada de la Tertúlia Jove. Vàrem començar la temporada passada, parèntesi, i ara que és estiu, tornem amb aquesta Tertúlia Jove i en aquesta primera tertúlia d'avui ens acompanyaran la Paula Navarrete, la Núria Sales, la Vinyet Granda, en Martí Monasterio i la Bruna Camps. Tancarem temporada avui de l'Hora d'Europa amb en Joaquim Millán i en Joan Tutusaus, avui dos dels habituals d'aquesta temporada europea, com són l'Oriol Lázaro i Pau Solanilla. I per acabar, recuperarem la conversa que fa uns mesos va mantenir el nostre col·laborador Enric Soler amb Jordi Griset. Jordi Griset, que va presentar ahir el seu llibre Abans mort que Marica, i que ens va molt bé, com dèiem, per recuperar aquella entrevista que va esdevenir una conversa molt personal amb Jordi Griset.

0: Gairebé les 9 i 10 minuts del matí. Vinga, que tenim tota la paperassa per aquí al damunt. Tenim ja la Carola amb nosaltres. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Que ens porta altres informacions que volem considerar.
1: Efectivament, porto notetes, eh? Notes allò, punts que informatius del dia, i comencem pel tema del Servei d'Informació Turística, perquè saben d'aquestes informadores mòbils que ja fa uns anys, que 3 anys de fet farà aquest estiu que funcionen a Sitges, dues persones que es dediquen a anar passejant pel centre de la vila i informar els visitants doncs, de tot allò que tingui relació amb el municipi, no només activitats sinó també d'ubicacions, d'espais, etc. Doncs avui, dimecres 1 de juliol, comença aquesta tercera temporada del Servei d'Informadores Turístiques Mòbils, que estarà operatiu fins al 18 d'octubre. Una iniciativa que reforça l'atenció, com dèiem, personalitzada als visitants en els principals espais turístics del municipi durant els mesos de més afluència, i un servei que estarà operatiu fins al 18 d'octubre, cada dia de la setmana, en horari de 10 a 2, a 10 del matí a 2 del migdia. Les dues informadores recorreran a peu els principals punts d'interès del centre històric i del front marítim, i adaptant els seus itineraris segons el flux de visitants i oferint informació turística de manera proactiva, explica la nota de premsa. Aquest servei complementa l'atenció que es presta des de les oficines de turisme a Sitges, i el regidor va explicar ahir que és un servei molt ben acollit pels turistes i que contribueix a millorar l'experiència dels visitants perquè apropa la informació turística allà on hi ha la demanda. A més, aquestes informadores turístiques i aquestes altres novetats disposaran del nou carnet d'informador turístic de Catalunya, que impulsa la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya, i és l'objectiu d'això és que s'identifiquin, que vagin identificades, acreditades i d'alguna manera reconèixer aquestes professionals al capdavant de les oficines de turisme i posar en valor aquesta tasca que fan, que és considerada clau en l'experiència dels visitants. Per tant, a partir d'avui ja començarem a veure aquestes dues informadores o dos informadors que caminaran pel poble de Sitges. A Sitges van amb una samarreta blau Sitges.
0: Són perfectament identificables,
1: sí,
0: crec.
1: Sí, amb una gorra són fàcilment identificables, i doncs això, les típiques preguntes de visitant, escolta, on és això? O això, això és el que solucionen aquestes informadores. I dues notes més, una que ens arriba del Partit Popular de Sitges, perquè la regidora de Sitges i diputada al Parlament, Eva García, ha estat nomenada secretària d'Energia, Aigua i Medi Ambient del Partit Popular, i ho ha estat també nomenat en aquesta en aquest mateix context Antoni Molina, que assumirà la vicesecretaria de Relacions Institucionals del Partit Popular de Catalunya. Els dos nomenaments, tant el d'Antoni Molina com el d'Eva García, es van fer oficials durant el 16è Congrés del Partit Popular de Catalunya, que es va celebrar el passat 27 de juny a Barcelona, en el qual es va renovar la direcció del partit en aquesta nova etapa, i la presència d'Eva García i d'Antoni Molina en aquesta nova estructura, explica la nota, posa de manifest el pes creixent del Partit Popular de Sitges i de la comarca del Garraf dins el Partit Popular de Catalunya, reforçant, diu, la veu del territori en els òrgans de direcció del partit i consolidant el seu paper en aquesta nova etapa política. Per tant, la regidora de Sitges i diputada del Parlament, Eva García, ara també secretària d'Energia, Aigua i Medi Ambient del Partit Popular de Catalunya.
0: I alguna coseta més encara?
1: Només acabar, ahir es va enviar la nota de premsa a Cases Noves, poc més afegir, perquè ahir en vam parlar, sí, amb els organitzadors de la comissió. Simplement recordar que aquest cap de setmana és Cases Noves, que divendres hi ha el Correfoc, i que aquest any no hi haurà fira. La nota de premsa obvia, però aquest any, diguem que la diferència respecte a altres anys és que no hi haurà fira per uns temes administratius, el que d'alguna manera s'ha buscat una alternativa per la canalla, i aquesta s'oferirà diumenge amb una festa infantil a la tarda a la plaça dels Castellers.
0: La festa de les Cases Noves que arrencarà, com ens apuntava la Carola, amb el correfoc de divendres. Teníem un cert dubte, sí, les obres al Pont dels Ocells...
1: Sí.
0: Podria ser un impediment, però ja...
1: No l'és, perquè l'horari de les obres no afecta.
0: Correcte.
1: No afecta, sí, aleshores sí. No serà, i ens ho explicaven ells, i per tant es podrà dur a terme amb total normalitat al correfoc. L'únic que sí que impedirà és en l'accés a la revetlla, és a dir, aquella gent que el dissabte o que el mateix divendres vulguin anar més tard al vespre nit cap allà, o al matí saben que l'accés, diguem, pel pont dels ocells està durant unes hores impedit, no s'hi pot accedir, per tant s'ha de fer o bé pel pont de l'estació o bé pel pont petit.
0: Les cares noves que pren tot el protagonisme festiu del cap de setmana, com també la festa major de Camp d'Àsens, com els apuntàvem fa uns moments, el proper diumenge dia 5. Carola, gràcies. Fins aquí una estona.
1: Fins ara.

Vinga, seguim repassant aquelles cançons que, en certa manera, van acabar marcant, diguem-ho així, tendència en una època molt determinada. Tornem a principis dels anys 80, concretament a l'estiu de 1983. Qui no recorda una melodia que parlava de la bona vida, de la Dolce Vita? El cantant italià Fabio Roscioli, més conegut per Ryan Paris, la va popularitzar uns quants anys més tard que Federico Fellini dugués a la pantalla la seva Dolce Vita.

Juliol, avui que s'escau Sant Aró, Santa Leonor i també Sant Domicià. Celebren avui 1 de juliol el seu aniversari, entre d'altres, la cantant i actriu nord-americana Debbie Harry fa 81 anys. També és l'aniversari de l'actriu nord-americana Pamela Anderson fa 59 anys. I una altra actriu nord-americana també, Liv Tyler, fa 49 anys. A Sitges, tal dia com avui, un 1 de juliol de l'any 1913, començava a funcionar l'estació ferroviària de Garraf, obrint així noves connexions per la comarca. Tal dia com avui, de 1928, s'inaugurava la nova imatge de la Mare de Déu del Vinyet, patrona de Sitges, restaurada a instàncies dels administradors del santuari, Josep Carbonell i Gené i Joan Àries i Vidal. I tal dia com avui, de 1929, moria a la ciutat francesa de Pau el pintor sitgetà Felip Masó i de Falp, autor del conegut quadre La processó de Sant Bartomeu.

Arreu del món, en aquest 1 de juliol de l'any 1979, Sony posava a la venda al Japó el primer Walkman de la història, el model TPS-L2, canviant per sempre la manera d'escoltar música de manera portàtil. Tal dia com avui, del 79, sortia el primer Walkman. I tal dia com avui, de l'any 1997, Hong Kong era retornat formalment a la Xina, posant fi així a 156 anys de domini britànic en una cerimònia amb el príncep Carles i el president xinès Jiang Zemin.

I posem, com no, l'apunt musical de cada dia. Avui, 1 de juliol, recordem una de les figures, de les grans figures, diríem, del rhythm and blues. Tal dia com avui, d'ara fa 21 anys, moria Luther Vandross. Tenia només 54 anys, 2 anys després de patir un ictus important. El seu Never Too Much va ser un èxit número 1 de gènere i va treballar amb altres grans artistes com Diana Ross, Carly Simon, Chaka Khan, Donna Summer, Barbara Streisand, David Bowie i amb una Mariah Carey amb qui va interpretar aquesta fantàstica balada Endless Love.

Evandros, que va arribar a guanyar 4 premis Grammy pel seu darrer àlbum, Dance with My Father, aquí en aquesta fantàstica interpretació, acompanyat, com dèiem, de Mariah Carey.

0: Fregant, com aquell qui diu, els 27 graus de temperatura, 26,6 graus, per ser més exactes. Deixem enrere un dimarts en el que el valor, o la calor, volíem dir, va tornar a ser molt intensa i sufocant. Previsió que ens diu que entre avui i demà el nord, el vent del nord, es reforçarà als extrems i les temperatures podrien baixar una miqueta en general, sobretot a l'interior i al Pirineu. Un breu respir, per tant, per començar aquest mes de juliol, que no serà tan marcat, tan accentuat a la costa. Avui les màximes apunten de nou a superar amb els 30 graus de temperatura, cel plenament assolellat, ni un núvol, el sol que ha sortit a les 6:24 del matí i que es pondrà a partir de 9:45. Les previsions de cara a les properes 24 hores, com cada dia, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Avui dimecres, novament, predominarà l'ambient assolellat. Tanmateix, l'arribada d'una massa d'aire del nord farà que la temperatura sigui més baixa. A més, afavorirà el creixement de nuvolades i localment s'esperen xafes en tempesta i puntualment de calamar-se a les comarques de la Catalunya central i a l'interior del quadrant nord-est. A més, podran ser localment forts, principalment a Osona i al Lluçanès. Per la seva banda, el vent bufarà de component sud entre fluix moderat, tot i que hi haurà tramuntana moderada amb cots forts o molt forts a l'Empordà. La situació marítima vindrà marcada per la maror amb àrees de forta maror a la Costa Brava amb una notable mar de fons del nord. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hola, bon dia. Avui dimecres, novament, predominarà l'ambient assolellat. Tanmateix, l'arribada d'una massa d'aire del nord farà que la temperatura sigui més baixa. A més, afavorirà el creixement de nuvolades i localment s'esperen xàfecs en tempesta i puntualment de calamar a les comarques de la Catalunya central i a l'interior del quadrant nord-est. A més, podran ser localment forts, principalment a Osona i al Lluçanès. Per la seva banda, el vent bufarà de component sud entre fluix moderat, tot i que hi haurà tramuntana moderada amb cots forts o molt forts a l'Empordà. La situació marítima vindrà marcada per la maror amb àrees de forta maror a la Costa Brava amb una notable mar de fons del nord. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

altre clàssic dels 80 són els Aha i aquest Take on Me. 2:15 de 10 del matí, ens hi posem ja amb els diaris.

0: Perquè saben quants milions de catalans som? Què dirien? Va. Què dius, Albert? Sí. 8,2. Ivan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Carola, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Almenys així ens sí. ho plantifica la seva portada al Punt Avui.
1: Al Punt Avui, sí, la sí. Catalunya que havia debat, un dossier sobre Catalunya, i doncs agafant aquell mític, perquè el podem definir així, sí. mític anunci de l'agència de Lluís Bassat del Som 6 milions. Doncs som 8,2.
0: Oh, Lluís Bassat, que va ser candidat a la presidència del Barça. El que passa és que no sé quin any... Ho va ser quan Jean Laporta va accedir a la presidència? És a dir, va ser rival de Jean Laporta a la primera època, eh? És a dir,
1: podria
0: estem parlant
1: ser.
0: De 2003, eh?
1: Podria
0: que és
1: ser.
0: Quan... Ostres, no ho recordo, però jo diria sí. Pregoner de la Verema, a Sitges.
1: Podria ser.
0: Em sona, estem...
1: això, Albert,
0: sí,
1: també.
0: Ara entrem... Sí, el publicista, doncs. Bé, ara entrem en aquells jardins del no saber, a ciència cierta, com diu aquell, si va ser o no va ser. Però bé, en qualsevol cas, el Som 6 milions va ser doncs, molt uh-huh. recordat, i el fil d'allò, doncs, avui, aquest 8,2 milions.
1: Aquesta és una. Ens explica avui la Vanguardia que el Suprem obre la porta a portar la regularització dels migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ahir ja es comentava aquesta qüestió com una de les notícies del dia. Hi ha diversos fets menors, més enllà de la bronca política ara instal·lada amb la Ley de Nietos, oi? Que és la possibilitat de concedir la nacionalitat i, per tant, el vot a descendents d'expatriats espanyols en altres països. Vox vol suspendre el vot per correu dels expatriats, mentre el PP critica una llei que sembla que va prometre en el seu programa electoral que impulsaria. Una cosa d'aquelles de quan t'estiren massa d'un braç, doncs vas cap allà, oi? I té una pinta de que va per aquí. Ahir també que es va... no surt en portada als diaris, però ho hem llegit en algun lloc. Es va publicar a Amazon, perquè està autoeditat, el llibre que ha escrit Santos Cerdán sobre el que li ha passat. Té un punt, diu que no dona molts detalls de la seva estratègia judicial, perquè evidentment encara Santos Cerdán està pendent de que el jutgin, o sigui, el primer que ha anat a judici va ser Ábalos, i amb el tema del Dama i tot això, però, i Coldo, però Santos Cerdán ara està perdent, i comenta Cerdán que el que el va matar amb ell va ser la foto amb Puigdemont, ho diu així obertament, i que a partir d'aquella foto doncs van començar a sortir coses. Ho explica avui VilaWeb en un... que entenc que s'han llegit el llibre, oi?
0: Sí.
1: I fan una miqueta de resum, que van començar a sortir coses, que ell no li donava crèdit al principi, i al final doncs, se li van tancar portes, i això va passar en 15 dies d'anar a reunions on es decidia el futur d'Espanya, per entendre'ns. Amb ministres i gabinets ministerials ha estat tancat en una cel·la de 9 metres quadrats i perquè va estar en presó preventiva, ara no, ara està en llibertat a l'espera de judici, però vincula directament el que li ha passat en això. Sí que és veritat que hi ha moltes coses que no les explica. Diu que el que l'acusen és completament fals, però no va més enllà. Doncs entenem que això ho explicaran en el judici, però diu que el que comenta l'article és que clar, té un punt d'explicar com han anat aquestes coses. I lligat amb la qüestió judicial, ho vam comentar, no sé si ahir o abans d'ahir amb la Carola, la qüestió dels estudiants bascos de l'euskera. Ho expliquem molt ràpidament una altra vegada. A diferència de Catalunya, que a Catalunya hi ha una sola línia educativa, a Euskadi en tenen dues. Una amb euskera i una en castellà. La del castellà la tria el 10% de la gent i l'euskera la tria el 90%. eh? És a dir, que no, tampoc és que siguin 50-50, sinó que estan molt, molt dividides. Això sí, els de l'euskera estudien castellà i els de castellà estudien euskera, perquè en principi han d'arribar als mateixos objectius acadèmics quan acaben la línia. Simplement és un tema de llengua vehicular. Allò que els jutges aquí diuen que s'ha d'aplicar més al castellà, doncs allà ho tenen dividit d'aquesta manera i així diguem que no hi entren. Què ha passat? Doncs que un grup d'estudiants, diguem, de la línia vehicular castellà han tret un 0 a l'examen d'euskera. És a dir, que no en tenien ni idea, perquè han tret un 0. Han presentat les reclamacions corresponents. Diguem que les administracions educatives del País Basc els van dir que no hi havia res a pelar, que si no en saben, no en saben. Però aleshores ho han tirat a la justícia i ara un jutge ha decidit que no es tingui en compte la nota d'euskera, de l'examen d'euskera, per l'accés a la universitat. I, per tant, doncs, que aquest 0 no computi.
0: No compti.
1: I, per tant, no els hi baixi la nota. Uh-huh. Clar, la Universitat del País Basc ha dit, home, això no és tan fàcil de fer, per altra banda, seria discriminatori. I, aleshores, ahir, el jutge va dir, que és un jutge del contenciós, va dir, si en 48 hores la Universitat del País Basc no activa la inscripció d'aquests alumnes, els portaré pel penal.
0: Caram.
1: Però clar, això per afavorir doncs un X nombre minoritari d'alumnes, però clar, i tots els alumnes als que la nota d'euskera o de castellà els hi computa i els hi fa baixar la nota de la resta.
2: No només això, els que no van recórrer, perquè aquesta mesura afectava només, així ho van dir els jutges, a aquells que havien recorregut la nota, però hi havia alumnes que no han recorregut la nota, perquè igual tenien un 4 i diu, doncs em quedo amb el 4.
0: Sí,
2: doncs la mesura hauria d'aplicar-se a tots aquells alumnes.
1: És a dir, per una banda, la mesura el que fa és canviar les regles del joc, i la justícia no està per canviar les regles del joc. Si les regles eren unes, la justícia no pot dir no.
0: Escolti'm,
1: ara
0: són unes altres.
1: Ara les decideixo jo. I després, la justícia, el que no està, és per després de canviar les regles del joc i de que des de l'administració se'ls diu, home, això no ho pots fer, dir-li no. I si no m'ho fas, a sobre t'envio pel penal. No sé com explicar-ho, perquè això no és de país normal.
2: És un tema que la nota mitjana, això després en parlarem a la tertúlia jove, però la nota mitjana que es fa de totes les assignatures, no només de les que t'han sortit bé.
0: Clar.
2: Una mica la petició d'aquí d'alguns d'aquests que han recorregut i tot plegat és que em facin la nota mitjana de que les que m'han sortit bé, aquesta m'ha sortit malament, que no compti. Doncs si decideixen que no compti,
1: quin és el problema aquí?
2: No compta per ningú.
1: Uh-huh. El problema està en que, o almenys dona tota la sensació, que van anar amb les notes d'euskera infladetes a la selectivitat.
0: D'acord.
1: És a dir, no en tenien ni idea, però els van aprovar. Uh-huh. Perquè poguessin anar a la selectivitat.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, què passa? A la selectivitat s'han trobat que, efectivament, no en tenien ni idea. I algun professor va dir, escolti,
0: perquè, clar,
1: si aquest no en té ni idea, un 0.
2: Un 0 és un 0.
0: Pots tenir una mínima idea, però...
1: Un 0 és que no en tens ni idea.
0: El 0 és que, vaja, és que no en saps ni un borrall.
1: És que no en saps ni un borrall.
0: Sí, sí, sí.
1: Aleshores, i menys el nivell C, que és el que acredita la selectivitat, aquí i a Roma. Per tant, que no es diu C ara, es diu C1, o no sé com es diu, però és igual, perquè ens entenem. Bueno, ja està.
0: Déu-n'hi-do, una polèmica més. Què hi afegim? No sé.
2: Hi afegim més qüestions. Vine, una que jo crec que n'acabarem parlant més endavant, però la Generalitat ahir va presentar un nou pla de rodalies i a nivell ferroviari de cara a rodalies i regionals d'alta velocitat pel 2024, pel 2040, perdona, ha fet un pla, això no ho havia fet mai, es veu que aquest document no s'havia fet mai, és la primera vegada, diguem, d'alguna manera, que queda recollit en un pla de serveis ferroviaris, un document que planifica d'alguna manera allò que s'ha de fer a Catalunya, és a llarg termini, 2040, però diguem que entre els titulars que ens han cridat l'atenció és que es pretén recuperar, segons diu aquest pla, els trens semidirectes projectes de Rodalies, i aquí, clar, som uns quants els ciutadans que recordem els semidirectes, de quan hi havia semidirectes, aquell tren que feia una parada, dues parades màxims, fins a Barcelona, i per tant era un trajecte que s'escurçava bastant respecte a la resta de trens. És una oferta ferroviària que, com dèiem, no ha d'arribar d'una manera immediata, ha de ser llarg termini, però s'està plantejant. Per tot plegat, per tot aquest pla que ha presentat la Generalitat, ja calculen també que necessiten 182 convois nous per tal d'ampliar tots aquests serveis plantejats, i que a més caldrien 419 nous maquinistes i 266 interventors. Per tant, és un pla, diguem, ambiciós de cara al 2040.
1: És un pla pel 2040 en què no surt l'orbital.
2: No es parla de l'orbital.
0: Home,
2: no
1: surt
2: veritat.
1: L'orbital, i és un pla pel 2040.
2: Per això crec que n'acabarem parlant, perquè, vaja, és veritat, no, exacte, és interessant, clar. És que l'orbital és aquest fantasma que va apareixent i apareixent. 15 anys vista, per tant, de cara al 2027, que algú dic, bé, però fins al 2040 entenc que és el final, entenc que s'aniran fent millores poc a poc. Doncs sí, de cara al 2027 s'esperen dues millores, que en principi no ens afecta cap d'elles d'una manera directa, perquè una d'elles és la duplicació de la freqüència a la R8, la que va a Martorell-Granollers i passa per Cerdanyola, i l'altra és la segona fase d'actuacions planificades als regionals del sur, quan la Ferrocarrils de la Generalitat assumi les Rodalies de Lleida amb nous trens. I després està prevista també l'entrada del tren llançadora cap a l'aeroport, que està previst de cara a l'any vinent, i que, tal com s'havia dit, recull aquest pla, es farà des de l'estació de Sant Andreu. Tot plegat amb un somni final que té el govern, que és el d'arribar al 1 milió de viatgers diaris a Rodalies, una fita que suposaria doblar, perquè més de doblar, perquè ara el càlcul són uns 400.000 usuaris de Rodalies diaris que contempla la xarxa, i per tant, com dèiem, un pla molt ambiciós, però que recupera aquest concepte dels semidirectes. Ja veurem, entenc que en parlarem, ja veurem si la R2 Sud estarà d'alguna manera inclosa amb això dels semidirectes, i per tant, doncs, podrem recuperar aquests trens.
0: Surt. Avui que el cas Andic torna a ser notícia, crec que a l'Avantguarda, fins i tot.
2: L'Avantguarda és portada.
0: En surt...
2: La terapeuta.
0: Aquí.
1: És que ahir en vam parlar d'això, Pitu.
0: Sí. Val.
2: La Maria Júlia.
0: Exacte.
2: La Maria Júlia.
0: No, és que perquè les cròniques destaquen que el cas es veu que ja ha entrat, o ha entrat, de fet, ahir dimarts, en una nova fase, després d'aquestes declaracions.
2: Sí.
0: Avui és que m'ha quedat l'atenció, perquè també...
2: Sí, és la foto de portada.
0: La gran foto de portada, vaja.
2: La terapeuta d'Isaac Andic i Jonathan Andic, aquest cas, que com saben, ahir en van parlar, d'alguna manera continua, ara ha obert aquesta altra finestra, que és la de la terapeuta, i dic la o les terapeutes, perquè també va ser cridada a declarar la germana de la terapeuta, perquè resulta que s'alternaven les sessions de teràpia amb l'Isaac Andic i el Jonathan Andic. Que és una cosa també curiosa, una terapeuta, que ho dèiem també ahir, no es podrà acollir
1: no es va poder acollir
2: al dret de secret professional, no? De no declarar d'alguna manera, perquè no està col·legiada enlloc, ni com a psicòloga, ni aquí, ni a Alemanya, ni com a metge, no està col·legiada enlloc. Sabem que és un món aquest, el de les teràpies i tot plegat, que diguem que no sé si dir intrusisme, però hi ha moltes pseudoteràpies, tot plegat, i una terapeuta que arriba aquí també perquè la jutgessa va considerar que aquells missatges que es van llegir o que van arribar a la jutgessa entre Isaac Andic i la terapeuta, d'alguna manera posant de manifest la necessitat de portar-la a declarar, perquè eren uns missatges o una relació a través de missatges curiosa, perquè hi havia petició de diners, amenaces de si no pagues diners doncs no segueixo amb la teràpia, etcètera. Total, veurem com evoluciona tot plegat.
1: Va estar 3 hores declarant, que són moltes. També va declarar ahir l'última parella d'Isaac Andic, i ho apunta avui també l'Avantguardia Maica Navarro, sense que tingui relació directa o hagi de tenir relació directa amb el cas, però és la primera persona a la que va trucar el fill Jonathan després de l'accident del pare. I el pare li havia deixat 5 milions en herència, ell en va demanar 80, i al final n'ha rebut 27.
2: Que ja els ha rebut,
1: Ja els ha rebut, ja els hi hem pagat,
2: Ja els té, el seu compte bancari.
1: Just abans de declarar.
0: Déu-n'hi-do.
2: Això serà un crims...
0: Sí. Elevado a la enésima potència. Sí.
2: Vaja, no ho dubtem. Vinga, un parell més, de ràpides. Una és l'entrevista que li fan a l'Ernestina Torelló, l'empresària Ernestina Torelló, que és la propietària de les històriques bodegues Penedès, perquè l'acaben d'anomenar presidenta del Cercle del Liceu, que saben que és aquest espai de burgesia catalana, no tan representatiu. Però sí, m'ha semblat interessant l'entrevista perquè reivindica ella el fet de que sigui una dona per primera vegada la presidenta d'aquest cercle, sobretot perquè fa només 25 anys que són admeses. O sigui, el Cercle del Liceu només fa 25 anys que admet dones i 25 anys després s'ha nomenat l'Ernestina Torelló presidenta d'aquest cercle, que té intenció, com explica, de mantenir una línia continuista al del president sortint, en Gaudier, i vaja, d'alguna manera fa aquesta reivindicació de les dones, diguem, en llocs de lideratge i de presidències per tal de reivindicar la presència femenina. M'ha semblat interessant. I l'altra, que també em sembla molt, molt interessant i que és un debat que crec que és traslladable a gairebé tots els municipis, és que a Barcelona, en Collboni, està començant a tenir un problema que sembla ser que l'està assumint en el sentit de que està disposat a saltar-se la llei, entre cometes, perquè hi ha molts establiments, principalment bars, que s'estan rebel·lant perquè estan sent multats i sent obligats a despendre's d'uns cartells, d'una cartelleria, en molts casos històrica, molt identitària, molt relacionada amb el negoci, estem parlant de negocis històrics, no de negocis moderns, però les normatives, que són normatives dels 90 i aquests cartells en molts casos són cartells dels 70 en què la normativa era una altra, doncs fa que traspassin un pam la façana i això fa que, diguem que amb la normativa a la mà o sobre la taula, el cartell no és legal i per tant s'ha de retirar. Però estem parlant de cartells com el de la bodega Carol, que està al Clot, com la bodega Fermín, que en vam parlar també ara fa uns dies, unes setmanes, que són establiments de tota la vida en els que no es fa ni brunch, ni ous benedict, ni històries d'aquestes, en les que es fa bull de tonyina i el menjar català de tota la vida,
0: i callos
2: efectivament, que són un símbol d'identitat, que són establiments que els costa d'alguna manera mantenir-se davant d'aquesta competència, no?, globalitzada, tan complicada, i que ara a més a més estan com rebent aquest cop, no?, d'entrada econòmic, perquè els hi cauen multes una darrere l'altra, i d'altra legal, que els fan retirar cartells que els identifiquen moltíssim. I no només això, sinó que aquí també parlen estudiosos de disseny gràfic urbanístic i tot plegat, que són cartells que el que fan també és construir una identitat de territori, en aquest cas d'una ciutat com és Barcelona, fins al punt que la bodega Carol, que és aquesta bodega que us deia que està al Clot, han decidit querellar-se i portar l'Ajuntament als tribunals i han dit que no volen acceptar el fet d'haver d'en retirar aquest cartell perquè traspassi un pam, defensant el que dèiem, doncs tot això, aquesta senyal d'identitat d'aquests i tants altres cartells, perquè Barcelona i tota la zona de la Barceloneta, tot això està plegat de cartells d'aquest tipus. Jo crec que aquí Sitges segurament en trobaríem algun, no?, probablement, i hi ha tants altres municipis.
1: L'article també parla d'un cas d'una, no sé si és una jugueteria, que ara per vendre's, perquè es jubilen els seus propietaris, per poder-la traspassar, es veu que l'aparador traspassa el límit de la façana i ara s'han de gastar 40.000 euros per poder-la traspassar en condicions, perquè clar, no pots traspassar la llicència si hi ha una vulneració urbanística.
2: Però això a què es deu? A que són botigues dels 60, dels 70, en quan la normativa permetia això, la normativa canvia als anys 90, però aquest establiment ja hi era aquí.
1: Clar, diguem que no li han fet retirar perquè tenia la llicència correcta, però al fer el traspàs de llicència li fan canviar, i clar, és un canvi molt costós. Sí.
2: La bodega Carol és del 39, és una bodega del 1939. Caram. Va canviar de mans al 59 i aleshores el 59 va ser quan els seus propietaris li van posar el nom de Carol, que és el nom de la seva filla. L'actual propietari, que el va agafar el 2015, van decidir mantenir el nom perquè ja era un nom d'aquests establers que tothom ja coneixia, i entenc que amb bon criteri de màrqueting van dir: ara nosaltres no li durem bodega Jennifer, si és bodega Carol, i s'han posat ara, com et deia, fins al punt que han decidit carallar-se amb l'Ajuntament, i tot i que l'Ajuntament, és veritat que també, i això Collboni també ho ha dit, que que diguem que no s'estan posant tampoc gaire d'esquenes amb la situació, sinó fins i tot que estan mirant de poder generar, no sé, algun tipus de clàusula de concessió a establiments aquests que tenen una certa història.
0: Déu-n'hi-do. No sé si em veu parlar ahir, però es veu que la Policia Nacional està buscant un quadre pintat per Joaquín Sorolla.
1: No.
0: Que els propietaris es van deixar en una vorera de Sevilla mentre carregaven el maleter del cotxe abans de sortir de viatge.
2: Caram.
0: Això va passar, crec que abans d'ahir. Segons va avançar el diari de Sevilla, citant fonts policials, la pintura va desaparèixer de la porta d'un garatge del carrer Rafael González Abreu, en ple centre de la capital andalusa, el passat dissabte, al voltant de les 5 de la tarda. Els amos en van denunciar la desaparició de la comissaria central del carrer Alameda d'Hèrcules i a hores d'ara la policia revisa càmeres per tal d'identificar qui se'l va endur. Es treballa, però, amb la hipòtesi que ho va fer atret pel dibuix, sense tenir en compte, òbviament, el valor que té que pot tenir aquest quadre. Un quadre que té un elevat valor sentimental, ja que està dedicat a la família, de puny i letra, com es diu del pintor valencià, i autografiat. A banda de la investigació policial, els propietaris han penjat cartells al centre de Sevilla oferint una recompensa a qui el trobi. Imaginin-se, eh? Es tracta d'una obra de petit format que, segons fonts artístiques, podria pertànyer al que el pintor anomenava notes de color. S'hi representen dos vaixells en una platja, està marcat en fusta envernissada i té un passepartout blanc. En una subhasta podria aconseguir un valor d'entre 30.000 i 60.000 euros.
2: A mi un tema que em resulta curiós en aquest cas. Una, deixar-te un quadre d'aquest valor i que la propietat digui que és tan important per la família i no sé què, deixar-te-lo oblidat, allò recolzat a la paret, no ho sé. Però el que més em crida l'atenció és que aquesta gent se'n anava de vacances a la casa que tenen de vacances i s'emportaven el quadre de vacances. És a dir, normalment la gent quan marxa de vacances potser no s'endú els quadres.
0: Bueno, però potser entenen que té com que té un gran valor sentimental, van pensar, home, me l'enduc perquè
2: doncs
0: no sigui cas que si ens entren a robar
1: no el deixis a la paret del parc.
2: Clar, és que
0: sí,
2: curiós,
0: sí, però clar.
2: Te l'endús de vacances, que la gent no s'acostuma a endur els quadres que té penjats a casa seva a la casa de vacances perquè tenen el valor, però després te'l deixes allà a la vorera. És raro, és raro.
0: En fi,
2: raro.
0: Com diu aquell, coses de la vida, eh?
2: Coses de la vida.
0: Entrem ja en matèria esportiva, si us sembla.
2: Vinga.
0: Perquè, déu-n'hi-do, des dels resultats que ens deixa el Mundial de Futbol, la classificació, per exemple, pels vuitens de més seleccions, ha estat el cas, per exemple, de la selecció de Noruega, que va guanyar a Costa de Marfil per 1-2, amb un segon gol d'Erling Haaland. França, que va fer la feina i també s'ha classificat, va guanyar 3-0 a Suècia, i també s'ha classificat Mèxic per 2-0. Hi ha una bogeria a Mèxic? Hi ha una bogeria tal a Mèxic amb la selecció? Escolta, ni m'explico el que podria passar si Mèxic acabés guanyant el Mundial. Vaja, seria una bogeria d'aquelles fora de mida.
1: Detalls curiosos. França està cada cop més refermant el seu paper com a favorita.
0: Com a gran favorita, sí.
1: Com a favorita, perquè és la que en principi està desenvolupant millor joc. I també unes imatges que ens han sorprès, que hem vist també per les xarxes, que és als Països Baixos, la policia reprimint immigrants marroquins amb nacionalitat neerlandesa que celebraven el triomf de la selecció del Marroc
0: als
1: penals.
0: Clar.
2: Perquè no tenien aspecte d'holandesos, o què?
1: I aleshores, que a veure, si us hem donat la nacionalitat, no celebreu.
2: Ostres.
0: En fi, partits per avui. A les 6 de la tarda, Anglaterra s'enfrontarà a la República del Congo.
2: Home,
0: a les 10
2: no
0: de la nit, a les 10 de la nit hi ha un Bèlgica-Senegal i aquesta propera matinada tenim un Estats Units-Bòsnia.
1: Sí, m'ha cridat molt l'atenció l'horari del partit de setzens de final Suïssa-Algèria, que serà la matinada de divendres a les 5.
0: A les 5?
1: A les 5.
0: Crec que, de fet, és el que han posat més tard.
1: Més tard.
0: Sí.
1: A les 5, tu.
0: Mare de Déu.
1: Sí, si voleu veure, i a més, un apassionant, Suïssa-Algèria.
0: Suïssa-Algèria, sí.
1: Vinga, el
2: lateral dret d'Algèria. Joan ha dit que s'incorpora quarts al Mundial, jo semis.
0: Jo haig de reconèixer, de debò, i potser algú dirà, home, si ets del tema esports, però l'estic seguint més aviat poc, al Mundial. He vist estonetes, vaig estar veient l'altre dia el partit del Brasil contra el Japó i la selecció del Brasil em va semblar, no diré lamentable, però per a, vaja, que va guanyar allò del canto d'un duro. Vaja, Brasil no crec que arribi massa lluny.
2: En qualsevol... Té el Rafinha lesionat, no?
0: Sí, el Rafinha està lesionat. Sí que és una selecció que, vaja, que viu una miqueta de l'espurna de Vinícius i poca cosa més, però vaja, em va semblar un joc molt, molt, molt, molt, molt pobre. Sí. Què? Ah, bueno, sí, sí, però després ho comentem. Sí, sí. La nova samarreta del Barça, sí, que ja es va presentar al Macba en aquesta performance així molt, molt moderna. Diuen els que hi entenen, diuen els que hi entenen que és una samarreta que no genera d'entrada allò un rebuig, allò, ah, això és una merda, perdó.
2: No, perquè diguem que no és no deixa anar, o sigui, és a dir, no s'allunya moltíssim de la línia estètica, no, i de les samarretes clàssiques culers, no s'allunya d'una manera.
0: Dic això perquè vaja, així com altres samarretes sí que inicialment han dit, això què és? Vull dir que no s'agafa en lloc, aquesta no, aquesta potser no genera l'entusiasme allò de dir al 100%, però tampoc un rebuig total. Són aquestes franges...
2: De fet, són com franges en vertical estretes que conformen una franja ampla, grana i blava, no? El que passa que en cada una de la franja grana i blava, en comptes d'estar creada d'una única franja, d'un únic color, hi ha com un degradé de tres franges cada una.
0: Diuen que és com un homenatge al que es veurà a l'Spotify Camp Nou quan estigui il·luminat.
2: Ah, que hi haurà degradé, hi haurà llum en degradé, aleshores. A mi no em desagrada, m'agrada el coll bastant, que el coll és una cosa que m'hi fixo molt amb les samarretes, perquè fa com de vegades hi ha samarretes que les espatlla el coll,
0: I samarretes que I una cosa és el que tu veus a través de la fotografia, però una altra és...
2: En persona, sí.
0: Tenir-la allò a les mans o poder-te-la posar si ets
2: al Barça. El que no hem mirat és el preu.
1: No, depèn, perquè ara hi ha tot de games.
2: Ah, clar, sí.
0: Prepara 100 euros pel cap baix.
2: Mínim, no?
0: Pel cap baix,
2: mínim,
0: pel cap baix.
2: Que si ja després vols escuts i vols noms, aleshores la cosa es multiplica, no?
0: Coses que passen, clar, quan van sortir alguns jugadors amb la nova samarreta, que forma part de la presentació d'ahir, i apareixia en Rafinha, i apareixia Koundé, dos dels noms que es vinculava que podrien ser sospitosos de marxar del Barça aquesta temporada. Per tant, si apareixen Rafinha i
1: res
0: Koundé...
1: Res és casual, Pito.
0: Sí, sí.
1: Res és casual, això està estudiadíssim.
0: Està estudiadíssim. Frenkie de Jong també apareix, per tant, pels haters de De Jong, ja diem que també apareix i, per tant, de fet, està bastant més que cantat que continuarà la temporada que ve. En clau Barça, recordem que avui Joan Laporta i la seva nova junta directiva prenen possessió. Per tant, ahir Rafa Juste va viure el seu darrer acte com a president del Barça.
1: I el titular d'avui de l'Esportiu
0: és bo,
1: tot teu.
0: Tot teu, tot teu. Sí. Avui crec que a 9:45 hi ha l'acte oficial de presa de possessió de Joan Laporta. Aquesta nova etapa amb Naika, el Barça de bàsquet, a través de les seves xarxes socials, va començar a dir aquest és baixa, aquest és baixa, aquest és baixa, aquest és baixa. Sí, William Hernán Gómez, Satoransky, Miles Cale, Miles Norris, en fi.
1: Poca broma, que a València estan pitjor,
0: A València, a València, perquè Pedro Martínez, vaja, no és oficial, però vaja, es convertirà en breu en nou entrenador del Madrid de bàsquet.
1: Correcte.
0: I per tant... sí, entenen els valencians que és una traïció, però en tota regla.
1: I la meitat dels jugadors també marxen.
0: Sí, el València queda absolutament desmantellat després de la gran temporada que ha fet, que de fet l'ha dut a guanyar amb solvència la Lliga CB. Tanco capítol futbol amb el calendari, ha sortit el calendari ja de la temporada que ve. Espera't, perquè... Clar, no està clar que la primera jornada sigui el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Tot dependrà una miqueta del paper de la selecció espanyola, si arriba o no, o si segueix endavant al Mundial. Per tant, això va en detriment de les vacances que puguin tenir els seleccionats. Però la primera jornada del campionat, vaja, està prevista pel 15 i 16 d'agost. El Barça rebria en aquesta primera jornada l'Atlètic Club. No és la primera vegada que en aquesta primera jornada de Lliga el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club. L'Espanyol, que també jugaria, debutaria a casa, Cornellà al Prat, contra el Llevant. El Madrid s'enfrontaria a la Real Societat i altres partits, doncs, per exemple, a l'Atlético Màlaga, el Celta Osasuna, el Deportivo Elche, el Racing Villarreal, el Sevilla Rayo, el València Betis i l'Alavés Getafe. Aquests són els partits de la primera jornada. Els clàssics, perquè pels qui preguntin pels clàssics, el de la primera volta es disputaria al Camp Nou, jornada número 10, al finals d'octubre, 25 d'octubre, crec. I el de tornada, el de la segona volta, vull dir, seria el Bernabéu, ja la jornada 35, el 8 o el 9 de maig. Aquest és el calendari que es va fer ahir, que es va donar a conèixer ahir en un acte que va tenir lloc a Madrid, si no m'erro. Què més tenim?
1: Salma marxa.
0: Salma Pallaruelo.
2: Una més, no?
0: Sí, que sí, deixa el Barça.
2: Alexia Botella,
0: com l'Alexia,
2: no?
0: Com la Ona Valla.
2: La Ona.
0: Sí. En fi, que el Barça que viurà una renovació bastant important a la seva plantilla, de fet, amb l'arribada de jugadores joves. Aquest és el procés que acaba patint el seu dia també a l'equip masculí. I posem també tennis.
2: Home, posem tennis, per favor. Des d'aquí, jo em trec el barret. Ja ho sé que no ha passat, però ahir vaig veure el partit. I òbviament, no va jugar com l'havíem vist jugar, però Serena Williams té 45 tacos, dos fills, ha tornat a Wimbledon perquè la van convidar i va voler acceptar el repte. Ahir s'enfrontava amb una australiana, la Maya, no? Maya Jans, ja no me'n recordo el cognom ara, la Maya Joint, de 20 anys, és a dir, 24 anys entre una i l'altra, és a dir, mentre quan la Maya Joint naixia, l'altra gairebé ja havia guanyat títols també, saps? I van fer ahir un partit, és veritat que va perdre, però va aconseguir un tercer set, és a dir, remuntar un segon set i que es disputés un tercer set. La Maya Joint va haver de suar per guanyar a Serena Williams, i tot i que no hagi passat, i òbviament avui la gent esperava que s'hagués passat, doncs segurament hagués estat portada de molts diaris esportius. Jo hi va marxar enfadada, se la veia disgustada, però des d'aquí jo em trec el barret,
0: sí,
2: amb que aquesta
0: sí,
2: dona...
0: Sí, t'acord amb què dius, però ostres, aquestes tornades a l'alta competició...
2: Sí, però mira, escolta'm, la conviden, és un repte...
0: Sí, et conviden, escolta'm...
2: Vull dir, tampoc n'ha estat una cosa...
0: Tens tot el dret, no repeteixo, vull dir que...
2: Una obsessió seva, no? Sí. Allò d'avui tornar, o el que dèiem l'altre dia, el perill de fer el ridícul. Jo crec que no va fer el ridícul ahir,
0: no va fer gens
2: el ridícul. Va mantenir un nivell, òbviament no és la Serena Williams de quan tenia 25 anys, no és la Serena Williams perquè en té 45... Però, ostres, amb 45 anys, mantenir aquest nivell de joc i mantenir-te allà a pista, va fallar coses, òbviament, però també va tenir algun punt d'aquells que recordaven aquella potència de la Serena Williams que tant la caracteritzava. Jo...
0: Sí.
2: Chapó.
0: Per cert, vaig veure una imatge, ara que parles de Wimbledon, no sé si era la jugadora Naomi Osaka, entrant a pista amb aquell vestit.
2: Sí,
0: ho vas veure, Carola?
2: Sí. Va, aquesta noia sempre entra amb una vestimenta molt...
0: Gairebé semblava una núvia.
2: Sí. Era com un kimono amb tul al
0: darrere. Ja perdonareu, sí. Dir, ho trobo amb un punt d'exageració.
2: Com que era blanc l'accepten, no? Perquè
0: sí, però és que no,
2: vaja,
0: no ho entenc massa, això.
2: Bé, està clar que és evident que vols cridar l'atenció.
0: Evidentment.
2: I que hi ha un punt aquí, no sé si de descentrar el rival o la rival, o de posar-te el públic a la butxaca. Òbviament hi ha algun tema d'aquest, més enllà de que tingui algun interès personal o un vincle emocional.
0: O que hi hagi darrere un interès publicitari o de la pròpia marca que la vesteix, no? Però en qualsevol cas a mi sembla un punt exagerat entrar a la pista, i més Wimbledon, que conserva encara aquell punt de dir, ostres, el temple del tennis, diguem-ho així, no? Vaja, és una imatge que a mi personalment em va cridar molt l'atenció i que crec que està lluny del que, vaja, ha de ser el món de l'esport, no?
2: Vull dir, bueno, el que
0: això
2: està
0: no és una passarel·la de moda, vull dir que, i ho respecto, ho repeteixo, vull dir, cadascú que vagi
2: com vulgui. Que l'esport, en general, l'esport competitiu, cada vegada més és una passarel·la de moda, i això es veu en les Olimpiades claríssimament, i es veu també, doncs, amb aquestes presentacions que fan d'equipacions i de tot plegat. Vull dir que cada vegada més s'ajunten aquests mons, i òbviament és per un tema econòmic, és a dir, aquí darrere
0: segurament
2: i d'alguna manera es barregen, però és veritat que aquesta noia d'alguna manera explota això fet que d'altres pues, passen olímpicament, no? Es posen el que els diu la marca tant els hi fot.
0: I piticlin, piticlin.
2: Ah, això mateix.
0: LeBron James deixa els Lakers, ho ha anunciat fa una estona. Mm. No es retira.
2: No.
0: Seguirà jugant, però sí que deixa els Lakers. Per tant, és un dels jugadors que...
2: Quants anys té, també? 40 i tants, eh?
0: Passa dels 40, LeBron
2: James?
0: Sí,
2: jo crec que sí.
0: Ostres, ara tinc dubtes, però vaja, que és un dels jugadors... allò més grans segur, però no sé si ja té els 40.
2: 41.
0: Va. Sí. Bé, doncs,
2: del 84.
0: Ha anunciat fa poc que deixa els Lakers i crec que avui a La Vanguardia entrevista Predom, el director del
1: del
0: tour, no?
1: Sí, avui parla de quan va parlar amb Jordi Hereu, que després doncs Collboni va agafar el compromís de tirar-ho endavant, parla de no és normal que una grande part tingui dues etapes que acabin al mateix lloc, però que a Montjuïc és especial i que ho van voler aprofitar, i de fet el fet que hi hagi una ciutat amb una ascensió com Montjuïc permet recuperar una contrarrellotge per equips que no s'havia fet des del 2019. Per tant, doncs, moltes lloances a Barcelona. Diu que, clar, que recorda que el 2009, quan va venir el Tour a Barcelona, en un final d'etapa va ploure i que la gent els hi demanava disculpes al Tour per haver plogut, però que aquest any doncs que no plourà i que per tant doncs serà, espera, una gran de part
0: gran. Aquí ja ho saben, el pas del Tour per Sitges, diumenge dia 5, pels vols més o menys a les 3 de la tarda.
1: Correcte, una hora, dues hores abans la caravana.
0: Sí.
1: I més estona abans les restriccions de trànsit. Per cert, la Generalitat ha publicat també ja una web especial en què es poden veure les hores de tall de totes les carreteres per on passarà el Tour, les hores de tall aproximades.
0: Sí, perquè serà un dia especialment complicat perquè hi haurà afectacions pel que fa a la mobilitat.
1: Hi ha un cartell a la carretera de les Costes que diu que estarà tallada de 9 a 5, això és un càlcul ampli.
0: Ja.
1: A la pràctica hem vist que l'hora de tall de la carretera de les Costes serien les 12 i 9, la prevista. D'acord? Perquè aniran executant els talls a mesura que vagi avançant la cursa. Per tant, doncs, aproximadament sobre les 12 és quan, formalment, encara que es diu a les 11, serà a les 12 l'hora pràctica del tall. Però
0: bé.
1: Túnels oberts de
2: 11 a 2. Que la gent deixi estar a les Costes, que aquell dia no es paga l'autopista.
0: Sí, ja ho hem apuntat, vull dir, la gratuïtat de la C32, bé, doncs ja aprofitin si han de fer algun viatge, doncs que sàpiguen que serà gratuït entre les 11 i les 4, crec.
2: Sí.
0: Entre les 11 i les 4. Ho apuntàvem també, tot just en començar el programa, la gent de Viciats del Garraf que ha anunciat que no podrà dur a terme aquesta activitat de la bicicletada, com ens van anunciar fa uns dies aquí la gent de Viciats. Per una qüestió que, segons diuen, és...
2: De temps,
0: sí,
2: de timings,
0: sí, justos. Aliena la seva voluntat, per tant, és una activitat que no es podrà dur a terme, però sí que conviden doncs, a poder estar a la resta d'activitats, la fanzone,
1: bàsicament, la pantalla gegant, que en principi està previst que més es mantingui doncs, per veure també el final de la etapa.
0: Molt bé, del Tour ja n'anirem parlant, òbviament, perquè vaja, en uns dies això ja ho tenim aquí. Joan, gràcies. Carola, gràcies.
2: Fins ara.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Les 10 i 11 minuts, dimecres 1 de juliol, i des d'avui, des d'aquest dimecres i fins que comenci el curs, abans de començar el curs, per tant, calculem passat Santa Tecla, si tot va bé i si poden, tindrem els dimecres a aquesta hora la nostra tertúlia, la tertúlia jove, la té jove. Ja ho saben que des de fa unes temporades van voler recuperar la tertúlia que fem sempre en temporada d'hivern, doncs amb gent més gran, amb gent adulta, jubilats, bàsicament, perquè són els que poden venir en temporada. A l'estiu la transformem en tertúlia jove i mirem de donar espai, doncs, als joves de Sitges perquè opinin, parlin, expliquin, diguin la seva aquí de manera oberta, i sobretot que parlem també i debatem d'aquests temes que ens afecten als sitgetans i a les sitgetanes, però des del punt de vista dels joves. I a més, aquesta temporada hem renovat planter, perquè clar, els joves es fan grans també, i aleshores entren en dinàmiques laborals, tot es complica, i hem renovat planter. S'ha convertit en una tertúlia molt femenina, molt femenina, a diferència de la que teníem altres temporades. Hem mantingut a dos dels tertulians, la Vinyet Granda. Què tal, Vinyet?
1: Molt bé, bon dia.
0: Bon estiu.
1: Sí.
0: Com
1: sí.
0: Ha anat l'any? Bé?
1: Sí, ja està. Jo ja he acabat la carrera, últim estiu, en teoria, de la meva vida.
0: Per tant, per què? Que els estius continuen, Vinyet?
1: Però jo, ja, però les vacances jo crec que no igual,
0: Bé, són diferents. Tots són etapes. I en Martí Monasterio, que es va incorporar l'any passat i aquest any repeteix. Martí, què tal? Bon dia.
2: Molt bé, molt bé.
0: L'estiu està provant bé, de moment?
2: De moment sí, amb la festa major de Ribes hem estat també.
0: Venen aquí com mig de ressaca emocional, que diuen de festa major. Tindrem ocasió de parlar de festes majors, sí. de Sitges, de Ribes i en general de festes.
2: Unes quantes.
0: Molt bé, perfecte. Doncs gràcies per acceptar de nou la proposta, i hem incorporat tres noves tertulianes. La Paula Navarrete, què tal, Paula? Bon dia.
3: Bon dia, recuperant-nos de festa major.
0: Recuperant-nos, no? De festa major, també iniciant l'estiu. La Núria Sales, què tal, Núria?
4: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia, benvinguda. I la Bruna Camps, què tal?
5: Hola, Bruna? Bon dia.
0: Bon dia. Amb ells arrenquem la tertúlia jove d'aquest estiu, i volem arrencar, ja sé que estem a cara fa mandreta gairebé, però és que els diaris encara en parlen, i és que la selectivitat, portem uns anys que cada any ens deixa polèmica, titular, tot plegat. Alguns d'aquí ja l'han fet, l'han passat, altres, alguns fa més temps, altres fa menys, alguna no, la Bruna encara no ha passat per aquesta etapa. Li servirà això també, no?
5: Sí,
0: per,
5: sí,
0: per preveure o per preparar-se de cara a la selectivitat. Aquest any ha estat, cada any hi ha polèmica per si un examen és difícil, si no és difícil. Aquest any diguem que el focus s'ha posat en l'examen de matemàtiques, en la matemàtica científica, perquè sembla ser que la versió o l'examen a Catalunya, perquè saben que la selectivitat és diferent a totes les comunitats, el de Catalunya era molt difícil, sobretot molt llarg, i això va fer que la mitjana baixés, i de fet està la nota més baixa en els darrers 12 anys d'aquesta assignatura, un 4,18, si no recordo malament. I després hi ha hagut altres polèmiques amb el listening d'anglès, que es veu que també era molt difícil, amb el tema de l'euskera, que abans en parlàvem als diaris, que al País Basc també hi ha hagut moguda amb aquest tema, perquè hi ha hagut molts zeros, uns quants han reclamat, aleshores un jutge ha dit que els que reclamen se'ls anul·li, no els hi ponderi, no els hi computi la nota, però aleshores els que no han reclamat diuen i a mi perquè sí, en fi, tot un seguit de polèmiques. Aleshores, com que aquí els altres quatre heu passat per la CL tots?
5: Sí.
0: Què tal l'experiència, Vinyet?
1: Jo m'ho vaig passar bé, o sigui...
0: Ostres,
1: molt
0: això
1: raro.
0: Sí que no m'ho esperava.
1: Però és que jo vaig pensar, ja porto 2 anys estudiant els mateixos temes, ja per què agobiar-se? Crec que agobiar-se de més per un examen, sí que et defineix una mica el que serà el teu futur, perquè al final pues, no podràs entrar a la carrera que tu vols i tot, però si tens els coneixements, ja sortiran.
0: Tu vas entrar allà on volies estudiar?
1: Sí.
0: No vas tenir problema?
1: No. Uh-huh. A mi em van dir que cuidado amb la nota, perquè em va donar... O sigui, al final em va sobrar nota, però em donava justeta.
0: Mm-hmm.
1: I vaig dir, és que si m'agobi ho faré pitjor, ho tinc claríssim. Mm-hmm. Llavors,
0: per tant, vas fer exercici mental,
1: Sí,
0: de
1: sí.
0: Mirar de no agobiar-te. Necessitaves molta nota per entrar allà on volies?
1: Necessitava un 10,5, crec.
0: Mm-hmm.
1: Vaig acabar traient un 11,9, una
0: per
1: cosa
0: tant,
1: així.
0: Per vas tant, arribar sobrada. Per tant, diguem que tens una experiència que guarda amb un cert, fins i tot, bon gust de boca, eh?
1: Sí, perquè al final també van haver-hi aniversaris de companys de classe aquells dies, i els profes cada dia portaven un pastís diferent amb les espelmes dels 18, i llavors cada dia era una festa.
0: La Paula em sembla que no ho va viure així.
5: Res.
0: Paula, fa quan acabes fer la selectivitat?
5: Fa 4 anys i el considero un dels traumes de la meva vida.
0: Mira, aquí m'hi sumo, Jo fa molts més anys, no sé quants anys. Si tinc 49, poden anar restant. En tema acadèmic és el trauma de la meva vida. Ho continua sent a hores d'ara, És a dir, jo també ho vaig viure així. Per què,
5: Paula? Jo
0: soc
5: persona de poc plorar i mai havia plorat tant com per la selectivitat.
0: Què va passar?
5: Bueno, jo necessitava una nota bastant elevada per entrar a odontologia i entre que necessitava bona nota i que jo vaig estudiar en una escola francesa i llavors el sistema era molt diferent, havies d'adaptar-te a tot i la pressió que t'hi posaves era extrema. O sigui, jo havia de treure molt bones notes per poder arribar al quasi 13, que és la nota d'odontologia. I recordo molts, molts nervis i a l'hora de veure resultats que no van ser positius, o sigui, vaig estar...
0: No van ser positius, és a dir, no vas arribar, diguem, a aquesta d'allò... És a dir, perquè això és un matís que jo vull apuntar, eh? Estem parlant de notes, en molts casos, com és el cas de la Paula, perquè més el conec, de notes excel·lents, excel·lents, no estem parlant de notes que es queden allò en 4 o en 5 pelats, que tampoc no passaria res, eh? Però de notes excel·lents, i el cas de la Paula no és un, és un cas bastant paradigmàtic, gent amb notes i joves amb notes excel·lents que no entren allà on volen per poquet, tot i tenir una nota excel·lent.
5: Sí, sí, sí, o sigui, em vaig quedar a poques dècimes de poder entrar, però clar, jo tenia molt clar que volia estudiar odontologia i no tenia altres opcions, llavors vaig decidir fer un cicle superior per poder augmentar aquesta nota i 2 anys més tard sí que he pogut accedir als estudis que volia, però clar, és algo que penses de dir, jo sé el que vull fer, tinc aquesta... O sigui, tinc mil ganes d'entrar a odontologia i tinc, igual que la gent que vol estudiar medicina, al final és una competició i jo crec que una nota no defineix les teves ganes o les teves
0: ni la teva vocació,
5: capacitats ni la teva vocació.
0: Per descomptat, no? Al final has arribat a odontologia, diguem que vas buscar un camí alternatiu, no? A través d'aquest grau, però al final estàs responent les expectatives que tenies, la carrera?
5: Bueno, trobo que el sistema està bastant obsolet. Però, bueno,
0: però estàs contenta.
5: Sí.
0: No tens ganes de canviar, eh? Dius, ara que has fet tot aquest camí, no, eh? Convençuda encara que odontologia és el teu, eh?
5: 100%. A part, bueno, fer el cicle superior, o sigui, no és un fracàs del tot, no puc entrar a la carrera de primeres.
0: No, mai és un fracàs, això.
5: Al final, jo ara, havent fet el cicle superior d'higiene bucodental, que és bastant centrat en el que estic estudiant, doncs m'ha permès saber que és 100% el que vull fer. A part, aquesta carrera, els primers anys, és completament teòric i no toques boca el que... i no fas pràcticament pràctiques. Llavors, haver fet aquest cicle superior em permet saber que 100% és el que vull i tirar endavant.
0: Fracàs no ho és mai, que quedi clar, això, per si ens estan escoltant. No ho és mai un fracàs, és que treguis la nota, que treguis Bruna, que et quedi clar això, eh? Mai és un fracàs, encara que... No, perquè és veritat que és una pressió, no?, que ens arriba a tots, arribat el moment, sembla que és la decisió de la teva vida, que tot el teu futur dependrà d'aquest examen i d'aquesta nota, i que si no aconsegueixes allò que vols, res serà igual i la vida doncs serà fatal. Després et fas gran i te n'adones que no, ha de passar doncs com ara la Vinyet, no? Se n'adona, no cal, s'ha de relativitzar, però en el moment és difícil, però fracàs mai, això no, fracàs mai. Martí, en el teu cas, com va anar això?
2: Jo la veritat és que vaig gaudir molt de l'estudi perquè anava amb tots els amics a la biblioteca i estudiava, però també rèiem i també a les 12 o 1 de la matinada t'entren els riures i riu tothom i t'ho passes molt bé. Sí, clar que va ser molt angoixant i vaig passar unes estones dures d'estudiar i tal, però la selectivitat va anar com havia d'anar, amb més o menys nota, però ho vaig assolir, però vaig entrar a la carrera que volia.
0: Perfecte. Per així tant, tens un bon record, diguéssim. No t'ha quedat trauma com la Paula, eh?
2: No, jo... A veure, jo sempre diré que estudiar com a la selectivitat no ho tornaré a fer mai, perquè la veritat és que tens una capacitat d'estudi durant aquells dies que jo no sé d'on te la traiem, i a més la treu tothom. És increïble, però tothom estudia, tothom té capacitat de concentració, tothom es posa davant d'una llibreta o d'un llibre i li queda tot.

0: anys, fa uns anys. 12. La Núria és la més gran de la tertúlia, sí. Tenim una més gran, o sigui, òbviament sempre hi ha una de més gran i una de més jove, no? Però diguem que hi ha una diferència generacional, per exemple, entre la Núria i la Bruna, però també ens sembla interessant, eh? Sí, perquè totes dues, diguem que entren en aquest calaix de joves, saps? Òbviament entenc que necessitats i situacions vitals diferents, però joves. Però tens bon record, Núria?
1: Jo de la CL sí. A més, jo recordo, bueno, preparar-ho, pues, això també, com amb la Martí, amb els amics, no sé què, anàvem a la biblioteca, a mi m'agradava molt... Pues les classes que fèiem de rapes, jo vaig estudiar a l'Escola Pia i m'agradava molt el Vipe, com sí, ensenyava, i jo Història de l'Art, o sigui, recordo que era com, bueno, el meu preferit. El que passa és que jo no tenia molta pressió perquè no sabia què estudiar.
0: D'acord.
1: I que també és un tema, perquè al
0: és
1: final
0: tema,
1: tens
0: sí,
1: 18 anys, en el meu cas tenia 17, perquè jo sóc del novembre, per tant, pues, a l'època de la selectivitat tenia 17 anys, i jo no sabia què estudiar, i tenia una pressió molt bèstia, perquè a casa em deia, o sigui, em deien, has d'estudiar, i dic, ja, però és que no sé què vull fer. I doncs, clar, tampoc tens la motivació aquella dia de treure una supernota perquè no saps on has d'anar. I bueno, al final vaig trobar la carrera que volia al cap de 4 anys a fer la selectivitat, perquè vaig anar provant carreres i vaig anar deixant-les i al final...
0: Ai, el descarte, que funciona sí, també, eh? prova error.
1: Jo crec que al final, quan vaig tenir 22 anys, que ja pues, potser has madurat una mica més de quan tens pues, 17 en el meu cas, i vaig dir, pues, vull fer comunicació.
0: Ara ho tinc clar, no?
1: I vaig fer comunicació, sí, sí.
0: És que aquesta és l'altra, eh? Que ens obliga, no us obliga, no, Bruna? Tu estàs en aquest pas, tu quants anys tens, Bruna?
2: Jo tinc 15,
0: 15? Però faré 16. L'any que ve faràs?
2: 17.
0: Però de curs, vull dir.
2: Batxillerat, primer de batxillerat.
0: Primer de batxillerat, sí. És a dir, l'any que ve entres en aquesta cursa, diguem, cap a la selectivitat. Ja saps què vols fer?
2: No ho tinc clar. Bueno, batxillerat començaré l'artístic.
0: D'acord.
2: Però en un futur, tipus universitat i així, sí? No, encara no ho tinc clar.
0: Encara no tens clar, per tant, estàs una mica encara, no? Com la Núria. Hi ha sí, joves sí, que ho tenen claríssim des de ben petits, i ha d'altres que no. T'angoixa això una mica? I aquest primer de batxillerat, sabem que és com una cursa, són dos cursos, sobretot de preparació per un examen, no? No sé si t'angoixa això.
2: A veure, no pel fet de que jo sé que a mi no em costa tant el posar-me a estudiar.
0: Sí.
2: Llavors, també tinc més o menys com clar el que vull fer de... Sí? Artístic i
0: bueno,
2: més o menys el camí, saps? Sí. Encaminar-me.
0: Uh-huh.
2: I pues, per això no m'angoixa tant. Llavors...
0: De moment encara és bé, doncs està sí, bé. És una... Em sembla interessant que no ho encoixi així. Més enllà de les vostres experiències personals, ara, arran d'aquestes, de tots aquests debats, han sortit un munt d'articles als diaris, més enllà del que dèiem, de les polèmiques. Entre altres qüestions, el que fan és qüestionar aquest sistema de la selectivitat de l'examen. Vosaltres, és a dir, sentiu que és un sistema just? És a dir, que passar per un examen després de 2 anys centrats bàsicament en uns continguts per un examen, i un examen que pondera com pondera, eh? Això ha anat canviant, però al final també són ponderacions subjectives que responen a uns professors que decideixen si són més estrictes o no, tot i que òbviament hi ha unes regles del joc, eh? Però clar, al final hi ha una certa subjectivitat, això. No sé si us agrada aquest sistema, o penseu que hi hauria un sistema més just. Us heu plantejat mai això?
3: És que, bueno, jo això m'ho he plantejat a la universitat,
0: sí?
3: Perquè hi ha... he acabat fent enginyeria informàtica i hi ha alguns profes que sí? No s'han tallat la llengua en res i ens han dit, és que suspeneu a la uni perquè a vosaltres us han regalat la nota per entrar aquí al batxillerat. Llavors, sí que és veritat que jo veig just fer un examen que sigui per tots igual i que més o menys pues, té una manera de saber el coneixement que té cadascú que ha obtingut el batxillerat. Sí que és veritat que potser el model que hi ha actualment de la CL potser no és el millor. Potser seria millor anar més cap a una banda de veure com raona la gent, que no tant memoritzar i escriure i tal... Però al final això jo crec que és anar fent generacions de la CL i que cada vegada tinguin la intenció de fer-la millor.
0: Paula.
4: Jo trobo que, o sigui, aquests exàmens, primer que haurien de ser unitaris per tot Espanya, perquè les universitats catalanes estan plenes de gent d'altres comunitats autònomes que venen aquí perquè la nota de tall és més baixa. O sigui, crec que totes les comunitats autònomes haurien de tenir el mateix examen, i a part considero que la manera d'avaluar no és... la perfecta, perquè, o sigui, no és normal que tu facis un examen, et fiquin un 7 i vagis a revisió i un altre profe et fiqui un 9. I a sobre, perquè els dos tinguin igual de validesa, et fan la mitjana i llavors tindràs un 8. O sigui, per l'orgull de tots dos correctors. O sigui, això és un tema bastant fort, perquè la teva nota depèn de la nota d'una persona que potser aquell dia està més enfadat i decideix ficar-te

0: una nota una mica més
1: o és més exigent, no? Diguem, té un nivell d'exigència major. És veritat que hi ha una, que diguem que no arriben allà, diguem, els aquests professors, els correctors amb un boli a corregir, és a dir, tenen unes pautes, han de seguir unes pautes, uns criteris, se'ls hi marca què han d'avaluar, no? Què han de puntuar més i què han de puntuar menys, però òbviament sempre hi ha una qüestió subjectiva al darrere, no? Però passa també això que deia de les places, no? És veritat que passa sobretot amb certes carreres que s'omplen d'estudiants que no són catalans i deixen a molts estudiants catalans fora per un tema de demanda. És a dir, venen amb una nota de tall més elevada perquè la seva selectivitat ha estat diferent, poden accedir a la carrera d'aquí, aquí, com que tenim una nota de tall tan elevada perquè hi ha molta demanda, no. Què? I això, o sigui, heu pensat mai en això de... Jo ho faria d'una altra manera. No sé si heu arribat a pensar mai. Sí.
0: Bueno, clar. Venint del sistema francès en el qual la selectivitat funciona molt diferent... trobo que és que això, una nota de tall no defineix la teva trajectòria com a estudiant. Clar. Allà a França funciona molt des de quart d'ESO, els professors han d'omplir butlletins sobre les teves capacitats i són butlletins molt complets que aquests s'envien a les universitats a les quals vols accedir. Llavors es valora no només les notes, sinó les capacitats d'un estudiant, la seva motivació, i potser es valora molt més un estudiant de 7, 7 i mig, però amb moltes ganes i amb molta motivació, que un estudiant de 9 que treu les notes perquè és intel·ligent i prou.
2: Jo també crec que un tema a obrir de debat és el tema de que la selectivitat al final són 3 dies i en 3 dies fas 6-7 exàmens, pots fer, no me'n recordo exactament quants són del número, però 6-7 exàmens, i potser la selectivitat no és el que sigui més intel·ligent o el que en sàpiga més, sinó és el que sigui capaç de resistir més, fer 7 exàmens en 3 dies, aguantar la pressió i arribar als últims 2 exàmens o l'últim dia amb la prou enteresa per poder-los afrontar de la millor manera possible. Al final, si l'últim dia, l'últim examen, et toca el que a tu més facilitat tens i potser podries treure un 9 perquè a tu se't donen molt bé les matemàtiques i arribes a l'últim de mates, però estàs tan esgotat que a matemàtiques arribes traient la llengua, potser trauràs un 5 quan pots treure un 9 perquè no arribes, perquè en 3 dies no t'ha donat. Llavors, una mica el que comentava la Paula, d'un butlletí amb molt de temps que tu puguis anar omplint dient en sé i durant 3 anys estàs demostrant que en saps, potser fa que aquestes matemàtiques que l'últim dia has tret un 5 pots arribar amb molt bona nota perquè tu durant 3 anys has demostrat que se't donen molt bé les matemàtiques.
1: Una avaluació continuada, no? Una mica, sí? Us agradaria? Què hi penses, Núria?
3: Jo crec que és important el fet de tenir en compte també, a banda de les capacitats, la motivació que té algú per estudiar certa carrera. I a mi em sembla com que privar a les persones de poder estudiar el que volen simplement perquè no arriben a una nota, no ho trobo just. Jo, per exemple, soc dislèxica i a mi hi ha certes coses que m'han costat molt més que una persona que no. I això no vol dir que jo sigui menys intel·ligent que una persona que treu un 12 a la selectivitat si jo n'he tret un 7, saps? Llavors, sí que és veritat...
1: I això com ho resoldríem? Amb entrevistes personals? Per exemple, als Estats Units
3: envien unes cartes motivacionals i demostren també altres capacitats per poder accedir a les universitats.
1: Efectivament, has de demostrar les ganes que tens, no?, d'entrar a estudiar allò.
3: Exacte. Llavors, jo crec que també ho faria diferent. Jo, per exemple, l'únic trauma que vaig tenir a la selectivitat va ser a l'anglès, però no perquè no l'entengués, sinó perquè vaig estar tot l'any preparant-me per un examen que quan vaig arribar allà no tenia cap sentit. O sigui, jo vaig estar tot l'any fent el temari d'anglès i quan vaig arribar a l'examen d'anglès és que no era res del que jo havia fet. No, perquè les dues últimes setmanes junts ens van començar a ficar exàmens de la CL i era com, si no té res a veure amb tot el temari que hem fet. Llavors, no sé, o sigui, jo crec que falta reconduir bastant el tema de les pau.
1: Bruna, t'espanta aquesta conversa?
4: Una mica.
1: Una mica, no?
4: Sí.
1: Una mica, no t'espantis, perquè digues, Paula, sí.
0: Però és que a part el que diu la Núria, sí, té tota la raó, perquè a les carreres, sobretot molt vocacionals, com són medicina o la meva mateixa, estan plenes de gent amb poca vocació, amb molta competitivitat, i tu t'hi trobes a classe que ningú vol passar punts, ningú ajuda, i és realment, vols fer medicina perquè és el que et fica en un més a l'estàndard de hòstia, has tret la millor nota i sóc la millor estudiant, o perquè realment tens vocació, vols ajudar la gent i vols ser metge.
4: Però és que això també va en funció de la gent que t'envolta, perquè jo he conegut a molta gent que amb una nota molt alta de batxillerat li diuen, home, no desaprofitis la nota. És que clar, tu també t'ho fiquen al cap de que dius, tens superbona nota, doncs vés a per les carreres que la gent no pot entrar. I a mi això també em sembla malament, perquè a la vegada que he conegut gent així, he conegut a gent que no entra a la carrera que vol per vocació.
1: Dieu-li a la Bruna, ha d'estudiar allò que vol, allò que li diuen, allò que tindrà més sortida professional. Què ha d'estudiar la Bruna?
3: Jo, bueno, sent la més gran i que potser he tocat més el tema de sortides professionals, està molt bé estudiar el que a tu t'agrada i jo és el que recomano 100%. Jo no hagués estudiat comunicació, hagués estudiat història o història de l'art. A casa no em van deixar perquè em van dir no té sortida. La sortida te la busques tu i això és així. L'únic que realment, si ets una persona espavilada, la sortida te la trobaràs. Però també hi ha una mica de realitat amb tot això i tocar de peus a terra, i és el fet de que la situació actual és molt complicada, els sous estan molt baixos. Jo em trobo en una situació que pues, tinc 30 anys i és molt difícil pues, no, sobreviure no, a la vida actual.
1: Treballant, no? Sobreviure treballant, no?
3: Exacte. I dono gràcies que la carrera que he estudiat té sortides, però ara miro al costat i veig gent que ha estudiat altres carreres que penso, jope, si en aquell moment hagués estudiat això, ara estaria cobrant tal. Llavors jo crec que és important estudiar el que t'agrada, però també et ser molt conscient de dir on em portarà això, quines sortides puc tenir i quina vida em donarà això. Perquè a vegades és complicat i romantitzem molt el fet de dir no, és que has de fer el que t'agrada, sí, però pensa també que ara tens 18 anys i hi haurà un dia que tindràs 30 i pensaràs...
1: I aquí ells no ho afegeixen, ho afegeixo jo, hi ha un tema de... És a dir, el motiu pel que les notes de tall en algunes carreres sobretot són tan elevades és per una manca de places públiques. Per tant, això se soluciona amb lleis. És a dir, creant plaça pública, ja està. Més places de medicina, la nota de tall baixarà. I no hi haurà tants drames d'estudiants que volen fer medicina i que per tres estudiants excel·lents que volen fer medicina amb vocació i que per tres dècimes es queden fora de medicina. A mi, deixar joves per tres dècimes d'un examen amb vocació i amb idees tan clares com era el cas de la Paula, que al final ha trobat el seu camí perquè al final el camí el trobes, però deixar-los fora per un examen em sembla cruel. O sigui, em sembla cruel perquè el missatge que donem a la societat, i una mica, no sé si és com us heu sentit, és... Us estem tota la joventut dient estudieu, us heu de formar, esforceu-vos, no? Les millors notes, esforça't, i després arribes a la selectivitat, tens unes notes excel·lents, però per tres dècimes et quedes fora. I dius, què passa aquí? Però si jo he fet el que m'heu dit que havia de fer, no, Bruna? No sé si una mica fa una mica de por això de... Però si jo estic fent el que m'heu dit, jo he estudiat, jo m'he esforçat, jo he tret les millors notes que podia treure... I ara em dieu que no puc fer el que jo voldria fer perquè resulta que em falten tres dècimes. Què? Sí. Fa ràbia això, no?
5: Hombre, pues sí, bastant.
1: Clar que fa ràbia.
5: Bastant.
1: Clar que fa ràbia. Per tant, això com se soluciona? Més places públiques. Ja està, això ho dic jo, aquí no ho sentirà ningú que tingui mans, però crec que és una solució bastant fàcil i, òbviament, això passa per diners, invertir diners en l'educació pública, bàsicament, perquè d'universitats privades n'hi ha moltes, ja ho sabem, però no es tracta d'això, es tracta de que tothom pugui accedir als estudis que desitja i això passa per universitats públiques. Nois, se'ns acaba el temps, tenim el tema de les festes de barri, però ho deixarem per la setmana que ve, perquè ens hem allargat amb aquest tema, així que, com que més haurà passat Cases Noves, i teniu previst anar a Cases Noves?
0: Sí. Jo no hi soc.
1: Tu no hi ets.
2: I serem.
1: I serem, sí.
5: Sí, jo també.
1: Núria, tu hi toques o alguna cosa, fas coses?
3: Jo punxo.
1: Sí, que la Núria...
3: el divendres.
1: Ah, veus? És que la Núria, a més, és DJ.
2: També l'anirem a veure, llavors.
1: També l'anirem a veure, no? La Núria punxa divendres després del Correfoc.
3: Amb el meu grup de trifàsica, amb la Dami i el Gerard, després del Correfoc. Sí, sí.
1: Doncs anirem a veure la Núria i aleshores la setmana que ve, que ja haurà viscut el tema i haurem passat tots per Cases Noves, parlarem de les festes de barri, perquè jo crec que tenen un paper fonamental en les identitats dels municipis i que en el cas de Sitges estan agafant una revifalla precisament perquè els joves s'han posat a organitzar-les, així que ho deixem per la setmana que ve, sí? Gràcies, nois, fins la setmana que ve.
0: A tu.
1: Adeu. Adeu.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Calces Largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dos quarts i mig de 11 d'aquest matí de dimecres, primer de juliol. Hem començat la segona part de l'any i comencem en aquest punt també la darrera de les Hores d'Europa d'aquesta temporada. L'espai, direm-ho així, més veterano de la ràdio catalana, oi? Que parla d'Europa. Joaquim Millán, bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, sí, poca broma, poca broma.
0: Ens agrada dir-ho d'aquesta manera perquè, clar, fa una pila d'anys que començava aquesta aventura primer amb en Vicenç, després amb un servidor, que, doncs, això, intentem acostar el projecte d'Europa a la ciutadania. També podem estirar les orelles, quan l'Ajuntament va presentar el que fa per Europa, pel món, oi, doncs pot incloure que a la ràdio municipal fa més de 20 anys que tenim un programa d'Europa.
1: Tal qual, sí senyor. Tota la raó.
0: Ho deixem aquí, però clar, no deuen escoltar-lo. Bé, és igual.
1: Malament, targeta vermella, perquè clar, és una de les coses que sense voler, tu no només has de ser satisfet del que fa una administració pública, en aquest cas, si és un ajuntament, pues, l'ajuntament de, en aquest cas, de Sitges, però el que fos, sinó també estar orgullós del que fa, en aquest cas, el teu territori, i aquest territori és el municipi. Totes les coses que passen al municipi de Sitges, siguin o no amb el suport o amb iniciativa o a través de l'administració pública, també és una cosa que suma a el que, en aquest cas, pues, visibilitza Sitges, i Sitges, en aquest cas concret, podria ser un altre, doncs amb el tema de quan parlem d'Europa, d'Unió Europea, vull dir, i jo crec que aquest és una altra de les coses que també sentint-nos orgullosos a vegades ens passa als sitgetans, vull dir, sempre acabem mirant el que fan els altres, normalment nosaltres també, i nosaltres també fem coses, i alguns dies les fem, a més, molt bé, no? Que ens venen a copiar, doncs ho hem de dir també, clar, i en aquest cas, doncs, aquest programa, doncs sí, és el programa de l'estat espanyol que porta, ja no només a Catalunya, l'estat espanyol, que fa temps ho vaig estar comprovant, i és així, que de manera continuada i periòdica ha dedicat un espai a parlar del que passa a Europa, que també és allò del que passa a casa nostra, no?
0: Doncs en aquest punt de la conversa saludem a l'Oriol Lázaro, col·laborador doncs habitual d'aquest espai. Oriol, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, escolta'm una cosa, com tenim els gorgs?
2: Els gorgs els tenim plens d'aigua i malauradament vam tenir una forta pluja que va fer una mica de riuada el mes passat i està una mica brut de branques, però
0: vaja,
2: poc a poc ho anem endreçant, però vaja, hem fet millores en el recorregut, per tant, una cosa compensa l'altra i realment és un entorn espectacular.
0: Doncs res, expliquem la pregunta. L'Oriol Lázaro és alcalde de Can de Bànol des del 2023, oi? I director general de Catalunya Exterior des del 24. I clar, els gorgs de Can de Bànol és l'atractiu turístic del municipi. Aquí Sitges tenim platges, però allà tenen uns gorgs que són molt bonics, o sigui que val la pena, per tant, convidem a la gent que ens escolti a anar a conèixer Can de Bànol i anar a conèixer també els gorgs que tenen allà i que val això, que és una manera refrescant d'acostar-se a l'estiu de muntanya. Oriol, teniu l'Europa en blau ara, oi?
2: Sí, senyor, està aquí a tocar, és aquest dissabte, i el cert és que en tenim ganes, és aquesta trobada europeista, dels europeistes, per parlar de la Unió Europea, que estem en una etapa bastant convulsa, passen moltes coses alhora, i penso que s'ha de convertir en una eina molt útil per poder tirar endavant en aquest món tan trasbalsat.
0: Us he de dir, i ara li he comentat amb el Joaquim, que m'ha fet gràcia el títol, Una Unió Europea desorientada en un món sense regles. Apa, aquí.
2: Clar, és que de fet, el títol ja explica moltes coses. La Unió Europea, primer que va ser... És un projecte de pau, sempre ho expliquem, això, no? Des que es va fundar, no hi ha hagut guerres entre els països de la Unió Europea, i això, si mires la història, és pràcticament un miracle. Però més enllà d'això, com a projecte de pau, doncs clar, es va fundar amb unes regles que el que feien era promoure l'entesa, promoure la pau, i en cap moment promoure bel·licisme ni pujar, diguem, el to entre estats. Tot el contrari, tot és a fer acords i fer tractats. Ara, de cop i volta, el món trenca les regles d'aquests tractats internacionals que tothom havia respectat fins ara i la Unió Europea queda desorientada, perquè estàvem jugant a un joc que ara, de cop i volta, ja no té... Les normes no serveixen. ens ha canviat la manera d'actuar, i aquí, aquí estem.
0: Ara em permetràs, la irrupció d'una sola persona pot canviar les regles del joc? Una sola persona, perquè en el fons, d'acord, que Trump té tota una cohort de gent que li pica l'esquena, però a la pràctica vols dir que anava a dir que la nostra estructura és tan feble que una persona amb un cert grau de desequilibri, no diré directament un desequilibrat, però amb un cert grau de desequilibri, pot tombar-ho tot amb aquesta facilitat?
2: Bé, jo crec que hem de saber sortir una mica del quadre, mirar en perspectiva i compte. Aquí hi ha diverses coses que podríem posar. El primer, tal com ho dibuixes, home, doncs jo fins i tot et diria un sí rotund, perquè és allò de l'efecte papallona, no? Yeah. El batre les ales d'una papallona en un punt del món et pot provocar un terratrèmol a l'altre extrem. Doncs sí, home, doncs aquest home bat les ales i comença a crear una sèrie de reaccions en cadena que et porta a unes situacions inesperades a molts nivells. Però és que, a més, fa uns... o sigui, té a les mans una eina molt poderosa, que és el govern d'un dels estats amb més influència a nivell mundial, per diferents motius, des del nivell militar fins a l'econòmic, i de cop i volta comença a fer cops de volant, de ara vaig cap a la dreta, ara vaig cap a l'esquerra, de cop i volta, sense poder preveure-ho, a més, que fa que la resta ens afecti molt. O sigui, home, per exemple, amb els arancels que està jugant ara et poso el 100%, ara el 50%, ara el 25%, ara som amics. Ara no. Només això a l'economia la sacseja molt. I després, no és que estigui sol. O sigui, sí que ell ha estat, jo crec, que un dels grans causants del desequilibri, del trencar normes i regles, però no està sol. Tenim els russos atacant a Ucraïna, tenim la Xina, que està més forta que mai. Tenim tot un dibuix mundial que comença a ser una mica, no et diré preocupant, però que sí que Europa ha d'agafar més protagonisme i més lideratge. Partint de la seva particularitat i del nostre valor afegit, que són justament aquests valors socials que ens diferencien. En lloc es viu amb el nivell de vida, amb el confort de vida que tenim a Europa. Doncs fem una bandera, cuidem-ho molt, però alhora també siguem atents al que està passant al món perquè això continuï sent així.
1: Bueno, jo m'he sortit d'acord amb el que diu l'Oriol, totalment d'acord, i a més afegeixo, no? No només hem de conèixer, perquè moltes vegades hi ha un desconeixement del que significa la Unió Europea, sinó que també valorar aquest estat de dret, de valors, de benestar, que quan sortim d'aquest espai que en diem Unió Europea, te n'adones que el món és totalment diferent, no? I segurament a les generacions actuals més joves tocarà defensar això, perquè malauradament, pensant que potser aquest és el millor model en aquest món i, per tant, lo lògic seria que els altres espais del món treballessin per intentar apropar-se a aquest model que hem aconseguit nosaltres de dret, valors, benestar, no és així. O sigui, el problema és que ens pensem, bueno, clar, és el model a seguir. No, serà el nostre model, però malauradament no és el model a seguir perquè veiem altres espais que no tenen les pretensions de voler tindre aquest nivell de benestar, de drets socials, de xarxa social, de benestar, que en diem per nosaltres, d'una qualitat de vida mínima en la que la societat pugui viure a la Unió Europea i qualsevol tinc una xarxa on poder-se agafar, no quedi allò que diguessis fora de joc, doncs pues, això no és així. I després una altra cosa, que també quan parlàvem del senyor Trump, per posar el nom ja directament, clar, també té una facilitat en dir coses sense tindre en compte les mínimes regles de diplomàcia internacional, etc, que també fa crear uns desajustos de realment no només està la Unió Europea desorientada, jo crec que està mig món desorientat, nosaltres en concret, no? Perquè, com també dèieu vosaltres, va en contra aquesta ànima que després de la Segona Guerra Mundial nosaltres la basem en una cosa que és la pau. L'Oriol ha dit una cosa molt ràpida, però que si la pensem molt, és que és molt important. Ha dit, bueno, esclar, en tots aquests anys nosaltres, amb aquest invent de la Unió Europea, doncs no hem tingut més guerres amb aquests estats que composen la Unió Europea que no en el territori europeu. I això ho ha dit molt ràpid. Però clar, si ho pensem fredament, clar, és la primera vegada a la història, des que la història és història, que això és així. I això poder a vegades no som tan conscients perquè ho hem normalitzat i perquè evidentment ara doncs, per nosaltres és impensable que demà hi hagi un conflicte suficientment important, per exemple, entre Espanya i França, perquè això generi una tensió bèl·lica o un conflicte bèl·lic i per tant una guerra. Clar, això ara mateix nosaltres no ens cap al cap, però generacions abans que nosaltres era una possibilitat que estava sobre la taula de manera permanent. Ara no. Llavors, ostres, per això la Unió Europea és important. El qual no vol dir que sigui perfecte, el qual no vol dir que ens agradi, el qual no vol dir que a vegades, doncs, bueno, esclar, també està en mans de persones que m'hem donat, doncs, poden canviar una mica el rumb que nosaltres pensem que la Unió Europea ha de tenir. Per això jo, i acabo aquí, quan parlem d'eleccions europees, que les menystenim moltes vegades, ostres, després és que a la Unió Europea diu això, però sí, clar, és que depèn del que s'hagi anat a votar, tenim unes polítiques, tenim unes prioritats, tenim unes estratègies diferents i per això és important més que mai anar pensant que les properes eleccions europees la gent s'ho ha de prendre en sèrio, perquè no pot ser que en un estat com el nostre a les darreres eleccions més de 800.000 persones van anar a votar un partit, entre cometes, per dir-ho de manera fina, que s'acaba la fiesta, que ara mateix hi ha 3 eurodiputats espanyols allà que no sabem el que fan i aquells vots es van perdre i evidentment doncs, fa que després hi hagin unes majories d'una manera o d'una altra que evidentment van cap a un sentit o cap a un altre que pot ser que sigui una Europa en poc temps diferent a la que nosaltres hem estat treballant els últims anys, no? Per tant, en la política europea ens l'hem de prendre en sèrio i ara més que mai perquè justament amb aquest món sense regles s'està jugant un partit. O sigui, que no hi hagi regles no vol dir que no s'està jugant un partit, s'està jugant un partit molt important i nosaltres hem de veure a la Unió Europea on quedem.
0: Oriol, agafant la frase que ha dit ara el Joaquim, nosaltres tenim una manera, un marc doncs que hem venut, un determinat estat del benestar, etc, etc. El Joaquim ara diu que estem jugant un partit. I si el partit el perdem?
2: Home, millor que no. Millor que no. Perquè les conseqüències no te les sé preveure, però si veus altres, o sigui, aquí estem parlant de models de governança. I el model europeu ens ha portat amb el que estàvem dient, uns valors socials, un benestar, una no deixar ningú darrere i poder donar suport a tothom i que ningú tothom pugui tenir els serveis mínims i els drets humans garantits. Fora d'aquí, i jo animo sempre a tothom molt a viatjar i conèixer altres llocs, altres cultures i altres sistemes de governança, això no existeix. És que és així, als Estats Units poden estar molt avançats i liderar moltes coses, però quan deixes de ser útil per la societat tens molts problemes per viure mitjanament bé, per garantir els serveis que necessites, començant per la sanitat. Aleshores, si això, per exemple, anaves a la Xina, el mateix, si no estàs dintre del sistema i no ets útil pel sistema, doncs tampoc no tens res garantit. I comences a voltar el món i veus que el sistema europeu, amb totes les seves mancances, és el més social a nivell d'entesa de comunitat, no? De cuidar-nos entre tots i garantir que tinguis una bona jubilació, que puguis tenir uns serveis mínims garantits. I ara, per exemple, dins de tota aquesta desorientació, dins de tota aquesta crisi mundial, ens trobem que una de les coses que està impulsant la Unió Europea, la Comissió Europea, és l'habitatge. Han fet que d'això en parlarem a l'Europa en Blau, perquè és un dels temes importants. S'ha creat aquesta l'Aliança Europea per l'Habitatge i s'estan fent tot de... O sigui, s'ha marcat com a prioritat la política d'habitatge i iniciatives per facilitar inversions i coordinar polítiques públiques de cara a crear més habitatge, i això és una cosa que no trobes replicada a qualsevol altra part del món. Això només es pensa en un lloc on penses en les persones. Val que també s'està posant la mirada cap a seguretat i defensa. Home, és que tenim la guerra d'Ucraïna que no s'acaba d'acabar, tenim aquest món convuls, aquest personatge que domina Estats Units que ens té a tots una mica amb allò, anava a dir collonits, eh? Doncs clar que també hem de mirar cap aquí. Però hem de seguir mirant, per exemple, a altres prioritats que hem tingut i que tenim a la Unió Europea. Som abanderats amb la transició energètica i climàtica a nivell, si més no, legislatiu. A nivell de legislació també de la IA, de la intel·ligència artificial. Ara s'estan parlant de veure com podem treballar la migració, tot i que aquí tenim un debat molt, molt fort intern a dintre de la Unió Europea, perquè tenim aquesta extrema dreta que cada cop té una mica més de força. La Unió Europea no té competències en immigració, les tenen els estats, i per tant cada estat fa el que creu. Però dins d'això, com a mínim, tenim una mica de debat, i també ja fa anys d'aquest debat, ja me'n recordo amb en Juncker, va començar allà la guerra de Síria, però continua sent un dels principals punts de tensió entre els estats membres i s'ha de fer aquest debat sobre l'asil i el repartiment de responsabilitats i seguretat de la migració. Però què vull dir amb tot això? Doncs home, que la Unió Europea segueix mantenint aquesta mirada social, aquesta mirada humana, mentre intenta girar també la mirada cap a les relacions internacionals i el context geopolític, que no és senzill. Però, almenys, aquest core, aquesta idiosincràsia, aquest valor afegit que tenim no s'ha de perdre. I aquest és el punt clau, que és el que penso que hem de saber transmetre a les generacions que pugen darrere la nostra.
0: Un dels objectius, anava a dir, estratègics, encara que no esmentats, de l'administració actual nord-americana és la destrucció de la Unió Europea?
2: Home, jo crec que hi va anar de pet, o sigui, de dret, vaja. La que va entrar va començar amb amenaces amb el tema dels aranzels.
0: I Groenlàndia, sí.
2: Groenlàndia. Va començar a picar per molts punts. A més, fins i tot s'havia dit aquí també. Hem d'anar veient. A vegades ens hem de mirar una mica el que li donem credibilitat, perquè hi ha una quantitat de teoria de les conspiracions bastant important. Però vaja, deien que sí, estaven bastant de la mà amb el Putin per poder seguir pressionant a Ucraïna, mentre alhora també deia que ajudava a Ucraïna, però sí, al final ha fet un garbuix tan gran que per això ens ha desorientat a la resta del món, i potser sí que un dels seus objectius era desestabilitzar o fins i tot anar a minar la confiança de la pròpia Unió Europea, però crec que la fortalesa de la Unió Europea és justament que si alguna cosa fem és debatre i pensar, que jo crec que li recomanaria bastant enèrgicament al senyor Trump que ho faci de tant en tant, pensar i debatre i escoltar. I això en la Unió Europea es fa molt, perquè de fet...
0: Potser es fa massa, Oriol.
2: Val, això ens pot... Sí, no, ja en aquestes...
0: Ja m'entens, oi?
2: Hi ha aquesta qüestió de que debatem tant que som lents.
0: Això... Per aquí.
2: Ja passava també a vegades en els parlaments grecs i romans, no? Que feien tants debats que al final arribaven tard. Però,
1: bueno, hi ha un món que va molt ràpid, vull dir, també és veritat que estem ara en un món que va tan accelerat que nosaltres poder... no anem tan lents com sembla, però com que el món va accelerat, sembla que anem molt lents.
2: Sí, no, i la lentitud en el fons compta, que no és només que la pròpia Unió Europea tingui molt debat intern, perquè els debats del Parlament Europeu tampoc són tan llargs, vull dir, tens uns timings molt marcats. Uh-huh. Aquí la lentitud de presa de decisió és dels 27, governs. O sigui, ja no és el propi Parlament, sinó que és el Consell, qui moltes vegades alenteix o bloqueja una decisió o una acció concreta, com per exemple quan es parla dels vetos a Turquia o els vetos a Rússia, quan es parlava de tot això. Què ho bloquejava? Doncs un país o dos. I tot això feia que no avancessin. Això sí que s'ha de revisar. Sempre estem parlant del mateix tema, el mateix problema, que és que la Unió Europea, en lloc de ser un estat federal, és un club d'estats. I aquest és el problema que fa que moltes vegades anem lents.
0: Anava a dir, en el vici està la virtut. Però bé, introduïm en aquest punt de la conversa, si us sembla, Pau Solanilla. Pau, bon dia. També un dels col·laboradors habituals d'aquest espai en aquest darrer en aquesta darrera hora d'Europa de la temporada, i estàvem comentant amb l'Oriol Lázaro i també amb en Quim, doncs aquesta desorientació que heu posat en el títol de l'Europa en blau, i que ens marca una miqueta els temps que estem visquent, i que ens sembla que hi ha alguna altra vegada hem tret en aquest espai, Pau.
3: Sí, efectivament, sentia l'Oriol i estic d'acord amb ell. Ho hem comentat alguna vegada, no? La Unió Europea està formatejada per un món que sembla que deixa d'existir. Llavors s'ha de reconfigurar tant en el fons com en la forma. I de fet, una de les coses, vinculant amb el que deia l'Oriol, hem de pensar a poc per actuar ràpid. I sembla ser que a vegades ho fem al revés, no? Que pensem ràpid i actuem amb una certa lentitud, no? Perquè el món no ens espera, no? Però necessitem repensar una mica el nostre rol, el paper d'Europa. Els consensos no són fàcils, ho explicàveu, i, però sobretot, una vegada prenem una decisió l'hem d'executar d'una forma relativament ràpida. Aquest és el gran repte, no?
0: Uh-huh. Està en perill la forma de vida europea en aquest món que cada cop està més tempestuós?
3: A veure, jo crec que Europa té les millors bases, els fonaments més sòlids en tot el món per tenir un estil de vida raonable. Ara bé, hem de canviar algunes coses. No podem viure exactament igual que ho hem fet en les darreres dècades. Sobretot perquè hi ha un món en transició, amb moltes, alguns diuen crisis juxtaposades, altres amb esdeveniments tecnològics, climàtics, geopolítics, etcètera. Però jo crec que la mirada ha de ser optimista. Europa té uns fonaments molt sòlids. Ara bé, cap èxit del passat en garanteix cap èxit del futur, no? Uh-huh. L'hem de reconfigurar. Però l'estil de vida europeu no està en perill. Una altra cosa és que hi ha coses que haurem d'actualitzar, canviar, però el model civilitzatori europeu és sòlid. Una altra cosa és que nosaltres pensem que el món ha de funcionar com a Europa, no? Que és un cert eurocentrisme que hem patit també en el segle XX, no? Pensar que el nostre model és el model del món. No, doncs haurem de conviure amb altres models que d'alguna forma també confronten amb el propi model europeu o el model d'Occident, que són legítims però que no són iguals que els nostres. Però a Europa podem seguir vivint raonablement bé, però hem de reforçar la competitivitat, hem de reforçar la sostenibilitat, l'equitat, la seguretat i la democràcia, que són els cinc pilars del projecte europeu.
0: Doncs a partir d'aquí una pregunta que va pels dos, o va pels tres, en aquest cas, que cadascun faci la reflexió que li vingui. Dos temes que, o directe o col·lateralment, han sortit en aquesta conversa. Per una banda, per exemple, la intel·ligència artificial. L'Oriol n'ha fet referència abans, però clar, els principals avenços en intel·ligència artificial estan centrats en Estats Units i en la Xina. Sí que n'hi ha una a França, però diguem que no està tan desenvolupada. I sembla que el món va cap aquí. I segon aspecte, ara el Pau parlava de la sostenibilitat, però clar, aquest inici d'estiu a Europa ens trobem amb una bomba climàtica i tots els models de previsió semblen apuntar a que Europa probablement és un dels llocs que més s'escalfarà i, per tant, més canviarà el clima i més s'haurà d'adaptar del planeta davant d'aquesta situació irreversible de canvi climàtic. Aleshores, tot això, és a dir, la pèrdua per una banda de la competitivitat o de la posició estratègica que representa el desenvolupament tecnològic i per altra banda, doncs, la situació natural que també obliga a inversions, a canvis, tot això no va en contra de poder-nos mantenir d'una determinada manera? I llenço la pregunta a l'aire. Qui vol començar, Oriol? Vinga,
2: estava pensant, si sabem respondre això, ens mereixem dominar el món.
0: Perdó per la pregunta, va.
2: Home, és evident que són reptes estratosfèrics, són gegants, però els hem d'afrontar i hem d'anar-hi de cara. I ara ja comencen a haver-hi moviments i intentones de reagafar-nos en aquesta, reenganxar-nos en aquesta cursa tecnològica i fer-ho bé. Que anem tard? Sí, amb això podem estar d'acord, però no anem malament. Des d'entrada, perquè hi ha tot un vessant social de la IA que jo crec que cap altre lloc que no sigui Europa s'està treballant. O sigui, l'efecte que té la intel·ligència artificial en la societat ningú se l'està replantejant com s'està fent des de la Unió Europea. I penso que això és molt important, perquè al cap i a la fi el que estarem fent és liderar, potser no la tecnologia, però sí la filosofia, diguem-ho, eh? O sigui, sí tot el que va al darrere, tota la repercussió social que té. Que això, a mig i llarg termini, serà molt important, perquè afectarà a les persones. I l'altre tema és l'ambiental. Això sempre s'havia dit, de dir, val, nosaltres des d'Europa ja ens estem esforçant, fem una llei d'emissions, reduïm-les, fem transició energètica, tenim tot el Green Deal, però al cap i a la fi l'atmosfera és una per tothom. I si som dels poquets o dels únics o els pocs que estem fent cas o que intentem millorar, al final no aconseguim aturar-ho. La mirada ha de ser més cap a adaptar-nos al canvi climàtic que no pas a lluitar-hi, perquè ja veiem que ja el tenim al damunt. Per tant, n'hauríem de fer el doble joc, eh? Mirar de ser molt més eficients a l'hora de no emetre emissions, de no afectar el canvi climàtic, d'intentar que el canvi climàtic es redueixi, però ja hem d'estar, ja, des d'ara, ja fem tard segurament, aplicant moltes mesures d'adaptació al canvi climàtic. Mira, les riuades que hem parlat abans, sí que se n'havia vist alguna, però amb la violència amb què va caure 105 litres en poca estona, diguem-ne que no és gens habitual i que potser hem de començar a preveure, de dir, doncs ens plourà menys dies però més fort, ens farà molta calor i de tant en tant ens farà molt fred, no? Per tant, ens hem d'adaptar als extrems.
0: D'acord. Pau?
3: Estic d'acord i reforçaria la idea que ha dit l'Oriol, no? Des del punt de vista tecnològic, Europa va amb retard el que en diem la capa d'infraestructura tecnològica, que és molt important. La creació, no, del llenguatge, dels sistemes d'intel·ligència artificial, etc. Però tenim, però la intel·ligència artificial no es queda aquí. La intel·ligència artificial és la infraestructura que permet desenvolupar una sèrie de productes i serveis d'alt valor afegit, solucionar problemes d'empreses, de les institucions, de les persones, i aquí a Europa té el talent, la capacitat, la creativitat, el posicionament per aprofitar-ho. És a dir, anem una mica més tard amb infraestructura tecnològica, amb inversió, amb innovació, però no tenim per què anar tard en productes i serveis. Per tant, hi ha una gran oportunitat que hem d'aprofitar. Però la segona és que entre el model xinès i el model americà, un de desregulació absoluta i l'altre de regulació i control absolut, Europa té l'oportunitat de generar un espai on allò que es diu l'humanisme tecnològic tingui no només un espai, sinó s'exerceixi un lideratge. Que per això tenim el Mobile World Congress a Barcelona, perquè entre el model xinès i el model americà, la majoria d'operadors diu Europa és, diguem-ne, un terreny neutral. I nosaltres, quan al món que hi anem, quan més tecnologia, més important serà la dimensió humana. I aquí Europa té una oportunitat d'ètica, de valors, de control, dels accessos, dels viatges. Per tant, des del punt de vista tecnològic i competitiu, encara que anem en retard amb infraestructura tecnològica, amb inversió, tenim una gran oportunitat. I la segona és que el canvi climàtic, la crisi climàtica, es pot veure com un got mig buit o mig ple. És una gran oportunitat, i Europa està liderant la descarbonització, per generar nous llocs de feina, noves indústries, que en diem el Green Deal, les Green Tech, els llocs de treball verd. És a dir, si Europa continua posant-se al capdavant de la transició energètica a la descarbonització, pot liderar competitivament molts sectors estratègics de l'economia mundial. Per tant, sempre, ja sabeu, la meva mirada és optimista. No està escrit que el futur hagi de ser pitjor, depenent del que fem. Ara, hem de prendre decisions, no? Com diu l'informe Leta i l'informe Draghi, és a dir, la fulla de ruta la tenim. Hem de pensar relativament poc. Que això, executar.
0: Això lliga amb el que deies abans. Pensem molt i pensem bé, fins i tot. Ara, una altra cosa és fer les coses, no?
3: Bueno, pensem molt bé, però hem de posar un punt de velocitat a les accions d'aquest pensament estratègic que tenim, no? Però insisteixo, hem de donar el missatge que el futur no té per què ser necessàriament distòpic. Que és complexa? Sí. Però no ha de ser necessàriament pitjor. El progrés és una oportunitat. El que passa és que hem de saber aprofitar l'oportunitat. I hem de generar els consensos bàsics, i la polarització no ajuda, per caminar en aquesta direcció, cadascú amb el seu accent, la seva diversitat, la seva pluralitat, però el futur no té per què ser pitjor.
0: Ara el pragmàtic us podria dir que la història de la humanitat està fonamentada de grans ensopegades, que després han permès tirades endavant, oi?
1: La Unió Europea sempre ha passat que ha avançat quan ha tingut una ensopegada gran, perquè ens ha fet pensar, i sobretot action, reaction, reaccionar, no? Jo crec que quan tu parlaves de la intel·ligència artificial, jo afegiria, clar, si fem una mica una visió una mica de lo que ha passat els últims temps, jo crec que som conscients que la dependència tecnològica històrica que hem tingut ha tingut uns costos que ara no podem continuar així. Jo crec que hem de ser competitius i cal tenir un model propi. Jo crec que anem cap a un model propi en aquest aspecte i d'una manera ràpida, perquè anem tard, com s'ha dit fins ara, no? Però, tal com deia una mica el Pau, aquest humanisme tecnològic, jo diria que la Unió Europea posa el que en diem l'ètica tecnològica, no? La tecnologia no pot ser sense fronteres, sense línies vermelles, on està el control, és a dir, on podem nosaltres d'alguna manera garantir els drets de la ciutadania envers a una tecnologia que al final no controla ni els estats, són empreses multinacionals i la majoria d'elles, com fins ara hem comprovat, ni tan sols europees, no? Per tant, jo penso que a aquest aspecte em sumo a el que diu l'Oriol i Pau i afegeixo això. I en quant al tema de la sostenibilitat, jo penso que també, és a dir, la Unió Europea, malgrat tot, ha sigut l'espai on s'ha generat més debat, més estratègia, més polítiques, més decisions, més legislació, que d'alguna manera ha lluitat contra el canvi climàtic i sobretot, com deia molt bé l'Oriol al principi, poder ara ja adaptar-nos directament. I com afegia el Pau, també és una oportunitat, perquè la sostenibilitat també vol dir una transformació de la nostra indústria i economia amb una indústria tecnologia i una economia més verda, més neta, que a la vegada això també vol dir més social, perquè al final, vull dir, al final quan estem parlant d'això és en benefici de les persones, vull dir, evidentment, si no tenim una indústria que no és neta i per tant, és com les indústries de quan jo era petit, no? Que veies ja que arribaves a una zona industrial perquè veies el cel i deies, bueno, jo deu ser allà deuen unes fàbriques, no? Perquè ja veies des de lluny, ara mateix t'apropes i el cel és blau a tots llocs i vas passant i veus indústries, però això fa anys no era així, no? Uh-huh. Jo quan era petit ho veia directament, mira, allò d'haver-hi fàbriques allà, no? Perquè fixa't el cel, el fum que hi ha, inclús el mal olor que hi ha, etc. I per acabar també amb una mica també positiu, jo penso que a mi m'agrada molt una fase personal que sempre dic que davant d'un dia complicat sempre me'n vaig a dormir dient, bueno, demà més i millor. Jo crec que el futur de la Unió Europea ha de ser un futur de més i millor, perquè no ens toca un altre, si al final també depèn de nosaltres. És a dir, no és que ens autoenganyem, però és pensar que tot anirà pitjor, doncs llavors apaga i vámonos. Però hem de pensar que anirà millor, com a mínim ho hem d'intentar. Les noves generacions com les actuals estem per això, és a dir, estem per una mica millorar tot el que s'ha fet i evidentment amb els errors que hem comès, però per altra banda, ostres, al final el resultat és que tenim un model que quan en parlem no tothom el té, i tothom se'l mira amb certes ganes, però clar, és el model que nosaltres hem aconseguit i evidentment millorable sempre serà, però bueno, hem de mantenir també aquesta voluntat de que a la Unió Europea podem fer les coses i les podem fer bé.
0: Doncs ara, clar, m'ho has posat molt bé, Joaquim, fer-vos una altra pregunta difícil.
1: Vinga, va.
0: Va. Hem quedat que pensem bé, però de qui depèn el que s'ha de fer? Qui ha de prendre la iniciativa o com s'ha d'impulsar allò que s'ha de fer després d'haver pensat? I ara li demano al Pau que comenci.
3: Bueno, jo crec que la voluntat política, els consensos bàsics, sempre parlem consensos bàsics de ciutat, de país o d'Europa, la polarització no ajuda.
0: Estem en una època difícil per obtenir consensos.
3: Sí, el que passa és que, i m'ho heu sentit en algunes altres converses que hem tingut, els millors anys de la construcció europea van ser aquells on els cristianodemòcrates del centre dreta i els socialdemòcrates del centre esquerra van pactar un model de desenvolupament econòmic amb protecció social. A les millors dècades, amb diferència de la història europea, en pau. Aquest és el model, incloent altra gent. Només amb els consensos transversals, en el que ningú imposa la seva agenda, sinó que fem una síntesi intel·ligent i pragmàtica dels interessos dels uns i els altres, podem sortir endavant. La polarització, intentar guanyar per un vot uns o uns altres, bloqueja el sistema. Polaritza i bloqueja el sistema i ens porta al desastre. Per tant, sí, és molt, en un moment molt emocional dir-li el nom del porc a l'altre, però és useless, com es diu en anglès. És a dir, ens fa un flac favor al conjunt de l'Unió Europea. Uh-huh. És a dir, transversalitat, un comú denominador, pragmatisme, empatia vers els altres, i a partir d'aquí construir un projecte comú que no és perfecte, que no és el teu model. Clar que no és el nostre model, però l'has de pactar amb un altre. I per què? Pues per avançar de forma conjunta, no? I la història demostra que funciona.
0: Oriol.
2: Sí, home, i a més dèiem, hem de pensar per després actuar. Ja deia el Pau que hem pensat molt i bé, doncs ara toca actuar, com deies, i segurament aquí el que ens hem de repensar és poder aplicar bé el aquest principi de subsidiarietat, que és que actuar el més a prop possible de la societat, no? Tenim molts nivells de governança, tenim des del món municipal, tenim la província, tenim regió, estat i Unió Europea. Doncs el que hem d'aconseguir és tot això que hem pensat, donar les eines necessàries als que poden executar-ho perquè ho facin i el més a prop possible de la societat. Parlàvem abans de, per exemple, noves polítiques d'habitatge, això, el housing. Doncs, qui té els problemes són els alcaldes de les poblacions que tenen persones que no poden accedir a habitatge. El qui té problemes són les famílies, i per tant les famílies a qui van? Van al seu govern més proper. Doncs ara el que hem d'aconseguir és que aquesta Unió Europea, que està en aquesta capa tan elevada, diguem, i que realment ens va molt bé per poder marcar una línia cap a futur, marcar objectius a futur, fer aquests pactes, com deia el Pau, de models cap a on hem d'anar, ara hem d'aconseguir que tot això traspuï amb el pressupost necessari que calgui i se li doni la capacitat d'execució a qui té la necessitat d'aplicar-ho, bé sigui ajuntaments o bé siguin fins i tot governs regionals, però hem d'aconseguir fer aquesta capil·laritat i poder passar del pensament a l'acció i fent-ho com molt, molt quirúrgicament i molt directe allà on ho necessitem.
0: Doncs, Joaquim.
1: Jo m'afegeixo molt bé a el que ha dit l'Oriol, especialment amb el que ha dit amb el gran pacte polític europeu. Jo crec que és necessari perquè no només és el que històricament ens ha demostrat que és quan Europa ha consolidat el model, que és el model que en aquests moments nosaltres tenim, sinó que a més és l'única manera de generar certa estabilitat amb una Unió Europea que, no ens enganyem, són 27 estats membres, 27 maneres a vegades diferents de pensar, l'Europa del nord, la del sur, la del Mediterrani, la de l'est, la de l'oest...
0: Ja ho diu la dita castellana, no? Dividir i venceràs.
1: Clar, correcte, on a més tots estan pendents de les seves eleccions nacionals i bueno, hi ha països que poder l'impacte que tinguin aquelles eleccions són menors, però hi ha països que l'impacte que té a nivell del resultat a les polítiques europees són més importants, i m'afegeixo a la segona part de la meva resposta a lo que té l'Oriol, no? Vull dir que també poder tot aquest entramat fa que hi hagi una evidència que és l'Europa més pròxima a l'Europa de les ciutats, l'Europa dels pobles, els municipis, però especialment de les ciutats, que són les que podem dir que és on hi ha territori, on hi ha ciutadania d'una manera evident, i són aquests sectors actius que darrerament estan construint els avenços a la Unió Europea. Al final, avui en dia, si fa temps es pensava que no era així, ara mateix ningú pensa que la Unió Europea pugui avançar sense la involucració de lo que són l'àmbit local i especialment les grans ciutats. Vull dir, i per això grans ciutats europees, a vegades, per exemple, abans l'Oriol ha parlat de lo que era el housing o tot el que és el tema de l'habitatge a nivell europeu. Però la Unió Europea s'hi ha tingut que ficar, no només perquè sigui un problema de la seva població, sinó perquè les grans ciutats han començat a liderar aliances internes entre elles per resoldre problemes que ja eren europeus i que ja no eren només d'un país o d'una ciutat o d'un territori, sinó que ja s'estava, com una taca d'oli, sent un problema social arreu de la Unió Europea, no? Per tant, la Unió Europea, sense tindre les competències sobre aquesta qüestió, com moltes vegades ha passat, ha començat a sacsejar el tema i intenta liderar, com a mínim, de moment, amb aquest pensament per passar després a l'acció, no? Per tant, jo penso que estem en un moment també de reconstrucció europea i d'una Europa que a més, doncs, ha d'encaixar en aquest món global que està canviant sense perdre la seva essència.
0: No sé com aneu de temps, però m'agradaria fer-vos una més, si us va bé.
2: Vinga.
0: A veure, l'Oriol més d'una vegada ens havia dit en el passat que era força fan o que li agradava la manera de portar les coses de von der Leyen, de la comissària europea. Creieu que, i començarem per en Pau, que ha de marxar ràpid, per tant, creieu que abans en Joaquim ens ha comentat això, que probablement el problema està més en el Consell que la Unió en si, però que la Comissió ha quedat una miqueta desdibuixada en aquests darrers temps, especialment des de la irrupció de l'administració Trump? Pau.
3: Bueno, jo crec que von der Leyen té dues etapes, no? El primer mandat va ser un mandat d'una presidenta amb un lideratge potent, perquè ella té una personalitat forta, però bastant empàtic i col·laboratiu, però s'ha destapat en aquest segon mandat com una presidenta més, diré, per dir-ho suau, executiva i no sempre respectant les formes i la governança europea. D'una banda, ha basculat cap a posicions que s'ha apropat cap a la dreta extrema, per dir-ho d'alguna forma, ha comprat algun mantra ideològic de la dreta extrema, més conservadora de la Unió Europea, deixant la centralitat, per exemple, en temes climàtics, per posar un exemple, i també s'ha ficat a exercir unes competències que no li corresponen en política exterior. La presidenta de la Comissió Europea no té un paper en política exterior. La té la vicepresidenta i l'alt representant i no l'ha respectat i l'ha trepitjat alguna vegada. Jo crec que això no ajuda a generar consensos i confiança en una governança europea que ja és complexa per si. No? Per tant, jo en el cas de von der Leyen, per mi és una petita decepció en aquest segon mandat. Crec que ha anat a pitjor en comptes de millor. Però bueno, potser són els signes dels temps, no? Que és evident que el món és més complex i la Unió Europea també ho és.
0: Anava a dir, no ha de ser fàcil segur,
3: no.
0: Exercir el paper. Pau, t'agraïm molt aquesta estoneta, sabem que has de marxar, però com a mínim ens has pogut deixar aquestes reflexions. Escolta, bon estiu i ens saludem més endavant en altres edicions de l'Hora d'Europa.
3: Gràcies, una abraçada per tothom.
1: Abraçada forta, Pau.
0: Oriol, vinga, et deixem ara la pregunta per tu.
2: La tenies guardada, no?, des de fa... No, home. Mira, és que el Pau ha dit molt bé. El primer mandat de la von der Leyen, jo crec que va ser una dona dialogant, oberta, disposada a escoltar i a treballar de mà, braç en braç, amb qui fos, no? I en aquest segon mandat s'ha trobat una sacsejada que no s'ha pogut gestionar bé, la per part d'en Trump, i a més ha hagut de dir i desdir masses vegades, i també hi havia un moment en què també semblava una mica que li estava passant com a Donald Trump, que deia una cosa però després ho canviàvem, ha costat centrar-ho. Ara la veig una mica més tranquil·la, malgrat tot sí que és cert que a mi em va saber molt greu, perquè la veiem, com ha dit el Pau, una dona forta amb lideratge i que era capaç d'escoltar i liderar, que això és molt important. Ha canviat, i malauradament ha canviat. Penso que és molt necessari tenir un lideratge fort a la Comissió perquè els estats m'acabin comparant algun dia a la fórmula de federació, una Unió Europea federal, i no pas un estat, un club d'estats com és ara. Per això a mi em sap molt greu, perquè ara que anàvem bé, ara que ens estava donant la...

0: algunes reunions devien semblar patis d'escola de nens cridant, però... Però, escolta'm, ningú va dir que seria fàcil, no? Quan et poses en responsabilitats d'aquest estil, saps que t'hauràs d'afrontar situacions no senzilles, però vaja.
1: Escolteu, m'expliqueu una miqueta aquesta jornada d'Europa en Blau, que tindrà lloc aquest dissabte vinent, aquest dissabte, oi? Sí, el dia 4 de juliol a Calonja.
2: A Calonja, correcte.
1: Mentre Barcelona s'atura perquè ve...
2: Hi ha el tour.
1: Vosaltres estareu a Calonja.
2: A Calonja... Clar, portant la contra una mica. No, la veritat és que és la sisena edició, sempre ho fem el primer dissabte de juliol, i té mèrit perquè vam començar, si feu comptes, doncs vam començar en època de pandèmia, vull dir que...
0: Totalment amb mascaretes.
2: Exacte, vull dir, tota cosa que mascaretes allà, i no podien ser més de 25 en aquell espai, bueno. Va ser allò de dir, vinga, va, som-hi, no? I, bueno, ara ja portem 6 edicions, a més, la segona edició del Premi Francesc Gambús, que és un premi que poder ara després l'Oriol ens explicarà més en detall. Jo entraré una mica a poder fer una mica un resum del que pretén Europa en Blau, però Europa en Blau pretén fer una jornada exclusivament una vegada a l'any, al començament de l'estiu, que sigui una mica el colofon del que seria l'any, diguéssim, europeista, abans de començar ja definitivament les vacances. Per tant, ho fem d'una manera molt seriosa, però a la vegada també informal, perquè evidentment doncs, ens permetem el luxe de poder convidar ponents que saben que estan en un entorn on poden dir més enllà del que seria una conferència tradicional, una jornada tradicional, i per tant és molt important aquest aspecte, perquè ens permet que hi hagi no només ponències que ens enriqueixen, perquè es diuen coses que no són les habituals, sinó que també és la segona cosa que per mi és important d'Europa en Blau, és que els assistents són gent que venen per interès europeista, internacional o per la jornada en si, però que sempre diem que podríem fer 3 panels o 4, perquè dins els assistents hi ha gent que podria ser perfectament ponent. I això fa que els debats, que és una part molt important que nosaltres destinem i dediquem en temps a la jornada, doncs siguin debats realment molt interessants, on també després es fa networking, o en aquest any a més hem posat un accent a la gent jove, perquè pensem que també són importants, que no només allò de... Els joves són importants o no? Són importants no en el futur, en el present. Sou el futur? Vosaltres sou el futur? No. Vosaltres ja sou el present, i per tant nosaltres tenim una consideració important a la gent jove. No sé si Oriol vols afegir alguna cosa més.
0: No, bàsicament és el que hem explicat algun cop. Necessitem, com dèiem, Europa és reflexió, és pensar, i Europa en Blau al final el que fem és posar tot de persones que ens passem l'any preocupats per impulsar polítiques europeistes, per explicar què és l'europeisme i què és la Unió Europea, sobretot a gent jove, com fa el Quim tot sovint per escoles i instituts, i estem preocupats tot l'any amb això, i aleshores ens busquem un dia amb un ambient distès, però això no vol dir que el que tractem no tingui importància o no tingui el seu pes concret, i allà el que fem és compartir coneixements, perquè convidem a panelistes i fem panels que ens aporten és coneixement i alhora també experiència o visió del tema en concret. No tan sols tenim un gran expert que ens fa una gran conferència, sinó que també tenim persones que trepitgen el territori, que intenten tirar endavant aquestes polítiques que s'han pensat, ens expliquen les dificultats. Per tant, el que intentem recollir és la visió sencera d'aquest panorama europeista des de la gran esfera, des dels pensaments, fins a l'actuació. Per tant, aquest any ens podem trobar a persones, com per exemple que tindrem el director de representació de la Comissió Europea a Barcelona, no? Que representa la comissió, fins a, per exemple, tindrem un ponent que és un alcalde d'un petit municipi de Catalunya. Per tant, intentem obrir molt la mira, posar molta informació sobre la taula, perquè després nosaltres ens passarem la resta d'any explicant la Unió Europea a la resta de població, i això per nosaltres és molt important. I agafo el guà que m'ha llançat en Quim amb el Premi Francesc Gambús. Clar, el Paco va ser una llàstima que el perdéssim fa uns anys, i la veritat que fins i tot és el motor que ens va empènyer en part a fer aquesta trobada europeista, perquè ell era un gran europeista, un gran pedagog, a més, va ser 5 anys eurodiputat i va passar-se

0: 5 anys anant a les escoles i portant escoles a Brussel·les perquè entenguessin què era el Parlament Europeu i la Unió Europea.
1: I ara aquí afegeixo, Oriol, que va ser l'únic eurodiputat que va venir en persona al programa.
0: Una persona molt implicada i que li agrada molt la proximitat, i conèixer les coses de primera mà. I per això aquest premi el destinem sempre de moment a entitats, també podem mantenir, algun cop podria ser persones, però de moment estem premiant entitats que el que fan és molta pedagogia per explicar bé què és la Unió Europea i per ajudar-nos a entendre cap on ha d'anar també aquesta Unió Europea. No? L'any passat va ser un premi, jo crec que a més molt, molt sentit per part de qui el va recollir, eren els de l'Associació de Periodisme d'Europeistes, el de l'APEC, perquè el Paco i més hi va tenir molt bona relació, en Francesc Gambús hi parlava molt i els hi reconeixia molt la seva feina, la seva tasca, i ells mateixos a l'hora de recollir el premi ho van explicar. I és aquest el sentir que busquem, no? I aquest any, doncs el premi, ho puc avançar aquí o és secret?
2: No, pots avançar-ho, clar que sí.
0: El donem segurament al millor think tank que tenim a nivell europeu, que és el CIDOB, que fa una trajectòria europeista molt gran, té uns grans pensadors que ens ajuden molt a destilar i a desxifrar aquesta Unió Europea, cap on, d'on ve, cap on ha d'anar, i per tant ens ajuda a fins i tot a preveure el que hem de fer i a definir bones trajectòries, bones polítiques, no? I això era bastant el trenar també del Paco, que era el pensar i negociar, pensar i parlar, conèixer i apostar, no? Allò, eren tota una sèrie de maneres de fer que vam pensar que tant de bo tothom que tinguéssim això incorporat, i que, com que no és així, doncs volem premiar a qui realment actua d'aquesta manera quan va pel món explicant la Unió Europea, no? I Europa en Blau el que té és aquesta dualitat de dir, val, parlem de legislació, parlem d'execució, però també parlem d'emoció, perquè al cap i a la fi la Unió Europea, viure dins de la Unió Europea ens permet emocionar-nos fins i tot, que vol dir cuidar-nos, tirar endavant un estil de vida molt diferent que la resta del món, i quan l'expliques des de l'emoció és quan de cop i volta li veus aquest valor afegit que té.
1: Doncs hem donat gairebé un gir, perquè hem començat amb aquest estil de vida i acabem amb aquest estil de vida. Trobada, com dèiem, a Calonge, aquest proper dissabte, trobada d'Europa en Blau, sisena edició,
2: correcte.
1: Que organitzeu bàsicament l'Oriol i el Joaquim, oi? Amb tot de col·laboradors, però
2: el Pau, la Laura i la Mònica també, correcte.
1: Però que doncs una miqueta també hem volgut fer-nos aquí ressò en el que és, com dèiem, la darrera hora d'Europa d'aquesta temporada. Oriol Lázaro, escolta, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: No, gràcies a vosaltres, de bon plaer.
2: Ens veiem dissabte, Oriol.
1: Exacte.
0: Ens veiem dissabte, a Calonge.
1: Us veieu dissabte, i a tu també, Joaquim, moltíssimes gràcies.
2: Ens veiem al setembre.
1: Ens veiem al setembre, des d'Eurolocal, una temporada més. Tanquem aquí l'hora d'Europa, tocant fusta, perquè aquest optimisme que també ens intenten encomanar gent com en Pau Solanillo, com l'Oriol Lázaro, com el mateix Joaquim Millán, doncs s'acabi concretant. Joaquim, bon estiu.
2: Bon estiu, gràcies.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
4: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: Let's go. Shakira ens ha servit per continuar musicalment aquesta darrera hora del cel obert d'avui, dimecres 1 de juny. Aquest següent. Aquest passat Sant Jordi, Jordi Griset, aquí molts sitgetans recordaran per ser el comissari d'una magnífica exposició sobre el mosaic hidràulic que es va fer al Miramar, va presentar Abans mort que Marica. El nostre col·laborador Enric Soler, conductor de l'espai Vidi Miracles, ens va proposar una conversa molt personal amb ell. Jordi Griset va presentar a la biblioteca aquest dimarts el seu llibre. Escoltem la conversa, com dèiem, amb l'Enric Soler.
1: Un Vida i Miracles que avui se'n surt del format habitual perquè tinc un col·laborador molt especial que, entre d'altres coses, ha escrit un llibre que, no sé, tal com ell diu, és una biografia cronològica, és a dir, d'ençà va néixer a Barcelona l'any 1947 fins que va celebrar el seu 75è aniversari. Un personatge, i dic personatge perquè és tot un personatge, que li agraden cançons com aquesta. Bona tarda, Jordi Griset, i benvingut a Vida i Miracles. Què té d'especial aquesta cançó per tu?
2: Doncs mira, aquesta cançó és de 1962, quan jo tenia 15 anys, i bueno, era l'època de la cultura postfranquista. La meva mare, doncs, per influència d'aquesta època de les novel·les de la Corintellado, era una hiperromàntica, i conseqüentment, doncs, jo també. Aleshores l'escoltava i, tot i la meva curta edat, doncs, tenia unes ganes terribles d'estar amb parella.
1: Aviam, el teu llibre el presentaràs el dia del teu sant, diada de Sant Jordi, diada del llibre i diada de la rosa, i ho faràs al costat de la fragata. Nosaltres no estem aquí perquè ens facis spoilers del llibre, perquè es tracta que el públic el compri per saber, per fer xafrets de la teva vida. Digue'ns, quants anys has trigat en escriure'l i quines dificultats, que deus tenir unes quantes, per publicar-ho?
2: Doncs he tardat 10 anys a acabar-lo, lo qual no vol dir que hagi estat 10 anys escrivint. És allò que l'agafava, el deixava, o sigui, he tardat 10 anys, no 10 anys d'escriptura, d'acord? He fet unes 12 lectures per fer les corresponents correccions, perquè sóc un neure, bueno, i al final, doncs, segur que n'hi ha encara. Encara estic ara, un cop ja publicat el llibre, encara estic trobant falles. Fins que vaig decidir, doncs, que no em podia passar tota la vida corregint-lo, i doncs vaig decidir ja dir prou. M'ha sortit una miqueta gruixudet, 356 pàgines, la versió catalana. La versió castellana no sé per què ha quedat un pèl més curta. I la dificultat de publicar-ho, doncs, mira, estem en un moment en què s'ha posat de moda escriure. Ara qualsevol hijo de vecino, com dic jo, doncs, vol escriure i publicar el seu llibre. Això ve, doncs, de que han sorgit tallers d'escriptura com a bolets, i, evidentment, les editorials, doncs, estan saturadíssimes de manuscrits. Jo ho vaig enviar com a 15 o 20 editorials fins que finalment, doncs, he aconseguit trobar la que me l'ha publicat.
1: El llibre té molts aparts o capítols, i alguns tenen o fan referència al títol d'una cançó. Per exemple, tu comences el llibre i d'entrada ja preguntes qui és ell,

0: Acabem d'escoltar José Luis Perales interpretant I com és ell, un títol amb qui Jordi Grisset comença el seu llibre Abans mort que marica. Tu com prefereixes que et digui la gent? Homosexual, gay, marica o maricón?
1: Jo prefereixo que em diguin Jordi. A veure, això de definir el nostre... A veure, els heteros suposadament no s'han de definir, no? Perquè, collons, encara a aquestes alçades hem d'estar dient si som gais, reivindico la paraula gai amb A i no amb E, doncs que en català i en castellà la A es pronuncia A. Insisteixo, perquè encara ens hem d'estar definint a aquestes alçades, no? Aleshores, per mi, doncs, jo entenc que el ser humà és simplement sexual i s'ha acabat el bròquil.
0: El teu llibre parla de les teràpies d'aversió per curar la homosexualitat, de les que no parlarem perquè en el llibre estan molt ben explicades. Un llibre que ens explica una història íntima, viscuda en primera persona, en què les experiències prenen, diguem, veu pròpia. Però sí que parlarem de les aficions d'en Jordi, una figura multifacètica que ha desenvolupat una trajectòria situada entre l'art, la decoració, l'arquitectura, la fotografia, no acabaríem mai. I el món, sobretot el món dels models artístics i els mosaics. Sí, sí, mosaics hidràulics, cosa que tu ja vas explicar fa uns anys davant d'aquests micròfons de ràdio Maricel. Afegeixes alguna cosa amb aquests últims anys?
1: Sí, mira, l'entrevista aquesta que em vau fer fa exactament 11 anys, va ser el 2015, dos mesos després de la inauguració de l'exposició Catifes de Ciment, que va durar gairebé 4 anys, itinerant en 18 municipis. Crec que podria ser interessant explicar el perquè d'aquest títol. Abans mort que marica fa referència a una frase molt corrent als anys de la dictadura. Prefereixo un fill mort, o retrasat, o delinqüent, abans que marica. I la motivació no és altra que denunciar unes pràctiques vexatòries i degradants que la joventut sàpiga el que es va viure, doncs, o sigui, el que significa viure en una dictadura. I poder, doncs, caldria afegir, doncs, entre totes les meves facetes, doncs, que l'any 81 vaig tenir un centre de ioga a la Geltrú.
0: Tu tens una relació important amb la música clàssica, l'òpera, concerts, i la teva primera experiència amb l'òpera, el que va ser el teu bateig operístic, va ser Electra, de Strauss. I crec que tens una anècdota per explicar.
1: Calla, calla. Era la meva època pija, i tenia una colla d'amics que anaven al Liceu sovint, no? Llavors em van insistir perquè els acompanyés. Quan vam arribar a l'entrada, veig que se'n van a taquilla i demanen una entrada, bueno, entrades de llotja. Jo, tot emocionant, vaig dir, ostres, anirem amb una llotja? Aleshores em van explicar que era la manera més barata d'entrar. Consistia en quedar-se tot el primer acte de peu a l'entrada, esperant, bueno, controlant allò, les cadires, les butaques que quedaven buides, i en el segon acte, doncs, seure en aquelles butaques que quedaven buides, no? El que passa és que l'Electra només té un sol acte i em vaig haver de passar una hora 45 minuts de peu. Bueno, ara m'encanta Strauss, no? Però no és un compositor fàcil. O sigui que això, una hora i quart aguantant l'estranya música de Strauss.
0: En un altre capítol dius que el teu àngel de la guarda va rescatar-te i això ha fet que me'n recordi d'aquesta cançó.

0: acabem d'escoltar a Carmen Sevilla cantant El Ángel de la Guarda, el mateix que en una ocasió va protegir-te de la Guàrdia Civil. Què m'has de dir d'això?
1: Doncs mira, crec que va ser una de les situacions més crítiques de la meva vida. Havia anat amb un xicot que havia acabat de conèixer, amb els 600 del pare, a un descampat prop del Tibidabo. Solució pels que no teníem un pis, no? En acabar, encara estàvem nus i vam encendre un cigarret, allò per allargar l'estada, i amb tot això veiem uns llums d'un cotxe que s'acostaven ràpidament. Van parar uns 2 metres, baixa un caporal de la Guàrdia Civil i amb la llanterna, il·luminant dintre del cotxe, pregunten: "¿Qué hacen aquí?". Era tan evident que, és clar, no vaig voler cabrejar-lo més i dir que estàvem contemplant els estels, no, per exemple, i vaig pensar, doncs, que el millor era ajustar-me a la veritat. "¿Qué quiere que le diga? Es evidente, ¿no?". I quan ja m'esperava rebre un joc d'hòsties i passar la nit a la comissaria de Via Laietana, va dir: "Vístanse inmediatamente antes de que me arrepienta".
0: Igual era malicón com tu, no? La portada del llibre ens permet veure un Jordi actual. I jo sé que aquesta foto té una història que tu ara ens explicaràs.
1: Doncs sí, és una història molt carregada d'energia emocional. És obra del meu amic Cuitlahuac Correa, que ja té altres fotos dintre del llibre. És un fotògraf boníssim per mi, professional, que viu a Mèxic, és mexicà. I aquesta foto es va fer el gener de 2006, tens quants anyets ja, quan ell estava a casa meva i va rebre la notícia que un dels millors amics seus s'havia suïcidat. I per tal de superar el dolor, em va demanar de fer una sessió de fotografies. I va crear una sèrie d'imatges molt impactant. Volia reflectir la mort d'una manera plàcida, serena, o sigui, no tràgica. Per això la vaig escollir jo, com a portada, per donar a conèixer la feina del meu gran amic, perquè és el meu retrat, i perquè la meva adolescència i joventut van ser una mica com una mort en vida.
0: O sigui, una història d'amor, però sense sexe ni relació sentimental, oi?
1: Totalment.
0: Vale. L'any 1962, el teu pare va comprar un aparell que va ser una revolució.

0: Televisión, un invent que arribaria a Espanya l'any 1959, però a casa vostra no va arribar fins al 62.
1: Sí, efectivament. Vam ser els primers de tot el barri a tenir un televisor, en blanc i negre, perquè no havia arribat el color encara, amb una sola cadena, la primera. Després, 5 anys més tard, també van ser els primers doncs, a tenir aquest cop ja amb color. I ja hi havia la segona, la 2.
2: Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir.
0: Acabem d'escoltar Tombe la neige, interpretada per Salvatore Adamo. Tombe la neige, cau la neu. Un esdeveniment que tots els barcelonins van patir aquella vigília de Nadal de 1962. Jo, personalment, la recordo perquè els burgesos o pijos del Turó Parc on jo vivia baixaven al carrer Calvet o al carrer Montaner des de la Bonanova esquiant. Un esport que tu, com bon burgès, vas practicar molt. Com recordes tu aquella experiència?
1: Aquella gran nevada, sí, va ser molt bonic, ens va portar un Nadal de conte, però el dia següent, quan la neu es va gelar, va ser un caos total perquè la ciutat no estava preparada. El que passa és que aquell any, 3 mesos abans, ja ens havia portat una altra tragèdia. I aquesta sí va ser tragèdia. Van ser les riuades del Vallès, el 25 de setembre, que va caure una pluja de 200 litres per metre quadrat que va deixar prop de 800 morts o desapareguts, especialment al Vallès. I jo no vaig sortir a esquiar perquè nosaltres vivíem molt a prop del parc. El que ara és el parc de la Creueta del Coll, en aquell moment era una pedrera, una cantera, i el dia següent ja van sortir els buidoses a netejar el carrer perquè poguessin entrar els camions.
0: Jordi, tu i jo hem compartit moltes coses de cultura. Concerts al Palau de la Música, teatre, musicals, exposicions i també amistats, com la que teníem amb la Sílvia Cuesta, amb la col·labores amb la seva comèdia La doctora del sexe i l'amor, que ensenya que s'ha de fer per fer bé l'amor.
3: Para ser bien el amor hay que venir al sur. Para ser bien el amor y de dónde estás tú.
0: Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, cap al 107.8 de la freqüència modulada. Us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles, que avui comparteix el seu temps radiofònic amb Jordi Griset, que ha escrit un llibre titulat Abans mort que marica, que el podeu comprar en català o en l'idioma de Cervantes. I acabem d'escoltar a Rafaela Carrà, interpretant Hay que venir al sur para hacer bien el amor. A nosaltres no ens fa falta anar-hi al sur perquè ja tenim a la Sílvia que ens ho explica. Com va començar la teva col·laboració amb ella?
1: Mira, la Sílvia la vaig conèixer mitjançant una amiga comuna, la Imma Sobirà, un personatge molt conegut a Sitges. Segur que molts de vosaltres la coneixeu. I amb qui tinc una gran amistat des de l'any 94. Per motius que no venen al cas, va organitzar una posada en escena, en versió lliure, de la casa de Bernard d'Alba, on apareixia amb la majoria dels seus amics més propers. La Sílvia feia el paper d'una de les filles, i jo actuava de xico aparatador, regidor i no sé quantes coses més. De tota manera, la meva amistat amb la Sílvia no va començar a fer-se forta fins fa uns 3 o 4 anys.
0: Quins records et porta aquesta peça immortal de Johann Strauss?
1: Ui, aquest vals em porta el 25 d'abril de 1970, quan es va celebrar la presentació en societat de 23 senyoretes, coincidint amb el ball del centenari dels italians. Van llogar al Liceu i van cobrir tota la platea amb un parquet al nivell de l'escenari per aconseguir gairebé 1.000 metres de menjador perquè ells sopaven allà i pista de ball. Jo hi vaig anar com a caballero acompanyante d'una de les debutants. Ens vam haver de trobar diverses vegades per ensejar la cerimònia, que s'acabava ballant al vals de l'emperador. Aquell dia, no se sap ben bé per quin motiu, l'orquestra va tocar el Danubi Blau i, tot i que també és un vals, no aconseguíem seguir el compàs. Vam fer tot el possible per tant que no es notés, però el resultat va ser un fracàs que les famílies de les noies no ens van perdonar.
0: Per cert, en Jordi, abans que me n'oblidi, el dimecres passat va morir amb 91 anys Una de les veus més destacades de la història de la música italiana, el genovès Gino Paoli. I seria imperdonable que jo, en el meu programa, no li dediqués uns minuts. Si no et sap greu, voldria recordar-ho amb aquesta cançó. Jordi, alguna vegada has hagut de sortir al carrer amb ulleres fosques perquè no et reconeguessin?
1: Sí, fa uns quants anys vaig fer un anunci, jo feia de iogui, estava menjant una pastanaga o alguna cosa així, i una noia saltava per sobre meu. I, bueno, és un anunci que es va passar moltíssim, moltíssim. I només eren 30 segons, però temps suficient com perquè la gent em reconegués. I, bueno, sí, vaig haver de posar unes ulleres fosques.
0: I la teva sortida de l'armari? O sigui, com li vas dir a la teva mare que eres gai?
1: Val. Clar, ja ho sabien doncs, de feia temps, no? De quan em vaig sotmetre a les teràpies d'aversió. Bueno, no vull explicar més, això ja ho llegireu en el llibre. I els pares doncs, es van voler creure doncs, que s'havia arreglat aquest problema, entre cometes. De cop i volta surt un documental, Los armarios de la dictadura, que jo doncs, enmig despullava, ara ja em despullo completament amb aquest nou llibre, i un professor de la Universitat la Universitat Autònoma de Barcelona fa un article, bueno, era un suplement de La Vanguardia de Cultura dedicat doncs, a tots els temes homosexuals, etc. No me'n recordo. I un dels apartats que el firmava aquest senyor, Jordi Balló, i em sembla que el titulava el cas Jordi Griset o algo semblant, amb la qual era tan evident, o sigui, ja sortia a La Vanguardia, el diari de més tirada de Catalunya, no? I la mare estava subscrita al diari. Doncs em van avisar un amic meu que jo sortia al diari, vaig llegir-m'ho i vaig haver de trucar ràpidament a ma mare, l'hora d'esmorzar, quan ella el llegia. Mama, has vist el diari? No, encara. És que parlen de mi. Que ets gai. Mama, ja ho saps.
0: Jordi, tu i jo ens portem 2 anys de diferència. Hem nascut a Barcelona. Tu vas ser un burgès del turó del Putxet, jo un pobre del turó Parc que vivia en una porteria amb els meus pares. Tu tens memòria i jo cada cop en tinc menys, però les teves vivències, el teu llibre, m'han fet reviure els meus records, les mateixes situacions, els barris de Barcelona, l'escola, els costums d'aquella societat, perquè el teu llibre és la crònica d'una època, és sincer, clar i sobretot de lectura fàcil, on es barreixen, entre d'altres coses, romanticisme, sexe, dolor, complicitat. Tots ells ens transporten el lector a la vida que vivíem aquells anys sota l'imperialisme de la dictadura franquista, grisa, asfixiant, moralista i castradora, que permetia que un marrec de 10 anys com tu, el seu professor de gimnàstica, li digués marica per no tenir aptituds per jugar a futbol, saltar al potro o pujar la corda.
1: Sí, efectivament. Qualsevol persona se sentia capaç de jutjar-te i insultar-te públicament. El que més em fot és que amb tot el que hem treballat, amb tot el que hem lluitat, encara ara, en ple segle XXI, 50 anys després de la mort del dictador, hi ha gent que segueix pensant i actuant de la mateixa manera. I alguns ho fan en nom de Déu i pervertint a jovenets i jovenetes. I, bueno, doncs vull agrair-te aquesta presentació musical del meu llibre Denúncia, que espero que tingui molt bona acollida.
0: Va, gràcies a tu, Jordi, per venir fins aquí. Gràcies per despullar-te. Uix, parlant de despullar-te, em ve a la memòria una cançó que cantava la que va ser la teva musa, Juliette Greco. Acabem d'escoltar Juliette Greco interpretant Déshabillez-moi, que vol dir despulla'm. Això és el que tu, Jordi, has fet i la manera com ho has fet en un llibre ple de frases dites amb perseverança i estima. N'hi ha una que m'agradaria que a mi, amb aquests anys que porto de vida, me l'haguessin dit de tant en tant. La frase diu: paciència, no te'n vagis que t'he de menester. De menester. Mentre duri aquesta vida, companyes hem de ser. Tu ja saps que et necessito des del vespre al dematí i per això, sempre et suplico, no et separis mai de mi. Qui t'ho deia, això? Ui!
1: Doncs la meva àvia, la iaia Montse, com li dèiem. Era la mare del meu pare.
0: Posa una mica d'aigua.
1: No, està bé, està bé. Venia tot sovint a casa i ajudava la mare en les feines de la casa, especialment quan cosia. La recordo ja gran, mirant d'enfilar una agulla de cosir sense ulleres durant una bona estona i repetint aquesta frase ritual que recitava cada vegada que venia a casa. I ja que has parlat de despullar-se, crec que valdria la pena puntualitzar que la primera vegada que em vaig despullar, entre cometes, a sortir públicament de l'armari, va ser el 2003, amb el documental Los armarios de la dictadura, fa ja 23 anys. Aquell no va ser parcial, però el d'ara en el llibre és total. Explico la meva vida completa amb pèls i senyals. I no per un afany de protagonisme, sinó per tal de deixar un món més habitable pels vostres fills i nets.
0: Abans d'acomiadar-nos, Jordi, voldria comentar una coseta. Fa 20 anys que jo feia una entrevista en el meu programa, l'última entrevista que vaig fer de moment a la meva vida, una entrevista que es va fer des d'aquests micròfons. L'entrevista la vaig fer a Rocío Dúrcal 3 mesos abans de morir, on ella, des de la seva casa de Torrelodones, ens felicitava les festes. Amb ella, definitivament, posem ja el punt final al programa d'avui, que hem dedicat a Jordi Grisset, que ha escrit un llibre titulat Abans mor que Marica.

Doncs recuperada aquesta interessantíssima conversa amb de l'Enric Soler en aquest vídeo Miracles especial amb el Jordi Griset, que ha publicat i presentat el llibre a la biblioteca. Són les 12, com sempre, moltes gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.

0: En punt les 12 del migdia. 4 ferits crítics i 9 persones han estat menys greu per l'accident d'un autocar que s'ha encastat aquest matí a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida de la Rambla de Ferran. Sembla que la conductora hauria perdut el control del vehicle. L'autocar feia el trajecte entre Lleida i poblacions del Baix Segre amb una 50ena de passatgers. La calor del mes de juny provoca més de 200 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. A Catalunya, la segona quinzena de juny iguala el rècord de temperatures altes que es va batre l'any passat. Aquest mes de juny, les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny, el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i de la temperatura de l'aigua. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i uns 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. La intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més important en l'economia, la seguretat o els drets humans. És l'alerta del primer informe que ha elaborat el grup de científics independents sobre aquesta tecnologia que ha publicat l'ONU. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Gairebé 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al centre que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs que ve un mes abans del que és habitual, un avançament que ha de permetre als equips directius organitzar-se millor. I ha mort als 74 anys Víctor Willis, un dels cantants i fundadors del conegut grup de música disco Village People, amb èxits com YMCA, Go West i In the Navy. En concret, Willis era l'intèrpret que actuava disfressat de policia.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça renova Christensen per 2 temporades més fins al 2028. El defensa danès va arribar al club blaugrana fa 4 temporades. Avui, per cert, Joan Laporta comença el seu tercer mandat al capdavant del club com a president. França, Mèxic i Noruega, classificades per als vuitens de final del Mundial. Els francesos han superat 3-0 Suècia, Mèxic ha guanyat l'Equador 2-0, les celebracions a Mèxic han acabat amb 2 persones mortes i Noruega 2, Costa d'Ivori 1. Avui al Mundial, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 6, a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia-Herzegovina, a les últimes hores, dimissions de Koeman, Bielsa i Bekasese com a seleccionadors.
0: Aquesta tarda tot i baixar la temperatura en general entre 1 i 3 graus, la calor es mantindrà intensa. Farà sol, però amb nuvolades al nord i nord-est. No es descarten, serà la darrera tarda, alguns ruixats i tempestes al Pirineu Oriental i zona de les Guilleries i Collsa Cabra.
3: Trescat Info.

0: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
1: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
0: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
1: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
0: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

És la una. L'accident de l'autocar que s'ha encastat a la façana de la Diputació de Lleida aquest matí deixa 4 ferits molt greus i 9 menys greus entre la quarantena d'atesos. La investigació intenta aclarir les causes que han fet que la conductora perdés el control del vehicle. Aquest juny hi ha hagut el doble de morts a les carreteres catalanes que el mateix mes de l'any passat, 17 persones. De fet, en només 2 mesos, maig i juny, s'han registrat la meitat del total de morts d'aquest 2026, que han estat 69 persones, segons dades del Servei Català de Trànsit. 6 de cada 10 eren motoristes, vianants o ciclistes. La calor del mes de juny provoca més de 200 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. A Catalunya, la segona quinzena de juny iguala el rècord de temperatures altes que es va batre l'any passat. La intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més important en l'economia, la seguretat o els drets humans. És l'alerta del primer informe que ha elaborat el grup de científics independents sobre aquesta tecnologia que ha publicat les Nacions Unides. Declaració de testimonis avui a la segona jornada del judici contra l'excúpula de Salut per l'endarreriment en la vacunació contra la Covid als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Entre els citats hi ha coordinadors encarregats dels dos cossos. Ha mort als 74 anys Víctor Willis, un dels cantants i fundadors del conegut grup de música disco Village People, amb èxits com YMCA, Go West i In the Navy. En concret, Willis era l'intèrpret que actuava disfressat de policia. I avui comença el 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona. La vigília està marcada per un espectacle de mig miler de drons amb moltes referències a l'arribada del Tour de França a la ciutat.

0: Esports.
1: Tenim en marxa l'acte de presa de possessió de Joan Laporta com a president del Barça en un nou mandat. El defensa de més, Andreas Christensen, renova amb l'equip de futbol per dues temporades més fins al 2028. També en futbol, el Mundial. Avui juguen tres partits més dels 700 de final. Són l'Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 6, a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. A les últimes hores, classificacions per als vuitens de final de França, Mèxic i Noruega.
2: I pel que fa al temps aquesta tarda, tot i baixar la temperatura, en general entre 1 i 3 graus, la calor es mantindrà intensa. Farà sol, però amb nuvolades al nord i nord-est. No es descarten, serà la darrera tarda, alguns ruixats i tempestes al Pirineu Oriental i zona de les Guilleries i el Coll Sacabra.
0: 3CAT Info.
2: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions a qui us acompanya a aquesta hora i fins a les 2, Estel Batet Carles.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Comencem a Lleida. L'últim balanç de l'accident d'autocar que s'ha encastat aquest matí a la façana de la Diputació parla de 44 persones ferides de diversa consideració, 4 de les quals estan molt greus. La conductora hauria perdut el control del vehicle per causes que s'estan investigant. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: L'últim balanç indica que a banda dels 4 molt greus hi ha 9 menys greus, 31 de lleus, dels quals dues persones han estat donades d'alta in situ. El vehicle que feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Ebre hi viatjaven 45 persones, inclosos els dos conductors. La majoria eren treballadors de la campanya de la fruita, ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
4: És un autobús interurbà que feia el servei Lleida a la Granja d'Escarp. Majoritàriament les persones que hi anaven eren persones que anaven a treballar, majoritàriament la campanya de la fruita, temporers i temporeres. És veritat que també hem tingut la sort que no ha afectat a cap dels vianants que en aquells moments transitaven per la Rambla.
3: Els fets han passat cap a un quart de 8 del matí, just uns minuts després que l'autocar hagués arrencat des de l'estació de Lleida. Un dels passatgers ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la conductora era novella. Hi havia un segon conductor que la supervisava i ha estat un dels ferits crítics en aquest accident.
5: Les més ferits estan al davant, a la part de la dreta, que és on ha tingut el xoc. I bueno, l'instructor d'aquesta conductora ha acabat amb... No sé si ha perdut una cama o què li ha passat, molt greu. I bueno, ja amb contusions, amb sang als ulls i demés.
3: Ara falta per determinar per què la conductora ha perdut de sobte el control de l'autocar, que primer hauria xocat contra una pilona i després s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida.
2: Gràcies, Pere Joan Álvarez, des de Lleida. I 69 persones han mort aquest primer semestre a les carreteres catalanes. És una xifra molt semblant a la de fa un any. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals. De fet, els usuaris més vulnerables, motoristes, vianants i ciclistes, representen 6 de cada 10 morts en accidents de trànsit. D'altra banda, aquest juny han mort 17 persones, que és més del doble que el juny de l'any passat. A més, entre els mesos de maig i juny, s'han concentrat més de la meitat de les víctimes mortals registrades aquest 2026. Les sortides de via i els xocs frontals continuen sent els accidents més habituals i la P7 és la carretera amb més víctimes mortals. Amb l'inici de les vacances d'estiu, el Servei Català de Trànsit demana prudència davant l'augment dels desplaçaments. I la calor del mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, la xifra més alta des que es fa aquest recompte. A tot l'estat, la xifra de morts atribuïbles a les temperatures extremes a les últimes setmanes s'eleva fins a 1028. Montse Poblet.
6: Les dades de mortalitat del Ministeri de Sanitat xifren en 218 les morts que hi ha hagut al juny a Catalunya atribuïbles a les altes temperatures. És una xifra 4 vegades més alta que la de l'any passat, el juny més càlid de què tenim constància. Aquest no ha estat un juny de rècord, però ha tingut un comportament que abans només veiem els juliols càlids. Les temperatures han estat per sobre la mitjana i, a diferència del que acostumava a passar el juny, pràcticament no hi ha hagut pluja. Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic, ens posa en context.
7: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
6: La calor ha estat especialment intensa la segona quinzena i durant la onada de calor dels voltants de Sant Joan amb termòmetres per sobre dels 40 graus a bona part de Ponent i a 43 graus al Segrià. La majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després d'aquests dies. A la ciutat de Barcelona, aquest juny hi ha hagut 10 nits tòrrides, una menys que el juny de l'any passat.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
2: La màxima dirigent de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa de militant. És una decisió que pren a les portes de la propera assemblea de la formació, que s'ha de fer l'11 de juliol, i que accentua la crisi en un moment de reconfiguració de l'espai a l'esquerra del PSOE. Ho podem ampliar a aquesta hora en connexió amb Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Lara Hernández, fins ara coordinadora de Sumar, deixa els càrrecs i no es presentarà a la propera assemblea, que tindrà finalment només una candidatura unitària. Se'n va denunciant una campanya de desprestigi cap a ella, i després que s'hagi arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
9: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
8: Hernández diu que és innocent i es reserva el dret de carallar-se contra els que la van assenyalar. Reconeix que pren la decisió amb dolor, però que seguirà portant a l'espai de l'esquerra, que està en ple procés de reconfiguració i encara sense candidat per a les properes eleccions generals. A més, ha demanat perdó als votants d'esquerra per l'espectacle, diu, que han donat amb el seu cas.
2: Gràcies, Tània. Bon dia.
8: Bon dia.
2: I els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destaquen la predisposició i la comunicació del Departament de Salut de la Generalitat durant la vacunació de la Covid-19. La segona jornada del judici contra la cúpula de salut per l'endarreriment de les vacunes, els agents d'aquests cossos estatals, ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Ho ampliem ara amb l'audiència de Barcelona. Allà hi tenim en Cristian Roldán.
10: Comunicació fluida amb el departament i molta predisposició. Així han definit els comandaments de policia l'actitud de salut durant la primavera del 2021. Segons els testimonis que han declarat avui, el procés de vacunació de policies es va endarrerir per motius administratius i perquè tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil volien vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol de vacunació que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
11: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
10: Rapado també ha reconegut que alguns agents canviaven d'opinió respecte a vacunar-se o no i que això també va demorar l'enviament dels censos que els requerien des de Salut.
11: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían. Eso ocurrió.
10: La pròxima sessió del judici, en què la Fiscalia ha demanat 12 anys d'inhabilitació per prevaricació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut, serà dilluns 6 de juliol i declararan l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
2: Gràcies, Cristian. 4 minuts, un quart de dues. Avui omplir el dipòsit del cotxe ja és més car. Tot i que el govern espanyol hagi allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït i que han entrat en vigor avui han provocat una pujada de preu. Un fet que ja estan notant els conductors a les benzineres.
12: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses, no? I els que utilitzem el cotxe dia a dia doncs ho notem, però no tenim més que acceptar-ho o buscar a vegades benzines low cost.
2: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, són 8 cèntims més que ahir, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims fins a pagar-se 1,51 € al litre. Això segons les dades que avui publica el Ministeri per la Transició Ecològica. L'encariment s'explica d'una banda perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també es van reduir. reduint. Aquest mes són 15 cèntims de descompte. El que ve seran 10 i el setembre 5, fins que l'octubre s'haurà eliminat del tot aquesta bonificació. Per evitar que les empreses energètiques i les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, la Comissió del Mercat de la Competència publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors. Sentim ara Pablo Bustinduy, que és ministre de Consum.
13: Si se demuestra que el esfuerzo fiscal que estamos haciendo entre todos no va a los consumidores, sino que va a que se lo quede alguna empresa, pues se publicará esa información en una lista y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
2: I clar, en el preu de la gasolina també influirà, ara sentíem que ho comentava aquest usuari, en els pròxims mesos l'evolució que tingui la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I tant els aeroports com les aerolínies a Europa reclamen poder suspendre almenys ara a l'estiu el nou sistema digitalitzat de control fronterer d'entrada a l'espai Schengen. En una carta dirigida a la Comissió Europea explicant que des que s'ha implantat aquest mecanisme ens fan cues molt llargues als punts de control dels passatgers que han d'entrar a la Unió Europea i que això fa que hi hagi retards de vols i que es perdin connexions. El control digitalitzat es basa en la recopilació automàtica de dades biomètriques de ciutadans no europeus que entren ni surten de la Unió. A la carta que han enviat a la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aerolínies i aeroports demanen poder suspendre el sistema si l'afluència de viatgers, sobretot en plena campanya d'estiu, supera la capacitat operativa de la infraestructura i que es puguin tornar al sistema tradicional de segellament dels passaports. Les Nacions Unides alerten que els avenços en la intel·ligència artificial que no es controlin poden provocar danys catastròfics, ja sigui per si sols o per usuaris que en facin un mal ús. El primer informe d'un grup d'experts independents publicat avui per l'ONU indica que sovint tant científics com governs es veuen superats pels progressos en aquesta tecnologia. A nivell polític, el dilema és que els estats necessiten proves sòlides per regular la IA de manera efectiva, però la ràpida evolució de la tecnologia dificulta tant la seva adaptació com també la comprensió científica. Segons l'informe, la intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més profund en l'economia, la seguretat o els drets humans. Adverteix que aquesta tecnologia ha passat de sistemes centrats en la predicció de patrons a altres capaços de raonar, planificar i actuar en diferents contextos. Això, indica, obre la porta a una nova generació d'agents digitals amb autonomia operativa que pot ser molt bona per temes sanitaris, d'agricultura o de gestió econòmica, però que també pot tenir riscos importants. El document evita opinar sobre qüestions armamentístiques o de defensa. En canvi, en relació amb els drets humans, l'informe subratlla que la integració de la IA als sistemes de vigilància suposa un repte enorme pel dret a la privacitat. De la mateixa manera, una intel·ligència artificial basada en la informació esbiaixada pot fomentar la discriminació a col·lectius vulnerables com nens o minories ètniques o lingüístiques. En aquest sentit, remarca que els sistemes actuals prioritzen l'anglès i certs estàndards culturals que marginalitzen la major part del món que forma part de l'anomenat sud global. Així hem arribat a un quart de dues del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit, també l'estat del transport públic, en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs actualitzem la situació a Rodalies. Fa 30 minuts us explicàvem que a la línia R11 circulava amb demores d'uns 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre Girona i Flaçà. Doncs bé, Renfe informa que aquesta incidència ja ha estat resolta i la circulació ja ha recuperat la normalitat. És la segona incidència que ha afectat aquesta línia aquest matí. També hi han hagut retards per un robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, on sí que encara hi ha retard. És a la R1 d'uns 20 minuts de mitjana per una incidència tècnica en un tren que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí, un tren ja retirat al Masnou.
0: El temps.
2: Amb la previsió d'en Francesc Mauri.
15: La tarda ens portarà calor. En algunes comarques disminueix la temperatura entre 1 i 3 graus, sobretot al Pirineu, algunes àrees del nord, i poca cosa més. Sol a moltes comarques, però no a tot arreu. Aquesta tarda encara amb nuvolades al nord, nord-est, i no descartem alguns ruixats o tempestes localment amb una certa intensitat al Pirineu més oriental. oriental i a prop de les Guilleries i Collsacabra. A ressaltar que els propers dies no es formaran núvols, el sol serà el protagonista i la temperatura, que pot baixar una miqueta més la propera nit a l'interior i Pirineu, en dies posteriors remuntarà novament.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont, ha descobert una espècie nova d'un animal prehistòric de fa 16 milions d'anys al jaciment dels Casots, a Subirats. Es tracta d'un crani sencer d'un exemplar únic al món. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
16: Hola, bon dia. D'aquí als Casots va sortir aquest crani que, un cop estudiat, s'ha vist que no correspon a cap espècie descrita abans i se li ha posat el nom de gos os o Paludocion moyasolai, en honor al reconegut paleontòleg Salvador Solà Moyà. El codirector dels Casots, Isaac Casanovas, explica l'abast de la troballa.
17: És que aquesta espècie només es coneix d'aquest jaciment. Potser ara algú que l'hem publicat mirarà el seu Paludocion del seu jaciment que no podia identificar i dirà: ai, és el dels Casots. Pues serà un Paludocion moyasolai. Les espècies, quan tenen nom i cognom, és perquè hi ha un exemplar que se'n diu l'exemplar tipus. L'hem portat avui, normalment està en una caixa forta.
16: Es tracta d'un animal caçador de la mida d'un llop d'uns 60 quilos que vivia juntament amb elefants, rinocerons, cocodrils o ampelomèrics en el pantà tropical que era els Casots fa 16 milions d'anys.
2: Gràcies, Montse. I Mataró inaugura avui l'exposició que commemora l'any Gaudí, que mostra les maquetes de les primeres cases que va construir l'arquitecte. Una recerca ha permès documentar que la capital del Maresme és on va començar la seva trajectòria professional. Des de Mataró, Marta Vallès.
18: L'exposició es titula Gaudí, pagès i l'obrera i s'obre al públic a partir d'aquesta tarda a l'emblemàtica nau Gaudí de la ciutat. Una mostra amb més d'un any de recerca al darrere que ensenya documents originals i maquetes fetes expressament per l'ocasió. A partir d'aquesta feina d'investigació s'ha reescrit la trajectòria professional de l'arquitecte. Núria Poc és una de les comissàries de l'exposició.
19: Es funda la primera cooperativa de producció de l'Estat espanyol. Gaudí rep l'encàrrec, segurament el projecte més important en quant a volum, d'urbanitzar els terrenys de la cooperativa aquí a la ciutat de Mataró. La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí a Mataró. El segon edifici que construeix són precisament les latrines. És una edifici singular, molt interessant, i el tercer edifici que construeix doncs, és la nau de Blanqueig de Cotó.
18: El títol de l'exposició, Gaudí, pagès i l'obrera, fa referència a Salvador Pagès, impulsor de la cooperativa obrera mataronense, la primera de tot l'estat, que confia i encarrega els treballs quan Antoni Gaudí no ha acabat encara els seus estudis d'arquitectura. La mostra es podrà visitar a la nau Gaudí fins al 8 de novembre i l'entrada és gratuïta. A més, també es programaran visites guiades individuals, visites escenificades i visites per a grups i escoles.
2: Gràcies, Marta. I avui, tret de sortida al 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona. Després de l'espectacle de drons d'ahir a la nit, amb moltes referències a l'arribada del Tour de França a la ciutat, avui ja es podrà veure la proposta de la primera de les quatre pirotècnies que hi participen. Tarragona, Manel Sastre.
20: La històrica pirotècnia italiana Lieto Carmine, que combina tradició artesanal i una aposta per la innovació tècnica, serà l'encarregada d'encendre aquesta nit el primer Castell de Focs d'aquest concurs internacional. Serà després de l'espectacle de drons d'aquesta passada nit en què 500 aparells han dibuixat figures lluminoses, moltes relacionades amb les bicicletes en homenatge a la sortida de l'etapa del Tour de diumenge que ve a la ciutat. Aquesta és una de les apostes inclusives en aquest espectacle de cada any, segons explica Sandra Ramos, regidora de Cultura.
21: La recerca per fer accessibles totes les nostres activitats és molt intensa. En aquesta dels focs, el concurs de focs artificials, per les persones que tenen sensibilitat acústica, és complicat. Però això no vol dir que no puguin gaudir també, juntament amb tothom, d'un altre tipus d'espectacles.
20: A més de l'empresa italiana, d'avui, demà dispararà el seu castell de focs la valenciana Pirotècnia de Alto Palancia. Divendres, la gallega Hosman i dissabte tanca el concurs la neerlandesa Cafero Fireworks. L'Ajuntament avisa que les restriccions de mobilitat pels preparatius del Tour poden comportar més problemes dels habituals per accedir a les zones de costa. L'empresa que guanyi el concurs serà l'encarregada de proveir tota la pirotècnia de Santa Tecla valorada en 26.000 euros.
2: I avui també comparteixen protagonisme amb els fars, que és el Dia Mundial de les Ajudes de la Navegació, és el cas del far de Torredembarra, al Tarragonès, que per celebrar-ho organitza una jornada de portes obertes per visitar aquest equipament. Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars. Tornem a Tarragona, ara amb la Clara Chavarría Domingo.
1: El far de Torredembarra és el més jove de tot l'estat i el més alt de Catalunya. Es va posar en marxa l'1 de gener del 2000 i té una alçada de 38 metres. Va néixer en detectar-se un tram fosc entre els fars de Salou i Vilanova i la Geltrú. És per això que avui, Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació, es posen en valor els fars i a Torredembarra ho celebren amb una jornada de portes obertes. Jovita Baltasar és regidora de Turisme de Torredembarra.
4: Farem una jornada de portes obertes perquè tothom doncs, pugui tenir l'oportunitat de pujar

0: Ho hem fet visites per veure sortir el sol, que també és espectacular. Al final, doncs, tenim algú aquí a casa que molta gent no valora i realment doncs, és una visita molt, molt xula.
1: Aquestes visites i les activitats culturals que s'hi organitzen els ha obert les portes per segon any consecutiu a ser l'únic far de Catalunya que forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars, on s'inclouen uns 130 monuments de 12 països.
2: 7 minuts haurem arribat a 2:15 de 2 del migdia.

YMCA és un dels grans èxits de Village People, que ha perdut als 74 anys el que feia de policia. Victor Willis era cantant i fundador del grup de disco nord-americà, era la veu principal i coautor d'alguns dels grans èxits de la banda.

Village People es va convertir en un fenomen mundial als anys 70 amb la seva estètica icònica, inspirada en arquetips de personatges masculins. Willis havia deixat el grup el 1980, després d'una disputa pels drets d'autor dels seus temes. Però s'hi va reincorporar el 2017 i va interpretar el YMCA i el míting previ a la investidura del president Trump va ser el gener de l'any

0: Doncs així acabem aquest bloc informatiu amb la mort d'un dels integrants de Village People, l'autor d'un dels grans èxits de la banda, com aquest In the Navy que estem sentint. Víctor Willis, que mor als 74 anys. I 5 minuts per arribar a 2:15. Anem pels esports. Esports. Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Avui és 1 de juliol i comença, per tant, la temporada esportiva administrativament parlant. Per exemple, ha començat avui ja un nou mandat de Joan Laporta a la presidència del Barça, que hauria de durar fins al 30 de juny del 2031. En aquests instants s'està fent l'acte de renovació de càrrec de Joan Laporta com a màxim mandatari blaugrana. És un acte que s'està fent a l'auditori del Futbol Club Barcelona. També, en clau blaugrana, el club ha fet oficial la renovació del danès Andreas Christensen per dues temporades més, fins al 20 de juny, fins al 30 de juny del 2028. El jugador de 30 anys va arribar fa 4 temporades procedent del Chelsea. Aviat es farà la tradicional signatura del nou acord entre el Barça i Andreas Christensen.
2: 3CAT Info.
1: Encara en clau blaugrana, Lamine Yamal veu positivament una possible arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. També reconeix Lamine Yamal que li agrada que el xiulin. Són declaracions a la cadena SER.
3: También mola el pique ese de fútbol, ¿sabes? De que de toda la vida a Cristiano l'han pitado, a Messi l'han pitado, a Neymar l'han pitado, a Vini l'han pitado, a Mbappé l'han pitado. Entonces yo vivo bien con eso y no me gustaría cambiar. O sea, no me gustaría que todos los campos me aplaudieran, que no sé qué. Tipo, a mí me gusta eso, fútbol.
1: Lamine Yamal segueix concentrat amb la selecció espanyola a Los Angeles, on demà s'enfrontarà a Àustria als 16ens de final del Mundial. Entre aquesta tarda i aquesta matinada jugaran 3 partits més d'aquesta ronda de 16ens. A partir de les 6, Anglaterra-Congo. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, parla de l'equip africà.
4: Crec que ens enfrontarem a un equip molt compacte, molt físic, un equip ben entrenat, que juga amb un 5-3-2, una defensa disciplinada, amb pressió alta i també alternant amb un bloc baix. Són molt disciplinats i molt perillosos en el contracop.
1: A les 10 es jugarà el Bèlgica a Senegal i a les 2 de la matinada als Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Ahir van quedar concretades 3 eliminatòries de quarts de final. Són el Paraguai, França i el Brasil, Noruega, que se sumen al Canadà, Marroc. Ahir l'equip nòrdic, l'equip noruec, va superar per 1-2 la Costa d'Ivori. Mèxic, per la seva banda, ha superat aquesta matinada l'Equador per 2-0. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
5: Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez.

0: Espectaculares, no podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también.
1: I França es confirma com una de les favorites després de golejar Suècia per 3-0 amb dos gols d'Mbappé i un altre d'Olise. Per cert, ja són 7 els seleccionadors destituïts o que han dimitit per les eliminacions dels seus equips del Mundial. Els últims han estat Sebastián Becachese, l'entrenador de l'Equador, Ronald Koeman, dels Països Baixos, i Marcelo Bielsa, de l'Uruguai.
2: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
1: A falta de només 3 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona, avui arriben a Catalunya el gruix dels equips participants. Per exemple, és el cas de l'UAE, amb Tadej Pogacar al capdavant, que s'instal·larà a Castelldefels, on tindrà la base operativa aquests dies. Jonas Vingegaard va estar reconeixent ahir la zona de Begues, un tram per on circularà la segona etapa. I un altre dels favorits, Pol Seixas, va passar el dia d'ahir amb els seus companys en una masia de Santa Maria de Merlès, al Berguedà. Avui, tot el conjunt de Caldons ja s'instal·larà al seu hotel de concentració. D'altra banda, diversos equips faran avui un entrenament específic al circuit de Barcelona-Catalunya per preparar la contrarrellotge per equips de dissabte. És el cas, entre d'altres, de l'Ineos, el Lidl Trek o el Bisma. També en ciclisme, segons ha pogut confirmar 3Cat Info, dos catalans canviaran d'equip la temporada que ve. Es tracta de Mireia Benito i Jan Castellón, que deixen l'AG Insurance i el Caja Rural respectivament. Benito, que acaba de guanyar el Campionat d'Espanya, fitxarà pel Movistar, un equip que treballa també en la incorporació de Paula Blasi. Per la seva part, el lleidatà Jan Castellón fitxarà pel Q36.5, un equip que dirigeix un altre català, Àlex Sanz.
2: 3Cat Info.
1: I en bàsquet, renovació de Carol Guerrero per l'Uni Girona per una temporada. L'ala pívot barcelonina, 25 anys i 1,88 m d'alçada, complirà 3 temporades a l'equip gironí.

0: 2:45, fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest dimecres 1 de juliol. L'accident de l'autocar que s'ha encastat a la façana de la Diputació de Lleida deixa 4 ferits molt greus i 9 menys greus entre la quarantena d'atesos. La investigació intenta aclarir les causes que han fet que la conductora perdés el control del vehicle. També us hem explicat que aquest juny hi ha hagut el doble de morts a les carreteres catalanes que el mateix mes de l'any passat, 17 persones. De fet, en només 2 mesos, maig i juny, s'han registrat la meitat del total de morts aquest 2026, que han estat 69. 6 de cada 10 eren motoristes, vianants o ciclistes. I també protagonista del mes de juny que ja hem deixat enrere ha estat la calor. Ha provocat més de 200 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. La segona quinzena de juny ha igualat el rècord de temperatures altes aquí a Catalunya que es va batre l'any passat. A partir d'ara connectarem també amb Veneçuela. Una setmana després dels terratrèmols, l'emergència entra ara en una nova etapa, sense deixar enrere les tasques de rescat. L'atenció se centra cada cop més en l'ajuda als supervivents i a garantir els serveis més bàsics. Ens ho explicarà des d'allà mateix el nostre enviat especial a Caracas, que és en Joan Biosca. I parlarem també del nou sisme a l'Església Catòlica. Malgrat els advertiments del Papa Lleó XIV, els coneguts com a lafebrians han ordenat 4 nous bisbes a Suïssa. La congregació ultraconservadora rebutja l'epaturisme del Concili Vaticà II i defensa la missa en llatí. I en esports, què destaquem, Ricard Isidro?
1: Doncs que segueix en marge l'acte de presa de possessió de Joan Laporta com a president del Futbol Club Barcelona en el seu quart mandat. D'altra banda, avui al Mundial es juguen 3 partits més dels 16 de final. Són l'Anglaterra, República Democràtica del Congo a les 6, a les 10 de la nit Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units, Bòsnia i Herzegovina.
0: I el temps, aquesta tarda, tot i baixar la temperatura, que en general ho farà entre 1 i 3 graus, la calor es mantindrà intensa. Farà sol, però amb nuvolades, al nord i al nord-est. I no es descarten, perquè serà l'última tarda, alguns ruixats i tempestes al Pirineu Oriental i a la zona de les Guilleries i el Coll Sacabra. L'últim balanç de l'accident de l'autocar que s'ha encastat a la façana de la Diputació de Lleida parla de 44 persones ferides de diversa consideració. 4 han estat molt greu. La conductora hauria perdut el control del vehicle per causes que s'estan investigant. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'últim balanç indica que a banda dels 4 molt greus hi ha 9 menys greus, 31 de lleus, dels quals 2 persones han estat donades d'alta in situ. El vehicle que feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Ebre hi viatjaven 45 persones, inclosos els 2 conductors. La majoria eren treballadors de la campanya de la fruita, ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: És l'autobús interurbà que feia el servei Lleida de la Granja d'Escarp. Majoritàriament les persones que hi anaven eren persones que anaven a treballar, majoritàriament la campanya de la fruita, temporers i temporeres. És veritat que també hem tingut la sort que no ha afectat a cap dels vianants que en aquells moments transitaven per la Rambla.
2: Els fets han passat cap a 7:45 del matí, just uns minuts després que l'autocar hagués arrencat des de l'estació de Lleida. Un dels passatgers ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que la conductora era novella. Hi havia un segon conductor que la supervisava i ha estat un dels ferits crítics en aquest accident.
4: Les més ferits estan al davant, a la part de la dreta, que és on ha tingut el xoc. I bueno, l'instructor d'aquesta conductora ha acabat amb... No sé si ha perdut una cama o què li ha passat, molt greu. I bueno, ja anem contusions, amb sang als ulls i demés.
2: Ara falta per determinar per què la conductora ha perdut de sobte el control de l'autocar, que primer hauria xocat contra una pilona i després s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida.
0: 69 persones han mort aquest primer semestre a les carreteres catalanes. És una xifra molt similar a la que es va registrar fa un any. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals. De fet, els usuaris més vulnerables, que a part de motoristes són també víctimes, vianants i ciclistes representen 6 de cada 10 morts en accident de trànsit. D'altra banda, aquest juny han mort 17 persones, són més del doble de les registrades el mes de juny de l'any passat. A més, els mesos de maig i juny han concentrat més de la meitat de les víctimes mortals registrades aquest 2026. Les sortides de via i els xocs frontals continuen sent els accidents més habituals i la P7 és la carretera amb més víctimes mortals. Amb l'inici de les vacances d'estiu, el Servei Català de Trànsit demana prudència davant l'augment dels desplaçaments. La calor del mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. A tot l'estat, les morts atribuïbles a les temperatures extremes de les últimes setmanes s'eleva fins a 1.028, Montse Poblet.
5: Les dades de mortalitat del Ministeri de Sanitat xifren en 218 les morts que hi ha hagut el juny a Catalunya atribuïbles a les altes temperatures. És una xifra 4 vegades més alta que la de l'any passat, el juny més càlid de què tenim constància. Aquest no ha estat un juny de rècord, però ha tingut un comportament que abans només veiem els juliols càlids. Les temperatures han estat per sobre la mitjana i, a diferència del que acostumava a passar el juny, pràcticament no hi ha hagut pluja. Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic, ens posa en context.
6: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
5: La calor ha estat especialment intensa la segona quinzena i durant l'onada de calor dels voltants de Sant Joan amb termòmetres per sobre dels 40 graus a bona part de Ponent i a 43 graus al Segrià. La majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després d'aquests dies. A la ciutat de Barcelona, aquest juny hi ha hagut 10 nits tòrrides, una menys que el juny de l'any passat.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una setmana després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra en una nova etapa. Sense deixar enrere les tasques de rescat, ara l'atenció se centra cada cop més en l'ajuda als supervivents i a garantir els serveis més bàsics. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
8: Bon dia. Hospitals de campanya, plantes potabilitzadores i tota mena de material humanitari comença a arribar a Veneçuela, cap a la zona zero del terratrèmol, a La Guaira, on més van impactar les zones sísmiques causant la major destrucció. Comença, d'alguna manera, la segona fase d'aquesta crisi humanitària veneçolana, ajudar i ocupar-se especialment cada cop més dels qui han sobreviscut i ho han perdut tot. Alguns equips de rescat internacionals esgotats comencen ja a abandonar el país sud-americà mentre el relleu logístic agafa protagonisme. Són més els morts que els vius que es recuperen d'entre les runes a 7 dies dels sismes, com explica Juan Andrade, voluntari.
9: Yo saqué a 9 personas con apunte mano nada más, ¿sabes? Yo no soy rescatista, yo no soy bombero, yo no soy paramédico, yo no soy nada de eso. Entonces saco gente aquí, saco gente arriba, el primer y segundo día. Ya el tercer día, hermano, de allá para acá no he podido sacar nadie con vida, pero la fe todavía la tengo intacta de que voy a sacar a mi familia y voy a sacar a la gente que necesitemos sacar.
8: Les companyies de mòbils posen antenes especials per cobrir zones fosques mentre els voluntaris veneçolans aposten per seguir buscant aquells supervivents miracle, els qui poden estar encara vius sota les runes dels edificis.
0: Gràcies, Joan Biosca, enviat especial a Veneçuela. La fraternitat sacerdotal Sant Pius X ordena 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa i provoca un nou cisma a l'Església Catòlica. Unes 15.000 persones han assistit a la cerimònia que s'ha celebrat a la Vall del Roine en diversos idiomes. Els lafabrians són una congregació ultraconservadora fundada el 1970 per l'arcabisbe francès Marcel Lefebvre, que rebutja algunes obertures de l'Església després del Concili Vaticà II i defensa, per exemple, que la missa s'ha de fer en llatí. Joan Pau II va excomunicar el seu fundador i 4 bisbes que va ordenar el 1988 sense el seu permís. Benet XVI, el 2009, va aixecar l'excomunió a aquests membres. El president xinès Xi Jinping aposta per modernitzar i reforçar l'exèrcit del país i ha compromès davant dels responsables polítics i militars i de membres del Partit Comunista reunits al Gran Palau del Poble de Pequín per commemorar els 105 anys de la fundació del partit.
10: Un país fort ha de tenir un exèrcit fort i només un exèrcit fort pot garantir la seguretat nacional. En aquest nou viatge hem d'implementar el pensament del Partit Comunista Xinès sobre l'enfortiment de l'exèrcit a la nova era.
0: El president xinès ha reivindicat la reunificació amb Taiwan i no ha descartat l'ús de la força per aconseguir-ho. Taiwan és un territori autogovernat des del 1949 i Pequín reclama la sobirania sobre l'illa. Xi Jinping s'ha compromès a combatre amb fermesa els partidaris de la independència de Taiwan i també la ingerència exterior. Això és una clara referència implícita als Estats Units. Taiwan és un focus de tensió entre Pequín i Washington, que no reconeix Taiwan com un estat independent, però sí que hi manté relacions estretes i li subministra armament. Irlanda assumeix des d'avui la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea, agafant el relleu de Xipre al capdavant dels 27. Durant els pròxims 6 mesos, Irlanda, que ja ha encapçalat el Consell fins a 8 vegades, haurà d'afrontar qüestions com la negociació del pressupost europeu i assumir reptes com la competitivitat del comerç europeu sota les pressions de la reforma energètica o dels aranzels dels Estats Units. Un altre dels pals de paller d'aquest mandat es basarà en accelerar la transició energètica per reduir les importacions de combustibles fòssils i enfortir les capacitats europees en matèria d'intel·ligència artificial. Dublín entoma la presidència com una oportunitat per reforçar els valors fonamentals de la Unió. Recull el testimoni dels xipriotes en una presidència en què la immigració, la seguretat del Mediterrani o el suport d'Ucraïna en la guerra i l'adhesió de nous membres de la Unió han marcat l'agenda. Uns dossiers que ara continuaran damunt de la taula i que Irlanda també ja ha marcat com a prioritaris.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Actualitzarem dades pel que fa a l'estat del trànsit d'aquí a poc més de 4 minuts, a 3:15 del migdia. Abans, però, us expliquem altres qüestions, com per exemple que a partir d'avui ja es poden demanar les ajudes per adaptar els habitatges de les persones de 65 anys o més. S'hi podrà acollir la gent gran que no sigui autònoma, que tingui problemes de mobilitat o que tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%. El govern hi destinarà una mica més d'un milió d'euros. Cobrirà un màxim de 4.000 euros per habitatge, sempre que les obres no superin els 8.000 euros. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre. Cal que l'habitatge de la persona que se'n beneficia sigui la seva residència habitual i que no tingui cap altre pis en propietat. La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona, ja que la Diputació i l'Ajuntament tenen línies d'ajuts molt similars per al mateix col·lectiu de persones. L'olor de fum que se sent a molts municipis de Lleida i a la Catalunya central prové de l'incendi forestal que crema a la Sinyena, a l'Aragó, des d'ahir. Els bombers de la Generalitat i Protecció Civil han rebut nombroses trucades de ciutadans que han sortit al carrer i han alertat d'aquesta olor de cremat. I és que el vent de ponent, que bufa, porta cap a Catalunya el fum de l'incendi de l'Aragó, que ja ha cremat 1.000 hectàrees i que preocupa les autoritats per la ràpida evolució de les últimes hores. I parlant de foc, avui es compleix just un any del devastador incendi de la Segarra. S'hi van calcinar més de 5.000 hectàrees i van morir dues persones. El foc hauria començat per un accident durant la sega. Ara la Universitat de Lleida està estudiant possibles eines que permetin alertar si hi ha algun problema amb la màquina recol·lectora que pugui derivar en un foc. Lleida, Júlia Albacar.
11: El devastador incendi va començar al municipi de Torrefeta i Florejacs i ràpidament es va propagar pels camps de cereal amb pes pel vent. La causa hauria estat un accident durant la sega d'un camp de cereal. Per això, la Universitat de Lleida està intentant desenvolupar una eina que permeti captar quan hi ha un mal funcionament de les màquines recol·lectores a través del so i avisar al mateix moment el pagès que es troba aïllat a la cabina. Ho explica Tomàs Pallejà, investigador de la Universitat de Lleida.
12: Com que les màquines antigues no tenien cabina, el conductor ho sentia que algo passava. Ara, com que van dins de la cabina, afortunadament, amb l'aire condicionat, pues no se n'adonen del que està passant fora. I quan se n'adonen, potser és una mica massa tard.
11: La clau serà detectar problemes a la barra de tall.
12: El que fem és, d'alguna forma, escoltar la màquina. I llavors, aquest soroll, apliquem tècniques avançades de processat de la senyal per treure patrons de funcionament o de malfuncionament, en aquest cas.
11: El projecte es troba ara en una fase inicial i s'està buscant també finançament per poder començar les proves del sensor. Pel que fa a Torrefeta i Florejacs, un any després queda poc de la cicatriu que va deixar l'incendi perquè la majoria de camps ja s'han pogut segar. Ho explica l'alcalde Josep Maria Castellà.
13: Els camps, a veure, en principi no se noten res. Els camps, mira, també hem estat de sort que ha sigut un any que hem tingut pluja, han eixut perfecte i hi havia una collita excepcional cap a aquell cantó.
11: A Catalunya, segons els agents rurals, l'any passat hi va haver 38 incendis provocats per accidents durant la sega del cereal.
0: I no ho pas endavant del tram Valira, és la connexió per tramvia entre Andorra i la Seu d'Urgell. La Generalitat impulsa l'estudi de viabilitat del projecte que cobrirà 20 quilòmetres. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: L'estudi avaluarà la viabilitat tant tècnica com econòmica d'un tren tramvia segregat de la carretera actual, per on cada dia passen uns 20.000 vehicles i 1.700 treballadors que creuen la frontera. També s'estudiarà la creació d'un carril bici paral·lel a la via i un ramal de connexió amb l'aeroport d'Andorra-La Seu. L'estudi costarà 867.000 euros amb un termini de 12 mesos i analitzarà el tram entre La Seu i la frontera entre Catalunya i Andorra, on ha de connectar amb el traçat que ja prepara el govern andorrà i que arribarà fins a Escaldes-Engordany. Entre els aspectes que es valoraran ara hi ha un estudi de la mobilitat actual, la demanda d'aquest transport públic, els possibles traçats i també una avaluació econòmica, a més d'estudiar possibles alternatives. El tramvia tindrà un cost d'uns 250 milions d'euros i un mínim de 5 estacions.
0: Passa pràcticament un minut de 3:15. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. A aquesta hora tenim dues noves incidències destacades a les carreteres. Un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que talla un carril en sentit sud. Hi ha retencions en aquest punt. També lentitud a l'AP7 a l'alçada de Cerdanyola en direcció nord. I també un accident talla, en aquest cas, en tots dos sentits de la marxa, la BB-2244 Sant Sadurní d'Anoia. Precaució també en aquest punt. Pel que fa al transport públic, pendents de Rodalies, on des de primera hora del matí hi ha retards a la línia R1, són d'uns 20 minuts de mitjana, com dèiem, per una incidència tècnica en un tren ja retirat al Masnou.
7: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
16: Previsió de cara a aquesta tarda que ens porta temperatures no a tots els observatoris, però sí a bastants, entre 1 i 3 graus més baixes. La calor, però, continuarà intensa. Aquest descens quedarà o tocarà a fons aquesta matinada i demà al matí de forma discreta per tornar a repuntar la temperatura en dies posteriors i, atenció, dissabte, perquè alguns punts de ponent podríem fregar els 40 graus. Aquesta tarda encara amb alguna tempesta, localment amb una certa intensitat, al Pirineu més oriental, punts propers a les Guilleries i Collsacabra, però serà el darrer dia, a partir de demà, sol al 100% de Catalunya.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació. Amb Montse Poblet.
17: En aquest insostenible ens traslladarem a l'Amazònia brasilera. Conviurem amb una tribu indígena, els Tembé, perquè ens ensenyin com el canvi climàtic afecta la seva vida i què estan fent per fer fora de la selva els que la destrueixen.
18: L'Amazones pateix en pròpia pell els efectes del canvi climàtic, en forma de sequeres i pujada de temperatures. Però, a més, la tala il·legal de fusta, els cultius de soja i la ramaderia extensiva estan reduint la superfície preservada i la seva capacitat per capturar carboni.
17: Ara som en una de les poques zones preservades a la reserva de l'Alto Rio Guamá, on viuen els indis Tembé. En total tenen 280.000 hectàrees de territori, que en 60 anys han perdut un 80% de la selva que tenien.
19: Quan estàs aquí a la selva no et canses, aquí no fa ni calor. És molt tranquil, bufa el vent, estem a la natura i hi ha tot aquest carboni. És molt important per a nosaltres.
20: Carboni aquí, né? I és important per a gent.
17: El Clement és el cacic d'un de la quarantena de poblats de la reserva, un territori on ningú pot entrar-hi sense el seu permís i encara menys talar arbres, plantar-hi o extreure'n res, però la realitat no té res a veure amb el que diu el paper. Acompanyem una patrulla de guardians de la selva. Són els grups que moltes tribus de l'Amazònia han creat per fer fora de les seves terres els invasors. A la reserva dels Tembé hi ha gent que els entra a robar açaí. Els furtius extreuen cedre i altres fustes nobles i hi ha plantacions clandestines de marihuana i de iuca.
1: Tenim camí per allà. Ah, jo vinc allà, no tinc.
17: Acaben de trobar una extensió de terra cremada pels invasors i just al costat hi ha una plantació.
21: Venim tots els guardians. Parlam amb ells una, dues, tres vegades, però la quarta ja no aguantam més i els hi trencam tot. Són plantacions il·legals.
17: Avui qui va plantar la iuca que han arrencat no hi és, però no són poques les vegades que s'han hagut d'enfrontar amb els invasors.
22: Per nosaltres això és molt trist. Si la Constitució fos respectada, tot això estaria intacte. Els rius, els llacs, la selva, els animals, estaria tot bé i nosaltres també estaríem bé. No hauríem de dependre de patrulles de guardes. No estaríem enfrontats amb ells, ni hauríem d'estar intercanviant trets, com ja ha passat més d'un cop.
23: No estava trocant tiro, un dia diverses vegades trocaram tiro.
24: Hem vist un foc, anem cap allà per mirar-ho.
17: Els incendis forestals van cremar només el 2024 156.000 quilòmetres quadrats a l'Amazònia, la superfície més gran en 40 anys. En una zona on és costum cremar la terra després de les collites i on el foc s'utilitza per destruir la selva que es vol fer servir per pastures, plantacions intensives o per extreure'n qualsevol altra riquesa, la pujada de temperatures incrementa el problema.
24: Això s'està escalfant cada cop més. L'any passat vàrem tenir un incendi enorme. Encara no teníem aquest servei de bombers als poblats i va haver de sortir tothom per mirar d'apagar-lo, homes i dones. Només es van quedar els nens i la gent gran. Va cremar 15 dies i el va apagar la pluja. Es va ajuntar un foc dels furtius i un fet pels mateixos indis a la plantació. Vàrem perdre el control i se'ns va escapar.
17: A les aldees de l'Alto Rio Guamá, els Tembé viuen del que planten, cacen i pesquen i dels ajuts que els dona el govern. Són testimonis que, a més desforestació, menys pluges i més calor. L'any passat van patir la sequera més greu dels últims 40 anys i a les plantacions del Wendel encara se'n veuen els senyals.
22: La gent diu que mai havia vist una sequera com aquesta. Arbres al mig de la selva, morts i aquí. No van poder aprofitar res de sair. L'estiu va ser tan dur que els rams s'obrien i no prosperaven. Mira, això són senyals de la calor. Aquell d'allà ja està mort.
17: Insostenibles.
0: I Albert Serra anuncia que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o principis del 2027. L'esperada Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Canes. En Marc Garriga ha parlat d'aquestes dues pel·lícules amb ell.
25: Nos descobrimos una nova passatge. Una ruta occidental, una ruta al sud o fin del món.
21: Albert Serra s'ha decidit a produir una pel·lícula sobre l'explorador portuguès en primer lloc perquè admira Lab Díaz i les atmosferes que crea en les seves pel·lícules que tenen un aire a les del cineasta banyolí. Aquí mostra tot el periple de Magallanes a les Índies i a Sud-amèrica on va participar en la conquesta d'espais estratègics. Igual com passa ara, diu, amb l'estret d'Hormuz i la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Per Serra, això demostra que no hem evolucionat gaire com a espècie en 500 anys.
26: És una mica el mateix. Clar, estaven acostumats a una superioritat tecnològica tal... A la conquesta de Sud-amèrica, el mateix aquí, però clar, tot té un límit, no? I és un límit interessant, perquè és el límit de la, no, de la condició humana.
21: El rodatge va estar ple de problemes, però això no el va desanimar.
26: No s'ha d'abandonar mai, no? Això d'abandonar és de covards. I també els problemes, saps, formen part del món del cine, la producció de cine. O sigui, no he fet ni una sola pel·lícula que no hi hagués problemes. Saps? I que no fos com una espècie de tortura, però jo, ni en pel·lícules meves, ni ara amb la dels altres, no hi ha manera. Totes són com un drama. Jo m'immolo pel bé comú, i l'important és el resultat.
21: Pel que fa a Out of This World, ja sabíem que té un repartiment de luxe encapçalat per F. Murray Abraham, Oscar, el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus, i Riley Keough, neta d'Elvis Presley i coneguda per la sèrie Todos quieren a DC Jones. I també que parla de com negocien els Estats Units i Rússia les sancions econòmiques per la guerra d'Ucraïna. I ara ens ha avançat que en aquests moments només té muntades dues terceres parts i com que el procés és molt lent, diu, encara li queden 6 mesos més de muntatge a París. Però això sí, ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
2: Hi ha coses bastant, bastant divertides o molt divertides. A més que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tu tot el dia.
21: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del qual no se sabia res fins ara.
0: Cinc minuts mal comptats i les dues del migdia.
7: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Segueix l'acte de possessió de Joan Laporta com a president del Barça, un acte que s'està fent a l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, un acte en el qual segueix ara mateix ara parlant Joan Laporta, el nou president del Barça, i en el qual podríem fer un resum i en el que assegura que en aquest nou mandat Laporta vol preservar i defensar el club i la seva identitat, així com també mantenir la catalanitat i, sobretot, la globalització i la inclusió que suposa el Futbol Club Barcelona. Laporta també ha avançat que presentarà a la propera assemblea una proposta de modernització dels estatuts del club. També en clau blaugrana, ja aprofitant que avui comença la temporada esportiva administrativament parlant, el Barça ha fet oficial la renovació del danès Andreas Christensen per dues temporades més, fins al 30 de juny del 2028. El jugador, de 30 anys, va arribar fa quatre temporades procedent del Chelsea. Aviat es farà la tradicional signatura del nou acord de renovació entre el Barça i Andreas Christensen.
7: 3CAT Info.
3: Encara en clau blaugrana, Lamine Yamal veu positivament una possible arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Són declaracions a la cadena SER.
4: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Lamine Yamal segueix concentrat amb la selecció espanyola a Los Angeles, on demà s'enfrontarà a Àustria als setzens de final del Mundial. Entre aquesta tarda i aquesta matinada jugaran tres partits més d'aquesta ronda. A les 6, l'Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10, el Bèlgica-Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia i Herzegovina. Sentim Mauricio Pochettino, el seleccionador estatunidenc.
5: Bòsnia, que juega con dos delanteros con muy buen físico, con mucha capacidad de aguantar balones, de jugar, ¿no?, balones largos y ir sobre la segunda jugada, es un desafío para nosotros. La importancia de sostener con nuestros dos centrales esos dos delanteros es muy importante.
3: Ahir, per cert, van quedar concretades dues eliminatòries més de quarts de final. Són el Paraguai, França i el Brasil, Noruega, que se sumen a la ja determinada Canadà-Marroc. Ahir, l'equip noruec va superar per 1-2 la Costa d'Ivori, mentre que Mèxic va superar aquesta matinada l'Equador per 2-0. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
6: Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares, no podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga, Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también.
3: La celebració de Mèxic, per cert, ha plegat més d'un milió de persones a la capital del país i ha acabat amb dues persones mortes, una jove de 19 anys i un home de 44, haurien mort per asfíxia. I França es confirma com una de les favorites a guanyar el títol després de golejar Suècia per 3-0 amb dos gols d'Mbappé i un d'Olise. Per cert, també ja són 7 els seleccionadors destituïts o que han dimitit per les eliminacions dels seus equips del Mundial. Els últims han estat Sebastián Becachese, l'entrenador de l'Equador, Ronald Koeman, dels Països Baixos, i Marcelo Bielsa, de l'Uruguai.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: A falta de només 3 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona, avui arriben a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas, per exemple, de l'UAE, amb Tadej Pogacar al capdavant, que s'instal·larà a Castelldefels, on tindrà la base operativa aquests dies. Avui, a més, diversos equips faran un entrenament específic al circuit de Barcelona-Catalunya amb un meló per preparar la contrarrellotge per equips de dissabte. És el cas, entre d'altres, de l'Ineos, el Lidl Trek o el Bisma.
7: 3CAT Info.
3: Pel que fa al bàsquet, renovació de Carol Guerrero per l'Uni Girona per una temporada més. La pivot barcelonina de 25 anys i 1,88 m d'alçada complirà 3 temporades a l'equip gironí. Pere Puig és el director esportiu de l'Uni.
8: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
3: En els propers dies, l'Uni també anunciarà la renovació d'Ainhoa López i només quedaran 2 fitxatges per tancar la plantilla. I el Lleida de bàsquet té des d'avui un nou nom oficial, és Ilerna Lleida. El nom del nou patrocinador és d'un centre de formació professional i l'acord és per 3 temporades.
9: Accident molt greu a Lleida. Un autocar de passatgers s'encasta a la façana de la Diputació. Hi ha una quarantena de ferits, 5 d'ells han estat crític. Bon dia, són les dues.
10: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: L'autocar accidentat feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Segre. Duia principalment treballadors de la fruita que anaven a Soses, a Aitona, a Serós o a la Granja d'Escarp. Entre els ferits més greus s'hi compta el conductor veterà que acompanyava la conductora Novella que conduïa el bus i que feia poc que s'havia incorporat a la feina, Natàlia Ramon.
11: El vehicle ha impactat lateralment contra la façana de l'edifici de la Diputació a la Rambla de Ferran, això és el centre de la ciutat. Es tracta d'un autobús interurbà en el que viatjaven 45 persones. Ara ja han retirat el vehicle del lloc de l'accident.
9: Anem a Lleida, però Joan Álvarez.
12: 5 dels ferits han requerit una operació quirúrgica urgent i precisaran posteriorment l'ingrés a l'UCI. En total, 21 persones han estat derivades al servei d'urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'accident ha passat a 8:15 del matí per causes que s'estan investigant. La conductora, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació.
9: Mentrestant, de seguida tornarem a Lleida, la calor ha estat molt intensa aquest mes de juny i ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. És una xifra 4 vegades més alta que la de l'any passat, per exemple, que va ser el mes de juny més càlid del qual tenim constància.
11: Aquest no ha estat un juny de rècords, però les temperatures han estat per sobre de la mitjana i pràcticament no hi ha hagut pluges. I la calor tot just acaba de començar. Aleix Serra és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Seria molt difícil que d'ara cap a finals d'any giréssim la truita i comencéssim a encadenar episodis prou freds com perquè l'any no acabés sent càlid.
9: Per cert, igual ja ho heu notat, avui, 1 de juliol, la gasolina ha pujat de mitjana 8 cèntims per litre. És el primer dia en què ja s'han retirat bona part de les ajudes del govern espanyol als carburants.
11: Avui ja es torna a pagar l'IVA al 21% i només es conserven els descomptes fiscals als combustibles. Avui un litre de gasolina es paga de mitjana a Catalunya a 1,48 € i el gasoil a 1,51 €, 5 cèntims més que no pas ahir.
9: 7 dies després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra en una nova etapa. No es deixen les tasques de rescat per si encara hi hagués algú en vida, però l'atenció se centra ara en l'ajuda als supervivents. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
14: Sí, comença ara aquí a Veneçuela la fase de més logística humanitària amb la instal·lació d'hospitals de campanya i plantes potabilitzadores. Diversos països envien cap aquí, cap al país sud-americà, més avions amb metges i material de campanya mentre es busquen a la zona zero els coneguts com a supervivents miracle, aquells que poden aconseguir aguantar sota les runes més de 5 dies.
9: I a Mataró s'inaugura l'exposició que commemora l'any Gaudí i que mostra les maquetes de les primeres cases que va construir l'arquitecte.
11: Una recerca per més documentar que la capital del Maresme és on Antoni Gaudí va començar la seva trajectòria professional, urbanitzant els terrenys de la cooperativa.
9: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
27: Bon dia.
9: Comença un nou mandat de Joan Laporta com a president del Barça.
27: 5 mesos després de guanyar les eleccions, avui s'ha fet oficial el nomenament com a president del Barça fins al 2031. Joan Laporta s'ha mostrat molt agraït i lleial a Javier Tebas, president de la Lliga, present a l'acte, i ha aprofitat també per respondre a totes les crítiques de Florentino Pérez cap al Barça. Les sentirem al Catalunya migdia i també parlem del Mundial de Futbol. França, Noruega i Mèxic ja s'han classificat per als vuitens de final i avui nova jornada amb 3 eliminatòries més.
9: Anem a veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaca un accident amb un camió implicat a l'AP7 a Vilafranca del Penedès, que talla un carril en sentit sud. Hi ha retencions en aquest punt i dues carreteres secundàries tallades en tots dos sentits. La BB-2244 sense dormir de noia per un accident frontal entre un camió i un turisme, i la JB-6103 a Palau-Saverdera per un incendi forestal.
9: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
9: Diu que avui fa una mica menys de calor?
16: Sí. Avui
9: no sé si es nota gaire, eh?
16: No, ja, aquest és el problema. Clar, el problema és que venim de molt amunt i ara passem avui a una calor, podríem dir, propera a la normal, i també demà. Però també depèn de les comarques. Avui les més altes, 34-35. Ahir a aquesta hora, 38. Estem entre 1 i 3 graus més avall que ahir. Continua la calor, podríem dir que avui corretja curta de temperatures, tot i que la calor continua, i aquesta tarda alguna tempesta al Pirineu més oriental, Guilleries, Collsacabra. És el darrer dia que veurem núvols. Els propers dies, 4 o 5 dies pel cap baix, domini del sol contundent, i a partir de dissabte tornarem a ensumar els 40 graus al Pla de Lleida.
9: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2:06. L'accident d'un autocar aquest matí al centre de la ciutat de Lleida ha deixat un balanç de 44 persones ferides de diversa consideració, 5 de les quals han precisat d'operacions urgents. Per causes que encara s'estan investigant, la conductora de l'autobús, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació de Lleida. Anem cap a la capital del Segrià, per a Joan Álvarez. Bon dia.
12: Hola, bon dia. 5 dels ferits han requerit una intervenció quirúrgica urgent, ingressaran a l'UCI. A més, n'hi ha 9 de menys greus i 31 de lleus, dels quals dues persones han estat donades d'alta in situ. En total, una vintena de persones han estat derivades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El vehicle, que feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Ebre, hi viatjaven 45 persones, inclosos els dos conductors. La majoria eren treballadors de la campanya de la fruita, ho confirmava l'alcalde Fèlix Larrosa.
18: És un autobús interurbà que feia el servei Lleida de la Granja d'Escarp. Majoritàriament les persones que hi anaven eren persones que anaven a treballar, majoritàriament amb la campanya de la fruita, temporers i temporeres. És veritat que també hem tingut la sort que no ha afectat a cap dels vianants que en aquells moments transitaven per la Rambla.
12: Els fets han passat cap a 8:15 just uns minuts després que l'autocar hagués arrencat des de l'estació de Lleida. Un dels passatgers ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la conductora era novella. Hi havia un segon conductor que la supervisava i ha estat un dels ferits crítics en aquest accident.
19: Les més ferides estan al davant, a la part de la dreta, que és on ha tingut el xoc. L'instructor d'aquesta conductora ha acabat molt greu i, bueno, ja amb contusions, amb sang als ulls i demés.
12: Ara, com dèieu, falta per determinar per què la conductora ha perdut de sobte el control de l'autocar, que primer hauria xocat contra una pilona i després s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. El SEM ha activat 11 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
9: Per cert, com a mínim hi ha 6 morts i diversos ferits de gravetat per un incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat belga d'Anvers, Marriera.
11: El foc de gran intensitat s'ha declarat al 8è pis de l'edifici de 10 plantes per causes que ara s'investiguen, segons informen les autoritats. Els ferits més greus han estat traslladats a centres hospitalaris i els més lleus se'ls ha atès in situ. Els bombers continuen treballant a l'edifici per si queden persones dins. En el bloc hi viuen unes 200 persones i moltes les han hagut d'evacuar.
9: Ara que s'ha acabat el mes de juny, ja podem dir que la calor del juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta d'un mes de juny des que es fa aquest recompte. No ha estat un mes de rècord, perquè el juny més calent, des que en tenim registres, encara és el de l'any passat. Però els meteoròlegs el consideren un exemple més dels canvis que comporta l'escalfament global, Montse Poblet.
0: A Catalunya aquest ha estat un juny amb temperatures i precipitacions dels juliols d'abans, un mes de ple estiu abans d'hora. Els termòmetres han estat per sobre de la mitjana i, a diferència del que acostumava a passar el juny, pràcticament no ha plogut. Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic, ens posa en context.
2: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
0: Però no només s'ha escalfat l'atmosfera. Aquest juny la temperatura global de la superfície del mar ha batut rècords. La mitjana s'ha situat als 21 graus, 0,1 per sobre de les més altes registrades fins ara en un mes de juny. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
17: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
0: Darrere l'escalfament, tant de l'aire com del mar, hi ha les emissions de gasos d'efecte hivernacle que continuem sense retallar el ritme que caldria.
9: Passant 10 minuts de les dues, avui omplir el dipòsit del cotxe ja és més car. Tot i que el govern espanyol hagi allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que ja ha introduït i que han entrat en vigor avui mateix han provocat una pujada dels preus, Laia Ortega.
27: Sí, un fet que ja estan notant els conductors de les benzineres.
20: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses, no? I els que utilitzem el cotxe dia a dia, doncs ho notem, però no tenim més que acceptar-ho o buscar a vegades benzines low cost.
27: La gasolina costa avui a Catalunya 1,48 euros de mitjana, 8 més que ahir, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims fins l'1,51 €. Això segons el portal del Ministeri per la Transició Ecològica. L'encariment s'explica, d'una banda, perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Aquest mes el descompte és de 15 cèntims, el que ve de 10, i el setembre de 5 fins a eliminar-se completament a l'octubre.
9: I fins que arribi aquest moment en què es desaparegui completament, el govern espanyol farà alguna cosa per evitar picaresca i que les benzineres s'acabin quedant amb els marges de benefici?
27: Doncs sí, el govern espanyol ha anunciat que la Comissió del Mercat de la Competència publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors. Pablo Bustinduy, ministre de Consum.
22: Si se demuestra que el esfuerzo fiscal que estamos haciendo entre todos no va a los consumidores, sino que va a que se lo quede alguna empresa, pues se publicará esa información en una lista y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
27: I en el preu de la gasolina, no oblidem, però, que també influirà els pròxims mesos com evolucioni la guerra dels Estats Units i Israel amb l'Iran i de si el preu del petroli es manté estable entre els 72 i 74 dòlars actuals.
9: Però el de la benzina no és l'únic preu que ha pujat avui. A partir d'avui pot sortir una mica més car també comprar en plataformes xineses de baix cost, com ara Shein, Temu o AliExpress. La Unió Europea comença a cobrar una taxa de 3 euros per producte per frenar l'allau de paquets petits que col·lapsen les duanes comunitàries. El recàrrec es pagarà en funció del tipus de producte, sense importar-ne la quantitat. Si compreu 10 samarretes, la taxa serà de 3 euros, però si en compreu només una samarreta i un pantaló, ja seran 6 euros, perquè són dos articles diferents. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
23: Hola, bon dia. La Comissió Europea remarca que aquesta nova taxa l'han de pagar les empreses que venen el producte o les plataformes d'internet que fan d'intermediàries. Però la portaveu del govern comunitari, Ariadna Podesta, admet que aquestes companyies poden acabar pujant el preu final dels articles per traslladar el tribut als consumidors.
24: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
23: La nova taxa es cobrarà a tots els paquets barats de menys de 150 euros que fins ara estaven exempts de pagar aranzels. El tribut s'aplicarà sense importar el país d'on vinguin els productes, però és evident que la mesura està dissenyada pensant sobretot en la Xina. Del gegant asiàtic provenen el 90% d'aquests paquets barats que inunden les duanes europees. Al dia, al club comunitari arriben 16 milions de paquets petits i la xifra creix cada any de forma exponencial. Els productes comprats per internet aporten poc valor a l'economia europea, però n'hi ha molts, i això complica les inspeccions. Segons Brussel·les, 6 de cada 10 productes barats, com joguines o roba, vingudes de fora de la Unió Europea, incompleixen els estàndards comunitaris de qualitat o seguretat.
9: Des d'aquesta matinada, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ha deixat d'operar a la Unió Europea perquè no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho, cosa que obliga els usuaris a vendre les seves criptos o bé a transferir-les a una altra plataforma, Mireia Sala.
24: El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'autorització d'algun dels països de la Unió Europea per poder-hi operar. Amb aquesta normativa, Brussel·les vol protegir els inversors, prevenir el blanqueig de capitals i garantir l'estabilitat financera. Binance ha tingut 18 mesos per obtenir aquest permís, però no se n'ha sortit. Ho va intentar sense èxit a Grècia i ara diu que ho està provant en un altre país sense especificar quin. La companyia diu que facilita una sortida ordenada als usuaris que prefereixin recuperar els diners i operar en plataformes autoritzades. L'expert en gestió financera, Luz Parrondo, creu que no hi ha d'haver problemes.
4: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir-ho d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
24: Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance, tot i que la plataforma no dona nombre d'usuaris per països.
9: I per cert, ja que parlem de criptomonedes, qui s'està fent d'or amb això, amb les criptomonedes, és Donald Trump, la qual cosa ha despertat tota mena de suspicàcies sobre un possible conflicte d'interessos entre el seu enriquiment i el càrrec que ocupa el de president dels Estats Units, Xavier Vilà.
5: La Casa Blanca s'ha afanyat a negar cap relació entre la posició que Trump ocupa com a president i els més de 1.000 milions de dòlars en ingressos que ha declarat l'últim any relacionats amb les criptomonedes. D'acord amb el document que Trump ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental, bona part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa fundada pels fills del magnat i l'emissari nord-americà pel Pròxim Orient, Steve Witkoff. L'informe també atribueix centenars de milions de dòlars a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump. Els ingressos en criptomoneda admesos ara pel president dupliquen els que va tenir l'any passat. La revista Forbes estima el seu patrimoni en 6.000 milions de dòlars, gairebé tres cops més que fa dos anys.
9: Passant un minut d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida anem cap a Veneçuela per saber l'última hora després dels terratrèmols d'ara fa gairebé una setmana.
10: Catalunya migdia.
6: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
8: Energia. Per recórrer carreteres infinites.
21: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
26: A cada partit, juguem tots amb el 3x2 en l'snack de patata Pringles de 185 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
28: Aquest estiu, la gran pregunta és...
29: híbrid o elèctric?
28: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Catalunya migdia.
9: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Una setmana després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra ara en una nova etapa. Sense aturar les tasques de rescat, els esforços se centren cada vegada més en l'assistència als supervivents i en el restabliment dels serveis essencials. La Guaira, Veneçuela, Joan Biosca.
31: Hola, bon dia. Setè dia des dels dos sismes aquí a Veneçuela i d'alguna manera comença ara una nova fase, una fase més aviat logística i d'assistència humanitària a les persones que sí que han salvat la vida però que ho han perdut tot. I és que va més, per exemple, l'arribada de material d'assistència mèdica, metges i personal sanitari per instal·lar hospitals de campanya i també plantes potabilitzadores. En paral·lel, es segueixen buscant persones amb vida. Ho fan els voluntaris veneçolans en zones per on ja han passat els equips de rescat internacionals. Es busca aquells supervivents miracle, persones que podrien haver aguantat més de 5 dies sota les runes d'edificis. Com en Carlos, que està buscant a la seva germana precisament al peu dels apartaments que ella ocupava a la zona 0 de la Guaira.
1: Llegan los muchachos de aquí que se meten y ellos dicen que sí, que ellos escuchan bulla, que han escuchado. Entonces uno no sabe a quién creer, si son a estos o son a los expertos. Entonces, porque el corazón pega y uno quiere que su familiar esté vivo, ¿me entiendes?
31: Mentrestant, la capital veneçolana, Caracas, també afectada pels dos terratrèmols, mira de recuperar la seva normalitat, torna a funcionar el seu metro, però l'Ajuntament de la ciutat ha prohibit la utilització dels ascensors fins que siguin revisats per por a rèpliques.
9: Més coses. Els comandaments de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern per la vacunació contra la Covid dels agents va ser bona i fluida. La segona jornada del judici contra la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: Els testimonis que han declarat avui han reconegut que el procés de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils es va endarrerir per motius administratius referents a la revelació de dades personals i perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat el Departament de Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
3: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
2: Rapado també ha reconegut que alguns agents van canviar d'opinió respecte a vacunar-se o no i que això també va demorar l'enviament dels censos que requerien des de Salut.
3: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían. Eso ocurrió.
2: El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
9: A la pàgina política, el Parlament de Catalunya, Junts per Catalunya i el Partit Popular fan pinça per reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, més explicacions sobre els casos de corrupció a l'entorn de Pedro Sánchez el dia abans que la cambra doni llum verda als primers pressupostos de la legislatura. A les portes de la votació definitiva, Esquerra i els Comuns han posat més deures al govern. Parlament, Albert Prat, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Junts ha obert foc amb la corrupció i la diputada Mònica Sales ha protagonitzat un tens cara a cara amb el president, farta que li esquivi les preguntes.
12: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
13: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància.
11: Juan Fernández, del PP, també s'ha enfrontat al president Illa, que s'ha convertit en el principal baró socialista que dona suport incondicional a Sánchez.
14: A mí me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción.
13: La mesura de l'actitud d'una formació política contra la corrupció és com respon quan té casos a la seva pròpia formació política. I aquí el seu test i la seva nota és baixa, baixa, baixa, baixa, molt deficient.
11: I abans que el govern es pengi la medalla dels pressupostos demà al migdia, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el seu paper.
15: S'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que vostès sempre els manca.
11: El portaveu republicà ha exigit al president que faci el que calgui perquè el nou finançament autonòmic no s'encalli a Madrid i que desbloquegi l'acord perquè els Mossos tinguin un paper en els controls d'aeroports i ports catalans.
9: I a la política espanyola, els intents d'acostament del Partit Popular de Feijó cap a Junts per Catalunya han topat de ple amb la negativa de José María Aznar. L'expresident del Partit Popular alerta que no es pot

0: Aquest cap de setmana, des de Catalunya, precisament, que calia girar full del procés, però avui li ha esmenat la plana a José María Aznar, marcant com a línia vermella els pactes amb els de Puigdemont, de qui no es refia.
1: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía.
0: En un esmorzar informatiu, Aznar ha deixat clar que aquesta no és la via.
1: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
0: Aquesta majoria nacional, que diu Aznar, significa que el PP traci suports a Esquerra amb els crítics del PSOE i a dreta amb Vox, i situa les properes eleccions com les més importants de la història recent de la democràcia, perquè adverteix Aznar, està en joc un canvi de sistema i no només un canvi de govern.
2: Tornem cap aquí perquè Catalunya tindrà un organisme públic pioner a nivell internacional que vetllarà perquè les empreses catalanes no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els països on tinguin activitat. Després de 6 anys d'espera i de diversos intents fallits, finalment el Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
3: Hola, bon dia. Aquest nou organisme públic investigarà aquelles empreses amb indicis d'estar vulnerant els drets humans o ambientals. Per exemple, les que facin negoci amb l'explotació laboral infantil en països estrangers o les que no respectin el medi ambient amb abocaments de residus o contaminació d'aigües. El nou Centre Català d'Empresa, però, no tindrà potestat per sancionar econòmicament les empreses que no col·laborin amb les investigacions. Tot i que inicialment s'havia previst un règim de multes, el Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar que aquest òrgan no tenia competències per fer-ho. La Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global, que ha promogut la llei, n'ha celebrat la seva aprovació. Júlia Martí n'és una de les portaveus.
4: Per fi hi haurà un centre públic independent que podrà fer aquestes investigacions, que fins ara no hi havia mecanismes internacionals que poguessin assumir aquest tipus d'investigacions i, per tant, seguim pensant que és una bona llei i que aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
3: Els partits que hi han votat en contra han posat el crit al cel perquè temen que la nova normativa posi en risc el teixit empresarial català, especialment les petites i mitjanes empreses.
2: I no ens movem del Parlament perquè s'ha aprovat per unanimitat modificar la llei espanyola de l'ELA. L'objectiu és que aquests malalts puguin tenir 24 hores de cures sense que això comporti renunciar a altres ajudes que ja tenen i evitar així el copagament en funció de la renda, Mònica Mas.
5: Sí, aquesta proposició de llei proposada per Esquerra anirà ara al Congrés dels Diputats perquè es pugui modificar aquesta llei ELA espanyola i millori la qualitat de vida dels malalts. El diputat d'Esquerra, Juli Fernández, explica al ple del Parlament algunes de les modificacions que volen fer a la llei ELA espanyola.
6: Grau 3 Plus el que serveix és per pagar les cures, però per cap altra qüestió. Creiem que és important que, sobretot, l'abstenció per gran invalidesa pugui ser compatible quan tens el grau 3 Plus. D'altra banda, també fem una modificació en el sentit de que les tramitacions dels graus de dependència no siguin un problema, no dilatin encara més la situació.
5: Vox ha presentat una esmena a aquesta modificació de la llei ELA que s'ha rebutjat per unanimitat.
2: Tornem a la informació internacional perquè les Nacions Unides alerten que els avenços en la intel·ligència artificial que no es controlin poden provocar danys catastròfics, ja sigui per si sols o per usuaris que en facin un mal ús. El primer informe d'un grup d'experts independents publicat avui per l'ONU indica que sovint tant científics com governs es veuen superats pels progressos en aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial, Sergi Roca.
7: Sí, a nivell polític el dilema és que els estats necessiten proves sòlides per regular la IA de manera efectiva, però la ràpida evolució de la tecnologia dificulta tant la seva adaptació com també la comprensió científica. Segons l'informe, la intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més profund en l'economia, en la seguretat o els drets humans. Adverteix que aquesta tecnologia ha passat de sistemes centrats en la predicció de patrons a altres capaços de raonar, de planificar o d'actuar en diferents contextos. Això indica obre la porta a una nova generació d'agents digitals amb autonomia operativa que pot ser molt bona per a temes sanitaris d'agricultura o de gestió econòmica, per exemple, però que també pot tenir riscos importants sobre la privacitat o la discriminació a col·lectius vulnerables, com ara

0: a nens o minories ètniques o lingüístiques.
1: I a la Xina, el president del país promet el reforç de l'exèrcit i reivindica la reunificació amb Taiwan com a missió històrica. Xi Jinping ha fet avui un discurs per commemorar els 105 anys de la fundació del Partit Comunista Xinès i ha tornat a reclamar la sobirania sobre l'illa, de facto independent, i a la qual els Estats Units donen suport militar. El líder xinès també ha apostat per reforçar l'exèrcit del país i continuar la batalla contra la corrupció. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
2: Bon dia. Al Gran Palau del Poble, com a les grans ocasions, el secretari general Xi Jinping ha pronunciat un discurs de reivindicació del lideratge del partit en la transformació de Xina en superpotència. Davant d'un entorn imprevisible, ha dit, la ingerència de forces estrangeres i els desafiaments als quals la formació s'ha d'adaptar, Xi Jinping ha exigit als més de 101 milions de membres del partit que en mantinguin la puresa. El sentim.
3: Hem de lluitar amb decisió en la dura, prolongada i completa batalla contra la corrupció.
2: Una batalla contra la corrupció que per a alguns analistes ha estat sovint una excusa per a Xi Jinping per purgar l'aparell, ha reiterat l'objectiu de resoldre la qüestió de Taiwan. La Xina no ha renunciat a la reunificació per la força, si cal. Referència també a les capacitats militars.
3: Un país fort ha de tenir un exèrcit fort, i només un exèrcit fort pot garantir la seguretat nacional. En aquest nou viatge hem d'implementar el pensament del Partit Comunista Xinès sobre l'enfortiment de l'exèrcit a la nova era.
2: Igualment, amb l'argument de la corrupció, la purga de la cúpula militar els últims mesos i anys ho demostra. Xi Jinping també ha parlat d'unitat ètnica, una llei que entra en vigor avui i que grups pro-drets humans consideren una assimilació a la majoria Han, que permet, a més, perseguir els líders de les minories fins i tot en el seu exili.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda, ara passen 30 segons. Fem una pausa, res, una mica més d'un minut, i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
8: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
10: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
11: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: I és que m'heu posat la pell de gallina.
6: Catalunya migdia.
1: Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda, com dèiem, passem per la cultura, començant per una troballa històrica. El jaciment paleontològic dels Casots, a Subirats, han trobat un crani d'un exemplar d'animal prehistòric únic al món. Es tracta del gos os, al qual li han posat el nom d'un paleontòleg català. La troballa s'ha publicat a nivell internacional i confirma un cop més la importància d'aquest jaciment, que fa 16 milions d'anys era una zona humida, tropical, amb gran biodiversitat. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
13: Avui el crani d'aquest mamífer de la mida d'un llop i emparentat amb la família dels gossos i dels ossos, però que no s'hi assembla gens, ha tornat als Casots des de Sabadell, on el tenen ben protegit a l'Institut Català de Paleontologia. És un crani aixafat, però sencer, d'una espècie nova, que primer es creia que podia ser la mateixa que la d'unes dents trobades a Alemanya i a Txèquia, però que després d'una investigació s'ha comprovat que és diferent i, per tant, única al món. Per tant, se li ha posat nom, Paludocion Moyasolai, en honor al prestigiós paleontòleg Salvador Moyasolà. El director dels Casots, Isaac Casanovas, explica què representa identificar una nova espècie del passat, un animal d'uns 60 quilos que caçava petits herbívors.
14: És que aquesta espècie només es coneix d'aquest jaciment. Potser ara algú que l'hem publicat mirarà el seu paludocion del seu jaciment que no podia identificar i dirà: ai, és el dels Casots, doncs pues serà un paludocion Moyasolai. Les espècies, quan tenen nom i cognom, és perquè hi ha un exemplar que se'n diu l'exemplar tipus.
13: Els Casots fa 16 milions d'anys era una zona d'aiguamolls molt càlida amb elefants, rinocerons, cocodrils i moltes altres espècies.
1: I de la prehistòria a la història, una mica més a prop nostra. Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i amb maquetes de les primeres cases de l'arquitecte. Una recerca que reescriu, de fet, la biografia i que documenta que és a la capital del Maresme, a Mataró, on Gaudí comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
15: L'exposició que obre demà al públic es titula Gaudí, pagès i l'obrera. És així perquè la figura de Salvador Pagès és clau perquè un jove Gaudí faci els primers treballs d'arquitectura a la capital del Maresme. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció a tot l'estat i encarrega a Antoni Gaudí tot el projecte, la fàbrica i les cases per als treballadors. Darrere a la mostra hi ha un any de recerca documental, una investigació que han fet els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poc, i l'arquitecte Ignasi Riera.
16: La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí, a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix, doncs, és la nau de blanquets de cotó.
17: Tan simple com llegir els planos per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
15: L'exposició, amb entrada gratuïta, es pot visitar a l'emblemàtica Nau Gaudí de Mataró fins al 8 de novembre.
1: Passant 5 minuts de 2:45 de la tarda. Atenció als amants del manga i de l'anime. Agafeu bolígraf i agenda. Heu d'apuntar. Queda molt, però potser ja voleu saber que el pròxim Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Barcelona, Valeria Obereda.
13: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
18: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors. Ha sigut meravellós.
13: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
19: Un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
13: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Ebata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials. I del Brasil vindrà el mangaka Osvaldo Cato, que ha participat en el joc de cartes de Pokémon, i també es podrà veure la mangaka catalana Konata després de triomfar al Japó.
1: Doncs ja teniu el menú pel mes de desembre, si és que sou amants del manga. I si voleu alguna cosa més pròxima, apunteu també. Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu, en una de les famoses festes d'Andy Warhol. És una de les grans apostes del Festival Grec de Barcelona que es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Badal. Marta Vives.
20: Rigola ja va portar aquesta peça a Düsseldorf, a Alemanya, el 2014. Aleshores va ser en un gran teatre i amb un gran pressupost, però tenia ganes de portar-la a la seva sala de 72 butaques i encabir aquesta història, interpretada per 12 actors i que barreja el clàssic de Shakespeare amb l'univers underground de la Factory d'Andy Warhol. Respecte a l'original, ha fet un gran canvi.
21: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
20: Un amor, en aquest cas, el d'avis i àvies que han escapat de la residència per lluitar pel que senten i que es veuran immersos en un particular bosc amb personatges fora dels marges i drogues. El repartiment compta amb noms com els de Montsal Canyit, Francesca Pinyon, Oriol Genís, Toni Sevilla, Elisabet Casanovas o Lluís Villanueva. Una peça única i especial, que és, sens dubte, una de les perles d'aquest grec.
1: I ara, una altra cita per aquest estiu. I aquesta ben pròxima en el temps, perquè aquesta mateixa nit comença la 34a edició del concurs internacional de focs artificials de Tarragona. Manel Sastre.
0: Serà la històrica pirotècnia napolitana Lieto Carmine, l'encarregada d'encendre la primera metxa dels 700 quilos de pólvora que estan preparant, que ja han instal·lat a la punta del Miracle, a la costa tarragonina. Ahir a la nit, la prèvia del concurs va ser l'espectacle de drons amb més de 500 aparells que van dibuixar figures lluminoses relacionades amb les bicicletes en homenatge a la sortida de l'etapa del Tour de diumenge a la ciutat. A més de l'empresa italiana d'avui, demà dispararà el seu castell de focs la valenciana Pirotècnia de Alto Palancia. Divendres, la gallega Hosman i dissabte tanca el concurs la neerlandesa en Cafero Fireworks. L'Ajuntament ja avisa que les restriccions de mobilitat dels preparatius del Tour poden comportar més problemes dels habituals per accedir a les zones de costa el divendres i, sobretot, dissabte. L'empresa que guanyi el concurs s'encarregarà de proveir la pirotècnia de Santa Tecla, valorada en 26.000 euros.
1: I abans dels esports, una última cosa. TV3 manté el lideratge al mes de juny. Ha obtingut gairebé un 13% de quota de pantalla, tot i que la disputa per les audiències arran del Mundial de Futbol que es transmet en diferents canals ha estat més aferrissada que mai. D'aquesta manera, TV3 és líder per 23è mes consecutiu. Encapçala tant la programació de dia com el prime time. En aquesta franja són líders estrenes destacades com La Casa Nostra o Cita Bestial i altres continguts com Pubertat o Quanta Guerra. També destaca la cobertura de la visita del Papa a Catalunya, sobretot l'especial La Torre del Cel. S'hi van connectar prop de 1.200.000 persones. Pel que fa a la plataforma 3CAT i a la resta de l'entorn digital, s'han registrat més de 25 milions i mig de reproduccions de vídeo i d'àudio. És rècord en un mes de juny. Doncs amb aquesta bona notícia pel que fa a les audiències dels companys de TV3, arribem a 20 minuts per arribar a les 3. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Amb la presa de possessió de Joan Laporta.
3: Que des d'avui ja torna a ser oficialment el president del Barça i ho serà fins al 2031.

0: Joan Laporta ja torna a presidir el Barça. Va guanyar les eleccions fa 4 mesos i fins avui, 1 de juliol, no podia ser nomenat president de forma oficial. Al matí s'ha constituït la nova junta del Barça i al migdia Joan Laporta ha quedat nomenat com a nou president del club davant un auditori ple de convidats. Entre ells hi havia l'entrenador Hansi Flick, també el president de la Lliga, Javier Tebas, i tenim el Ramon Salmurri encara a les instal·lacions del Barça i, a més, en una sala a París. Salmo, que crec que, no sé si fins i tot tens ara el president sortint, diríem, Rafa Justo, fins i tot podria parlar, sí, Joan Laporta.
1: Mira, de fet, ara mateix parla Joan Laporta a la sala París després de sortir de l'auditori i ser investit com a nou president del Barça. Suposo que el podem escoltar, Laia.
2: I agrair també públicament, perquè doncs, ja els hi vaig dir que no calia que vinguessin, però doncs han volgut venir, perquè és cert que la presa de possessió del càrrec de president i junta directiva doncs es fa cada 5 anys i és un acte solemne i important pel club. La veritat és que les intervencions que s'han fet em remeto a tot el que s'ha dit, suposo que aquí les heu seguit, no? I no ens ha quedat gran cosa per dir. Sempre hi ha coses que penses que les hauries d'haver dit, però jo sí que, quan he parlat de que continuarem doncs, sent el millor club esportiu del món, que continuarem doncs, construint el millor estadi del món, que continuarem doncs, sent un equip de referència amb el Hansi Flick a la banqueta i el Deco als despatxos, que continuarem doncs, tenint una fundació que està doncs, contribuint a que el món sigui millor, o que continuarem sent més que un club, també m'he oblidat de dir que continuarem inspirats pel Johan Cruyff. Això també doncs, volia remarcar-ho, perquè a vegades et queden coses que vols dir i no surten en aquell moment. I sí, també us he de dir que jo m'he trobat molt còmode amb l'acte perquè tot eren amics. No? Sé que no tot el món és amic meu, però procuro tenir els màxims amics possibles. I avui doncs, era una reunió de persones que sé que ens han donat suport i que estaven doncs, contentes de ser avui en aquest acte. Si voleu fer alguna pregunta sobre l'acte, la contestaré. Si feu preguntes sobre coses que no són de l'acte, si em permeteu avui, desviaré la pregunta.
0: A veure...
2: Agrair, per acabar, només deixem-me dir una cosa que... Vull reiterar el meu agraïment al president Juste i als 6 directius que l'han acompanyat. Han estat doncs, un període...
0: Salmurri, no sé si podem parlar amb tu.
2: Molt important.
1: Sí, aquí estic. Si em dones un segon, ara preguntarem a Joan Laporta.
0: D'acord, això et dona la pregunta. D'acord.
2: No s'han desviat ni una mica de tot el que estava previst. Al revés, jo crec que han aconseguit més del que tenien previst. I vull agrair això, que ha estat un gran president del Barça, amb a l'alçada de la institució i doncs, un president del Barça que ha mostrat el seu sentiment barcelonista, que jo ja li conec des que érem doncs, molt petits, però que ja l'ha posat al servei de tots els i les culers.
1: Què tal, senyor Laporta? Aquí Ramon Salmurri en directe a Catalunya Ràdio. Ha parlat molt de les línies mestres d'aquest mandat que encapçala ara i ha posat molt l'accent en el rendiment del primer equip. En aquest sentit, jo li volia preguntar per on passa aquest rendiment del primer equip, tenint en compte que Julián Álvarez, davant de l'Atlético, va fer un gest que avui Enrique Cerezo, amb qui vostè manté contacte, ha dit que no pensa en vendre. No sé si fitxar Julián Álvarez és un dels primers objectius de Joan Laporta com a president.
2: Quan em refereixo, he marcat les línies del que ha de ser per on ha d'anar el primer equip, i hem de continuar guanyant lligues, intentar seguir guanyant copes del rei, en aquest cas, intentar seguir guanyant supercopes i treballar per guanyar la Champions. És aquesta la línia. I estic convençut que amb aquesta línia ho aconseguirem, perquè tenim doncs, l'equip adequat per fer-ho, amb un entrenador que dirigeix aquest equip de manera magistral i que, a més, també el departament del Deco fa la feina que ha de fer. Estic convençut que seguirem guanyant lligues i que guanyarem Champions. Amb independència del mercat de fitxatges d'aquest estiu, que ja veurem com va. Jo estic molt satisfet de l'equip que tenim. Crec que el que hem de preservar per damunt de tot és l'equip que tenim, que si no retoquéssim res més, no passa res. Ho veig bé, veig que serem igual de competitius. Evidentment, si el reforcem una mica més, doncs pot ser que a l'atzar del que és una competició l'acotem una mica més, però amb el fitxatge del Gordon hem cobert molt del que volíem. És cert que van marxar el Lewandowski, que és un davanter, doncs, el clàssic davanter centre. Aquesta figura, doncs, de clàssica davanter centre, perquè tots els jugadors que tenim són més polivalents, no són uns especialistes en aquesta posició. Potser sí, doncs, que l'hauríem de reforçar, però jo crec que amb el nostre estil de jugar a futbol que tenim, que juguem amb un fals davant de centre gairebé sempre, aquesta passada temporada hem jugat així, no necessitem gran cosa més. Per tant, que el Deco faci la seva feina amb tranquil·litat, si vol reforçar l'equip, doncs ja ens ho anirà dient, i nosaltres estem en disposició de fer les operacions que, dintre de la lògica esportiva i també que tinguin lògica econòmica, doncs puguem afrontar. Avui per avui el Barça pot afrontar qualsevol operació, però volem que tingui una lògica esportiva i econòmica. Fitxar per fitxar i esmerçar grans quantitats de diners per esmerçar-la o perquè el mercat diu això, el mercat el marcarem nosaltres. D'entrada, doncs, a l'Atlètic de Madrid, que em preguntes, o has fet referència a l'Atlètic de Madrid, jo he parlat personalment amb l'Atlètic de Madrid i ja li vaig dir, deixar ben clar el que hi havia. El Deco va fer una oferta d'una quantitat determinada de diners per aquest jugador. Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City. I bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant al Cerezo com al Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre perquè no tenien alternativa, jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma el temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir a l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat, si ho vol fer estarem encantats. Si ho fem, ja et dic, amb tot el respecte per un club que ens mereix tot el respecte i que tenim, doncs, unes bones relacions a nivell, doncs, institucional des de fa molt temps, a nivell personal també. Per tant, hi ha algunes reaccions que bé, encara estic recient arribat un altre cop i vull valorar-los amb tranquil·litat, però el tema està així. Hi ha una oferta, ells la tenen, si la consideren en un moment determinat, doncs, si encara nosaltres estem en disposició de fer-la, de mantenir-la vigent, aleshores, doncs, es podria fer. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps. No és il·limitada en el temps. I en aquest sentit, doncs, ja anirem donant a conèixer la nostra posició en aquest tema.
0: Bé, doncs Joan Laporta, que només volia parlar de l'acte, el Ramon Salmurri ha aconseguit que parlés d'una de les qüestions més interessants i més pendents que té l'aficionat del Barça, que és saber què passa amb Julián Álvarez, que confirma aquesta oferta, però que, ha dit a Joan Laporta, que no perdran el cap. Farem una cosa, perquè no estava prevista aquesta compareixença de Joan Laporta, farem ara una pausa, tenim el Ramon Salmurri pendent d'aquesta roda de premsa, avancem al programa i de seguida tornem amb Salmurri per qualsevol altra cosa destacada que digui Joan Laporta.
3: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gent.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour. Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
4: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
5: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
4: Per què?
3: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
6: Sort del RAC.
3: RAC. I som per ajudar.
7: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
8: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
9: Està molt atenta tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
10: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
3: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Benvinguts a la millora del dia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
11: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
13: Hola.
11: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
13: Suposo que ve mare. Hola, mami.
14: Que jo no volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
13: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
11: Anem a repartir berenar.
3: A la tarda de Catalunya Ràdio.
15: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
0: Catalunya migdia. Doncs bé, seguim aquí al Catalunya migdia. Pendents d'aquesta roda de premsa de Joan Laporta, tenim el Ramon Salmurri. Hem sentit la primera resposta més destacada parlant de Julián Álvarez. Anirem tornant amb el Salmurri ara, però parlem del Mundial. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
16: Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. 2 à 3, entre Lise, Dembélé, Mbappé, Mbappé, maintenant.
0: Perquè França compleix els pronòstics i torna a mostrar el cartell de favorita en aquest Mundial. Els francesos no han tingut gaire problemes per superar Suècia en un partit que ha acabat amb un 3-0 al marcador, amb 2 gols d'Mbappé, i França, per tant, que ja és als vuitens de final i que avança en pas ferm. Roger Bosà.
17: Sí, i que potser és la candidata més clara al títol ara mateix, en aquests moments. És superior per potenciar l'ofensiu, almenys a pràcticament totes les seleccions. Ahir, amb 2 gols d'Mbappé, un de Barcolà, i un estel·lar Olisser, que va fer 2 assistències i que fins i tot va estavellar una pilota al pal després d'una tisora. Mbappé, que empata amb Messi ara com a màxim golejador del Mundial, tots 2 amb 6 gols, i, per cert, ahir el primer d'Mbappé li va dedicar al seu seleccionador, a Didier Deschamps, que aquests dies va perdre la seva mare i que agraïa el gest que va tenir el jugador del Real Madrid.
18: A títol personal, el gest de Kylian m'ha emocionat molt. És el nostre capità, ha estat exemplar des del primer dia. Quan jo no hi era, el grup ha fet el que havia de fer. Des que vaig tornar, saben que estic amb ells i això és molt bo. L'estat d'ànim d'un grup no guanya partits, però sé molt bé què en pot fer perdre. La força col·lectiva està per sobre de tot i Kylian, com a capità, és el millor exemple.
19: Kylian, en tant que capità, n'és el... Le meilleur exemple.
17: França, que jugarà ara contra el Paraguai, que és la selecció, recordem-ho, que va eliminar la selecció alemanya.
0: Doncs França, per tant, que ja està classificada per als vuitens de final, i aquesta nit i matinada 2 seleccions més han aconseguit també aquesta classificació. Un d'aquests combinats és Roger, una de les anfitriones.
17: Victòria també de Mèxic, que no va fallar un altre cop a casa com a anfitriona i que va ser molt superior a l'Equador. Va guanyar per 2-0, resolent el partit a la primera part, amb gols de Quiñones i de Raúl Jiménez. I ara, a vuitens, jugarà contra el guanyador de l'Anglaterra, República Democràtica del Congo. L'objectiu de la selecció mexicana és trencar la barrera del 5è partit, però, de moment, ahir, dia gran a Mèxic, com deia el seu seleccionador, Javier Aguirre.
20: Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso, un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares. No podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también. Un partido muy exigente. Ecuador, un equipo que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí.
17: I també és de vuitens Noruega, gràcies a Haaland, que va fer el seu cinquè gol en aquest Mundial. Va fer l'1-2 contra Costa d'Ivori al minut 86 i tot això vol dir que tindrem un Brasil-Noruega als vuitens de final.
0: Doncs tot això va passar ahir. Avui hi ha tres partits més en aquest Mundial. Es juga a les 6 de la tarda Anglaterra-República Democràtica del Congo, a les 10 de la nit Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. I mentrestant, la selecció espanyola, que ja ha arribat a Los Angeles, on demà jugarà el partit de setzens de final contra Àustria, en aquestes últimes hores, Arbu, hem pogut sentir Lamine Yamal.
17: Sí, encara des de Chattanooga ha parlat amb els companys de la cadena SER, que li han preguntat per la possible arribada de Julián Álvarez al Barça. Diu Lamine que si fos per ell ho tindria clar.
6: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
17: Com deies, la selecció espanyola ja és aquí a Los Angeles, la seu del partit dels setzens de final, demà contra Àustria a partir de les 9 de la nit.
0: I abans de tornar amb el Ramon Salmuri i la roda de premsa de Joan Laporta, queden només 3 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona i els grans noms propis ja són els protagonistes. Isaac Vilalta, avui ha arribat Tadej Pogacar a Catalunya, és l'últim dels favorits a fer-ho.
21: Doncs sí, aquesta hora ja pràcticament tots els equips participants del Tour es troben per Catalunya. Avui arriba l'UAE en bloc, amb Pogacar, per instal·lar-se en un hotel a Castelldefels. Jonas Vingegaard, a qui li agrada molt Catalunya, ja hi és des del cap de setmana, reconeixent la zona de Begues amb tranquil·litat. I ahir el Decathlon, amb Pol Seixas al capdavant, es va instal·lar en una masia de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, a la Serra, on van gaudir d'un dia de convivència de grup abans de traslladar-se avui a l'hotel de concentració. De fet, avui diversos equips, com el Visma o el Lidl Trek, s'entrenen al circuit de Catalunya per preparar la contrarrellotge per equips del primer dia.
0: I tornem a la sala París de les instal·lacions del Camp Nou. Ramon Salmurri, com estan en aquesta roda de premsa Joan Laporta?
1: Mira, ara Joan Laporta li fa l'última pregunta, també sobre el futur de Julián, si et sembla. Mentrestant, l'ahir el que podem fer és recuperar un document de Joan Laporta carregant contra el Real Madrid i contra Florentino Pérez de Tomb, de la roda premsa del president del Real Madrid, on va assenyalar el Barça pel cas Negreira.
2: I ja et dic que no se'n sortiran perquè UEFA també els ha calat, no? Els ha calat del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més. Com aquesta obsessió que tenen en transformar-se en societat anònima i altres temes doncs, que sembla ser que no els acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no saben on hauran d'aparcar.
1: I mentrestant, Laporta respon sobre Julián Álvarez i explica la situació del futbolista i la relació amb el Barça. L'escoltem.
2: Siempre estaba en nuestra órbita. En ese momento no podíamos hacer frente a la operación y después de cuando estaba en el City, que pasó al Atlético de Madrid, pues nosotros estábamos por otras historias. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues, con luz y taquígrafos. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta.
0: Està responent el mateix que havia respost a la pregunta del Salmurri, ara en castellà. Aquesta roda de premsa Joan Laporta, com deia Salmurri, ja entenem que acaba aquí, amb aquesta pregunta sobre Julián Álvarez. Doncs bé, hem pogut sentir el més destacat al Catalunya Migdia, després ampliarem també al Tot Costa a partir de les 7, el que ha donat de si doncs, aquesta roda de premsa i sobretot també l'acte de presa de possessió de Joan Laporta com a nou president del Barça, que ha estat seguint tot el matí el Ramon Salmurri, i ara els últims segons per la Marta García.
22: Doncs mira, parlàvem de l'Atlètic de Madrid i Julián Álvarez, un jugador que segur que se queda en l'Atlètic de Madrid, és el seu capità Coque, renova una temporada més i ara firmarà fins al 2027.
0: Doncs amb aquest apunt acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 al Tot Costa, a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
23: Són les 3.
24: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Després que a la primera hem estat molt pendents de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat de Lleida. Hi ha 5 persones en estat crític ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova. En total, són una quarantena els ferits de diversa consideració. L'autobús s'ha encastat a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida per causes que encara s'estan investigant. Sembla que la conductora, que era novella, hauria perdut el control del vehicle. Anava acompanyada d'un conductor veterà, que és un dels ferits crítics. També us hem explicat que aquest mes de juny la calor ha estat molt intensa, això ja ho heu notat, segur, però ara sabem que, segons dades del Ministeri de la Transició Ecològica, a Catalunya ha provocat com a mínim 218 morts prematures. És la xifra més alta d'un mes de juny des que es fa aquest recompte. Aquest no ha estat un juny de rècord, però les temperatures han estat per sobre de la mitjana i pràcticament no hi ha hagut pluges. I ens hem fet ressò també de la nova taxa que es cobrarà a la Unió Europea a les compres en plataformes xineses de baix cost. Vaja, per exemple, Shein, Temu o AliExpress. La Unió cobrarà 3 euros per cada producte i així intentarà frenar l'allau de paquets petits que col·lapsen les duanes comunitàries. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
5: Doncs que el jutge del cas Leire ha citat a declarar el proper dia 15 a qui va ser la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per les seves reunions amb l'exmilitant socialista. La fiscalia va reconèixer dues trobades amb membres de la suposada trama que es dedicava a desestabilitzar causes judicials que afecten el Partit Socialista i l'entorn de Pedro Sánchez. Anem fins a Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a testimonis el tinent fiscal Diego Villafañe i un altre fiscal de l'equip de confiança d'Álvaro García Ortiz. Tots dos van participar en dues reunions amb Leire Díez i amb l'advocat Jacobo Tejeiro l'abril i el març del 2025 perquè, segons fonts de la fiscalia, volien denunciar uns fets delictius. García Ortiz no hi va ser present, però sí que va ser informat de la trobada a posteriori, apunten aquestes fonts. Segons el resultat de la declaració de Villafañe, el jutge deixa la porta oberta a citar també l'exfiscal general de l'Estat, que va ser condemnat pel Tribunal Suprem per revelació de secrets.
5: I l'administració de Donald Trump ha aixecat des d'avui els controls d'exportació a models d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic, que s'havien imposat per motius de seguretat nacional. Washington va restringir unilateralment l'accés a la tecnologia en transcendir que Amazon havia descobert un mètode per eludir-ne les mesures de seguretat. Ara la Casa Blanca considera que aquests problemes ja s'han resolt i permet a Anthropic retornar als usuaris autoritzats l'accés a tots els seus models. L'aspiració d'un control absolut de la intel·ligència artificial està darrere de totes aquestes mesures, segons assegura Ulises Cortés, director de l'àrea de recerca en aquesta tecnologia del Barcelona Supercomputing Center.
8: L'administració americana ha estado dando señales de querer ganar, por un lado, la guerra de la inteligencia artificial, pero por otro lado, a utilizar la inteligencia artificial como un arma de control.
5: I la congregació ultraconservadora, coneguda com a Lefebvrians, ha fet cas omís a les peticions del papa i ha ordenat avui 4 nous bisbes a Suïssa sense el seu permís, fet que ha provocat un nou cisma a l'Església Catòlica. Unes 15.000 persones han assistit a aquesta cerimònia que s'ha celebrat a la Vall del Roine i que s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i han celebrat les ordenacions, fet que implicarà l'excomunió dels implicats. La congregació, fundada el 1970 per l'arcabisbe francès Marcel Lefebvre, rebutja algunes obertures del Concili Vaticà II i defensa les misses d'esquena als fidels i en llatí. I encara per acabar, un apunt per felicitar una companya, perquè la periodista barcelonina Rosa Maria Calaf és la guanyadora d'aquest any del Premi Nacional de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat reconeix així el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals amb una mirada feminista i avançada al seu temps, ha dit el jurat. Calaf, amb una extensa carrera com a corresponsal de televisió espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín, també va formar part de l'equip fundador de TV3, on va assumir la direcció de programació l'any 1983.
4: Passen 5 minuts de les 3.
9: Cadena Migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara fins a les 4, amb l'Oriol March, subdirector del Nació. Bona tarda.
10: Què tal? Molt bona tarda.
4: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
12: Bona tarda.
4: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
14: Estic de vacances a la uni. Pots no dir-ho, si vols.
4: Llavors, com et presento? Com a Joan López Alegre.
14: Sí, ja està. Com a senyor que ve aquí amb un programa que escolta molta gent.
4: Sí, sí, sí, escolta'm. Aquestes de ressaca, estem de ressaca amb les dades de l'EGM, que es van conèixer ahir, i 157.000 oients que fan del Catalunya Migdia ja et diré, l'informatiu més escoltat del país.
14: Això a pesar del Santi.
24: No, perdona. Això fa quan que no et passava?
4: Mira, ho vam estar mirant i una audiència similar l'any 2020, que té trampa, entre cometes, perquè era època de pandèmia, que tots estàvem a casa molt pendents dels mitjans de comunicació i que, a més, fèiem 3 hores perquè es van allargar els programes.
24: Per tant, fèiem una hora més.
4: Eren 162, vam fer aquella tocada, però és la segona millor audiència.
14: No, de fet, el dimecres és el pitjor dia de la setmana.
24: Jo crec que això no és,
4: eh? No, ja. Espera't, perquè el Sandy té la seva sintonia.
24: Ah, bueno, sí.
4: Bona tarda, Santi Villas.
24: No, és que jo pensava, dic, bueno...
4: Jo anava a dir que les audiències de la ràdio, tu ja ho saps, però no són com les de la tele, i per tant no sabem el minut a minut ni el dia a dia. Per tant, jo ara no sé si els dimecres de 3 i 5 a 3 i 20, que és l'estona que tu hi ets, si és de les bones o de les dolentes audiències, no ho sé.
24: Però això hauries de preguntar.
4: Pues que no se sap.
24: No, algú és com... no ho sabe.
4: A la tele? Tu que treballes a la tele? A la tele sí, teniu minut a minut i sabeu en quin moment la gent connecta, desconnecta la tele i tot plegat, no?
24: Si aquí a John John truca al de... Al, com es diu això? Al de l'EGM i li diu, hazme un estudio del dimecres por la tarde... Això si li paga, li fan. Bueno, aquí te fan tot, eh?
4: Molt bé.
10: No, per l'aplicació sí que es deu poder saber, no?
4: No, sí, hi ha dos tipus d'audiències a la ràdio.
10: Per això.
4: La digital i la general, que és la de l'EGM. La de l'EGM barreja digital i analògica, la que se sent per FM, per tant, per exemple, el cotxe o el transistor, que és a través d'una enquesta.
10: Sí, sí, això...
4: Aquesta no se sap. La digital sí que se sap, el minut a minut, qui puja, qui baixa.
10: I hi ha un pic els dimecres, a les 3 i 5.
24: Això, hauríem de mirar-ho.
14: A la baixa.
24: On està el Botas, aquest?
4: Què vol dir el Botas?
10: Ah, el Botas. Com el pilot de Fórmula 1.
24: Ja té vacances.
4: No.
24: Perquè això ho podria mirar l'aplicació i anar-nos dient, puja, baixa, puja. Ara que parla tal, baixa. Ara que va l'urbanisme, baixa.
4: M'agrada molt el Botas aquest.
24: Bueno, o sigui,
4: el
24: ja m'has entès. No hi és. No, és que no està.
4: He pensat en Valtteri Botas, sí, que va ser un pilot de Fórmula 1, però...
24: Sí. Ah, bueno, és que clar, vosaltres teniu referències meves, que jo no els tinc, clar. És que vosaltres parleu un de parlar d'altre nivell.
4: Encara et diré més. Hi ha un personatge de dibuixos animats, que és Dora l'Exploradora.
24: Sí, aquesta sí que la conec.
4: Doncs el gat que va amb ella es diu Botas.
24: Ah.
4: Perquè és un
24: de unes botes. I el gato con botes, també el coneixes?
4: Molt bé. Botas.
24: Bueno,
4: el Joan torna demà i demà ja li diré, Joan, escolta, a partir d'ara seràs amb botes.
24: L'amic de la Dora. L'amic de la Dora. El Joan a l'amic de la Dora.
4: M'agrada molt aquest final. No, és com el botes aquest.
24: No, però ja m'entenc, com que sempre està allà al racó,
4: bueno, sí,
24: doncs ell que ens mira, l'aplicació que es veu, si puja, si baixa, ara parles d'aquest tema, la gent se'n va, que això també et dic, que és una miqueta una presa de pèl, perquè jo estic escoltant la ràdio, aquesta, per supuestíssim, i de repent entra un pàrquing, surt a caure la cobertura, i sembla que jo l'he pagada, i
14: perquè
24: jo
14: tu no l'he pagada. Tu no escoltes en Marc, eh? Només escoltes
24: aquesta emissora. Jo no he escoltat mai el programa del Marc.
14: Ah, molt bé.
24: Mai. Mai. Bueno, no és, bueno, i moltes altres coses, eh? No, vull dir, aquest tampoc, vull dir, que no et senti. No, vull dir, ho he de dir. Vull dir.
4: Quasi que ni els dimecres de 3 i 5 a 3 i 20 tampoc no l'escoltes gaire.
24: Aquí jo tampoc escolto gaire. Intento anar a la meva, perquè prou tinc en organitzar-me i mirar el rellotge i arriba, que sempre els del Congrés, que miren el rellotge quan acaba de parlar. Mare de Déu. Bueno, pues escolta, pues molt bé, no?
4: Sí,
24: si ets el líder a Catalunya...
4: Estem molt contents, sí.
24: Jo també em vaig alegrar i tot, quan ho veig. No, no sabia que era des del 2018, que era tant. O sigui, això és una cosa que has fet festa.
4: Sí.
24: Heu fet algo?
4: No, és que som així un punt sosos.
24: Home, fill meu, ja i la ràdio no us ha pagat alguna cosa? No us ha donat uns diners, un pressupost per fer un pica-pica?
4: Tampoc.
14: I això que no ens portes de bolos, que si ens hi portessis...
4: Al Joan li encanta fer bolos.
14: Vamos, ja,
4: li agrada molt anar pels puestos i fer en públic. I
24: és
4: anar...
24: Sí, no, li agrada molt, Joan. És que em troba a faltar, quan era... quan estava allà.
3: On t'has treballat?
11: Perquè ara no se'n recorda.
24: Vale, estava de polític. De polític.
11: Ah, de polític.
24: Sí, home, no, que estava de polític. Això de, vull dir, lo de la universitat no compta, no. Com a públic.
11: El contacte amb el públic.
24: Comptava un meeting, una mica...
3: És
24: una...
3: és un públic cautiu. A vegades els de la política també.
24: Sí.
3: Veus? Bueno,
24: què faig? És que, a més, ja vinc cansat.
11: Portaves un tema que...
24: Ah, sí, me l'he inventat.
11: Jo no he entès gaire el tema, eh?
24: No. No és, és que no és ni un tema.
11: És que més parles d'unes coses,
24: sí,
11: que jo
24: és que reconec que he trobat...
11: descobreixes no, mira, un país que no controlo.
24: Exacte, doncs l'heu de conèixer, perquè
11: sí,
24: està aquí
11: sí.
24: Al costat.
11: Molt bé.
24: Saps què vull dir?
3: De quin país parlem?
24: O sigui, mira,
11: no parlo d'un país geogràfic, parlo d'un país sociològic,
24: jo
11: gairebé et diria.
24: Jo volia explicar aquestes... Ah? És que m'ho vaig trobar l'altre dia, i jo ara, quan veig la tele, de repent veig programes que quedo fascinadíssim, és com veure un accident. Mm-hmm. Et quedes mirant, i dius, és que no me'n puc anar d'aquí.
11: Val.
24: I està mal, està malament. Després tinc remordiments, perquè, clar, jo soc universitari, vull dir, sí, jo podria veure altres coses, saps què ho dic? I no. Llavors, l'altre dia vaig enganxar un programa d'estiu que acaba de començar, que es diu... ara no me'n recordo.
11: El verano se mueve.
24: Ah, exacte.
11: És que tinc el guió. És que el tinc al guió. Vull dir, no sé què és.
24: El verano se mueve.
11: I dius, això bueno, fan, diu, a Telecinco, diu aquí.
24: Sí, a Telecinco.
3: I a quina hora?
24: No sé, a les 4, a les 5, por ahí. Bueno, i això és un programa de verano.
3: Però com les iaies.
24: Que es diu de verano se mueve, tenen una furgoneta, llavors ens van per les platges. Tu te'n recordes quan anava a les platges?
11: Sí.
24: Perquè almenys la Núria Roca, quan ho feia a València, anava amb un barco d'aquestos de turi... com es diu això que va la gent? Que hi ha un meló que posa welcome.
11: Un meló que posa welcome.
12: Un creuer més coses a banda del meló.
24: Sí, però tu saps que posen a la polpa de la síndria, posa welcome. Sí.
3: I fan cursos de tovallons.
11: Definició, creuer, dos punts. Sí. Bueno. Un puesto que va la gent amb un meló que posa welcome.
24: Exacte.
11: Sí, ja està.
24: Bueno, i això que has d'arribar allà i has de demanar per tots els restaurants
11: no sé,
24: tota la setmana.
11: No hi he anat mai, no hi he anat mai amb
24: jo
11: un creuer. No hi
24: aniré, és que em tiro per la borda. Ah. No, no. Bueno,
11: escolta, m'estan insistint que parlis al micròfon, que portem 500 anys
3: si
11: i està...
3: Aquí.
11: Ja, però vas girar...
24: No, és que jo crec que el que tinc jo no funciona. O sigui, no em puc moure d'així, no em puc relacionar.
11: Home,
24: clar, doncs a mi em molesta molt els presentadors aquests o els col·laboradors que només miren el paper i no miren la persona que està parlant. Te'n diria uns quants de noms de presentadors que no et miren a la cara. I, si no es posen a jugar al Candy Crush aquest. Això hi ha gent, que ho fa. I tu te diuen, ah, què em portes? I se foten a mirar un altre cantó i t'has de fotre un rotllo.
3: Jo em conec un que mentre fa el programa, si juga al Madrid, està mirant pel telèfon.
24: És que de tot això n'hi ha moltíssims.
12: Antonio García Ferreras.
3: Això ho has dit tu.
24: Això no ho sé jo, perquè jo... Com he de dir jo això, mare de Déu? Bueno, on vaig? On anava?
11: A veure, estàs.
24: Programa.
11: El verano se mueve a Telecinco.
3: Deies que tiren pilotes de Nivea d'una avioneta.
24: No, van per una furgoneta, es veu que van per les platges, llavors fan el programa a les platges, que és una cosa horrible fer programa a les platges, la gent està suada, porta a terra,
11: fa calor,
24: no.
11: Malament.
24: I aleshores, clar, tu dius, bueno, van a fer un programa d'estiu amb temes d'aquestos, com saps quan et diuen que imagina't tu que vens, no sé si passa allà ara, no? Que tu et truquen de Catalunya Ràdio i dius, escolta, podries fer la tarda a l'estiu? I llavors et diuen, fer temes frescos.
11: Frescos i picadets.
24: I picar això.
11: Això
24: del tema fresquet, jo no ho he entès mai, però t'ho diuen molt. Generalment els quefes.
3: Com fer un salmorejo.
11: Bueno, igual.
24: Exacte, en pa. Bueno, aleshores ells van presentar, diguéssim, que era un programa d'estiu, de verano, amb els temes de los fresquitos i tal. El presentaven així, una mica. Atenció.
13: Estaremos, atención, a pie de playa con todos vosotros. Subid, que hay sitio para que todos estéis con nosotros, porque acaba de empezar. Esto acaba de empezar y tenemos un verano maravilloso por delante. Atención, que estas son las paradas de hoy.
24: Cuidado.
11: Bien.
24: Ara anem als temes. Recordem que van a les platges, que són gent que va a visitar platges,
11: sí,
24: i que anem a fer temes d'estiu.
11: Sí, fresquitos i...
24: Primer tema plantejat d'un programa d'estiu que es fa a les platges.
15: Arrancamos este viaje y nuestra primera parada serán las playas españolas. Una bacteria carnívora llega a las costas. Hoy les explicamos dónde y cuáles son sus efectos peligrosos.
24: Cuidado.
11: Ja et treuen les ganes d'anar a la platja, no? Perquè et trobes una bactèria
24: carnívora. Allà hi ha un senyor
11: carnívora,
24: que està recorrent les platges amb un cotxe.
25: Què és una bactèria carnívora?
24: Hi ha una bactèria carnívora.
3: Però està dintre l'aigua o a la sorra?
24: No el vaig acabar de veure. Jo amb això ja em vaig quedar.
11: També m'agrada molt que s'està empaltant aquesta manera de parlar, que sembla que estan fent una cosa molt important.
24: Però tu, vull dir, un programa que vas a fer d'estiu a les platges i la primera notícia, que deu ser perquè et quedis a casa i vegis la tele i no et vagis a la platja, és una bactèria carnívora.
11: Sí.
25: Que no sabem què vol dir això. Què és una bactèria carnívora?
24: Una bactèria carnívora, jo no ho he consultat, però crec... No sé si...
6: Que no és vegana.
11: Que menja carn.
24: Sí. Però deu ser que deu mossegar els peus.
25: Què és una bactèria? O sigui, una cosa que medeix menys d'un mil·límetre.
11: No, no es veu, sí.
24: Bueno, però és carnívora. I et menja la carn. Alguna deu tenir.
3: Pues et fot una mossegada a la cuixa.
11: Bueno. Tenien més de temes.
24: Sí, aleshores, el segon tema d'estiu...
11: Sí, també picadet i fresquet.
24: Picadet i fresquet, tipus la bactèria, per estar veient la tele, diguéssim, amb un vano, o amb el ventilador a la cara, tranquil·lament a casa teva, fotent-te un granissat de llimona, era aquest.
15: También hablaremos de la venta de niños por internet.
16: Quien publica un anuncio así está cometiendo evidentemente un delito.
15: Anuncios en plataformas de venta de segunda mano que esconden tráfico de menores. Una investigación en la que destapamos el modus operandi.
24: Tenim una bacteria carnívora i tenim que et vas a comprar una gabardina de segona mà com tu i canviar un nen.
11: Però el problema de les de segona mà, o sigui, o a la pop, eh?
24: Imagina't. Sí, tu de repente dius, escolta, que necessito una batedora, no vull gastar aquests diners. Vas a comprar-te una batedora de segona mà, a on sigui la marca aquesta,
11: i trobes un anunci.
24: I aleshores et roben un nen.
11: Ai, carai.
24: Amb la tu tens una batedora i t'han robat el nen.
11: També diré, ara que s'ha acabat l'escola i que, per tant, molts pares han de tenir el nen a casa, ves que no estiguin tan desesperats que el puguin posar a la venda. Allò de dir, escolti'm, tregui'm de sobre el nen durant un parell de mesos.
24: Bueno, jo també t'ho proposo, perquè si ara que deus estar tu, ara t'hauran reunit i t'hauran dit...
6: Molt bé.
11: Òscar Fernández.
24: Òscar, sí. T'haurà dit Òscar.
25: És un bany d'humilitat semblant.
24: Òscar, hem de pensar la temporada que ve, això ha anat molt bé, ho hem de mantenir, fins i tot... T'hauran fet, això?
11: No.
24: Ah, encara no?
11: John encara no ho ha fet.
24: No t'ho ha fet? Bueno, deu estar inflant la bici.
11: No la passen.
6: Tot arribarà.
24: I aleshores te diran, has de pensar tant, jo també t'ho he posat perquè vegis el que fan els altres. No, clar, aquí a Catalunya esteu com si estéssiu.
11: Per saber
24: com... Clar, que respira. Quins són els temes?
11: Bactèria carnívora...
24: Home, és que quan tu estrenis al setembre la propera temporada, que entenc que continua, si no t'han fet ja jefe de corporació o algo, a lo millor la bactèria s'ha fotut mig al coll. Saps, jo què sé? Hi ha mar al coll, sí, no?
3: No.
11: És
6: dintre. Pensava que és Benidorm.
11: Al coll és dintre.
24: Mira que ho tenia fàcil, eh? Sí. Pues ara jo he anat per la carretera quan vaig a Dèria i de repente...
6: No del tot.
24: Bueno, pues res, això ja ho podeu borrar del podcast.
11: Molt bé.
24: Talleu.
11: Perfecte. Sí.
24: Tercer tema.
11: Ah, que n'hi ha més, eh? Molt
24: sí,
11: bé.
24: Tercer tema d'estiu. Aquí ja fem un gir, diguéssim.
11: A veure.
24: Atenció.
15: Y haremos parada en casa de Amador Mohedano. En exclusiva vemos el documental de su hermana con él.
17: Estamos bien.
15: Tenemos todas las reacciones y qué le ha parecido.
24: O sigui, Amador Mohedano, que viu a una zona de platja, li han fet veure el documental.
3: Però has d'explicar que aquest senyor és el germà de la Rocío Jurado.
24: Mm. Home, això ho sap tothom, ho saps.
25: Jo no ho sabia.
24: Sí. A tu no?
25: Jo és que això em perdo.
24: Sí. Home, ell ho sap, seu.
3: Com una ola.
25: I
24: el professor de la Universitat Abat Oliba Seu, és l'únic que em sé, d'aquest programa, Abat Oliba Seu.
3: Veus?
24: És Seu?
3: No, és amb C.
24: És la Seu, que és edifici.
25: Perquè és centre...
24: Ah, centre europeu... No, ni ho sap, però és que... No sé on ho treballa. És que tu, juro... És que aquí jo ho estic traient tot a fora.
6: Ho estic traient tot.
24: Bueno, pues es veu que han fet un documental de Rocío Jurado i llavors al germà li han fet mirar la tele.
11: Hemos visto el documental con él.
24: Con él, para ver su reacción. O sigui, l'han gravat mentre ho mirava. A ell li deien Ramita de Romero, perquè sempre lleva una Ramita de Romero a la boca, com un pardal. I aleshores...
3: Com si portessis un palillo.
24: Sí, però porta una Ramita de Romero.
6: Sí, té moments memorables, aquest home, com un cop que la seva exdona, crec, la Rosa Benito, estava Supervivientes, sí. I el van portar perquè la visités. Mm. Sí, va rebre la visita sorpresa del
3: com
6: seu marit.
3: Com fer un vis-a-vis.
6: Sí, no, és que s'ho va prendre, crec que de manera pràcticament literal. Si no hi ha càmeres, tot allò acaba ple de sorra.
24: Sí.
6: Bueno. Va ser una escena molt grotesca. Per això la guardo...
24: Ell la guarda a la memòria.
6: A la memòria, perquè serà meravellós.
3: Bueno. Explica allò de les bactèries.
24: I després ja va haver-hi el tercer tema.
25: El quart tema.
24: Ah. Hem fet aquest, la bactèria, sí. I el quart tema d'estiu i fresquet.
11: Sí, la bactèria, la venda de nens i Amador Mohedano.
24: I ara aquest.
15: Y además crece la moda de ponerse un culo XXL para el verano. Vamos a enseñarles cómo se opera y qué famosas se lo han puesto. En directo, uno de los culos más impresionantes de España.
24: Això també et dic que a finals de juny dic que crece la moda de ponerse un culo, ja no arribes. Vull dir, perquè això és postoperatori, sí. No sé què, el vendatge...
3: Però qui era la que sabia...
24: Bueno, això sí que em vaig quedar a esperar a veure.
3: Vale.
24: I aleshores, de repente, jo estava a casa
1: Jo no penso que tinc una pantalla molt gran, perquè encara tinc una Sony més vella que jo, que té una pantalla de 40 i un borde de pam.
14: Si el culer aquests, aquests gel i la tele és grossa...
1: I aleshores, de repent, és que això no ho he portat, va sortir a tota la pantalla un tanga amb un cul que omplia tota la pantalla, movent-se, i una persona parlant que era la reportera. Què va tenir que dir la pobra reportera? Bueno, és que jo estoy aquí, por favor, compañeros, si me queréis filmar... Perquè, clar, el companyero no només estava enfocant al cul. I l'altre noia estava darrere, amb el micro, i aleshores ens, diguéssim que van fer aquest tema. Aquesta noia pues, va explicar de saque, diguéssim, que s'havia operat això, que s'havia posat 3 quilos i mig o 4 a cada natja del cul, i què tal ha ido l'operació? I li va dir, muy mal, se me abrieron todas las heridas, només de saque, d'arranque... I aleshores, bueno, pues això és la tele d'estiu.
11: No t'ho dic perquè
1: ara feu al matí de la Catalunya... Ai, no! A migdia Catalunya, migdia d'estiu, sí? O no?
11: No, l'estiu és sense tertúlia. Fem només l'informatiu. Només l'informatiu.
14: T'ho està dient perquè sàpigues que no tens que venir. No, sí,
11: no
14: que...
11: però no, queda, acabem a final de juliol, eh?
1: Però imagina't que ara que arriba la bactèria aquí dalt, perquè això la bactèria estava baix.
25: Però fem dèria tot el juliol, et pots preparar temes així picadets i fresquets.
11: També diré una cosa, a mi no m'ha cridat molt l'atenció aquest programa, eh? Amb aquests temes, la bactèria carnívora, la venda de nens per internet...
1: Però tu com a programa de temes d'estiu...
11: Amador Moedano i Culs XXL, no, el menú no m'ha...
1: No?
11: Jo no m'ho miraria.
1: Ets més els temes de paneque?
11: No.
14: Però tu entrevistaries a Kim Kardashian aquí al programa?
1: Ell sí. Però ell demanaria un especial al 3 cap de cap de nit. Ah. Vull dir, una cosa, un dijous després de Polònia, això que a vegades fan especial...
14: Kim Kardashian.
1: Se puja el blat.
11: Et dic una cosa.
17: La nit de Kim Kardashian.
1: La nit de sí.
11: Escolta'm, missatge de Joan... No, missatge de Joan Bota.
1: Joan Bota.
11: A Joan Bota.
1: Què dius? L'amic de la Doraemon. Ah, no, que no era qui era.
14: Doraemon era masculí.
11: Em diuen informants interns i externs que s'ha preguntat per un tal Botas.
1: Sí.
11: Diu, deu ser veritat que ens escolta molta gent, diu ell. Jo feia això. Ell no. Perquè ell no se n'ha adonat, li han hagut d'avisar.
25: Home, és que està de vacances. Però està
11: de vacances. No, demà ve a treballar.
1: I què està
14: fent? Està a la platja de Mataró, que és un lloc meravellós.
11: No,
1: però
11: sé.
1: Home, tu no saps on tens els treballadors. A veure si t'haurà agafat una baixa i no està, no li passa res. Que ara és el que això ho fa molt a gent.
11: Demà torna. No, avui ha agafat l'alta. Demà ja està...
1: Aquesta va mal?
11: Sí, ha passat un parell de dies, no passa res. Ja està recuperadíssim, perquè ja té l'alta, demà ja ve a treballar.
17: Potser s'ha operat el cul.
11: Però ja...
1: O potser li ha picat la bactèria carnívora.
11: També.
1: És que, ojo, o igual s'ha quedat un dia per veure tot el documental de Rocío Carrasco. De Rocío Jurado. Bueno, jo no estic bé. Hasta quan he d'aguantar jo aquí?
25: Fins a final de juliol.
1: Ho trobo molt llarg.
25: No, però faràs temes d'estiu, Santi, està bé.
11: Això és culpa d'en John. Quan vegis en John, li dius...
1: Sí, John
11: has d'allargar molt la temporada.
1: Sí,
11: perquè dic una cosa, i ara no es prengui entès com una crítica, però tots els programes de Catalunya Ràdio acaben temporada aquesta setmana, aquest divendres els d'entre setmana, diumenge els de cap de setmana,
1: sí.
11: I el Catalunya migdia, 2 hores, fins 25 de juliol.
1: Aquí ho deixo, també.
11: No, aquí ho deixo.
1: És que això...
11: Culpa d'en John, que dius tu.
25: Però això és una desigualtat o és un piropo?
1: No,
25: com
1: això és una desigualtat.
25: També...
1: No, no, és un
17: piropo.
1: Això ho va decidir abans dels 150.000.
11: No, clar, sí, sí, això ja fa setmanes que estem...
1: No, hem d'aguantar, tal, això, però, sí. Clar... Bueno,
11: pues escolta,
1: bueno, és
11: això...
1: que també dic que Catalunya ha d'estar informada a l'estiu, perquè si no ja veus la bactèria, el culo i tot això.
11: Això vol dir que et queden 3 dèries. 3 dimecres. Ànims, ja queda menys.
1: Pues no sé què faré.
25: La de...

0: que tinc i lo gran que em foto, o sigui, mare de Déu.
1: Ho deixarem aquí. No em puc treure el cap la imatge d'Oriol Mar dient si l'operació de boda havia estat dels culs XXL.
2: Que no vingui aquí, sembli que demà... més Venezuela.
0: De què heu de parlar més, ara?
1: Hi ha una mica d'Aznar, una mica de criptomonedes i una mica... Has sentit olor de cremat aquest matí, quan sorties de casa? No.
0: Jo és que quan surto a casa sento olor de... Se m'ha cagat el gos, diguéssim. No. Perquè tinc un gos gran i...
1: Pues després
0: ja
1: ho comentarem.
0: Ja l'he deixat l'ascensor a coll.
1: Vaja, carai. Vaja, avui una publicitat. Santi Villas, gràcies. Fins dimecres que ve.
0: Bueno, ja ho veurem, perquè jo... No sé. Tu estaràs i tu ja no, no?
1: Doncs que sí, sí, però fins al 25.
0: Ah, tu has de... O sigui,
1: no,
0: no només que el programa continua, que tu t'has de quedar fins a juliol.
1: No, perquè et penses que em queixo, si no, no em queixaria si fos un altre rai.
0: Home, però això ara... Tu ets l'únic...
1: L'únic.
0: Tots se'n van i tu et queda?
2: És l'única estrella?
0: Mira, et vaig a dir una cosa.
1: Cosa que demostra que d'estrella,
0: sí,
1: res.
0: Et vaig a dir una cosa.
1: Perquè les estrelles acaben.
3: T'estàs posant més feina del compte. Acabes el 24.
1: Pues 24 és divendres, perdó. 25 deu ser dissabte.
0: Sí. Pues lo que et dic, que no senta ningú. Punxa-li la roda a la bici.
1: Epa! D'aquí 4 minuts seran 2 quarts. Una pausa i ara continuem. Fins a Santi.
4: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Catalunya migdia.
1: 3 minuts i seran 2 quarts. Una de les incògnites polítiques dels pròxims mesos és quin discurs s'acabarà imposant el Partit Popular en relació amb Junts per Catalunya. Amb els números d'aquesta legislatura, els de Carles Puigdemont serien clau per poder tirar endavant una hipotètica moció de censura que sembla molt improbable perquè Junts per Catalunya ha tancat la porta sempre que se li ha preguntat. Però més enllà d'això, els partits comencen a modular discursos, sovint són canvis de fons, lents, pensant en futures majories i en una nova legislatura en què, en principi, l'aplicació de la llei d'amnistia hauria d'estar resolta. El cap de setmana passat, al Congrés dels Populars Catalans, Alberto Núñez Feijóo va parlar de Girafull.
12: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
1: Encara més explícit va ser el seu número 2, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, en una entrevista a la cadena SER.
13: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no és un moviment secessionista en Catalunya, no? Com el que vivimos en aquel moment.
1: Molts van interpretar aquestes paraules com cants de sirena, podríem dir, per intentar seduir Junts per Catalunya més de cara a la pròxima legislatura que no pas aquesta. Des de Junts per Catalunya ràpidament es va tancar la porta, vam sentir a Míriam Nogueres, per exemple, el mateix dilluns dient que ni parlar-ne i que Junts per Catalunya no pensa entendre's amb el Partit Popular. Però davant d'aquests moviments de fons, el mateix Partit Popular, avui ha aparegut l'expresident espanyol José María Aznar, líder durant molts anys del Partit Popular, i ha marcat terreny, podria dir, avisant que aquest, el d'obrir-se l'entesa amb Junts per Catalunya, no és el camí que ha de seguir Feijóo.
14: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
1: La tesi d'Aznar és que Junts no pot estar en aquesta majoria nacional, que diu ell, i posa d'exemple la via Stammer que va proposar Míriam Nogueras al Congrés. Diu que

0: si volen canviar Pedro Sánchez per un altre candidat és precisament perquè aprofundeixi en la plurinacionalitat d'Espanya i en l'amnistia, i no pas en una majoria per governar. No sé com ho veieu, aquests moviments, si li veieu molt de futur o poc, tenint en compte que Junts no està gaire per la feina i que el mateix Partit Popular ja veus disconformes del pes específic com la de José María Aznar.
1: A mi, si em permeteu, jo, venint d'algú que va fer el pacte del Majestic, que tingui aquest canvi de discurs, no tindria més que aplaudir-lo, perquè jo crec que Junts en realitat té un problema, que és que el partit polític d'àmbit nacional, fent-ne la terminologia d'Aznar, que jo en aquest cas comparteixo absolutament, que més lleial ha sigut als acords signats amb el nacionalisme català, ha sigut el PP d'Aznar, perquè en el pacte del Majestic totes les coses que en aquells moments es van signar, que vist amb la perspectiva d'aquell moment eren molt bèsties, la supressió de la mili, la supressió dels governadors civils del conjunt d'Espanya, la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya, eren coses que a mi, que jo en aquells moments era un càrrec electe del PP, em van doldre moltíssim, i això ho dic com a element personal. Que Aznar, en el fons, faci un reconeixement de l'error que va cometre, jo crec que és bastant notable. I, per altra banda, clar, és que Junts ha fet un mal negoci en els seus pactes amb el sanchisme, perquè Aznar va complir fins a l'extrem d'arribar a parlar català a la intimitat, i, en canvi, permeteu-me que ho digui així, l'expressió col·loquial seria Sánchez se'ls ha pixat, no ho diguem així, però se n'han fotut d'ells perquè no s'ha complert res del que van dir. Dit això, jo crec que el PP té un problema, que és que els seus votants a Catalunya no són nacionalistes, i cada vegada que apareix un partit polític que clarament diu que es pot ser català i no es pot ser, i no cal ser nacionalista per ser català, com va ser Ciutadans o com és Vox, els hi passa la mà per la cara, perquè una part d'aquests votants catalans, inequívocament catalans, però no nacionalistes, desconfien d'un PP que cada vegada que pot, amb aquesta idea, des del meu punt de vista, absolutament equivocada, de que hi ha una burgesia catalana i madrilenya que comparteixen un programa econòmic i que es poden ficar d'acord, i que, per tant, Junts, com diuen a Madrid, és un partit de centro-derecha. És una bestiesa com una casa. A partir d'aquí, doncs, el PP no li acaba d'anar mai bé a Catalunya perquè no entén qui són els seus votants.
2: Sí, no, jo, en una cosa que no estic del tot d'acord amb tu, Joan, és quan dius que Pedro Sánchez s'ha pixat com en allò que ha demanat Junts. Jo penso que...
1: A la comparativa em referia al compliment d'acords, sí, sí, amb uns i els altres.
2: Sí, sí, però és que aquí és on rau la diferència, jo crec. Jo crec que Junts no se'l nota una mica desnortat perquè no se sap ben bé què retreure-li al PSOE. En el sentit de que a la llista de la Carta als Reis que van fer a l'inici de la legislatura, no? Reconeixement del català a Europa, immigració, evidentment l'amnistia... sí, sí. O sigui, però tot això eren coses que ells sabien quan posaven les cartes als Reis, que no era una cosa que depenia exclusivament del PSOE, que per tant era una cosa que havies d'anar de màxims i una cosa que probablement fallava. Llavors, és veritat que jo... Aquesta cosa contínua, superdura de Junts contra el PSOE, penso, però exactament què és el que li està retraient? Què és el que estàs demanant que ells facin?
0: Però els retrets entre tots han d'anar als dos que pacten, perquè en aquest cas el govern de Pedro Sánchez també sabia que estava pactant unes coses que no depenien d'ell.
2: Totalment.
0: Si tu et compromets o no, és que aconseguiré el reconeixement del català a Europa. És que no depèn de tu.
2: Totalment.
0: Depèn de les institucions europees.
2: Totalment. I en aquest cas els dos van entrar a jugar. El que passa és que jo crec que el PSOE sent que ha pagat un preu tan alt per l'amnistia, posant-se posant-se malament amb tot el poder judicial espanyol, i que per tant han pagat un preu altíssim per aquests pactes i que hi han fet una gran part. Per tant, dit això, evidentment que entre aquests dos hi haurà un intent d'apropar-se pel que pugui venir. Però què s'espera treure l'un de l'altre? Què ho podria oferir el PP a Junts que li pugui satisfer? Podria aconseguir un finançament que els pugui interessar, una cosa que mai s'atreviria a fer fortament al PSOE, però el PP ho podria fer? Què és el que busca Junts del PP? Que jo crec que en aquest cas mai no li donarà.
0: Junts no busca res, perquè...
2: No, totalment.
0: És a dir, que sempre han dit amb totes les lletres que no estan els seus càlculs totalment. Cap entesa amb el Partit Popular.
2: Totalment, però dic que sí, pensem en algun apropament cap al futur i, per tant, deixar la porta oberta cap a una majoria diferent, jo em pregunto què és el que sí que podríem veure bé. I, honestament, no se m'acut cap altra cosa que no fos un millor finançament que tampoc el PP podria donar. Per tant, em sembla com un diàleg que s'anirà repetint i es trobaran en certes votacions al Congrés, però que, de facto, ara ja està tan separat i és una situació tan diferent a la del Pacte del Majestic que és impossible una trobada entre uns
1: només,
2: i altres.
1: Només un comentari, eh? El millor finançament que ha tingut Catalunya li va donar Aznar. el 50% de l'IRPF, la cessió dels impostos especials...
2: Va ser un 30,
1: i després, no? No, el 30 era en Felipe González, el 50 va ser en Aznar. Sí. I després, ja amb Artur Mas i Mariano Rajoy, els pressupostos que el Partit Popular de Catalunya va donar suport a Artur Mas a les portes del primer referèndum il·legal de l'any 14. O sigui, jo crec, sincerament, que Junts hauria de fer una reflexió, perquè jo no crec en la relació entre Junts i el PP, i crec que té molt més en comú un votant socialista i un votant del PP que no un votant de Junts amb un votant del PP. Però, dit això, realment, el Junts ha fet molt mal negoci en els seus tractes amb Junts per Catalunya, perquè no tot depenia d'Europa o no tot depenia de tercers. Hi havia coses que ells haguessin pogut aprovar. Penso en la condonació del deute, penso en el tema de la transferència de competències en matèria d'immigració, estem veient aquests dies la regularització, i jo crec que Sánchez se n'han fotut de Junts, li ha pres el pèl.
3: No, hi ha hagut un punt que, quan van pactar, l'única cosa que sí que s'ha cobrat per avançat, per fer servir la terminologia de Junts, és el català al Congrés per investir Francina Armengol com a president del Congrés. A partir d'aquí són tot compromisos que o bé no depenien directament de la Moncloa o que depenien d'altres actors, com per exemple el que deies tu, Joan, que tens tota la raó, el traspàs de competències en immigració decau perquè podem hi votar en contra, que és un altre factor extern que en teoria no depenia de la Moncloa. Problema, pactar coses amb algú que saps que no té totes les cartes a la mà per complir. I, per tant, Pedro Sánchez, hi ha hagut moltes coses que, efectivament, no les ha complert, i a mi em sembla que ja li ha anat bé no complir-les. Després, el que deies tu, Alicia, de què li pot oferir el PP a Junts, a mi només se m'acudeix una cosa, que és una cosa que normalment no es pot dir en veu alta, i que sempre s'ha dit que potser s'ha parlat, però ningú ho ha confirmat oficialment, que és el control de la justícia per fer efectiva l'amnistia a Carles Puigdemont. L'única cosa que el PP, d'estrangis, per dir-ho malament, li pot dir a Junts, escolteu, governem, feu-me costat, cediu molts vots i nosaltres garantim que la sala segona del Tribunal Suprem deixarà de fer el mico amb l'amnistia. Això només ho pot fer el PP, i això hi ha gent de Junts, per exemple, una opinadora que sempre ha estat propera a Junts, com Pilar Rahola, defensa que és més oportú pactar amb el PP perquè el PP són falcons i compleixen els acords que no pas amb el PSOE, que t'acaba enganyant. Això ho hem sentit i això ho hem vist escrit. Dit això, crec que Catalunya és molt diferent ara del que ho era l'any 96 quan es pacta el Majestic.
1: Totalment.
3: És molt diferent a nivell demogràfic, a nivell social, a nivell fins i tot econòmic, a nivell polític, per descomptat, el mapa de partits ha canviat molt, i és veritat que hi ha un subterfugi que sempre fa servir Junts, amb encert en aquest cas, per no dialogar amb el PP, que és si el PP vol parlar amb Junts, que vagi a Waterloo, a parlar amb Carles Puigdemont. És evident que el senyor Feijóo, en el moment que agafés l'avió, perdria totes i cadascuna de les opcions per ser escollit president del govern espanyol. Hi ha un altre factor que és especialment rellevant, que és el factor de Vox. No és el mateix un Feijóo amb 165 escons anar a buscar el PNB i Junts, encara que els hi caigui malament, o que es caiguin malament entre tots, però pots arribar a arrencar alguna cosa per fer una cosa sòlida, que un Feijóo amb 135-140 escons, que depèn de Vox, perquè en el moment en què Junts entra a l'equació, Vox cau de l'equació.
1: Malgrat tot això que estàs dient tu, Ignacio Garriga va arribar a dir que ell estava disposat a votar la moció de censura instrumental, sí, això sí, juntament amb Junts, a fi efecte de que marxés Sánchez. O sigui, Vox s'hi va posar bé.
3: S'hi va posar bé. Clar, una cosa és una cosa instrumental per dir fem fora Pedro Sánchez, que es podria arribar a assumir. L'altra és pactar uns mínims de legislatura. En aquesta legislatura sí que és veritat que hem vist una sèrie de votacions en les quals PP, Vox i Junts han coincidit, de la mateixa manera que moltes vegades el PP, el PSOE i Vox voten al mateix costat en qüestions que tenen potser a veure amb l'eix més nacional en aquest sentit. Però que Junts en alguna votació coincideixi amb el PP o Vox no vol dir que estiguin d'acord
1: amb
3: tot.
1: Amb el decret d'habitatge segurament, durant aquest mes de juliol, veurem una vegada més com PP, Vox, Junts, Coalició Canària i UPN voten plegats per tot.
2: Perquè són uns grans companys d'oposició, però això no els converteix automàticament en companys de viatge de poder fer una majoria parlamentària. Jo ara mateix això ho veig absolutament impossible i, per tant, és un tema que podem anar comentant. Aznar diu que sí, els catalans diuen que sí, però en el fons ha canviat tant la situació a Catalunya, i a Espanya, en conseqüència, que jo crec que és impossible pensar que uns i altres es poden oferir, més enllà del que tu dius, Oriol, que evidentment pues, és molt interessant.
1: Jo,
2: i és...
1: jo hi ha una cosa que...
3: Però això no es pot posar en un paper.
1: Fiquem molt el focus al PP, però jo crec que també s'ha de ficar un moment el focus a Junts. Junts té un avantatge en aquests moments, que és que a les generals l'Aliança Catalana ha dit que no pensa anar-hi i, per tant, ells poden retindre 5, 6, 7 escons, el que actualment tenen. Clar, o ells tenen un cop, sembla, totes les enquestes diuen que pot haver-hi un govern PP-Vox a nivell nacional, clar, o Junts manté un cert nivell d'interlocució amb el nou govern per tenir alguna mena d'influència, o senzillament es converteix en una força política inútil. O sigui, jo crec que el PP ha de pensar com conviu i de què parla amb Junts, però també Junts ha de pensar com s'entén amb el poder que està a punt d'arribar i quina mena de relació té amb aquesta gent. No és només un tema del PP.
0: De moment, doncs, tenim aquest embolic dins del Partit Popular amb dues veus molt contradictòries, com hem pogut sentir, per cert, certificació sobre la cessió de l'IRPF. El primer govern d'Aznar cedeix l'any 97 el 30% a la Generalitat i a les comunitats autònomes. El 2001, el segon govern d'Aznar fa una reforma que puja al 33% i és José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2009 qui eleva el 50% la cessió de l'IRPF.
1: Error meu.
0: Amb Aznar primer el 30%, després el 33% i el 2009 amb Zapatero el 50%. 20 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida més coses.
4: Catalunya migdia.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
7: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
8: Pep Noguer us obre les portes del podcast de La Fonda.
7: I amb productes del territori.
8: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: Vinga, va, comencem!
8: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Com es diu el teu fill?
10: Es diu Fortià.
0: Fortià, ja hem acabat.
10: Ja hem acabat. És que està patint una mica
2: la conciliació
0: familiar. Home, si ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
10: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
2: Moltes gràcies.
10: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor hora del dia.
8: Ja m'entens.
11: Un programa d'un altre gènere.
12: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
9: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
8: Amb David Ávila.
9: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
0: D'aquí a 18 minuts seran les 4.

0: Ara mateix es pot deixar a l'estudi un moment en què l'Alícia i el Joan López Alegre estan pendents dels telèfons mòbils perquè estan intentant confirmar una teoria que han tingut durant la publicitat. I ara mateix, tot el que jo expliqui no ho escoltaran. Ho sentiran de fons, però no ho escoltaran. Perquè què esteu mirant? Expliqueu a la gent què esteu mirant l'un i l'altre.
1: Hi ha un debat.
2: La participació a Sarrià-Sant Gervasi a diverses eleccions.
0: L'un a les generals i l'altre a les municipals. Per confirmar o no una teoria.
2: Que és si hi ha gent que vota, que va votar Xavier Trias, que al cap de poques setmanes va votar Núñez Feijóo.
0: Que tu creus que no existeix això?
2: Jo crec que això és un percentatge poc rellevant.
1: I jo crec que ha de ser algú rellevant perquè a Sarrià Trias treu un 40% dels vots i, per tant, hi ha d'haver-hi algú que se'n vagi després a Feijóo. Però no estic trobant les dades, Joan.
2: Després ho mirem, després ho mirem. I t'ho confirmem.
0: Molt bé. Domineu el tema criptomonedes o no?
2: No.
1: Una mica.
0: Una mica, eh?
2: Ah, sí.
1: Bueno, perquè hi va haver-hi... A veure, és que hi va haver-hi un moment que la gent invertia i llavors ens vam haver d'informar per dir què esteu fent.
0: Alguns.
2: I tu,
0: alguns
2: tu inverteixes en criptomonedes?
1: No, jo no, gent del meu entorn que vam dir, a veure, calma.
0: La notícia d'avui és que la principal plataforma d'intercanvi de criptomonedes a tot el món, que és Binance, s'ha quedat sense llicència a Europa. Des d'avui, per tant, ja no pot operar més a la Unió Europea perquè no ha aconseguit el permís de les autoritats comunitàries per poder seguir actuant a Europa. Això afecta aproximadament 500.000 d'usuaris a tot l'estat espanyol que tenien criptoactius, criptomonedes, en aquesta plataforma, en Binance, i que ara no poden actuar sobre aquestes criptomonedes.
1: A veure... Sí, no, jo
3: tu,
1: crec que ara... No,
3: sí, sí, tu com a experta, Alicia, què ens podries ajudar?
1: No, que ha entrat en vigor aquest nou decret. Vols parlar?
0: No, vale. T'has ficat tot sol en un jardí? Necessites ajuda? Puc oferir-te ajuda, eh?
1: No, o sigui, jo crec que s'ha d'entendre millor el que ha entrat avui llamada en vigor. Espera. Perquè l'únic que aplica és com en aquesta oferta, o sigui, no, en l'oferta. Bueno, per favor, endavant.
0: No et salvaré jo, perquè jo no tinc ni idea. Jo. Però saludem Luz Parrondo, que és professora de tecnologia financera de la Barcelona School of Management a la Universitat Pompeu Fabra, i és experta en blockchain. Luz Parrondo, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: A veure,
4: gràcies per convidar-me.
0: No, gràcies a tu, perquè a veure si ens poses una mica de llum, perquè estem explicant això, que la principal plataforma d'intercanvi de criptomonedes de tot el món, Binance, deixa d'operar a Europa perquè la Unió Europea no li ha donat el certificat necessari com per operar. Què vol dir que deixa d'operar a Europa? Què passa amb la gent que tingui criptomonedes en aquesta plataforma? S'han quedat sense els diners? Sí que els tenen, però no els poden operar a Europa? Tradueix-nos això.
4: Vale. Bueno, tot és molt recent. No sé fins a quin punt domineu el tema, clar. Però estem parlant d'uns criptoactius que com, no estaven regulats, etcètera, vam fer la regulació de MiCA, de màrqueting criptoactius, que posa les bases. I les bases més fonamentals és que les empreses han de tenir una llicència. Per tenir una llicència, no, per exemple, aquí a Espanya hem d'anar a la CNMV, passar uns controls i et donen la llicència. I aquesta llicència no se li ha donat a Binance. Per moltes qüestions. Històricament, Binance no ha sigut un exemple de compliment de regulacions, no? Contra el blanqueig de diners. Diguéssim que el món cripto és un món que des del seu començament es veia com alguna cosa que no tenia que seguir les normes o les lleis per gent per no identificada, no identificar els comptes, i n'hi havia molt seguidor que volia aquest anonimat, i diguéssim que dintre del món cripto aquestes regulacions no estan ben vistes per certa part dels usuaris. I Binance, jo crec, per un afam de tenir més negoci, de créixer, etcètera, doncs va ser molt laxa i va permetre molts incompliments d'aquest tipus de regulació. Això ha fet que no tingués aquesta regulació de MiCA, que l'estava intentant treure per Grècia, i llavors no pot operar a partir d'avui a Europa. Això com afecta els usuaris? Els diners no desapareixen. Els que tinguin diners a Binance continuen tenint-los. El que passa és que les operacions que poden fer amb ells es limiten molt, poden cancel·lar el compte, poden fer alguna coseta, però no gaires, i el que limiten sobretot és l'accés a nous usuaris, a nous clients.
0: Pot sobtar que la plataforma més gran de criptomonedes de tot el món no pugui actuar a Europa. Això és perquè Europa és especialment restrictiva pel que fa referència a quines companyies poden actuar?
4: Europa és molt coneguda per ser molt exigent en la regulació. Altres països no ho són tant, i, per exemple, ja ben bé a l'inici de les criptos, molt abans que tot això fos un boom com és ara, Europa ja va prohibir moltes coses en cripto, moltes. Al principi les ICOs no es podien fer a quasi cap país d'Europa, després es va estendre, als Estats Units també es van prohibir molt de temps, però especialment Europa és molt, molt, molt, molt estricta amb qualsevol cosa que tingui que veure amb la regulació. Mm. És a dir, aquí preferim prevenir, dir no pots actuar, que no penalitzar. Als Estats Units és més, fas una cosa malament, doncs et porto a la garjola, no? Com li va passar al CEO de Binance. El CEO de Binance està condemnat, etcètera, etcètera, per aquestes actuacions. Llavors, diguéssim que aquí el que fem més que deixar-te fer i condemnar-te és no et deixem operar. Però per molt que sigui un exchange, que és com un banc, no? O sigui, Binance ve a ser un criptobanc, per dir-ho d'una manera. Però n'hi ha molts d'altres. N'hi ha Coinbase, Kraken, Bit2Me, que és l'espanyola, Bitpanda. O sigui, tenim moltes altres opcions. És com dir, no deixen el, no sé, un banc, el banc Banesto, per dir-ho d'una manera que no és... no el deixem operar. Bueno, doncs tens d'altres, no? Els usuaris no és tan problemàtic, perquè si no pots amb Binance, doncs tens moltes altres opcions.
0: Fa uns anys, ara ho deia també l'Alícia, quan hi va haver el boom de les criptomonedes, la sensació és que hi va haver molta gent que va entrar en aquest món, molts d'ells sense dominar molt bé què és el que estaven fent, i que en canvi van veure que era una manera fàcil, entre cometes, d'aconseguir diners. I aquí molta gent s'hi va ficar. Continua ficant-s'hi molta gent sense saber exactament què és el que està fent, o ja ha quedat una mica més acotat i la gent que entra en el món de les criptomonedes hi ha gent que domina i que, per tant, sap el que està fent?
4: Hi ha de tot. Jo crec que sí que al principi ja va haver moltíssima, moltíssima... Per exemple, jo a classe, jo preguntava i m'aixecava amb la mà doncs, potser 10-15 estudiants que operàvem en criptos. Amb 19 anys. Ara jo pregunto a la mateixa edat i m'aixeca la mà un, potser. Mm. O sigui, ha baixat molt aquells que no dominen, perquè sí que jo crec que som més conscients dels riscos i la gent ja ha començat a sentir, no, això, ui, n'hi ha molts fraus, etcètera. I qui més no ha tingut algun amic, ha perdut diners en cripto, etcètera. Per tant, jo crec que aquí sí que n'hi ha hagut una baixada de gent que no entén que entri. Per una altra banda, n'hi ha opcions d'entrar regulades. És a dir, abans era com el lejano oeste. O sigui, tu entraves amb el teu propi risc perquè no havia regulació. Ara, per exemple, pots entrar al teu banc i fer-ho tot a través del teu propi banc. O sigui, ja no cal ETFs o fons d'inversió. O sigui, n'hi ha maneres molt més tradicionals, que la gent està més habituada a treballar-hi, en què pots estar exposat a cripto sense els perills d'un món no regulat. Per tant, jo, una persona que no tinc molta idea del que és el món cripto, però vaig al meu banc i en el meu banc faig una mica de trading amb la seva, diguéssim, tot el tema molt més, amb molta més seguretat, llavors jo crec que això dona marge perquè gent pugui entrar. Fer-ho més massiu.
0: I ara que han passat uns anys, el món de les criptomonedes ha estat la revolució que semblava en el moment que va néixer. S'ha quedat a mig camí o tot just està començant i acabarà sent la revolució que es pensava?
4: Clar, però és que aquí n'hi ha molt de desconeixement, perquè la revolució que es pensava, la gent només veu les criptomonedes com un actiu d'inversió i el que té la revolució no és la criptomoneda tant com la blockchain. És a dir, la capacitat de la blockchain de fer coses impressionants i sobretot en un món en què anem cada vegada més digitals és espectacular i continua sent-ho i s'estan fent coses molt interessants però a nivell tecnològic, és a dir, tot el món financer es tokenitzarà. Tot el món financer. O sigui, arribarà un moment que la gent només farem servir diners que estan tokenitzats, actius que estan tokenitzats, accions que estan tokenitzades, perquè tots aniran amb aquesta blockchain. Són com si fossin les vies del tren per on passen aquests actius d'una manera més segura. Tot el tema aquest molt més sexy i aquesta part de vull fer-me ric i fico aquí i multiplico per 30, això és només un boom al principi, no? Que hi ha aquest hype de lo nou, de lo desconegut. Però quan jo tot es normalitzi, serà una tecnologia que farem servir com tantes altres i que, bueno, i que estarà present en tots els bancs, a totes les nostres transaccions, especialment en qualsevol cosa que tingui a veure amb una transacció de valor amb actius, es farà en blockchain. Estic convençuda.
0: Per cert, avui també hem sabut que Donald Trump ha duplicat a l'últim any els seus ingressos a través de les criptomonedes respecte a l'any anterior. Sí. La Casa Blanca nega, és clar, que el president s'hagi beneficiat del seu càrrec per enriquir-se per aquesta via. Però està en una posició com la seva, de poder, i a més amb la informació que controla, sí que et facilita la possibilitat de fer molts diners també en criptomonedes?
4: Jo no sóc experta en aquest àmbit, però la meva sensació és que sí, evidentment. O sigui, ell té dues maneres per les quals està entrant al món cripto. Una és amb la seva meme, Coin, que això és com un cromo. Saps quan jugàvem de petits a cromos?
0: Sí.
4: Pues va emetre un cromo digital, i la gent que li volia comprar el cromo, perquè li feia gràcia comprar el cromo, pues va comprar cromos. El cromo va arribar a valdre, no sé si va arribar a una valoració de 70 i pico per cromo, i ara està a un 1 com a algo, o sigui, ha perdut un 90 i pico per cent del valor. Clar, tothom que va comprar aquesta meme coin quan estava amb el high, pues ara aquesta meme pues no li val res, no? I això és diner directe per ell. I d'una altra banda, té el que és la seva empresa de DeFi, o de finances descentralitzades, que el que es fa és molt semblant a el que fan els bancs, és el que es diu el World Liberty Financial, World Liberty Financial, i és una empresa que el que fa és préstecs, per exemple, inversions, etc., però tot dintre del món blockchain. Clar, aquí sí que potser tot això està per regular. Tot això, tot el món DeFi, així com t'he dit que a mi que està regulant, els bancs estan entrant, però el món DeFi està totalment desregulat. Aquí encara es podia guanyar molts diners perquè n'hi havia moltes coses que es podien fer que un banc o qualsevol altra financera tradicional no pot fer. Clar, si tu beneficies que això vagi més lent, per exemple, que aquesta regulació trigui a arribar, doncs estàs beneficiant, evidentment, donant llicències a algú que potser no la té. O sigui, jo no dic que ho faci perquè no tinc coneixement, però sí que aquesta part, aquesta empresa, sí que es podria beneficiar de que la regulació fos més o menys ràpida en aplicar-se.
0: Doncs és Luz Parrondo, és professora de tecnologia financera de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra i experta en blockchain. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Moltes gràcies, bona tarda.
0: No sé si t'ha ajudat o no.
1: Sí, sens dubte. No, i és molt interessant el que ja deia. El que és evident és que ara mateix Bitcoin, o sigui, el valor de les criptomonedes està a la meitat que el seu màxim històric, i per tant no sabem si és perquè realment, com diu ella, ara ja té un valor normal, més enllà de les expectatives inicials, que allò semblava una mina d'ors, i la gent invertia no pel valor en si, sinó per l'expectativa de que mai et
0: feia. Perquè la gent va entendre, els que no hi entenen, els que no hi entenem, que això de les criptomonedes, escolta, d'una manera fàcil de fer-te ric.
1: Exactament.
0: Jo poso diners aquí i això puja com l'escuma, d'aquí X temps retiro i hauré duplicat, triplicat o quadruplicat el valor. Quan el que entenc de la conversa és que això és una cosa residual de la importància que tenen la tecnologia blockchain a l'hora de fer totes les transaccions internacionals, que pel que ha dit la Luz Parrondo, serà el futur de les relacions entre bancs i que, per tant, hi ha tota una sèrie de coses que no tenen a veure amb aquest enriquiment ràpid, que sí que serà important aquesta tecnologia. El que passa que la gent, com sempre, ens hem quedat amb el que ens sembla entendre.
2: Clar, per nosaltres que estem en el sistema de l'euro i que per molt que jo crec que l'euro ha comès errors com posar en marxa la maquineta i començar a tirar bitllets i això ha generat inflació, el sistema de l'euro era un sistema molt estable, com si diguessis els britànics amb l'euro o els suïssos amb el franc suís. Però hi ha molts països en vies de desenvolupament on la seva moneda és absolutament inestable, imprevisible, i per tant hi ha molta gent que ha acabat invertint o estalviant en criptomonedes perquè aquesta criptomoneda els oferia moltes més garanties que no la seva moneda nacional. Va haver-hi la polèmica aquesta de Javier Milei, que havia recomanat a la gent que invertís en criptomonedes, però en realitat s'ha d'entendre amb la lògica d'un país que ve de tenir una inflació milionària anualment, o sigui...
1: I el tema és que res et garanteix que tingui aquest valor les criptomonedes, perquè hi ha gent que en aquest últim any ha perdut moltíssima pasta quan ha baixat a la meitat del seu màxim històric en l'últim any el valor de les criptomonedes. Per tant, no és un valor refugi, hi ha una expectativa de que es puguin fer certes transaccions, però vaja, jo crec que encara és un bé de mercat que està infladíssim i que, per tant, seguirà baixant el seu valor.
2: Realment els diners, des que no tens que tenir lingots d'or al banc que suportin l'emissió de paper, que és una cosa, si voleu, molt antiga, es converteix en una cosa absolutament variable, fins al punt de que els bancs poden donar molts més diners en préstecs del que tenen en reserves, no?
1: Totalment.
2: O sigui, és una forma operativa absolutament aleatòria.
1: Però que hi ha poques monedes al món que en un any baixin a la meitat el seu valor. Sí, de països molt inestables, amb conflictes armats, tal. Vull dir que per això et dic que cal, jo crec que les criptomonedes ara mateix estan en un punt superdelicat, o sigui, reduir a la meitat el teu valor, bueno, és un fracàs bastant gran.
3: No sé, jo sincerament, sentint l'entrevista, només pensava en les ganes que tinc d'anar al caixer i treure diners, i tocar-los, i de tenir llibretes i no el ChatGPT. Vull dir que al final la meva obtusitat en tots aquests temes és tan gran que...
0: Més que no t'hagis equivocat d'època, segons com, eh?
3: Això ho pots donar
2: perquè
3: per fet.
2: Perquè tens una cartilla encara.
3: No, perquè ja no ho deixen.
2: Clar. Ah, no deixen? No,
0: que si no, si fos per tu, escolta'm, si fos per tu...
3: Allò on allà et sentit... Sí,
0: actualitzar llibreta, eh, allò que es feia.
2: Tenia gràcia.
0: Home, no ho sé, si et tocava algú davant que estava actualitzant la llibreta, et desesperaves, perquè podies estar-s'hi molta estona. Queden 2 minuts per arribar a l'esquadra, només a tall de titular, que aquest segur que l'haguéssiu entès molt més bé i l'haguéssiu comentat, us hi haguéssiu encantat, però atenció. Isabel Díaz Ayuso demana observadors internacionals per assegurar que hi hagi un procés net en les nacionalitzacions dels nets d'espanyols i en el procés de regulació de migrants.
2: Pues va tard.
1: Sí,
0: per tant, Isabel Díaz Ayuso, que continua espantant, diguem-ne, la possibilitat que hi hagi alguna mena de pufo electoral a través de, o bé la regularització de migrants, sí, o bé a través de la nacionalització d'aquests nets d'espanyols que van marxar per efecte de la guerra, molts d'ells, i que se'ls va treure la nacionalitat espanyola i que ara el govern espanyol vol retornar-los-hi. Una cosa que, per cert, demanava el Partit Popular al seu programa electoral.
2: Ull per això, perquè aquí la llei que es va aprovar...
0: Són i 59, queden 10 segons. Ràpid.
2: La llei que es va aprovar, inicialment al Congrés, només tenia que veure, efectivament, amb la gent de la Guerra Civil que va marxar a l'exili. Però després es van fer 2 modificacions... que amplia això a tot el segle XIX, la qual és el que justifica que 1 de cada 7 demandants de passaport siguin gent cubans, perquè, clar, fins a 1898 Espanya era Cuba. Mm-hmm. O sigui, atenció, perquè aquí van haver-hi canvis que és on hi ha la part obscura.
0: Ho deixarem aquí perquè arriben pràcticament les 4 de la tarda. Joan López Alegre, Alicia Puig i Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins la
3: que
0: pròxima.
3: Que vagi molt bé.
1: Bona tarda.
0: 20 segons i seran les 4, 20 segons i saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en español es En bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad.

0: Salvatore Adamo.
1: Es mi vida.
0: Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso, però ell és italo-belga perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El tema instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gal de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole, tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924, Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill, el 2013, en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965, però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció.
1: I tu, quien sabe por dónde andará.
0: La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona.
1: Que lejos estás de mí.
0: Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia.
1: Estàs de mi.
0: Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío. Pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que, quan encara era més gran, em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar a censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres.
1: Cachito, cachito, cachito mío.
0: Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya, perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor, va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútils, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant: aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió: la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure tan breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

0: someone love you.
1: Hello, es un gran lantorro.
0: Tell me how to win your heart.
1: Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 al 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser i és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970.
2: Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brooke Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan Clare, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demana en Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena, se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti i que sigui momentàniament de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
1: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa en llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no? Salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives, degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigis, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai. No t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

L'amic Francisco García Domènech ens diu en el seu correu: Hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí. Les van fer expressament per la banda sonora i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dusty Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

sí, Francisco García, aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat de la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: "Estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: "Vaig néixer grega i moriré grega", mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu en Tino: "L'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo", aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: "És el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis". Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien, o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu de Melina Mercuri des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltant també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick Dia.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner. Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los niños del Pireo, de la película Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Diu Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans quan marcaves amb el disc del telèfon, eh? Aquesta és la versió de luxe de la cançó.

Aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just call to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per el mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan jo feia Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament. Bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1980.

0: 1995, algú va dir: "Ves en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar."
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles. Sí, sí, amb avió. Si pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res, les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Black Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: "Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70 era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez." Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Black is...

Black is Black, 1966, bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

0: out of time.
1: Baby, baby, baby, out of time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farlow, que era una miqueta diferent.

out of time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar, la cançó és del 67, que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai, aquesta versió no es troba enlloc d'internet, però el Coco la té per tu.

Out of Time. Curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense Los Bravos, el 1979, 12 anys més tard, a la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'Autos de Xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo, va sonar fa poc, però jo no em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. I've wrestled women to the floor. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. Done all these things, probably more. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Wishing I had rose on the floor. Cantava Sam Neill.

my friend. I'd want the love of Rosalie. Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email de Eduardo Moreno des de Barcelona. Have you ever loved and not known how? Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy. Es referencia a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerencia para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí. Ramalam Ding Dong, Ramalam Ding Ding Dong, Ramalama Lama Lama Lama Ding Dong, Ramalama Lama Lama Lama Ding, Ramalama.

Ramadama Ding Dong, original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, eh? A cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Sóc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió in the Army Now que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I com sempre, marxem ballant amb l'espai Els Més Ballats de la Història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: We came across the West Sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting.

0: 3Cat Info.
1: En punt, les 9. La conductora de l'autocar que aquest matí s'ha accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. Segons l'últim balanç de salut, les quatre persones que estan ingressades a l'UCI evolucionen favorablement i hi ha una vintena de persones encara a l'hospital. La policia està investigant les causes del sinistre. Veneçuela declara 7 dies de dol oficial per les víctimes del doble terratrèmol de la setmana passada. El balanç amb la xifra de víctimes s'ha d'actualitzar al llarg d'aquesta tarda. De moment, el govern comptabilitza uns 2.000 morts i 10.000 ferits. L'expresident espanyol José María Aznar esmena Alberto Núñez Feijó i rebutja que el PP s'acosti a Junts per mirar de desbancar Pedro Sánchez. L'exdirigent popular ha apel·lat a una majoria nacional, diu que passi per una entesa amb Vox i els dissidents interns del PSOE. El president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7 i demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat. La policia escorcolla per segona vegada les instal·lacions del DIRTA Cresa per determinar l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. Ho va fer ahir a instàncies del jutge que investiga el cas. Com la primera vegada, es van endur documentació i algunes de les mostres amb què treballen els investigadors. La calor del mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. A tot l'estat, la xifra s'eleva per sobre del miler. La majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després de l'onada de calors dels voltants de Sant Joan. La fúmiga, la Ludwig van, sopa de cabra, pastora o alosa són alguns dels caps de cartell del Festival Acústica que s'ha de celebrar a Figueres del 27 al 30 d'agost. Un certamen que arriba a la 23a edició amb les guitarres de protagonista.
0: Esports.
2: Joan Laporta ha assegurat que defensaran la integritat i la identitat del Barça. Ho ha fet en la seva presa de possessió com a president del Club Blaugrana. Laporta, que avui ha encetat just el seu tercer mandat, assegura que ja poden fer front en el vessant esportiu a qualsevol incorporació, inclosa la de Julián Álvarez. El Mundial de Futbol, recent classificació d'Anglaterra per jugar als vuitens de final, els anglesos s'han imposat per 2-1, remuntada inclosa a la República Democràtica del Congo amb un doblet de gols de Harry Kane. A les 10, al Bèlgica-Senegal, a les 2 de la matinada, als Estats Units-Bòsnia. I en ciclisme, Tadej Pogačar arriba avui a Catalunya 3 dies abans que comenci el Tour de França a Barcelona. Equips com l'Ineos i el Visma faran un entrenament específic de la contrarrellotge per equips inaugural al circuit de Barcelona-Catalunya per preparar aquesta primera etapa.
1: I el temps, l'estabilitat atmosfèrica s'accentuarà més durant els pròxims dies. Aquesta situació es traduirà demà en un dia de sol sense nuvolades a tarda. Les temperatures pujaran lleugerament i farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: 3Cat Info.
1: Bona nit, sóc la Nàtia Dell i des d'ara i fins a les 10 repassarem l'actualitat.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat aquest matí que ha deixat 44 persones ferides. S'han analitzat les dades del tacògraf i s'han fet proves d'alcohol i drogues a la conductora, que ha donat negatiu. Dels ferits, 4 persones continuen encara a l'UCI i evolucionant favorablement. Lleida, Júlia Albacar.
3: La Guàrdia Urbana de Lleida ha pres declaració ja a diversos testimonis dels fets i també s'han fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que era novell i feia pocs dies que havia començat a treballar a l'empresa. També s'està analitzant el tacògraf per esclarir què hauria provocat el sinistre. Roberto Santaufemi és portaveu de la Guàrdia Urbana de Lleida.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: Una de les prioritats és esclarir per què l'autocar ha canviat de trajectòria. Félix Larrosas, alcalde de Lleida.
5: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
3: Això mentre continuen ingressades encara 21 persones a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. 4 dels ferits es troben a la UCI, 2 en estat crític i 2 estables, tot i que el pronòstic a hores d'ara seria favorable. La majoria han estat atesos per fractures i contusions derivades del xoc. L'autocar cobria la línia regular cap a la Granja d'Escarp, al sud del Segrià. El sinistre ha passat uns minuts després de les 7 del dematí i ha obligat a tallar durant hores el trànsit a la Rambla Ferran.
1: Gràcies, i de Lleida anem fins a Veneçuela perquè tenim noves dades, nou balanç de víctimes per aquest doble terratrèmol que ja puja a 2.295 persones que han perdut la vida, segons aquest últim balanç oficial. Els equips de rescat gairebé ja no troben ningú en vida sota la runa dels edificis i el país comença a treballar en la segona fase del terratrèmol. Després d'intentar rescatar el màxim de nombre de persones vives, ara doncs es comença a treballar per enderrocar els edificis que han quedat malmesos, mentre en paral·lel s'atén a les persones ferides en hospitals improvisats. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
6: Les forces armades bolivarianes han desplegat un hospital de campanya aquí a La Guaira, on més mal han fet els dos sismes. Primer s'avalua els pacients i després aquests són atesos pel personal sanitari militar, ja sigui metges, infermers, tècnics de laboratori o bé cirurgians. Camions militars desplegats poc després de les sacsejades fa una setmana, expliquen els caps militars, els comandants que lideren aquest operatiu sanitari militar. Ens permeten visitar les instal·lacions de l'hospital de campanya, però sense fer declaracions davant de micròfon. Sí que expliquen per això que hi ha total coordinació pel que fa al dispositiu d'assistència humanitària entre les autoritats militars veneçolanes i també les nord-americanes dels Estats Units, que tenen un hospital de campanya no massa lluny d'on ens trobem ara mateix, on està aquest hospital de campanya militar veneçolà. Aquí hi venen veïns de La Guaira que van patir les conseqüències de les sacsejades.
7: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partió, tuvo fractura de radio.
8: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia, más o menos como entre 15 o 10 personas familiares.
6: Diversos països estan enviant a Veneçuela més avions d'ajut humanitari amb equipament mèdic, més hospitals de campanya, plantes potabilitzadores i personal sanitari. Comença la fase 2, la que es centra en les víctimes vives mentre els rescatistes veneçolans busquen els supervivents miracle, els qui podrien aguantar més de 5 dies sota les runes.
1: A la ciutat belga d'Anvers, els bombers han aconseguit extingir l'incendi de l'edifici d'apartaments d'aquesta ciutat, que ha causat finalment 5 morts i diversos ferits de gravetat. Les autoritats havien informat inicialment que hi havia 6 víctimes mortals. L'avís l'han rebut poc abans de les 10 del matí. Es tracta d'un edifici de 10 plantes, on hi viuen unes 200 persones. Segons ha confirmat la policia, el foc ha començat a causa d'un problema tècnic a la planta baixa de l'edifici. Alguns veïns han explicat que han sentit una explosió just abans que s'escampés el fum.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
1: I en política espanyola, els intents d'acostament del PP de Feijóo cap a Junts han topat de ple amb la negativa de José María Aznar. L'expresident del PP alerta que no es pot mirar cap a Junts per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional per abatre l'actual govern. Madrid, Tània Tàpia.
9: El PP de Feijóo ha fet en les darreres hores gestos cap a Junts per intentar seduir-los per construir una majoria que aconsegueixi fer fora via moció de censura al govern de Pedro Sánchez.
10: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
9: Això deia Feijóo que cap de setmana des de Catalunya que calia girar full del procés, però avui li ha esmenat la plana a José María Aznar, marcant com a línia vermella els pactes amb els de Puigdemont, de qui no es refia.
11: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. No para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía.
9: En un esmorzar informatiu, Aznar ha deixat clar que aquesta no és la via.
11: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no serà.
9: Aquesta majoria nacional, diu Aznar, significa que el PP traci suports a Esquerra amb els crítics del PSOE i a dreta amb Vox, i situa les properes eleccions com les més importants de la història recent de la democràcia perquè, adverteix Aznar, està en joc un canvi de sistema i no només un canvi de govern.
1: I el Parlament de Catalunya, Junts i el PP fan pinya per reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, més explicacions sobre els casos de corrupció a l'entorn de Pedro Sánchez el dia abans que la cambra doni llum verda als primers pressupostos de la legislatura. A les portes de la votació definitiva, Esquerra i els comuns han posat més deures al govern. Parlament, Albert Prat.
12: Junts ha obert foc amb la corrupció i la diputada Mònica Sales ha protagonitzat un tens cara a cara amb el president, farta que li esquivi les preguntes.
13: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
14: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància.
12: Juan Fernández, del PP, també s'ha enfrontat al president Illa, que s'ha convertit en el principal baró socialista que dona suport incondicional a Sánchez.
15: A mí me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción. La verdad es que yo tendría miedo al futuro judicial de la cueva de Alibaba y los 40 ladrones en la que han convertido el Partido Socialista.
14: La mesura de l'actitud d'una formació política contra la corrupció és com respon quan té casos a la seva pròpia formació política. I en aquí el seu test i la seva nota és baixa, baixa, baixa, baixa, molt deficient.
12: I abans que el govern es pengi la medalla dels pressupostos, demà al migdia, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el seu paper.
16: S'acabaran aprovant perquè, una vegada més, nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
12: El portaveu republicà ha exigit al president que faci el que calgui perquè el nou finançament autonòmic no s'encalli a Madrid i que desbloquegi l'acord perquè els Mossos tinguin un paper en els controls d'aeroports i ports catalans. Per la seva banda, els comuns també han demanat nova restriccions pels camions a l'autopista P7.
1: Gràcies, Albert. La Fiscalia ha rebaixat de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys a sol·licitar penes menors després de retirar l'acusació per prevaricació i tràfic d'influències. Tarragona, Manel Sastre.
17: Recta final d'un judici que s'està fent 14 anys després dels fets i en què les acusacions inicials s'han anat diluint. Avui ha transcendit el pacte de la fiscal amb 2 dels 8 acusats, en Josep Prat, director d'Innova, i també amb l'arquitecte Jorge Batesteza, perquè sol·licita ara 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació continuada, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Mantell, Lluís Miquel Pérez, l'exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys i 5 mesos. Per Natàlia Torrell i Esther Ventura, 2 anys i mig i penes d'entre 1 i 2 anys pels altres 2 acusats. La Fiscalia també ha retirat la prevaricació i el tràfic d'influències per la majoria d'ells. El cas, però, que quedarà ben aviat vist per a sentència, fa referència a unes suposades irregularitats en la facturació de més d'1 milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus dins del holding d'empreses municipals Innova.
1: El president de la Generalitat ha qüestionat la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 i demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre al passat.
14: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'ha equivocat, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
1: I ja ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jèssica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançant aquesta via.
18: Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i, si no li agrada, quina és la seva alternativa.
14: Un moment... He pensat que anava a demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
1: El president ha dit que estudiarà la proposta dels comuns. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, anem a abordar una altra qüestió, escorcollen per segona vegada les instal·lacions d'Irta-Cresa en la investigació per determinar l'origen del brot de pesta porcina. L'actuació va ser dimarts, després que ho haguessin ordenat el jutjat número 2 de Cerdanyola, que és qui s'ocupa del cas. Haurien requerit als investigadors noves mostres de virus que manipulen, a més, documentació afegida. És el segon cop que registra el laboratori després que l'escorcoll del 18 de desembre, en què també es van endur documents i mostres. A banda del d'Irta-Cresa, els dos cossos policials van entrar al Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa a Madrid, un dels centres de recerca biomèdica més importants d'Espanya. La investigació està sota secret. I amb aquesta informació obrim pàgina ja de servei.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
19: Avui la calor ens ha donat un respir. La temperatura més alta assolida avui a Catalunya, a Nulles, amb 36,5 graus. Són 3 graus menys que els 39,7 d'Aida Benissanet, que pràcticament tocava la xifra dels 40. Un respir que només dura avui. A partir de demà començaran lleugerament a pujar les temperatures i més que pujaran amb l'arribada del proper cap de setmana. Aquesta nit, en principi, s'espera que sigui tòrrida només a l'àrea de l'Empordà. A la resta, també, aquesta nit refrescarà una miqueta, sobretot a l'interior, i baixarà una mica la temperatura a la façana costanera, que serà d'agrair. Tot això en un dijous que serà assolellat de cap a cap, amb una tramuntana que avui ha superat els 100 km per hora a Portbou i que encara continuarà activa durant tot aquest dijous, tant al matí com a la tarda. També demà al matí el que hi haurà serà una mica de mestral. I com dèiem, demà pujant les temperatures respecte avui, màximes a l'entorn dels 34-35 graus a les comarques de Girona, Catalunya Central, i el termòmetre ja pot assolir valors a l'entorn dels 37 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: La posta. Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Un quart i dos minuts de 10 de la nit. Tenim el Marc Güell. Bona nit.
22: Hola,
1: benvingut.
22: Bona nit.
1: De nou, avui explica'ns una mica el Catalunya Nit, amb què esteu treballant, quin tema obrireu, perquè tenim diferents fronts.
22: Sí.
1: Un accident al matí, tenim el tema de les declaracions de l'Aznar, tenim Veneçuela. Explica'ns.
22: Tenim diversos fronts oberts. D'entrada sí que passarem per Lleida per actualitzar l'estat dels ferits per l'accident d'autocar d'aquest matí. Els crítics ja han passat per quiròfan, evolucionen favorablement, això sí, a 4 persones a l'UCI. En total, l'accident ha deixat més de 40 ferits. S'investiga ara què ha passat. De moment, sabem que la conductora ha donat negatiu en alcohol i drogues. Evidentment, també passarem per Veneçuela per actualitzar doncs, l'estat de les tasques de rescat de possibles supervivents i de tots els cossos que hi ha sota la runa. I la crònica política, avui marcada bàsicament per aquests dos noms, per José María Aznar, ara ho deies. Avui podem dir que ha esmenat Alberto Núñez Feijó, li ha demanat que el PP posi distància amb Junts i també ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol per fer caure Pedro Sánchez. I l'altre nom també destacat de Salvador Illa, que avui ha posat en qüestió la retirada dels piatges de les autopistes catalanes ara ja fa uns anys. Ha demanat una reflexió sobre aquestes decisions que es van prendre en el passat, veient com va desaturada l'AP7. Doncs ho sentirem i veurem tot com ha anat el Catalunya Nit. Però avui també serà un programa molt marcat per la intel·ligència artificial.
23: We are here to present an extremely important UN initiative on artificial intelligence.
22: Mireu, és el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que aquest vespre ha presentat un informe que han encarregat a un grup d'experts sobre la intel·ligència artificial. En definitiva, el que fan des de l'ONU és demanar als governs que es posin les piles, que posin regles a aquesta intel·ligència artificial, perquè si no es fa res, alerten de danys catastròfics. Doncs bé, avui al Catalunya Nit podrem parlar amb un d'aquests experts de l'ONU que ha participat en aquest informe. És un català que es diu Roman Orús, i podrem parlar també amb ell pels vols d'un un quart d'11 al Catalunya Nit. I ja per acabar, també avui passarem per a Estats Units amb l'Oriol Serra, el nostre corresponsal, perquè el país es prepara per celebrar el 250è aniversari de la seva independència amb un Donald Trump que vol tenir molt protagonisme. Doncs tindrem també una conversa amb l'Oriol Serra sobre com es prepara tot plegat.
1: Doncs molt bé, doncs sens dubte un dia més no podem perdre'ns aquest Catalunya Nit, que toca totes aquestes qüestions que ara ens repassava el Marc Güell. Molt interessant també l'expert en intel·ligència artificial i molt necessari també.
22: Sí, serà interessant escoltar les reflexions que ens fa i els motius que els han portat a fer aquestes peticions.
1: Doncs ens veiem, bon programa.
22: Bona nit.
1: Bona nit.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Continuem en directe aquí al 3CAT Info, un quart i cinc minuts pràcticament de 10 de la nit, i hem de parlar de la calor, del mes passat, que ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. No ha estat un mes de rècord, perquè el juny més calent des que tenim registre encara és el de l'any passat, però els meteoròlegs el consideren un exemple més dels canvis que comporta l'escalfament global. Ens en parla la Montse Poblet.
2: A Catalunya aquest ha estat un juny amb temperatures i precipitacions dels juliols d'abans, un mes de ple estiu abans d'hora. Els termòmetres han estat per sobre de la mitjana i, a diferència del que acostumava a passar el juny, pràcticament no ha plogut. Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic, ens posa en context.
3: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
2: Les temperatures han estat extremes durant l'onada de calor dels voltants de Sant Joan, amb termòmetres per sobre dels 40 graus a bona part de Ponent i a 43 graus al Segrià. De fet, la majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després d'aquests dies. Però no només s'ha escalfat l'atmosfera. Aquest juny la temperatura global de la superfície del mar ha batut rècords. La mitjana s'ha situat als 21 graus, 0,1 per sobre de les més altes registrades fins ara en un mes de juny. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
4: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
2: Darrere l'escalfament, tant de l'aire com del mar, i a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que continuem sense retallar el ritme que caldria.
1: Els comandaments de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional han admès que la coordinació amb el govern per a la vacunació contra la Covid dels agents va ser bona i fluida. La segona jornada del judici contra la cúpula de salut per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Ho ha seguit des de l'Audiència de Barcelona el Cristian Roldán. Escoltem-ho.
5: Els testimonis que han declarat avui han reconegut que el procés de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils es va endarrerir per motius administratius referents a la revelació de dades personals i perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat el Departament de Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
24: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
5: Rapado també ha reconegut que alguns agents van canviar d'opinió respecte a vacunar-se o no i que això també va demorar l'enviament dels censos que requerien des de Salut.
24: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar, y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían. Eso ocurrió.
5: El judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
1: Temps ara per la cultura. Parlem de la Fúmiga, de la Ludwig van, de Sopa de Cabra o també de Alosa. I és que són alguns dels caps de cartell del Festival Acústica que s'ha de celebrar a Figueres del 27 al 30 d'agost. És una edició amb protagonisme de les guitarres i amb algunes sorpreses. Ens ho explica el Marc Ruiz.
25: L'Acústica té un cartell molt variat, on hi caben bandes veteranes com Sopa de Cabra, l'exlíder de Sang Traït, Quim Mandado, o Defcon 2, amb bandes han estat de glòria, com la Ludwig Band. Quim Carandell explica la importància que té per ells actuar a casa.
26: Però nosaltres hi hem anat tota la vida. Quan érem jovenets i somiàvem a tenir un grup de música, somiàvem, si veiem el nostre sostre en els escenaris de l'acústic o en els escenaris de les barraques de Figueres, però vull dir que allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. I aleshores, amb això complert, pues ara només ens queda que somiar en coses més grans. Però és difícil, també, perquè ho tenim tot, ara no ens podem queixar.
25: També hi actuaran d'en Pere Albo i el Comboi. I és que les guitarres són ben presents en aquest festival, com explica el director de l'acústica, Xavier Pasqual.
6: A Catalunya tornen les guitarres. Pensem que això és una evidència, que des del festival sempre intentem marcar tendència.
25: Una altra de les principals bandes del cartell és Pastora, que celebrarà els 25 anys, o Fades, amb un disc a punt de sortir del forn. El festival acústic se celebrarà a Figueres del 27 al 30 d'agost.
1: Per cert, que ja s'ha recuperat el quadre pintat per Joaquim Sorolla, que va desaparèixer dissabte de la porta d'un garatge en ple centre de Sevilla. Els propietaris es van deixar la pintura en una vorera mentre carregaven el maleter del cotxe. Un home que estava fent turisme el va veure i se'l va endur perquè li va agradar el marc, sense saber que era una obra de Sorolla. Doncs bé, una vegada a casa seva, Múrcia va descobrir, a través de la intel·ligència artificial, que era un quadre valuós i es va posar en contacte amb una sala de subhastes que hauria mostrat interès per comprar-li. Després va saber, a través dels mitjans de comunicació, que s'havia presentat una denúncia i va anar a la Policia Nacional per informar que no es tractava d'un robatori. Un quadre que és una obra de petit format que en una subhasta podria arribar a costar, estar valorada entre 30.000 i 60.000 euros, a banda del valor sentimental pels propietaris, ja que l'autor valencià el va dedicar a la família.
0: Esports.
1: Tenim aquí ja a punt el David Ubach. Bona nit.
7: Bona nit. Esports, que arrenquem parlant del Mundial de Futbol, avui amb més activitat de la ronda de setzens de final. Hi ha hagut classificació partida d'Anglaterra per als vuitens. Ha superat el combinat anglès 2-1 la República Democràtica del Congo en partit jugat aquesta tarda a hora catalana. 2-1 ha passat a vuitens l'equip de Thomas Tuchel, però això sí, amb molts patiments i remuntada inclosa, en definitiva, gràcies a un doblet de Harry Kane al tram final de partit, als minuts 75 i 86 per capgirar el gol inicial dels congolesos al minut 7. A més, els dos gols de Kane han sortit inicialment de les botes del nou jugador del Barça, Anthony Gordon, que ha donat les dues assistències després d'entrar com a suplent en l'última mitja hora de partit. Ara, a les 10, d'aquí una mica més de mitja hora, tindrem el Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada l'Estats Units-Bòsnia. Pel que fa a la selecció espanyola, continua concentrada a Los Angeles a l'espera del partit de demà en el torn de setzens dels espanyols contra Àustria. Un dels nou catalans convocats per Luis de la Fuente, Pau Cubarsí, subratlla algun dels aspectes està pendents en aquest partit de setzens.
8: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres característiques i intentar treure la victòria.
7: Un altre dels nou catalans de la selecció espanyola, Marc Cucurella, assegura que els resultats contrapronòstics que s'estan donant en aquest Mundial els han de servir de crit d'alerta.
9: Ya se vio que no hay ningún partido fácil, ya lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes el primer partido y nada, pues todo lo que ha pasado mejor para nosotros, así no mañana no hay excusa para salir relajados o si alguno pensaba que el partido iba a ser fácil, ya sabemos que no y nada, con muchas ganas de hacer un gran partido y pasar a la siguiente ronda.
7: I també hi afegim declaracions d'Andrés Iniesta, l'exjugador del Barça i també de la selecció espanyola. S'ha referit al Mundial i al paper del combinat espanyol a la presentació del seu equip ciclista NSN a les portes de l'arrencada del Tour de França dissabte des de Barcelona, de la qual de seguida en parlarem. Però abans, Iniesta també ha parlat d'aquest Mundial i considera que bona part de les opcions de la selecció espanyola passen pels peus de Lamine Yamal.

0: per explicar que Joan Laporta torna a ser el president blaugrana un cop que aquest mitjà ha pres ja possessió per encetar el seu tercer mandat. Un Laporta que ha tornat a assegurar que han recuperat el club a tots els nivells i que continuaran defensant la identitat i la integritat del club davant dels atacs externs.
1: Les actituds injurioses d'alguns, que vaja, per nosaltres no tenien cap sentit, però vam plantar cara a aquestes situacions, vam superar tota classe d'obstacles i ens vam tornar a aixecar i dir als quatre vents que havíem tornat. I vam resistir, perquè vam tornar a resistir, vam tornar a competir i vam tornar a vèncer.
0: A l'àmbit esportiu, el president blaugrana assegura que poden afrontar qualsevol operació per incorporar jugadors i no amaga l'interès a fitxar Julián Álvarez ni tampoc la intenció del mateix futbolista argentí per vestir la samarreta blaugrana. D'altra banda, en clau de plantilla, el Barça ha fet oficial també la renovació del central danès Andreas Christensen fins al 2028. Per tant, afegirà dues temporades més Christensen a les quatre que ja ha vestit la samarreta del Barça.
2: 3CAT Info.
0: I del Tour de França queden només 3 dies per a l'inici de la ronda francesa a Barcelona. Avui van arribant a la capital catalana els equips ciclistes que prendran part a la competició que arrenca dissabte. Demà tindrem, però, la presentació dels equips.

0: Són 9:45 de la nit. A 3CAT Info estem repassant els temes més destacats del dia. Us estem explicant que la conductora de l'autocar, que aquest matí ha accidentat al centre de Lleida, ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia i drogues. Segons l'últim balanç de salut, les 4 persones ingressades a l'UCI estan evolucionant de manera favorable. Hi ha una 20ena, per això, de persones encara ingressades a l'hospital. La policia investiga les causes d'aquest sinistre. L'altre focus informatiu passa per Veneçuela perquè el nombre de morts per aquest doble terratrèmol de la setmana passada ja frega les 2.300 persones. Segons el darrer balanç oficial, també hi ha milers de ferits i persones que han perdut casa seva. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha declarat 7 dies de dol nacional per aquesta catàstrofe. A banda de passar per Veneçuela i per Lleida, també posarem el focus des d'ara i fins a les 10 de la nit en altres qüestions. Us explicarem, per exemple, que les Nacions Unides alerten que els avenços en la intel·ligència artificial que no es controlin poden provocar danys catastròfics, ja sigui per si sols o per usuaris que en facin un mal ús. I és el primer informe d'un grup d'experts independents publicats avui per l'ONU que indica que sovint tant científics com governs es veuen superats per els progressos en aquesta tecnologia. I atenció als amants del manga i l'anime, perquè a l'agenda s'han d'apuntar que el pròxim Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. En parlarem també. I el focus informatiu de la pàgina esportiva on el posem?
1: En un parell d'aspectes, d'una banda, el Mundial de Futbol amb classificació petita d'Anglaterra per als vuitens de final ha hagut de remuntar un 0-1 advers per acabar superant 2-1 la República Democràtica del Congo amb doblet de gols de Harry Kane a dues assistències del nou futbolista del Barça, Anthony Gordon, que ha jugat mitja hora de suplent. Ara a les 10 tindrem el Bèlgica-Senegal. I d'altra banda, també el Barça, avui presa de possessió del nou president blaugrana, Joan Laporta, que encetarà el seu tercer mandat.
0: I el darrer titular el dediquem a la previsió meteorològica. Parlem d'estabilitat atmosfèrica que s'ha d'accentuar més durant els pròxims dies. Una situació que es traduirà demà en un dia de sol sense nuvolades a tarda. Les temperatures pujaran lleugerament i farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Primera parada informativa, 4:15 de 10 de la nit, Lleida, on es continuen investigant les causes de l'accident d'aquest autocar.

0: al centre de la ciutat, que s'ha produït aquest matí i que ha deixat una quarantena de persones ferides. S'han analitzat les dades del tacògraf i s'han fet proves d'alcohol i de drogues a la conductora, que ha donat negatiu. Dels ferits, 4 persones continuen encara a l'UCI i evolucionen de manera favorable. Lleida, Júlia Albacar.
1: La Guàrdia Urbana de Lleida ha pres declaració ja a diversos testimonis dels fets i també s'han fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que era novell i feia pocs dies que havia començat a treballar a l'empresa. També s'està analitzant el tacògraf per esclarir què hauria provocat el sinistre. Roberto Santaufemi és portaveu de la Guàrdia Urbana de Lleida.
2: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, s'han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
1: Una de les prioritats és esclarir per què l'autocar ha canviat de trajectòria. Félix Larrosa és alcalde de Lleida.
3: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
1: Això mentre continuen ingressades encara 21 persones a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. 4 dels ferits es troben a la UCI, 2 en estat crític i 2 estables, tot i que el pronòstic a hores d'ara seria favorable. La majoria han estat atesos per fractures i contusions derivades del xoc. L'autocar cobria la línia regular cap a la Granja d'Escarp, al sud del Segrià. El sinistre ha passat uns minuts després de les 7 del dematí i ha obligat a tallar durant hores el trànsit a la Rambla Ferran.
0: I a Veneçuela el nombre de víctimes per aquest doble terratrèmol puja a 2.295, segons l'últim balanç oficial. Els equips de rescat gairebé ja no troben ningú amb vida sota la runa i el país comença a treballar en la segona fase, podríem dir, del terratrèmol. Han intentat primer rescatar el màxim de nombre de persones vives i ara comencen a treballar per enderrocar els edificis que han quedat malmesos, mentre, en paral·lel, s'està atenent com es pot les persones ferides en hospitals improvisats. Enviat especial a Veneçuela, seguint-ho des del primer minut, Joan Biosca.
4: Les forces armades bolivarianes han desplegat un hospital de campanya aquí a La Guaira, on més mal han fet els dos sismes. Primer s'avalua els pacients i després aquests són atesos pel personal sanitari militar, ja sigui metges, infermers, tècnics de laboratori o bé cirurgians. Camions militars desplegats poc després de les sacsejades fa una setmana expliquen als caps militars, els comandants que lideren aquest operatiu sanitari militar. Ens permeten visitar les instal·lacions de l'Hospital de Campanya, però sense fer declaracions davant de micròfon. Sí que expliquen per això que hi ha total coordinació pel que fa al dispositiu d'assistència humanitària entre les autoritats militars veneçolanes i també les nord-americanes dels Estats Units, que tenen un hospital de campanya no massa lluny d'on ens trobem ara mateix, on està aquest hospital de campanya militar veneçolà. Aquí hi venen veïns de La Guaira que van patir les conseqüències de les sacsejades.
5: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partió, tuvo fractura de radio.
6: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que, bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas familiares.
4: Diversos països estan enviant a Veneçuela més avions d'ajut humanitari amb equipament mèdic, més hospitals de campanya, plantes potabilitzadores i personal sanitari. Comença la fase 2, la que es centra en les víctimes vives mentre els rescatistes veneçolans busquen els supervivents miracle, els qui podrien aguantar més de 5 dies sota les runes.
0: En política espanyola, José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts perquè diu no se'n refia.
8: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
7: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
8: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
7: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: I Vox expulsa definitivament de les seves files l'exdirigent ultra Iván Espinosa de los Monteros. L'ex número 2 de Santiago Abascal, fundador i exportaveu del Partit del Congrés, ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes, després d'anys de discrepàncies amb la cúpula.
9: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad... me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar, así que solo me queda ya despedirme de todos.
0: Vox li va obrir un expedient al març per haver signat un manifest en què els crítics demanaven un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació. I a Sabadell, Junts ha expulsat els dos regidors que tenia i que estaven suspesos de militància des de l'abril. El partit de Carles Puigdemont ha fet fora Lluís Matas i Càtia Bota després de la seva negativa a plegar i lliurar l'acte de regidors. Era el que els demanava la formació per les desavinences entre el grup municipal i l'executiva local. Els edils van passar al grup mixt i Junts es va quedar sense representació a la cocapital de la Vallès Occidental. La mala venia de més enrere, però. La situació es va agreujar el desembre passat, quan el partit va forçar els dos regidors a sortir del govern de Sabadell, on el PSC hi té majoria absoluta. Matas no podrà recuperar el carnet de Junts fins aquí a 4 anys. Un en el cas de Bota. D'aquesta manera, no tindran opcions de formar part de la candidatura juntaire de les pròximes municipals. I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant, en plena reconfiguració de l'espai a l'esquerra del PSOE. Deixa la formació 10 dies abans de l'assemblea, que només tindrà una candidatura unitària. Hernández denuncia que ha sigut víctima d'una campanya de desprestigi després que s'hagi arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
10: Porque todos los bulos... todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
0: Reitera que és innocent i es reserva el dret de querellar-se contra els que la van assenyalar.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Continuem amb altres notícies. Les Nacions Unides alerten que els avenços en la intel·ligència artificial que no es controlin poden provocar danys catastròfics, ja sigui per si sols o per usuaris que en facin un mal ús. El primer informe d'un grup d'experts independents publicat avui per l'ONU indica que sovint tant científics com governs es veuen superats pels progressos en aquesta tecnologia. A nivell polític, el dilema és que els estats necessiten proves sòlides per regular la IA de manera efectiva, però la ràpida evolució de la tecnologia dificulta tant la seva adaptació com també la comprensió científica. Segons l'informe, la intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més profund a l'economia, la seguretat o els drets humans. Adverteix que aquesta tecnologia ha passat de sistemes centrats en la predicció de patrons a altres capaços de raonar, planificar i actuar en diferents contextos. Això indica obre la porta a una nova generació d'agents digitals amb autonomia operativa que pot ser molt bona per temes sanitaris, d'agricultura o de gestió econòmica, però que també pot tenir riscos importants. El document evita opinar sobre qüestions armamentístiques o de defensa. En canvi, en relació als drets humans, l'informe subratlla que la integració de la IA als sistemes de vigilància suposa un repte enorme pel dret a la privacitat. De la mateixa manera, una intel·ligència artificial basada en la informació esbiaixada pot fomentar la discriminació a col·lectius vulnerables, com nens o minories ètniques o lingüístiques. En aquest sentit, remarca que els sistemes actuals prioritzen l'anglès i certs estàndards culturals que marginalitzen la major part del món que forma part de l'anomenat sud global. El papa Lleó XIV s'enfronta a la primera gran crisi del seu pontificat, provocat per un grup catòlic ultraconservador. La fraternitat sacerdotal Sant Pius X ha ordenat 4 nous bisbes a Suïssa i ho ha fet sense l'autorització del Vaticà. La cerimònia ha plegat unes 15.000 persones i s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i han celebrat les ordenacions, fet que implicarà l'excomunió dels implicats. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, això representa un nou cisma a l'Església Catòlica.
12: Per mantenir la tradició apostòlica, sempre els successors dels apòstols han de ser proposats per Pere. Va haver-hi la carta del papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu. I ells van respondre dient que tornarien a repetir.
0: Una altra qüestió, si compreu per internet a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, heu de saber que a partir d'ara la factura es pot sortir una mica més cara. La Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros pels paquets barats i petits que vinguin de l'estranger. Amb això, el Club Comunitari vol aturar l'arribada massiva de productes, procedents sobretot de la Xina, que el que fan és saturar les duanes i complicar les inspeccions de seguretat a les autoritats. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
13: Cada dia arriben 16 milions de paquets petits des de fora de la Unió Europea. Roba, joguines, articles per a la llar... Són productes barats que fins ara estaven exempts de tributar aranzels, però Brussel·les se n'ha cansat. La nova taxa de 3 euros la pagaran les empreses que venguin aquests articles o les plataformes d'internet que facin d'intermediàries. El que pot passar, però, és que aquestes companyies augmentin el preu final dels productes per repercutir el cost del tribut als consumidors, tal com ha reconegut la portaveu de la Comissió Europea, Ariadna Podesta.
14: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
13: La nova taxa de 3 euros es pagarà en funció del tipus de producte, sense tenir en compte la quantitat. És a dir, si compreu 20 o 30 samarretes, tant se val, el recàrrec sempre serà de 3 euros, perquè és el mateix article. Però si compreu una samarreta i, per exemple, un pantaló, aleshores la taxa ja serà de 6 euros, perquè es tracta de dos articles diferents.
11: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
15: La tarda d'avui ha estat molt tranquil·la arreu del país, amb un bon sol i amb alguns núvols que han aparegut de poca importància cap a l'interior de Girona i Pirineu Oriental. Avui també el que hem pogut veure són aquests plomalls de fum dels incendis que venen del sector de França i ens envia aquest fum cap al sector de l'Empordà, i també dels incendis que es troben cap a l'Aragó han arribat algunes plomes de fum cap a l'àrea del Pla de Lleida. En tot cas, ara per ara es troben lluny de casa nostra. Avui hem tingut un dia de treva pel que fa a la calor. La màxima més alta a Nulles amb 36,5 graus. Són uns 3 graus més baixa, de manera generalitzada a tot el país, respecte a la calor d'ahir, que pràcticament tocava la xifra dels 40 graus. Un respir perquè avui tenim les temperatures més baixes de tota la setmana. A partir de demà comencen a pujar i, sobretot, pujaran força més amb l'arribada del proper cap de setmana. El que tindrem aquest dijous serà un bon sol durant tot el dia. No creixeran núvols durant la tarda al Pirineu i, si creixen, seran inofensius. De precipitacions no se n'esperen, i el que sí que esperem és que aquesta tramuntana, que avui ha arribat als 100 km per hora a Portbou, doncs continuï ben activa durant tot demà, sobretot més al matí que no pas a la tarda. També al matí s'espera mestral a les Terres de l'Ebre. I com dèiem, demà les temperatures pujaran, s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus cap a les comarques de Girona, també cap a la Catalunya central, i valors a l'entorn dels 36-37 a l'àrea de la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i també a Ponent.
0: I completem l'àrea de servei amb aquesta informació, perquè avui omplir el dipòsit del cotxe torna a ser més car. Tot i que el govern espanyol allarga els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que ha introduït han provocat una pujada de preu que ja noten els conductors.
16: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses.
0: La gasolina costa avui a Catalunya 1,48 euros de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a 1,51 €. L'encariment s'explica perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Per evitar que les empreses de les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum ha anunciat que es publicarà la llista d'aquelles que no trasllagin de manera correcta els preus als consumidors.
17: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: I en el preu de la gasolina també influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que a partir del curs 2027-28 el C2 de català tornarà a ser un requisit pels docents. Era una exigència per aquest proper curs, però el departament ho ha posposat per al següent perquè calcula que no hi hauria prou docents per cobrir substitucions i places. Ho ha explicat la consellera durant la sessió de control al ple del Parlament.
18: Hem de fer també compatible la responsabilitat que tenim que tots els centres educatius puguin disposar del professorat suficient, evidentment també el dret a l'educació d'infants i joves, i per això hem establert a través d'aquesta resolució una excepció temporal només d'aquest curs.
0: Una excepció temporal, però amb el compromís que els docents obtinguin el nivell del C2 de català abans que s'acabi el curs. 3:45 de 10 de la nit, Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Julià Martí, portaveu de la Federació, ha valorat de manera positiva la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
19: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
0: La llei, però, no convenç a les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
20: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot a la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
0: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. L'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana. Passem ara per les comarques gironines. La major part de les places d'aparcament que hi ha als carrers de Cadaqués seran de pagament a partir de la tardor. Des d'aquest Ajuntament de l'Alt Empordà justifiquen la decisió per afavorir la rotació de vehicles. Girona, Clara Jordan.
21: A Cadaqués hi ha només 4 aparcaments públics gratuïts i no se'n poden fer més de dissuasius als afores perquè ja no hi ha terrenys disponibles. Això fa que, sobretot en temporada alta, les places gratuïtes que hi ha quedin plenes a mig matí i els visitants es passin estona donant voltes buscant un forat al carrer. Això és el que es vol evitar, creant zones verdes i blaves, com explicava el regidor de Mobilitat, Ismael Vila.
22: La zona verda, el que es fa és fer-la exclusiva només per residents, perquè d'aquesta manera preservem l'aparcament pel resident de tot l'any. Després, en zona blava, al final és això, és crear rotació.
21: També es posaran panells per informar de les places que hi ha lliures, tant els aparcaments de pagament com els gratuïts.
0: Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i maquetes de les primeres cases de l'arquitecte. Una recerca que reescriu la biografia i documenta que és a la capital del Maresme on comença la trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
23: L'exposició que obre demà al públic es titula Gaudí, pagès i l'obrera. És així perquè la figura de Salvador, pagès, és clau perquè un jove Gaudí faci els primers treballs d'arquitectura a la capital del Maresme. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció a tot l'Estat i encarrega a Antoni Gaudí tot el projecte, la fàbrica i les cases per als treballadors. Darrere a la mostra hi ha un any de recerca documental, una investigació que han fet els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poc, i l'arquitecte Ignasi Riera.
24: Rep l'encàrrec d'urbanitzar els terrenys de la cooperativa aquí a la ciutat de Mataró. La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. vessant, i el tercer edifici que construeix doncs, és la nau de blanqueig de cotó.
1: Tan simple com llegir els planos per poder entendre què és el que volia fer, volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
23: L'exposició, amb entrada gratuïta, es pot visitar a l'emblemàtica Nau Gaudí de Mataró fins al 8 de novembre.
0: I atenció a mans del manga i de l'anime. Us heu d'apuntar a l'agenda que el pròxim Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, que és Junji Ito. De tot plegat, ens en parla des de Barcelona mateix la Valèria Obreda.
2: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
3: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors. Ha sigut meravellós.
2: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
5: Un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
2: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Ebata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials. I del Brasil vindrà el mangaka Osvaldo Cato, que ha participat en el joc de cartes de Pokémon, i també es podrà veure la mangaka catalana Konata després de triomfar al Japó.

0: Ha mort als 74 anys Víctor Willis, el vocalista principal de Village People Originals. El cantant era el policia del famós grup de disco creat a l'any 77, on cada membre es disfressava d'un personatge arquetípic masculí. Doncs, segons ha comunicat la banda, el cantant va morir aquest dilluns a causa d'una malaltia curta, expliquen, i agressiva. I amb aquesta música de Village People arribem ja al temps dels esports. Esports. David Ubac, bona nit.
1: Bona nit, encapçalats pel Mundial de Futbol, perquè ara a les 10, d'aquí a menys de 5 minuts, arrenca un nou partit de 16 de final, el Bèlgica-Senegal, que precedirà el que es disputarà també a les 2 de la matinada i que enfronta una de les anfitriones, els Estats Units contra Bòsnia. Per tant, en joc més bitllets per als vuitens de final, on ja hi és Anglaterra, que aquesta tarda s'ha classificat amb molts patiments, això sí, després de superar per 2-1 la República Democràtica del Congo en un nou partit de setzens. Els anglesos han hagut de remuntar un gol inicial dels congolesos que ha marcat al minut 7 el seu futbolista Sipenga, i ho han fet amb un doblet de gols de Kane al tram final de partit, als minuts 75 i 86, per tant, el golejador anglès que segella la classificació de l'equip de Thomas Tuchel per als vuitens. A més, val a dir que els dos gols de Kane han vingut fruit d'una assistència cadascun, de dues assistències, vaja, del nou jugador del Barça, Anthony Gordon, que ha assistit Kane en cadascun dels gols en la mitja hora, la darrera del partit, que ha jugat, insistim, el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon. També del Mundial, demà li arriba el torn als setzens per a la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Àustria a Los Angeles. D'aquest enfrontament i de les opcions del combinat de Luis de la Fuente al llarg del Mundial n'ha parlat l'exfutbolista Andrés Iniesta. Considera que bona part del futur del combinat espanyol passa pels peus de Lamine Yamal.
2: Y en cuanto a Lamine, pues bueno, tampoco voy a descubrir nada, ¿no? Es un jugador muy importante para la selección y bueno, el devenir de esta selección, pues evidentemente que también tiene mucha incidencia en lo que pueda ser Lamine diferencial en los partidos.
1: Iniesta ha fet aquestes declaracions en la posada de llarg del seu equip ciclista NSN, que participarà al Tour de França, que arrenca dissabte des de Barcelona i del qual de seguida en parlarem. Abans, però, més futbol. Perquè avui és el dia en què Joan Laporta torna a ser el president del Barça. Després de la seva reelecció ara fa alguns mesos, un Laporta que ha pres possessió del càrrec per encetar el seu tercer mandat i ho ha fet assegurant que han recuperat el club a tots els nivells i que el defensaran dels atacs externs.
3: Les actituds injurioses d'alguns, que vaja, per nosaltres no tenien cap sentit, però vam plantar cara a aquestes situacions, vam superar tota classe d'obstacles i ens vam tornar a aixecar i dir als quatre vents que havíem tornat. I vam resistir, perquè vam tornar a resistir, vam tornar a competir i vam tornar a vèncer.
1: En l'àmbit esportiu, Laporta ha assegurat que poden afrontar qualsevol operació per incorporar jugadors, la de Julián Álvarez inclosa. I d'altra banda, el Barça, en clau de plantilla, també ha confirmat la renovació del danès Andreas Christensen per dues temporades més, de manera que el central de 30 anys serà blaugrana fins al 2028.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De l'àmbit poliesportiu parlem de ciclisme i del Tour de França, perquè queden només 3 dies perquè el Tour arrenqui dissabte des de Barcelona, abans ho apuntàvem, i avui ja han arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. Per exemple, l'Emirates del vencedor 4 vegades del Tour, Tadej Pogacar, l'actual campió, que s'instal·larà a Castelldefels. Pel que fa al seu principal rival, Jonas Vingegaard, va estar reconeixent la zona de Vegas fa uns dies, un tram per on transcorrerà la segona etapa, la de diumenge. I de cara a l'etapa inaugural de dissabte, avui diversos equips han fet un entrenament específic al circuit de Barcelona-Catalunya per preparar aquesta primera etapa, que serà una contrarrellotge per equips. És el cas de l'Ineos, el Lidl Trek i el Visma, entre d'altres. També en ciclisme, a 3CAT Info ha pogut saber que dos catalans canviaran d'equip de cara a la propera temporada. Són Mireia Benito, que marxarà de la G-Insurance per fitxar pel Movistar, i Jan Castellón, que deixarà el Caja Rural per incorporar-se al Q36.5.
4: 3CAT Info.
1: I una mica menys de mig minut encara per afegir que en futbol sala el Barça i el seu jugador fins avui, Pol Pacheco, han arribat a un acord per rescindir el contracte que encara els vinculava una temporada més, fins al 2027. L'ala barcelona ha fitxat per l'Indústria Santa Coloma i, de fet, aquesta mateixa tarda ja l'han presentat.

0: Bueno, de sobte, l'autobús ha fet una girada cap a la dreta, hem xocat contra un pilar davant de la Diputació, a la zona de Correus, i ja està.
1: L'accident d'un autocar avui al centre de Lleida, a la Rambla Ferran, ha deixat 44 persones ferides. 21 continuen ingressades a l'Arnau de Vilanova, 4 de les quals són a l'UCI. L'alcalde de la ciutat ha explicat aquest vespre que cal determinar per què l'autobús ha canviat de cop de trajectòria.
2: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
1: La majoria dels 45 ocupants del vehicle eren treballadors de la campanya de la fruita. La conductora era novella i hi havia un segon conductor que la supervisava.
3: Catalunya nit.
4: Mai tanta gent havia mort a Catalunya per causes que es poden atribuir a la calor. Han sigut 218 persones. El juny ha estat molt calorós, però encara ho va ser més el de l'any passat. En qualsevol cas, el patró és clar, segons Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic.
5: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.

0: El panell científic independent de les Nacions Unides ha publicat el seu primer informe sobre intel·ligència artificial. Expliquen que la IA està avançant ràpidament cap a sistemes cada vegada més autònoms. Això obre molts interrogants i per això entrevistarem en directe un dels 40 experts que formen part d'aquest grup de científics. És el català Román Orús.
1: I atenció a aquestes paraules de Salvador Illa al Parlament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, s'ha mostrat partidària que es prohibeixi als camions avançar a l'AP7 i el president ha respost així.
2: Potser es van equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7. Ara, jo demano realisme, perquè jo estic disposat. És una via que no depèn de la Generalitat, com vostè sap. Però jo estic disposat. I hem començat a estudiar coses amb això.

0: Els Estats Units es preparen per celebrar el 250è aniversari de la seva independència aquest cap de setmana i Donald Trump vol acaparar el protagonisme. En parlarem amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra.
1: I avui hi ha un anunci que està generant moltes discussions entre els usuaris de videojocs. Sony ha anunciat que els jocs de PlayStation seran només digitals. A partir de l'any 2028, la companyia japonesa deixarà de produir discos físics. Sony diu que s'adapten d'aquesta manera a les preferències dels consumidors, però hi ha jugadors que es queixen que desapareixerà el mercat de segona mà o bé la possibilitat de poder deixar un joc a algú. Albert Murillo és el nostre company del programa Generació Digital, DICAT.
2: L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
0: I el Festival Grec, un títol molt indicat per aquesta hora i moment de l'any, El somni d'una nit d'estiu. Ara bé, Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare a la Factory d'Andy Warhol. L'acaba de veure la Marta Vives, que ens explicarà com ha anat.
3: Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía.
1: Ha mort als 58 anys el català Manuel Arjona, un dels membres de Locomia. A finals dels 80, això es ballava a totes les discoteques d'Espanya.
0: I encara punxem aquí a la portada la música d'un grup amb punts en comú, podem dir, amb Locomia, però aquest de fama mundial.

0: A Lleida, la Guàrdia Urbana ja està treballant per esclarir les causes del greu accident d'autocar aquest matí al centre de la ciutat. La conductora, que era novella, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i també de drogues. Ara, de fet, el que s'està és estudiant el tacògraf del vehicle per veure si dona més dades de les possibles causes d'aquest accident. Lleida, Julià Albacar, tot plegat mentre continuen hospitalitzades 17 persones, 4 de les quals a la unitat de cures intensives.
1: Sí, la investigació se centra principalment a esclarir per què l'autocar s'hauria desviat de la seva trajectòria i ha impactat contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Ho diu Fèlix Larrosa, alcalde.
2: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en un moment determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important. No?
1: La Guàrdia Urbana, que s'ha fet càrrec de la investigació, està analitzant el tacògraf, ha pres declaracions testimonis i ha fet proves d'alcohol i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaufemia, portaveu de la policia.
3: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
1: La conductora portava poc a l'empresa i anava acompanyada d'un segon conductor que la supervisava, que ha estat un dels 44 ferits. L'accident ha passat al voltant de les 7 del matí, quan l'autocar es dirigia a la Granja d'Escarp. El trànsit a la Rambla Ferran ha quedat tallat durant 7 hores i no s'ha pogut recuperar la normalitat a la zona fins passades les 2 del migdia.
4: Avui estrenem mes, però ja podem dir que climatològicament ho notarem poc, perquè el juny ha estat com un juliol. És el balanç que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya del mes que acabem de deixar enrere, un mes molt càlid i sec, després de tocar sostre la setmana de Sant Joan amb 43 graus al Segrià. El pitjor és que la calorada ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. Maria Costa.
5: La majoria de morts per calor, 9 de cada 10 van ser durant l'onada de calor que hi va haver als voltants de Sant Joan. Cal dir que, malgrat les altes temperatures en aquest darrer mes de juny, no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica l'Eix Serra, que és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
5: A aquesta calorada hi afegim una altra dada de l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia. El primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol dels últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. I tot plegat té un efecte a la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i 2024. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar més.
7: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
5: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
0: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA, encarregat a un grup d'experts internacionals, en el qual alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global, han dit. Ignasi Abad, bona nit.
8: Bona nit, sí. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
9: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
8: L'informe encarregat per l'ONU es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra i alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
10: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants del futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
8: Segons el text d'aquest informe, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la intel·ligència artificial en la ciberseguretat i la vigilància i la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
0: Gràcies, Ignasi. Doncs bé, un dels 40 científics que han participat en aquest informe que avui ha presentat l'ONU és en Roman Orús, és professor d'investigació d'Iker Basque, que és la Fundació Basca per a la Ciència, i cofundador i director científic de Multiverse Computing, empresa especialitzada en computació i intel·ligència artificial. I a aquesta hora de la nit el podem saludar en directe. En Roman Orús, bona nit.
11: Bona nit, què tal?
0: Molt bé, molt interessats en les conclusions d'aquest informe, però potser abans d'entrar en les conclusions, explica'ns com ha estat treballar en aquest informe amb científics i experts de més d'una trentena de països i com heu consensuat aquestes conclusions.
11: Bueno, pues ha estat principalment un gran repte, no? Perquè el primer de tot hem tingut molt poc temps per elaborar aquest informe, escassament un mes i mig, i com ja us podreu imaginar, doncs posar d'acord de 40 científics de 37 nacionalitats que no havíem treballat junts mai, no? Per fer aquest informe en un mes i mig, doncs ha estat un gran repte, no? Però la veritat és que ha estat una experiència molt interessant, hem treballat molt, hem tingut moltes reunions, algunes d'elles presencials, i bueno, al final creiem que bueno, es queden moltes coses encara en el tinter, però anirem fent més reports a mesura que vagi passant el temps.
0: No sé si en aquestes discussions, per exemple, s'han posat casos concrets, no? Perquè imagino que el que és difícil és delimitar on s'acaba el benefici i on comença l'amenaça, perquè sí que s'ha posat de manifest en l'informe, no?, que serveix per millorar l'economia, l'educació i la salut, però lògicament també hi ha els riscos.
11: Sí, efectivament, s'ha parlat de tot, de moltes coses més del que al final hem plasmat en aquest primer informe, no? Però efectivament el que passa amb la intel·ligència artificial és que és una nova tecnologia, no? Doncs que ara mateix doncs, l'estem desenvolupant, no sabem ben bé cap a on va, però el que sí que sabem és que o bé la comencem a regular de manera correcta o bé doncs, ens pot portar a més problemes que no pas beneficis. Però això bueno, tampoc és algo nou, no? Sempre passa cada vegada que hi ha una nova revolució tecnològica, no? doncs això ha passat, va passar a la revolució industrial, per exemple, i ara doncs, la intel·ligència artificial sembla que ens està portant a un nou tipus de revolució industrial, no? Hi ha moltíssimes oportunitats que, si es canalitzen bé, doncs, poden portar a una nova fase de desenvolupament de la humanitat, no? Però això, òbviament, doncs, també implica riscos que hem de saber avaluar.
0: S'apunta a la governança global perquè el que sembla que no es pot aconseguir és aturar, no?, el desenvolupament d'aquesta intel·ligència per part de les poques mans que l'estan desenvolupant.
11: Sí, efectivament. Vull dir, el desenvolupament és innegable, és algo que no es pot aturar. A més, depèn d'empreses privades. Això, a vegades jo poso la comparació amb el projecte Manhattan que va desenvolupar doncs la bomba atòmica, no? Allò ho van desenvolupar governs, en aquest cas és diferent, ho estan desenvolupant empreses privades i, a més, la majoria estan als Estats Units, i està molt concentrat aquí al poder, no? I sembla bastant inevitable doncs que els models cada vegada són més potents, ho hem vist, el desenvolupament en els últims 2 anys és espectacular, s'han més que doblat les capacitats dels models, no? La tendència sembla que continuarà sent la mateixa, i això s'ha de començar a regular, perquè, òbviament, hi ha països... Hi ha empreses que comencen a tenir una acumulació de poder molt gran, no? Això és una arma geopolítica tremenda, és una avantatge estratègica de regions, les regions que desenvolupen això respecte a les que no tenen les capacitats de fer-ho. Doncs, òbviament, això crea moltes desigualtats i s'ha de començar a regular d'alguna manera. s'ha de començar a regular, i a més ha de ser una regulació, una governança global de tots els països.
0: Ja fa uns anys, uns 3 o 4, que hi va haver tot un col·lectiu d'experts també que van signar aquell manifest, no?, que demanaven que s'aturés el desenvolupament, que s'aturés per poder pensar sobre aquesta tecnologia i els riscos que implicava. El cert és que es desenvolupa a una velocitat que és increïble, i en són tots testimonis, amb l'ús quotidià que en fem, que no, tampoc és una cosa molt elaborada. I clar, per fer aquesta governança global cal molta diplomàcia, molta negociació, molta voluntat de posar-se d'acord i deixar els interessos empresarials al costat. Jo imagino que no entren ja en aquests temes, no?, en aquestes deliberacions, o potser sí, però... Clar.
11: Efectivament, sí. No. Nosaltres no proposem la governança. Això ja serà cosa dels governs i dels polítics, que hauran d'agafar els nostres informes i agafar-ho com a base, no?, per tal de fer les polítiques de governança. No? Nosaltres som un panel científic, no? Nosaltres som, com dir, per entendre-ho millor, som com la bisagra, per dir-ho així, entre el món científic, que està treballant en els temes d'intel·ligència artificial, i el món de la governança. No? Nosaltres som els que li diuen als polítics, als industrials, etc., pues mira, això té base científica de veritat, això és el que hi ha, això és el que no hi ha, no? I en base a això, doncs, el següent pas, no?, és pues, que la gent de governança, polítics, etc., s'ho mirin, i comencin a pensar què fan.
0: Un dels escenaris que apunteu amb preocupació és el d'un context de guerra, no? Quines conseqüències pot tenir l'increment de l'aplicació de la intel·ligència artificial en polítiques de ciberseguretat i, sobretot, això, en la guerra?
11: Bueno, ho hem vist molt recentment, no?, amb el cas d'Anthropic i el seu model, el Mythos, no? Això va passar, em sembla que va ser, doncs, fa relativament poc, el 12 de juny, no?, doncs que el govern dels Estats Units va emetre una ordre que va tallar l'accés a l'últim model més avançat de l'empresa Anthropic, que és un cas, diu Mythos, a tot aquell que no era ciutadà americà, incloent els propis treballadors de l'empresa Anthropic. Vull dir, aquest model era extraordinàriament potent, va ser capaç de trobar milers de riscos de ciberseguretat en tots els sistemes operatius, en tots els exploradors, en qüestió de 5 o 6 dies, i molts d'ells es pensava, hi havia dècades de treball darrere, i es pensaven que eren incondicionalment segurs, ningú havia trobat res, i aquesta IA en 5 dies va trobar molts forats, molts forats. Clar, això és una arma de ciberseguretat geoestratègica tremenda, no? Ens estem adonant, doncs, que això és, doncs, bueno, és un arma, vist així, perquè avui a dia la guerra no només va de lluites, també és una cosa que va de ciberseguretat, d'informació, no? I en aquest aspecte, doncs, és un tema geopolític central.
0: Preocupa molt també, i això ja es percep també a nivell de carrer i de conversa de carrer, l'impacte que pot tenir en el món laboral, en el món del treball i en la forma de relacionar-nos. Quin escenari preveieu a curt termini? Com preveieu el futur? Quins seran els canvis més immediats?
11: Bueno, nosaltres el que veiem és que efectivament hi ha treballs, doncs, que estan canviant. Hi ha feines, doncs, que, per exemple, els programadors ara mateix no programen de la mateixa manera com programaven fa sis mesos, no fa falta ni que ens anem fa 2 anys, perquè els models estan evolucionant molt ràpidament. Això és una cosa que està passant en molts treballs. Nosaltres el que pensem, hi ha com dues vessants, per dir-ho així, no? Hi ha gent que és més pessimista, hi ha gent que és més optimista. El que segur és que ens tornarem tots més productius, perquè amb el mateix número d'hores que treballem, doncs ara és com tenir superpoders, per dir-ho així, no? Amb la IA ens pujarà molt la productivitat. Això ja va passar, per exemple, a la Revolució Industrial, que també va disminuir el número d'hores treballades, però va augmentar molt la productivitat. Passarà exactament el mateix. Però també és veritat que hi haurà treballs, doncs, que necessàriament hauran de canviar. Hi haurà alguns, no sé quins, que probablement tendrien a desaparèixer, però hi haurà nous treballs que es generaran i hi haurà una fase de transició, doncs, que ja veurem què passa. Ara mateix, doncs, amb el que tenim sobre la taula, no sabem exactament què passarà. Sí que sabem que hi ha diferents escenaris possibles i del que es tracta, doncs, és de mitigar els riscos.
0: Clarament, la cosa està en aquesta fase com d'adaptació i en els ritmes en què la tecnologia avança i els ritmes en què la humanitat és capaç de seure's a negociar aquesta governança, no? aquesta regulació i aquest punt de trobada per veure com ho gestionem tot plegat. Roman Orús, molt interessant aquesta conversa. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Hem estat parlant amb una de les persones que ha format part d'aquest equip de treball professional, expert en aquest informe que ha encarregat les Nacions Unides sobre la intel·ligència artificial i que, en fi, assenyala alguns riscos, també alguns avantatges, però sobretot algunes preocupacions. Gràcies, Roman.
11: Moltes gràcies. Bona nit.
0: Bona nit. Doncs bé, mira, justament amb Roman Orús parlàvem d'Anthropic. En aquest sentit, apuntem avui també una informació, i és que l'administració Trump ha aixecat avui justament els controls d'exportació als models d'intel·ligència artificial d'aquesta empresa que havia imposat per motius de seguretat nacional. Washington va restringir l'accés a aquesta tecnologia en transcendir que Amazon havia descobert un mètode per eludir-ne les mesures de seguretat. Ara en parlàvem. Doncs bé, ara la Casa Blanca considera que aquests problemes s'han resolt. L'aspiració de control de la intel·ligència artificial està darrere d'aquestes restriccions, segons assegura Ulises Cortés, que és director de l'àrea de recerca en IA de Barcelona Supercomputing Center.
12: L'administració americana ha estado dando señales de querer ganar, por un lado, la guerra de la inteligencia artificial, pero por otro lado, a utilizar la inteligencia artificial como un arma de control.
13: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Falten 7 minuts i mig per arribar a 11:15 de la nit i falten 3 dies per al 4 de juliol, que és la Festa Nacional dels Estats Units. I tota aquesta setmana, i l'anterior de fet, se celebren arreu del país actes commemoratius del 250 aniversari del naixement de la nació. El president Donald Trump participa avui en una celebració a Dakota del Nord, on ha arribat amb un avió Air Force One nou de trinca, l'Air Force One, que ha estat un regal de Qatar. Aprofitant que la visita està dedicada a un president republicà, Theodore Roosevelt, Trump escombra cap a casa amb un discurs en el que s'apodera del sentiment patriòtic i que em sembla que el tenim en marxa ara.
1: It's been the greatest thing. Our attitude and the attitude toward our country and making our country great by some people, not all presidents were...
0: Són 250 anys de la independència dels Estats Units que no se celebren, diguéssim, en un clima de concòrdia a tot el país, sinó més aviat d'una forta polarització. Saludem el nostre corresponsal, l'Oriol Serra. Bona nit, des de Washington.
2: Hola, bona nit, Manel.
0: Oriol, tu has parlat amb dos historiadors a Nàpolis, que és un dels escenaris de la Revolució Americana. Situa'ns una mica, qui són aquests historiadors amb qui has parlat?
2: Sí, he parlat amb Heather Ertz, historiadora de la ciutat de Nàpolis, especialitzada en història social anglesa i americana, i també amb Alex Knoll, un guia expert en les rutes marítimes i fluvials de la badia de Chesapeake, uns paratges, per cert, preciosos, on l'aigua és protagonista. Aprofito per recomanar-vos que si mai veniu per aquestes contrades ho visiteu.
0: I de fet,
2: sí, a veure, Dakota del Nord, des d'on sentim a Trump ara mateix, també és molt interessant, eh? I a més és que m'ha fet molta gràcia perquè has enxampat aquell moment en què ha dit allò de How to make our country great again, eh?
0: Vull dir que... Sí, ho hem clavat. Ho hem clavat.
2: Exacte, sí, sí. Bé, en tot cas, els primers colonitzadors van ser els que van arribar en aquestes costes d'aquí de l'Atlàntic, molt a la vora d'aquí de Washington, com et deia, aquí a la badia del Chesapeake. Els primers, diguéssim, les primeres dificultats que es van trobar van ser uns enormes bancs d'ostres que els esperaven i bé, a partir d'aquí va començar aquesta aventura americana que està farcida de capítols, que vam anar desgranant amb aquests dos historiadors a bord d'un vaixell al moll històric de Nàpolis.
0: Només fa 2 segles i mig d'una declaració d'independència que canviaria el món. Com es va gestar aquell procés?
2: Mira, va ser un procés llarg però inaturable, des de Boston fins a Nàpolis, passant per Nova York, Providence i Filadèlfia, i del descontentament, la insatisfacció i el sentiment d'injustícia es va passar a l'anhel de llibertat i finalment a la lluita per la independència. Ens hem de situar als vols del 1750, quan sonava sobretot aquesta música que estàvem escoltant a l'inici, aquesta música que ens fa viatjar a través del temps. Aleshores, les 13 colònies britàniques que s'havien fundat a la costa est dels Estats Units s'havien consolidat, cadascun, això sí, amb la seva personalitat, i les plantacions de tabac eren un dels motors econòmics. Funcionaven a gran velocitat, en bona part, com us podeu imaginar, gràcies a l'explotació dels esclaus negres. De fet, el mateix George Washington, el primer president dels Estats Units, va ser un d'aquells esclavistes, i Alex Knoll ens parla d'aquests pares fundadors, com el mateix Washington, els Founding Fathers, destacant, sobretot, la passió que tenien. Break away
3: from English rule. Trencar amb el domini anglès va ser la passió que es va encendre per la injustícia del que estava passant. És el que realment es va deixar als pares fundadors després del Tractat de París. I es va trigar 20 anys a buscar i donar forma al que es va convertir en els Estats Units d'Amèrica. No només una república, sinó una república democràtica. El procés continua.
2: Ho sabien bé els pares fundadors, entre els quals també hi figuren el segon i el tercer president dels Estats Units, John Adams, de Massachusetts, i Thomas Jefferson, de Virgínia. Ells van haver de fer molts equilibris per aconseguir posar-se d'acord. Les diferències entre el nord i el sud eren molt grans, per exemple, pel que fa justament a l'esclavisme. I, finalment, el que va passar és que esclavistes com el propi Washington van haver de cedir i acceptar que la revolució no es podria guanyar sense que els negres també participessin al camp de batalla. És a dir, que el racisme encara era molt lluny del final, però van haver de fer un parèntesi per necessitat.
0: Clar, parlaves de revolució. Com es van manifestar els primers senyals que aquesta revolució es produiria?
2: Sí, es anaven veient coses. Per exemple, els anomenats Liberty Trees, els arbres de la llibertat, que eren un punt de trobada a l'hora de difondre el pensament independentista i també a l'hora d'intercanviar arguments. Primer van ser els intel·lectuals i les classes altes, després el missatge es va estendre a pagesos i a treballadors en general, i com et deia, les tavernes. Aquestes tavernes que van ser el veritable escenari, l'escenari perfecte perquè els anomenats Sons of Liberty, els joves educats amb esperit revolucionari, doncs anessin escampant les seves idees. Tothom es va anar convencent que pagar tributs a l'imperi britànic era injust, i els impressors el que van fer va ser posar-se d'acord, i a l'hora de rebel·lar-se en contra de la Stamp Act, la llei del timbre, doncs van fer una cosa tan simple com és canviar aquest segell que havien d'imprimir, i en comptes de posar-hi el segell reial, hi van posar una cosa que us recordarà molt als pirates.
4: És realment tributació sense representació. Hi va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on, teòricament, hi havia d'anar el segell reial.
2: Després arribaria el Tea Party i la revolta del te, que va ser doncs en senyal de protesta, que a ports com Boston o a la mateixa Nàpolis es van cremar o llançar al mar els carregaments de te.
0: Per tant, tenim aquí un procés entre banderes pirates i debatut a les tavernes. Algú diria allò de què podia sortir malament.
2: Sí, realment...

0: Entre els protestants i els catòlics, les aliances van canviar. La capital de l'estat, o la capital colonial, hauria de dir, es va traslladar a Nàpolis per ser més central, però també per donar-los un millor impacte per créixer.
1: Per cert, que el whisky segurament també va ser un element que hi va ajudar. He de dir que el bourbon, en desenvolupament aleshores, es consolidaria més tard a Kentucky. Va ser Kentucky el 15è estat nord-americà, i això doncs va passar 16 anys després d'aquesta declaració d'independència.
2: Ara en fa 250. Què en queda de tot allò? Quin és l'esperit a dia d'avui?
1: Bé, el país, evidentment, s'ha transformat de manera geomètrica. Dels 13 estats originals hem passat als 50 actuals. Després de la declaració d'independència vindria la Guerra Civil. Pel mig, molta sang vessada entre germans i també amb genocidis, com va ser doncs, el genocidi de les poblacions indígenes amb l'expansió cap a l'oest americà. I tot això basat en un concepte de llibertat lligat a la gràcia de Déu. Els pares fundadors es van fer moltes preguntes als anomenats congressos continentals, i segons la historiadora Heather Ernst, moltes d'aquelles preguntes els americans encara se les fan avui.
3: El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que tenien lloc el 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia.
1: El destí ha volgut que tot plegat hagi coincidit amb una de les etapes polítiques més controvertides de la història del país, marcada per una administració que mira d'expandir el poder presidencial d'una manera que m'atreviria a dir que és perillosa per a la democràcia. I, de fet, aquest dissabte el president Donald Trump s'ha compromès a oferir als nord-americans els focs artificials més imponents de la història.
2: Sí, sí, ell sembla que sí, estigui celebrant el seu aniversari, no el d'aquests 250 anys de la independència. Ho anirem seguint. Oriol Serra, moltíssimes gràcies des de Washington. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
4: Passejar un minut i mig de 11:15 de la nit. Ens fixem ara en el que està passant a Veneçuela. Allà ha començat fa només unes hores 7 dies de dol oficial pel doble terratrèmol de fa tot just una setmana. L'últim recompte de víctimes oficials xifra en 2.300 les persones mortes i en més d'11.000 els ferits. 7 dies després, la possibilitat de trobar supervivents s'esfuma. Ja comencen, de fet, els treballs per enderrocar edificis malmesos i infraestructures del tot afectades. Joan Biosca, bona nit.
5: Agnès, què tal? Bona nit.
4: A La Guaira, una de les zones més afectades, l'atenció a les persones ferides s'ha de fer en hospitals de campanya.
5: Sí, hem visitat un centre sanitari especial que ha desplegat l'exèrcit veneçolà. Parlàvem en els darrers dies, recollíem les crítiques que fan molts veneçolans sobre que no veuen que el govern veneçolà hagi desplegat tota la potencialitat en una situació extrema com aquesta. Hem pogut visitar un centre sanitari de les Forces Armades Bolivarianes. Ens han obert les portes del centre, no han volgut fer declaracions, però que sí ens han explicat l'operatiu que han posat en marxa. Atenen veïns de la zona de La Guaira, especialment de baixos recursos, que són els que ho han perdut tot, i és un desplegament militar amb clínica per atendre i fer curacions, amb radiologia, amb un quiròfan, i hem pogut parlar amb els pacients que s'atenen en aquest centre sanitari i ens han explicat com es troben.
6: Un país que havia patit un dels règims...
7: La mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio. Le cayó una mitad de una pared encima y le partió, tuvo fractura de radio.
8: Estaba todo destruido. Y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que, bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
5: Una mare amb el seu fill, que s'havia trencat el braç perquè li va caure una paret a causa del doble terratrèmol i tenia el braç trencat, i un veí que parlava que havia perdut molts familiars en aquest doble sisme. Començarà també la segona fase, però no es desatén la recerca de supervivents, aquells supervivents que es diuen miracle, que podrien aguantar més de 5 dies, però és una segona fase que ja va de menys a més, especialment amb ONGs i també molts voluntaris per ja desenrunar i atendre especialment a les víctimes del doble terratrèmol, Agnès.
4: De fet, és molt simbòlic, no?, que comenci ja aquest dol oficial. S'han decretat 7 dies. Sí. De fet, la presidenta ha adreçat un missatge de condol als afectats.
5: Sí, el govern veneçolà ha decretat aquests dies

0: Poder oficial i d'alguna manera el que intenta és seguir endavant, un dol que el que permetrà serà doncs passar a pàgina en el sentit figurat, no en el literal, perquè la reconstrucció va per llarg. Per exemple, aquí a Caracas, on ens trobem, el metro ja torna a funcionar, no hi ha classes, això sí, per por a les rèpliques, i aquesta por a les rèpliques doncs també fa que els edificis residencials, que aquí a Caracas n'hi ha de molt alts, per cert, doncs no funcionin els ascensors, i la normalitat encara trigarà molt, s'han de revisar molts edificis, molts ascensors, i les rèpliques doncs són ben presents. I els amants de les xifres, per exemple, ara les estava repassant, 81.000 famílies gairebé han sigut ateses en aquests darrers dies, en aquesta setmana, a la zona del desastre, més de 3.600 rescatistes internacionals, 148 gossos que busquen persones sota les runes, i en definitiva unes xifres que poden semblar moltes o poques, cadascú ho dirà, però que demostren el dramatisme d'aquesta situació.
1: I tant, li posen el volum, si més no. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, un dia més en directe des de Veneçuela.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
3: Cau més d'un 30% l'arribada de migrants en situació irregular a Espanya. En total, des del gener fins al juny, han estat 12.000 els migrants que han arribat a Espanya davant dels gairebé 18.000 que ho van fer l'any passat. Són dades del balanç de migració del Ministeri de l'Interior que compara el primer semestre d'aquest any respecte al mateix període del 2025. Com dèiem, ha caigut un 30% l'arribada de migrants en situació irregular.
1: Doncs on la immigració en els darrers dies ha protagonitzat fortes protestes als carrers, i les hem anat explicant pel caire racista que han anat agafant, és a Sud-àfrica. Hi ha hagut una situació molt, molt tensa amb les marxes de militars xenòfobs que van fixar el 30 de juny com a data límit per expulsar els migrants indocumentats del país. I ha volgut posar avui la mirada a la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
4: Un país que havia patit un dels règims més cruels de segregació racial demostrava al món que era possible construir un futur sobre la reconciliació i no sobre la venjança. Era la prova que la memòria podia servir per avançar i no per alimentar més odi. Per això costa tant entendre les imatges que estem veient aquests dies. Protestes xenòfobes, atacs contra immigrants africans, comerços saquejats i persones obligades a fugir. És evident que Sud-àfrica viu una situació molt complicada. L'atur és enorme, la pobresa continua afectant milions de persones i la desigualtat és de les més altes del món. Però els immigrants no són els responsables d'aquesta realitat. És molt més fàcil assenyalar qui és diferent que exigir responsabilitats als qui governen o als qui durant anys no han estat capaços de donar resposta als problemes reals. I aquesta és una història que malauradament es repeteix massa sovint, i no només a Sud-àfrica, també a Europa, als Estats Units i en molts altres llocs del món. Estem vivint una onada de discursos que alimenten la por, que converteixen els immigrants en una amenaça i que fan del racisme una eina política. Sempre és el mateix relat: culpar els més vulnerables perquè és més senzill que afrontar les causes profundes de la crisi. El més trist és que això passi precisament en un país que coneix millor que ningú les conseqüències de discriminar una persona pel seu origen, pel seu color de pell o per la seva identitat. La memòria només té sentit si ens ajuda a no repetir els errors. Perquè les crisis no es solucionen buscant culpables entre els qui tenen menys. Es solucionen amb més justícia, amb més igualtat i amb més oportunitats. I perquè, al final, cap ésser humà és il·legal, cap crisi justifica el racisme. I cap societat serà més forta si es construeix el seu futur sobre l'odi als que només busquen una vida millor.
3: Doncs són les 10 i 38 minuts. Farem ara una pausa de 2 minuts i a la tornada escoltarem Salvador Illa, el president de la Generalitat, preguntant-se si ha estat una bona idea o no suprimir els peatges a l'AP7.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
3: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
2: Per què?
4: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
5: Sort del RAC.
4: RAC, i som per ajudar.
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Doncs sí, un d'aquells temes que pot portar polèmica i del que se'n pot parlar molt. Avui el president de la Generalitat ha qüestionat la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Rafael de Ribot.
10: Sí, ho ha fet parlant de l'AP7. De fet, ha reconegut que hi ha un problema en aquesta via per l'alta densitat de circulació que ha de suportar i demana un debat responsable sobre el que cal fer i una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
11: Fem tots una reflexió col·lectiva. Jo la faré avui. Potser se m'equivocar, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... Sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens les veiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
10: Ella ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jessica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançar a l'autopista P7.
12: Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i, si no li agrada, quina és la seva alternativa.
11: Un moment... He pensat que anava a demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi, que compliré els compromisos.
10: I és que perilla la construcció de la B40 sencera podria haver estat una manera de millorar la situació de la P7. El president de la Generalitat ha assegurat que està disposat a estudiar les solucions que plantegen els comuns i ha reclamat responsabilitat a tothom quan es debati sobre noves infraestructures.
13: Gràcies, Rafael. Doncs en la mateixa sessió de control al Parlament, Junts i el Partit Popular han collat el president Salvador Illa perquè doni explicacions sobre els casos de corrupció que afecten els socialistes. La vigília que el ple aprova i els primers pressupostos en 3 anys, Esquerra i els comuns han fet noves demandes al govern. Jordi Corbalan.
14: Agre cara a cara entre el president Illa i la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, que s'ha afartat que esquivi les preguntes sobre la corrupció.
15: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
11: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
14: El flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, també ha retret al president el seu silenci.
16: A mí me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción.
11: La mesura de l'actitud d'una formació política contra la corrupció és com respon quan té casos a la seva pròpia formació política. I aquí el seu test i la seva nota és baixa, baixa, baixa, baixa, molt deficient.
14: Esquerra i els comuns, que demà votaran els primers pressupostos del govern d'Illa, li han posat més deures. El republicà Josep Maria Jové vol avenços en finançament a Madrid abans de les vacances.
17: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
11: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
14: I els comuns han demanat que els camions no puguin fer avançaments a la P7.
9: Doncs en política espanyola avui qui s'ha fet sentir és José María Aznar, que vol marcar el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del Partit Popular alerta que els de Puigdemont no són una bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure el govern actual. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
18: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
18: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
13: Doncs bé, mentrestant, sobre les polítiques que es posen sobre la taula, el Partit Popular avui ha continuat estenent l'ombra del dubte sobre un possible frau electoral per la regularització d'immigrants i la llei de nets. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insinuat que el procés per atorgar la nacionalitat a estrangers s'ha fet a mida per a futurs votants del PSOE i ha exigit un seguiment extern del procediment.
19: ¿Están intentando nacionalizar socialistas? Seguiremos pidiendo transparencia. Iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya.
9: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA Cressa per determinar quin és l'origen del brot de pesta porcina. Roger Santaló, bona nit.
20: Bona nit. L'escorcoll, que va ser ahir dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit els tècnics de l'IRTA Cressa que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra el laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que l'auditoria que va encarregat després de l'inici del brot no va detectar irregularitats en els seus protocols de seguretat. També remarca que la soca del virus que s'ha trobat en senglars malalts no coincideix amb les mostres que hi havia als laboratoris, segons les investigacions.
13: Els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida, unes afirmacions que han desinflat bona part de les tesis de l'acusació en aquesta jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals que s'està duent a terme a l'Audiència de Barcelona. Cristian Roldán, bona nit.
21: Bona nit.
13: Els advocats de l'acusació han intentat que els caps de policia critiquessin l'actuació del govern, però les declaracions se'ls han girat en contra.
21: Sí, no només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que han reconegut demores administratives perquè, per exemple, els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
22: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
21: A més, els dubtes d'alguns agents sobre si es vacunaven o no també van alentir aquest procés de vacunació.
22: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar, y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían.
23: Que no
22: querían. Això ocorreu.
21: El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent, amb la declaració de l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
8: Catalunya nit.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
23: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
25: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
26: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
25: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
23: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
25: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
23: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
27: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
25: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
24: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Minuts per arribar a les 11. Avui Sony ha anunciat que els nous videojocs de la PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia japonesa deixarà, per tant, de produir discos físics, una mesura que respon, diuen en un comunicat, a l'evolució de les preferències dels consumidors. Montse Pujol.
29: L'anunci de Sony ha provocat a les xarxes socials de seguida una allau de queixes i el hashtag Gamers Unidos s'ha convertit en poca estona en tendència com a resposta a la decisió de la companyia japonesa. Es queixen, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà. Els usuaris no es podran deixar els jocs entre ells, tancaran les botigues físiques i hauran de dependre en tot moment del monopoli de la PlayStation Store. Albert Murillo, presentador de Generació Digital de Catalunya Ràdio, ha explicat què significa el canvi anunciat avui.
30: Aquesta notícia de Sony era esperada, molt esperada per molts aficionats al videojoc. De fet, el Generació Digital, el programa que fem, en portem parlant des de fa més de 5 anys. L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
29: Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per finals del 2028 o principis del 29, arribi ja sense l'opció de posar-hi discos.

0: Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare El somni d'una nit d'estiu en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge Factory, que es podrà veure tot el mes de juliol a la Heartbreak Hotel del barri de Badal de Barcelona. Marta Vives.
1: Rigola ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a l'escena. És el cas també d'aquest Factory somni d'una nit d'estiu que encabita la seva Heartbreak de 72 butaques i un escenari folrat de paper de plata amb tot d'elements com quadres de pop seriats, pots de sopa Campbell i Silver Clouds. I és en aquest espai minúscul on Rigola fa la màgia, col·locant els 12 personatges de la història clàssica, dues parelles d'enamorats que fugen de les imposicions per viure el seu amor lliure i acaben sent drogats i, per tant, sotmesos. El gran canvi, però, és que no els fa perdre en un bosc ple de follets, sinó en una festa d'Andy Warhol i tots els seus personatges pintorescos, entre ells Lou Reed i la seva The Velvet Underground, Ground, passant per Allen Ginsberg o Truman Capote. Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells, interpretats per uns magnífics Francesc Capinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Montse Alcañiz. Les seves esquerdes vitals donen, sens dubte, un nou valor a les paraules del dramaturg britànic, Àlex Rigola.
2: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
1: La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa en aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles, que és una de les més destacades de la programació d'enguany del Grec, amb les entrades exaurides. Com et dius? Em dic
3: Xavier. I aquí les protagonistes són les guitarres del Festival Acústica de Figueres, amb bandes com la que està sonant, la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. Marc Ruiz.
4: Molt probablement els que arriben amb més bona forma a l'Acústica de Figueres i després d'un estiu intensíssim amb tres festivals entre aquest divendres i dissabte de la setmana vinent són la Ludwig Band. Empordanesos, part de la seva educació musical passa precisament pels concerts de Figueres. Ho explica així Quim Carandell a Catalunya Ràdio.
5: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
4: L'Acústica tindrà sorpreses com Locomie, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2 i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga, entre altres actuacions.
0: 4 minuts i mig i arribarem a les 11. És l'hora dels esports. David Ubach, bona nit.
6: Bona nit.
0: Comencem amb Joan Laporta sobre Julián Álvarez en la seva presa de possessió.
7: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
8: Un Laporta, doncs, que refereix en clau de mercat a aquesta operació Julián Álvarez. Ha estat el dia que ha encetat ja el seu tercer mandat després de ser reescollit ja fa algunes setmanes. Diu Laporta que en aquest sentit, en clau de fitxatge, es poden abordar ja qualsevol operació que estan en disposició de fer-ho i manté que en el seu tercer mandat, com han fet fins ara, seguiran defensant l'honorabilitat del club també dels atacs rebuts per part de l'exterior, no? No ha dit el nom Laporta, però se li ha entès tot en referència al Madrid, clarament, en aquest sentit. Per tant, Laporta que arrenca amb força el tercer mandat.
3: I escoltem ara la veu d'un jugador que segurament quan juga a la selecció d'Anglaterra els seguidors del Barça és amb qui més es deuen estar fixant.
9: Yeah, I hate being a sub, to be honest. I'm a nervous wreck when I'm a sub. I head and kick every ball. I try not to.
8: És Anthony Gordon, que ens ve dir que tal com ja ha passat avui, quan és suplent es posa molt nerviós, que li costa gestionar aquesta situació. Avui Anthony Gordon ha jugat l'última mitja hora de partit en la victòria d'Anglaterra. Molt patida, això sí, 2-1 contra la República Democràtica del Congo. Els anglesos han accedit als vuitens de final del Mundial, però han hagut de remuntar amb un doblet de gols de Harry Kane, que han sortit de dues assistències d'Anthony Gordon, que ha aprofitat molt bé la mitja hora que ha disposat avui. Ara tenim en joc el Bèlgica 0, Senegal 1, al descans, també partit de setzents de final d'aquest Mundial de futbol.
3: Molt bé, el següent partit veurem qui és el titular, si Rashford o Gordon.
8: Avui ho ha estat Rashford i Gordon ha entrat precisament per ell.
3: Gràcies, David, fins demà.
8: Fins demà, adéu-siau. Necessito.

0: Crec que tenim una primera recomanació de qui pugui que vagi a la platja, podria ser.
1: Ah, jo m'he quedat amb l'estable, aquest estable.
0: També podria ser, sí. Mira, ara m'estàs convencent, eh? Estic canviant ja d'opinió.
1: Penso que anirà per aquí, ara ens ve la Gemma.
0: Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, l'Agnès, avui. Bona
0: tarda,
2: és aquesta cançó de Nia Bania que es diu Estable. Pues sí, demà tindrem un dia 100% estable. La veritat és que aquestes dues tardes, la d'ahir i la d'avui, hi havien d'haver nuvolades, fins i tot algun ruixat més. Avui ha caigut alguna gota que ha posat molt poqueta cosa. Per tant, hem tingut força estabilitat, però demà una miqueta més. Per tant, demà aquesta estabilitat al 100%. Encara aquesta nit i matinada costarà una mica de dormir a la costa i també cap a l'Empordà, on encara hi ha avisos de calor nocturna, però la tendència és que, tret de la façana litoral i prelitoral, cap a l'interior notarem aquesta refrescada que tindrem pel que fa a les temperatures durant la nit i matinada. Demà, però, al migdia, aquesta estabilitat també farà que la temperatura sigui semblant avui, que hem deixat enrere doncs, els 40 d'ahir, que encara hi vam arribar. Avui els valors més alts, 36,5 a Nulles o 36,4 a Tarragona. Demà potser un grau més, però aquesta tendència anar pujant, però demà encara amb aquesta calor, podríem dir, una mica continguda i amb aquesta estabilitat, amb sol i alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu.
0: A resistir.
1: Doncs res, una estabilitat curta, però interessant, que cal aprofitar, en tot cas. Molt bé, gràcies, Gemma.
0: Bona nit.

0: Les 9 del matí, molt bon dia a tothom. És dimecres 1 de juliol de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de La Cel Obert. Ara mateix 26,2 graus de temperatura. Continua fent calor, farà calor. De fet, les previsions apunten a que la calor no ens deixarà, sí, una petita treva entre avui i demà, però avui encetem nou mes i deixem enrere el que ha estat, sens dubte, aquest principi d'estiu marcat per aquesta primera calorada de finals del mes de juny. I el cert és que, com dèiem, la calor seguirà sent protagonista perquè les previsions no parlen encara del final d'aquestes temperatures tan elevades. D'aquí 15 dies entrarem ja en plena canícula, però amb aquest inici de juliol ens porta algunes cites que ja són un clàssic de cada estiu. A partir de divendres i durant el cap de setmana, la festa de les Cares Noves amb el correfoc de divendres i la revetlla de dissabte, o la festa major de Camp d'Asens, prevista per aquest diumenge dia 5, que coincidirà, això sí, amb el pas del Tour per Sitges, previst pels vols de les 3 de la tarda i que comportarà, com saben, algunes afectacions a nivell de mobilitat entre les 11 del matí i 4:45 de la tarda. I una dada important a tenir en compte i a recordar, i és que el peatge de la C32 serà gratuït aquest proper diumenge, dia 5 de juliol, per als vehicles lleugers entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Per cert, en relació amb el Tour, els viciats del Garraf, amb els que varen poder tenir l'ocasió de poder parlar fa uns dies, han anunciat a través de les xarxes socials que per motius aliens a la seva voluntat no podran dur a terme la bicicletada que tenien prevista com una de les activitats que s'organitzen a l'entorn del pas del Tour per Sitges. Malgrat tot, els viciats segueixen endavant amb altres activitats com la Fan Zone, que s'ubicarà entre el passeig i l'Avinguda Sofia.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Avui que es presenta amb el cicle Imprescindibles a 7:45 a l'edifici del Patronat, la coordinadora del cicle, Núria Escarp, donarà a conèixer els detalls del cicle d'enguany, aquest cicle dels Imprescindibles que tornarà a posar en valor la música i la dansa de petit format, donant veu al talent comarcal coincidint amb el Festival Jardins de Terramar. Com cada any, els Imprescindibles tindran el seu espai a l'escenari Village dels Jardins de Terramar, que arrencarà el dia 31 de juliol amb el concert que oferirà Sílvia Pérez Cruz.

I coses que també han de passar durant aquest primer de juliol, o aquests primers dies del mes de juliol, més enllà d'aquest ple extraordinari que, inicialment, si hem de fer cas al que ens va dir l'alcaldessa Aurora Carbonell ara fa uns dies, previst inicialment per al proper dilluns dia 6, entre parèntesis, perquè no està confirmat, aquest ple que, com saben, és el que hauria d'investir Carme Gasulla com a alcaldessa en aquest darrer any de legislatura. Recordem també, més enllà d'aquest ple, com dèiem, que el dijous de la setmana que ve, el dia 9 de juliol, és la data prevista per la presentació de la nova imatge de la Festa Major de Sitges, la Festa Major d'aquest 2026, que ja ens va deixant algunes cosetes a nivell, sobretot, de marxandatge. I és que fa uns dies, la Comissió de Festa Major i Santa Tecla va anunciar que posava a la venda unes samarretes vintage amb dues imatges. La dels cartells de la Festa Major dels anys 1963 i 1974. Els que, vaja, els agrada això dels cartells antics de la Festa Major sabran ben bé quines il·lustracions se tenien aquests anys, el 63 i el 74. Es tracta d'una edició limitada que, vaja, se n'han fet 150 unitats per model. El preu de cada samarreta és de 26 euros i la comanda es pot fer fins al dia 26 d'aquest mes a través de la pàgina web laparadetafm.com.

Les 9 i 5 minuts del matí porten tants anys venint a Sitges que gairebé hem perdut el compte. Parlem de l'Orquestra de Cambra de la Filarmònica de Colònia, que avui farà la seva ja habitual actuació a Sitges un estiu més, concretament a l'església parroquial a partir de les 9 de la nit. I ho farà amb una selecció d'obres de Vivaldi, de Mozart, de Pugnani i de Tchaikovsky. Les entrades, recordem, es poden comprar a la papereria La Tribu al carrer Sant Bartomeu o bé una hora abans del concert a la mateixa parròquia.

L'Orquestra de Cambra de la Filarmònica de Colònia, un any més present a Sitges en aquest concert que oferiran avui a partir de les 9 a l'Església Parroquial. I posem també algunes propostes musicals més. En aquest cas, una per demà, a la tarda, a partir de les 7 a les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol, que acollirà el segon dels concerts dels capvespres musicals. En aquesta ocasió seran amb el duet format per l'artista Pol Borràs, que estarà acompanyat a la guitarra per Mix Montfort. I una més, per divendres, l'Ermita de Sant Sebastià acollirà un nou concert del Festival de Guitarra de la Mediterrània. Serà, en el cas de demà passat, amb el concert que oferirà el trio andalusí, el que el formen el guitarrista Pedro Rincón, Carlos Nau a la flauta i Maria del Mar Cobo a les castanyoles. Recordem que el preu de l'entrada és de 20 euros, la general, i 25 euros l'entrada VIP, que permet seure a les primeres files.

Cinema avui al Prado amb la projecció de les pel·lícules Toy Story 5 a partir de les 5 de la tarda i Viva, de la catalana Aina Clotet, que es projectarà a partir d'un quart de 8 del vespre. La farmàcia de guàrdia per avui dimecres serà la farmàcia del Poble Sec, del camí Capellans número 23. I què tenim per avui, per aquest dimecres 1 de juliol? Avui que, tot just després d'haver fet el repàs dels titulars dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus, estrenem temporada de la Tertúlia Jove. Vàrem començar la temporada passada, parèntesi, i ara que és estiu, tornem amb aquesta Tertúlia Jove, i en aquesta primera tertúlia d'avui ens acompanyaran la Paula Navarrete, la Núria Sales, la Vinyet Granda, en Martí Monasterio i la Bruna Camps. Tancarem temporada avui de l'Hora d'Europa amb en Joaquim Millán i en Joan Tutusaus, avui dos dels habituals d'aquesta temporada europea, com són l'Oriol Lázaro i Pau Solanilla. I per acabar, recuperarem la conversa que fa uns mesos va mantenir el nostre col·laborador Enric Soler amb Jordi Griset. Jordi Griset, que va presentar ahir el seu llibre Abans mort que Marica, i que ens va molt bé, com dèiem, per recuperar aquella entrevista que va esdevenir una conversa molt personal amb Jordi Griset.

0: Gairebé les 9 i 10 minuts del matí. Vinga, que tenim tota la paperassa per aquí al damunt. Tenim ja la Carola amb nosaltres. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Que ens porta altres informacions que volem considerar.
1: Efectivament, porto notetes, notes allò, punts que informatius del dia, i comencem pel tema del Servei d'Informació Turística, perquè saben d'aquestes informadores mòbils que ja fa uns anys, que 3 anys de fet farà aquest estiu que funcionen a Sitges, dues persones que es dediquen a anar passejant pel centre de la vila i informar els visitants de tot allò que tingui relació amb el municipi, no només activitats, sinó també d'ubicacions, espais, etc. Doncs avui, dimecres 1 de juliol, comença aquesta tercera temporada del Servei d'Informadores Turístiques Mòbils, que estarà operatiu fins al 18 d'octubre, una iniciativa que reforça l'atenció, com dèiem, personalitzada als visitants en els principals espais turístics del municipi durant els mesos de més afluència, i un servei que estarà operatiu fins al 18 d'octubre, cada dia de la setmana, en horari de 10 a 2, a 10 del matí a 2 del migdia. Les dues informadores recorreran a peu els principals punts d'interès del centre històric i del front marítim, i adaptant els seus itineraris segons el flux de visitants i oferint informació turística de manera proactiva, explica la nota de premsa. Aquest servei complementa l'atenció que es presta des de les oficines de turisme a Sitges, i el regidor va explicar ahir que és un servei molt ben acollit pels turistes i que contribueix a millorar l'experiència dels visitants perquè apropa la informació turística allà on hi ha la demanda. A més, aquestes informadores turístiques i aquestes altres novetats disposaran del nou carnet d'informador turístic de Catalunya, que impulsa la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya, i és l'objectiu d'això és que s'identifiquin, que vagin identificades, acreditades, i d'alguna manera reconèixer aquestes professionals al capdavant de les oficines de turisme i posar en valor aquesta tasca que fan, que és considerada clau en l'experiència dels visitants. Per tant, a partir d'avui i ja començarem a veure aquestes dues informadores o dos informadors que caminaran pel poble de Sitges. A Sitges van amb una samarreta blau Sitges.
0: Són perfectament identificables,
1: sí,
0: crec.
1: Sí, amb una gorra són fàcilment identificables, i doncs això, les típiques preguntes de visitant, escolta, on és això? O això, això és el que solucionen aquestes informadores. I dues notes més, una que ens arriba del Partit Popular de Sitges, perquè la regidora de Sitges i diputada al Parlament, Eva García, ha estat nomenada secretària d'Energia, Aigua i Medi Ambient del Partit Popular, i ho ha estat també nomenat en aquest mateix context Antoni Molina, que assumirà la vicesecretaria de Relacions Institucionals del Partit Popular de Catalunya. Els dos nomenaments, tant el d'Antoni Molina com el d'Eva García, es van fer oficials durant el 16è Congrés del Partit Popular de Catalunya, que es va celebrar el passat 27 de juny a Barcelona, en el qual es va renovar la direcció del partit en aquesta nova etapa, i la presència d'Eva García i d'Antoni Molina en aquesta nova estructura, explica la nota, posa de manifest el pes creixent del Partit Popular de Sitges i de la comarca del Garraf dins el Partit Popular de Catalunya, reforçant, diu, la veu del territori en els òrgans de direcció del partit i consolidant el seu paper en aquesta nova etapa política. Per tant, la regidora de Sitges i diputada del Parlament, Eva García, ara també secretària d'Energia, Aigua i Medi Ambient del Partit Popular de Catalunya.
0: I alguna coseta més encara?
1: Només acabar... Ahir es va enviar la nota de premsa a Cases Noves, poc més afegir, perquè ahir en vam parlar amb els organitzadors de la comissió. Simplement recordar que aquest cap de setmana és Cases Noves, que divendres hi ha el correfoc i que aquest any no hi haurà fira. La nota de premsa obvia, però aquest any, diguem que la diferència respecte a altres anys és que no hi haurà fira per uns temes administratius, el que d'alguna manera s'ha buscat una alternativa per la canalla, i aquesta s'oferirà diumenge amb una festa infantil a la tarda a la plaça dels Castellers.
0: La festa de les Cases Noves que arrencarà, com ens apuntava la Carola, amb el correfoc de divendres. Teníem un cert dubte si les obres al Pont dels Ocells...
1: Sí.
0: Podria ser un impediment, però... Ja...
1: No l'és, perquè l'horari de les obres no afecta.
0: Correcte.
1: No afecta,
0: sí,
1: aleshores no serà, i ens ho explicaven ells, i per tant es podrà dur a terme amb total normalitat al correfoc. L'únic que sí que impedirà és en l'accés a la revetlla, és a dir, aquella gent que el dissabte o que el mateix divendres vulguin anar més tard al vespre nit cap allà, o al matí saben que l'accés, diguem, pel pont dels ocells està durant unes hores impedit, no s'hi pot accedir, per tant s'ha de fer o bé pel pont de l'estació o bé pel pont petit.
0: Les Cares Noves, que pren tot el protagonisme festiu del cap de setmana, com també la festa major de Can d'Asens, com els apuntàvem fa uns moments, el proper diumenge, dia 5. Carola, gràcies. Fins aquí una estona.
1: Fins ara.

Vinga, seguim repassant aquelles cançons que, en certa manera, van acabar marcant, diguem-ho així, tendència en una època molt determinada. Tornem a principis dels anys 80, concretament a l'estiu de 1983. Qui no recorda una melodia que parlava de la bona vida, de la Dolce Vita? El cantant italià Fabio Roscioli, més conegut per Ryan Paris, la va popularitzar uns quants anys més tard que Federico Fellini dugués a la pantalla la seva Dolce Vita.

En aquest dimecres 1 de juliol, avui que s'escau Sant Aró, Santa Leonor i també Sant Domicià. Celebren avui 1 de juliol el seu aniversari, entre d'altres, la cantant i actriu nord-americana Debbie Harry, fa 81 anys. També és l'aniversari de l'actriu nord-americana Pamela Anderson, fa 59 anys. I una altra actriu nord-americana també, Liv Tyler, fa 49 anys. A Sitges, tal dia com avui, un 1 de juliol de l'any 1913, començàvem a funcionar l'estació ferroviària de Garraf, obrint així noves connexions per la comarca. Tal dia com avui, de 1928, s'inaugurava la nova imatge de la Mare de Déu del Vinyet, patrona de Sitges, restaurada a instàncies dels administradors del santuari, Josep Carbonell i Gené i Joan Àries i Vidal. I tal dia com avui, de 1929, moria a la ciutat francesa de Pau el pintor sitgetà Felip Masó i de Falp, autor del conegut quadre La processó de Sant Bartomeu.

Arreu del món, en aquest 1 de juliol de l'any 1979, Sony posava a la venda al Japó el primer Walkman de la història, el model TPS-L2, canviant per sempre la manera d'escoltar música de manera portàtil. Tal dia com avui, del 79, sortia el primer Walkman. I tal dia com avui, de l'any 1997, Hong Kong era retornat formalment a la Xina, posant fi així a 156 anys de domini britànic en una cerimònia amb el príncep Carles i el president xinès Jiang Zemin.

I posem, com no, l'apunt musical de cada dia. Avui, 1 de juliol, recordem una de les figures, de les grans figures, diríem, del rhythm and blues. Tal dia com avui, d'ara fa 21 anys, moria Luther Vandross. Tenia només 54 anys, 2 anys després de patir un ictus important. El seu Never Too Much va ser un èxit número 1 de gènere i va treballar amb altres grans artistes com Diana Ross, Carly Simon, Chaka Khan, Donna Summer, Barbara Streisand, David Bowie i amb una Mariah Carey, amb qui va interpretar aquesta fantàstica balada Endless Love.

Vangros, que va arribar a guanyar 4 premis Grammy pel seu darrer àlbum, Dance with My Father, aquí en aquesta fantàstica interpretació, acompanyat, com dèiem, de Mariah Carey.

Recordant, doncs, la figura de Luther Vandross, aquí acompanyat, com han escoltat, de Maria Carey, amb aquesta balada Endless Love. Demà tornaran, com sempre, les efemèrides musicals.

0: Fregant, com aquell qui diu, els 27 graus de temperatura, 26,6 graus, per ser més exactes. Deixem enrere un dimarts en el que el valor, o la calor, volíem dir, va tornar a ser molt intensa i sufocant. Previsió que ens diu que entre avui i demà, el nord, el vent del nord, es reforçarà als extrems i les temperatures podrien baixar una miqueta en general, sobretot a l'interior i al Pirineu. Un breu respir, per tant, per començar aquest mes de juliol, que no serà tan marcat, tan accentuat a la costa. Avui les màximes apunten de nou a superar amb els 30 graus de temperatura, cel plenament assolellat, ni un núvol, el sol que ha sortit a les 6:24 del matí i que es pondrà a partir de 9:45. Les previsions de cara a les properes 24 hores, com cada dia, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Avui dimecres, novament, predominarà l'ambient assolellat. Tanmateix, l'arribada d'una massa d'aire del nord farà que la temperatura sigui més baixa. A més, afavorirà el creixement de nuvolades i localment s'esperen xafes en tempesta i puntualment de calamar-se a les comarques de la Catalunya central i a l'interior del quadrant nord-est. A més, podran ser localment forts, principalment a Osona i al Lluçanès. Per la seva banda, el vent bufarà de component sud entre fluix moderat, tot i que hi haurà tramuntana moderada amb cots forts o molt forts a l'Empordà. La situació marítima vindrà marcada per la maró, amb àrees de forta maró a la Costa Brava, amb una notable mar de fons del nord. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hola, bon dia. Avui dimecres, novament, predominarà l'ambient assolellat. Tanmateix, l'arribada d'una massa d'aire del nord farà que la temperatura sigui més baixa. A més, afavorirà el creixement de nuvolades i localment s'esperen xàfecs en tempesta i puntualment de calamar a les comarques de la Catalunya central i a l'interior del quadrant nord-est. A més, podran ser localment forts, principalment a Osona i al Lluçanès. Per la seva banda, el vent bufarà de component sud entre fluix moderat, tot i que hi haurà tramuntana moderada amb cots forts o molt forts a l'Empordà. La situació marítima vindrà marcada per la maró, amb àrees de forta maró a la Costa Brava, amb una notable mar de fons del nord. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Perquè saben quants milions de catalans som? Què dirien? Va. Què dius, Albert? Sí. 8,2. Ivan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Carola, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Almenys així ens sí. ho plantifica la seva portada al punt avui.
1: Al punt avui. Sí, la Catalunya sí. que havia debat, un dossier sobre Catalunya i doncs agafant aquell mític, perquè el podem definir així, sí. mític anunci de l'agència de Lluís Bassat del Som 6 milions. Doncs som 8,2.
0: Lluís Bassat, que va ser candidat a la presidència del Barça. El que passa és que no sé quin any... Ho va ser quan Jean Laporta va accedir a la presidència? És a dir, va ser rival de Jean Laporta a la primera època, eh? És a dir,
1: podria
0: estem parlant
1: ser.
0: De 2003, eh?
1: Podria
0: que és quan...
1: Ser.
0: Ostres, no ho recordo, però jo diria sí. Pregoner de la Verema, a Sitges.
1: Podria ser.
0: Em sona, estem...
1: això, Albert,
0: sí,
1: també.
0: Ara entrem... Sí, el publicista, doncs. Bé, ara entrem en aquells jardins del no saber, a ciència cierta, com diu aquell, si va ser o no va ser. Però bé, en qualsevol cas, el Som 6 milions va ser doncs, molt uh-huh. recordat i el fil d'allò, doncs, avui, aquest 8,2 milions.
1: Aquesta és una. Ens explica avui la Vanguardia que el Suprem obre la porta a portar la regularització dels migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ahir ja es comentava aquesta qüestió com una de les notícies del dia. Hi ha diversos fets menors més enllà de la bronca política ara instal·lada amb la Ley de Nietos, oi? Que és la possibilitat de concedir la nacionalitat i, per tant, el vot a descendents d'expatriats espanyols en altres països. Vox vol suspendre el vot per correu dels expatriats, mentre el PP critica una llei que sembla que va prometre en el seu programa electoral que impulsaria. Una cosa d'aquelles de quan t'estiren massa d'un braç, doncs vas cap allà, oi? I té una pinta d'acabar per aquí. Ahir també que es va... no surt en portada als diaris, però ho hem llegit en algun lloc. Es va publicar a Amazon, perquè està autoeditat, el llibre que ha escrit Santos Cerdán sobre el que li ha passat. Té un punt, diu que no dona molts detalls de la seva estratègia judicial, perquè evidentment encara Santos Cerdán està pendent de que el jutgin, o sigui, el primer que ha anat a judici va ser Ábalos, i amb el tema del Dama i tot això, però, i Coldo, però Santos Cerdán ara està perdent, i comenta Cerdán que

0: que el que el va matar amb ell va ser la foto amb Puigdemont, ho diu així obertament, i que a partir d'aquella foto doncs van començar a sortir coses i coses i coses i coses. Ho explica avui VilaWeb en un... que entenc que s'han llegit el llibre, oi?
1: Sí.
0: I fan una miqueta de resum, que van començar a sortir coses i coses i coses que ell no li donava crèdit al principi, i al final doncs se li van tancar portes, i això va passar en 15 dies d'anar a reunions on es decidia el futur d'Espanya, per entendre'ns, amb ministres i gabinets ministerials, ha estat tancat en una cel·la de 9 metres quadrats. I perquè va estar en presó preventiva, ara no, ara està en llibertat, a l'espera de judici, però vincula directament el que li ha passat en això. Sí que és veritat que hi ha moltes coses que no les explica. Diu que el que l'acusen és completament fals, però no va més enllà. Doncs entenem que això ho explicaran en el judici, però diu que el que comenta l'article és que clar, té un punt d'explicar com han anat aquestes coses. I lligat amb la qüestió judicial, ho vam comentar, no sé si ahir o abans d'ahir amb la Carola, la qüestió dels estudiants bascos de l'euskera. Ho expliquem molt ràpidament una altra vegada. A diferència de Catalunya, que a Catalunya hi ha una sola línia educativa, a Euskadi en tenen dues. Una amb euskera i una en castellà. La del castellà la tria el 10% de la gent i l'euskera la tria el 90%. És a dir, que no, tampoc és que siguin 50-50, sinó que estan molt, molt dividides. Això sí, els de l'euskera estudien castellà i els de castellà estudien euskera, perquè en principi han d'arribar als mateixos objectius acadèmics quan acaben la línia. Simplement és un tema de llengua vehicular. Allò que els jutges aquí diuen que s'ha d'aplicar més al castellà, doncs allà ho tenen dividit d'aquesta manera i així diguem que no hi entren. Què ha passat? Doncs que un grup d'estudiants, diguem, de la línia vehicular castellà han tret un 0 a l'examen d'euskar. És a dir, que no en tenien ni idea, perquè han tret un 0. Han presentat les reclamacions corresponents. Diguem que les administracions educatives del País Basc els van dir que no hi arribia res a pelar, que si no en saben, no en saben. Però aleshores ho han tirat a la justícia i ara un jutge ha decidit que no es tingui en compte la nota d'euskera, de l'examen d'euskera, per l'accés a la universitat. I, per tant, doncs, que aquest 0 no computi.
1: No compti.
0: I, per tant, no els hi baixi la nota. Clar, la Universitat del País Basc ha dit, home, això no és tan fàcil de fer. Per altra banda, seria discriminatori. I, aleshores, ahir, el jutge va dir, que és un jutge del contenciós, va dir, si en 48 hores la Universitat del País Basc no activa la inscripció d'aquests alumnes, els portaré pel penal.
1: Caram.
0: Però clar, això per afavorir doncs un X nombre minoritari d'alumnes, però clar, i tots els alumnes als que la nota d'euskera o de castellà els hi computa i els hi fa baixar la nota de la resta.
2: No, només això, els que no van recórrer, perquè aquesta mesura afectava només, així ho van dir els jutges, a aquells que havien recorregut la nota, però hi havia alumnes que no han recorregut la nota, perquè
1: clar,
2: potser tenien
1: clar,
2: un
1: clar,
2: 4
1: clar.
2: I diu, doncs em quedo amb el 4. Sí, doncs, dir, la mesura quan... hauria d'aplicar-se a tots aquells alumnes.
0: És a dir, per una banda, la mesura el que fa és canviar les regles del joc, i la justícia no està per canviar les regles del joc. Si les regles eren unes, la justícia no pot dir no. Escolti,
1: sí, ara són unes
0: altres.
1: Què?
0: Ara les decideixo jo. I després, la justícia, el que no està és per, després de canviar les regles del joc i de que des de l'administració se'ls diu, home, això no ho pots fer, dir-li no. I si no m'ho fas, a sobre t'envio pel penal. No sé com explicar-ho, perquè això no és de país normal.
2: És un tema que la nota mitjana, això després en parlarem a la tertúlia jove, però la nota mitjana que es fa de totes les assignatures, no només de les que t'han sortit bé.
1: Clar,
2: una mica la petició d'aquí d'alguns d'aquests que han recorregut i tot plegat és que em facin la nota mitjana de que les que m'han sortit bé, aquesta m'ha sortit malament, que no compti. Home, doncs si decideixen que no compti,
0: quin és el problema aquí?
2: No compta per ningú.
0: El problema està en què, o almenys dona tota la sensació, que van anar amb les notes d'euskera infladetes a la selectivitat. És a dir, no en tenien ni idea, però es van aprovar. perquè poguessin anar a la selectivitat. Aleshores, què passa? La selectivitat s'han trobat que, efectivament, no en tenien,
1: no
0: en
1: tenien
0: ni idea.
1: Ni idea.
0: I algun professor va dir, escolti,
1: perquè, clar,
0: si aquest
1: zero.
0: No en té ni idea, un zero.
2: Un zero és un
1: zero. Pots tenir una mínima idea, però... vaja,
0: un zero és que no en tens
1: ni
0: idea.
1: És que, vaja, és que no en saps ni un borrall.
0: És que no en saps ni un borrall.
1: Sí, sí, sí.
0: Aleshores, i menys al nivell C, que és el que acredita la selectivitat, aquí i a Roma. Per tant, que no es diu C ara, es diu C1, no sé com es diu, però bé, és igual, sí, perquè ens entenem. Bueno, ja està.
1: Déu-n'hi-do, una polèmica més. Què hi afegim? No sé.
2: Hi afegim més qüestions. Vine, una que jo crec que n'acabarem parlant més endavant, però la Generalitat ahir va presentar un nou pla de Rodalies, i a nivell ferroviari de cara a Rodalies i regionals d'alta velocitat pel 2040, ha fet un pla, això no ho havia fet mai, es veu que aquest document no s'havia fet mai, és la primera vegada, diguem, d'alguna manera que queda recollit en un pla de serveis ferroviaris, un document que planifica d'alguna manera allò que s'ha de fer a Catalunya, és a llarg termini, 2040, però diguem que entre els titulars que ens han cridat l'atenció és que es pretén recuperar, segons diu aquest pla, els trens semidirectes de Rodalies, i aquí, clar, som uns quants els ciutadans que recordem els semidirectes, de quan hi havia semidirectes, aquell tren que feia una parada, dues parades màxims a Barcelona, i per tant era un trajecte que s'escurçava bastant respecte a la resta de trens. És una oferta ferroviària que, com dèiem, no ha d'arribar d'una manera immediata, ha de ser llarg termini, però s'està plantejant. Per tot plegat, per tot aquest pla que ha presentat la Generalitat, ja calculen també que necessiten 182 convois nous per tal d'ampliar tots aquests serveis plantejats, i que a més caldrien 419 nous maquinistes i 266 interventors. Per tant, és un pla, diguem, ambiciós de cara al 2040.
0: És un pla pel 2040 en què no surt l'orbital.
2: No. No es parla de l'orbital.
1: Home,
2: no
0: és surt l'orbital, i és un plan pel 2040.
2: Per això crec que n'acabarem parlant, perquè, vaja, és veritat, no, exacte, és interessant, clar. És que l'orbital és aquest fantasma que va apareixent i apareixent. 15 anys vista, per tant, de cara al 2027, que algú digui, bé, però fins al 2040 entenc que és el final, entenc que s'aniran fent millores a poc a poc. Doncs sí, de cara al 2027 s'esperen dues millores, que en principi no ens afecta cap d'elles d'una manera directa, perquè una d'elles és la duplicació de la freqüència a la R8, la que va a Martorell i Granollers i passa per Cerdanyola, i l'altra és la segona fase d'actuacions planificades als regionals del sur, quan la Ferrocarrils de la Generalitat assumi les Rodalies de Lleida amb nous trens. I després està prevista també l'entrada del tren llançadora cap a l'aeroport, que està previst de cara a l'any vinent, i que, tal com s'havia dit, recull aquest pla, es farà des de l'estació de Sant Andreu. Tot plegat amb un somni final que té el govern, que és el d'arribar al 1 milió de viatgers diaris a Rodalies, una fita que suposaria doblar, perquè més de doblar, perquè ara el càlcul són uns 400.000 usuaris de Rodalies diaris que contempla la xarxa, i per tant, com dèiem, un pla molt ambiciós, però que recupera aquest concepte dels semidirectes. Ja veurem, i entenc que en parlarem, ja veurem si la R2 Sud estarà d'alguna manera inclosa amb això dels semidirectes, i per tant, doncs, podrem recuperar aquests trens.
0: Surt,
2: no?
0: Surt.
1: Avui que el cas Andic torna a ser notícia, crec que a La Vanguardia, fins i tot.
2: La Vanguardia és portada.
1: En surt...
2: La terapeuta.
1: Ah, aquí.
0: És que ahir en vam parlar d'això, Pito.
1: Sí. Val.
2: La Maria Júlia.
1: Exacte, sí.
2: La Maria Júlia.
1: No, és que perquè les cròniques destaquen, doncs, això, que el cas es veu que ja ha entrat, o ha entrat, de fet, ahir dimarts, en una nova fase, després d'aquestes declaracions.
2: Sí.
1: I avui és que m'ha cridat l'atenció, perquè també...
2: Sí, és la foto de portada.
1: La gran foto de portada, vaja.
2: La terapeuta
1: d'Isaac
2: Andic i Jonathan Andic, aquest cas, que com saben, ahir en vam parlar, d'alguna manera continua, ara ha obert aquesta altra finestra, que és la de la terapeuta, i dic la o les terapeutes, perquè també va ser cridada a declarar la germana de la terapeuta, perquè resulta que s'alternaven les sessions de teràpia amb l'Isaac Andic i el Jonathan Andic. que és una cosa també curiosa, una terapeuta, que ho dèiem també ahir, no es podrà acollir a...
0: No es va poder acollir
2: al secret, al dret de secret professional, no? De no declarar d'alguna manera, sí, perquè sí, no està col·legiada en lloc ni com a psicòloga, ni aquí, ni a Alemanya, ni com a metge, no està col·legiada en lloc. Sabem que és un món aquest, el de les teràpies i tot plegat, que diguem que, no sé si dir intrusisme, però hi ha moltes pseudoteràpies, tot plegat, i una terapeuta que arriba aquí també perquè la jutgessa va considerar que aquells missatges que es van llegir o que van arribar a la jutgessa entre Isaac Andic i la terapeuta, d'alguna manera feien o posaven de manifest la necessitat de portar-la a declarar, perquè eren uns missatges o una relació a través de missatges curiosa, perquè hi havia petició de diners, amenaces de si no pagues diners doncs no segueixo amb la teràpia, etc, etc. Total, veurem com evoluciona tot plegat.
0: Va estar 3 hores declarant, sí, que són moltes. També va declarar ahir l'última parella d'Isaac Andic, i ho apunta avui també La Vanguardia, Maica Navarro, sense que tingui relació directa o hagi de tenir relació directa amb el cas, però és la primera persona a la que va trucar el fill Jonathan després, sí, de l'accident del pare. I el pare li havia deixat 5 milions en herència, ella en va demanar 80, i al final n'ha rebut 27.
2: Que ja els ha rebut, eh?
0: Ja els ha rebut, ja els hi han pagat, eh?
2: Ja els té, el seu compte bancari.
0: Just abans de declarar.
1: Déu-n'hi-do.
2: Això serà un crims...
1: Sí. Elevado a la enésima potència, sí.
2: Però vaja, no ho dubtem. Vinga, un parell més, sí, de ràpides.
1: No,
2: una és l'entrevista que li fan a l'Ernestina Torelló, l'empresària Ernestina Torelló, que és la propietària de les històriques bodegues Penedès, perquè l'acaben d'anomenar presidenta del Cercle del Liceu, que saben que és aquest espai de burgesia catalana, no tan representatiu. Però m'ha semblat interessant l'entrevista perquè reivindica ella el fet de que sigui una dona per primera vegada la presidenta d'aquest cercle, sobretot perquè fa només 25 anys que són admeses. O sigui, el Cercle del Liceu només fa 25 anys que admet dones, i 25 anys després s'ha anomenat l'Ernestina Torelló presidenta d'aquest cercle, que té intenció, com explica, de mantenir una línia continuista al del president sortint, en Gaudier, i vaja, d'alguna manera fa aquesta reivindicació de les dones, diguem, en llocs de lideratge i de presidències, per tal de reivindicar la presència femenina. M'ha semblat interessant. I l'altra, que també em sembla molt, molt interessant, i que és un debat que crec que és traslladable a gairebé tots els municipis, és que a Barcelona, en Collboni, està començant a tenir un problema que sembla ser que l'està assumint en el sentit de que està disposat a saltar-se la llei, entre cometes, perquè hi ha molts establiments, principalment bars, que s'estan rebel·lant perquè estan sent multats i sent obligats a despendre's d'uns cartells, d'una cartelleria, en molts casos històrica, molt identitària, molt relacionada amb el negoci, estem parlant de negocis històrics, no de negocis moderns, però les normatives, que són normatives dels 90, i aquests cartells en molts casos són cartells dels 70, en què la normativa era una altra, doncs fa que traspassin un pam la façana, i això fa que, diguem que amb la normativa a la mà o sobre la taula, el cartell no és legal i per tant s'ha de retirar. Però estem parlant de cartells com el de la bodega Carol, que està al Clot, com la bodega Fermín, que en vam parlar també ara fa uns dies o unes setmanes, que són establiments de tota la vida en els que no es fa ni brunch, ni ous Benedict, ni històries d'aquestes, en les que es fa bull de tonyina i el menjar català de tota la vida,
1: i callos
2: efectivament, que són un símbol d'identitat, que són establiments que els costa d'alguna manera mantenir-se davant d'aquesta competència, no?, globalitzada, tan complicada, i que ara a més a més estan com rebent aquest cop, no?, de entrada econòmic, perquè els hi cauen multes una darrere l'altra, i d'altra legal, de que els fan retirar cartells que els identifiquen moltíssim. I no només això, sinó que aquí també parlen estudiosos de disseny gràfic urbanístic i tot plegat, que són cartells que el que fan també és construir una identitat de territori, en aquest cas d'una ciutat com és Barcelona, fins al punt que la bodega Carol, que és aquesta bodega que us deia que està al Clot, han decidit carallar-se i portar l'Ajuntament als tribunals, i han dit que no volen acceptar el fet d'haver de retirar aquest cartell perquè traspassi un pam, defensant el que dèiem, doncs tot això, aquesta senyal d'identitat d'aquests i tants altres cartells, perquè Barcelona i tota la zona de la Barceloneta, tot això està plegat de cartells d'aquest tipus. Jo crec que aquí Sitges segurament en trobaríem algun, no? Probablement, i hi ha tants altres municipis.
0: L'article també parla d'un cas d'una, no sé si és una jugueteria, que ara per vendre's, perquè es jubilen els seus propietaris, per poder-la traspassar, es veu que l'aparador traspassa el límit de la façana, i ara s'han de gastar 40.000 euros per poder-la traspassar en condicions, perquè, clar, no pots traspassar la llicència si hi ha una vulneració urbanística.
2: Però això a què es deu? A que són botigues dels 60, dels 70, quan la normativa permetia això, la normativa canvia als anys 90, però aquest establiment ja hi era aquí.
0: Diguem que no li han fet retirar perquè tenia la llicència correcta, però al fer el traspàs de llicència li fan canviar. I, clar, és un canvi molt costós. Sí, sí.
2: La bodega, Carol, és del 39, eh? És una bodega del 1939. Caram. Va canviar de mans al 59 i, aleshores, al 59 va ser quan els seus propietaris li van posar el nom de Carol, que és el nom de la seva filla. L'actual propietari, que el va agafar el 2015, van decidir mantenir el nom perquè hi ha un nom d'aquests establers que tothom ja coneixia, i entenc que amb bon criteri de màrqueting van dir: ara nosaltres no li direm bodega Jennifer, si és bodega Carol. I s'han posat ara, com et deia, fins al punt que han decidit carallar-se amb l'Ajuntament. I tot i que l'Ajuntament, és veritat que també, i això Collboni també ho ha dit, que diguem que no s'estan posant tampoc gaire d'esquenes amb la situació, sinó fins i tot que estan mirant de poder generar, no sé, algun tipus de clàusula de concessió a establiments d'aquests que tenen una certa història.
1: Déu-n'hi-do. No sé si em veu parlar ahir, però és que la Policia Nacional està buscant un quadre pintat per Joaquín Sorolla.
0: No.
1: Que els propietaris es van deixar en una vorera de Sevilla mentre carregaven el maleter del cotxe abans de sortir de viatge.
2: Caram.
1: Això va passar, crec que abans d'ahir. Segons va avançar el diari de Sevilla, citant fonts policials, la pintura va desaparèixer de la porta d'un garatge del carrer Rafael González Abreu, en ple centre de la capital andalusa, el passat dissabte, al voltant de les 5 de la tarda. Els amos en van denunciar la desaparició de la comissaria central del carrer Alameda d'Hèrcules, i a hores d'ara la policia revisa càmeres per tal d'identificar qui se'l va endur. Es treballa, però, amb la hipòtesi que ho va fer atret pel dibuix, sense tenir en compte, òbviament, el valor que té o que pot tenir aquest quadre. Un quadre que té un elevat valor sentimental, ja que està dedicat a la família, de puny i letra, com es diu, del pintor valencià, i autografiat. A banda de la investigació policial, els propietaris han penjat cartells al centre de Sevilla oferint una recompensa a qui el trobi. Imaginin-se, Es tracta d'una obra de petit format que, segons fonts artístiques, podria pertànyer al que el pintor anomenava notes de color. S'hi representen dos vaixells en una platja, està marcat en fusta envernissada i té un passepartout blanc. En una subhasta podria aconseguir un valor d'entre 30.000 i 60.000 euros.
2: A mi hi ha un tema que em resulta curiós en aquest cas. Una, deixar-te un quadre d'aquest valor i que la propietat digui que és tan important per la família i no sé què, deixar-te l'oblidat, allò recolzat a la paret, no ho sé. Però el que més em crida l'atenció és que aquesta gent se'n anava de vacances a la casa que tenen de vacances i s'emportaven el quadre de vacances. És a dir, normalment la gent quan marxa de vacances no s'endú els quadres.
1: Bueno, però potser entenen que té com que té un gran valor sentimental, van pensar: home,
2: me l'enduc
1: perquè no sigui cas que si ens entren a robar
0: no el deixis a la paret del parc.
2: És curiós, te l'endús de vacances, que la gent no s'acostuma a endur els quadres que té penjats a casa seva a la casa de vacances perquè tenen el valor, però després te'l deixes allà a la vorera. És raro, és raro.
1: En fi, com diu aquell, coses de la vida, eh?
2: Coses de la vida.
1: Entrem ja en matèria esportiva, si us sembla.
2: Vinga.
1: Perquè, déu-n'hi-do, des dels resultats que ens deixa el Mundial de Futbol, la classificació, per exemple, pels vuitens de més seleccions, ha estat el cas, per exemple, de la selecció de Noruega, que va guanyar a Costa de Marfil per 1-2, amb un segon gol d'Erling Haaland. França, que va fer la feina, i també s'ha classificat, va guanyar 3-0 a Suècia, i també s'ha classificat Mèxic per 2-0. Hi ha una bogeria a Mèxic? Hi ha una bogeria tal a Mèxic amb la selecció? Escolta, ni m'explico el que podria passar si Mèxic acabés guanyant el Mundial. Vaja, seria una bogeria d'aquelles fora de mida.
0: Detalls curiosos. França està cada cop més refermant el seu paper com a favorita.
1: Com a gran favorita, sí.
0: Com a favorita, perquè és la que en principi està desenvolupant millor joc. I també unes imatges que ens han sorprès, que hem vist també per les xarxes, que és als Països Baixos, la policia reprimint immigrants marroquins amb nacionalitat neerlandesa que celebraven el triomf de la selecció del Marroc als penals.
1: Clar.
2: Perquè no tenien aspecte d'holandesos, o què?
0: I aleshores, que a veure, si us hem donat la nacionalitat, no celebreu.
1: Partits per avui a les 6 de la tarda. Anglaterra s'enfrontarà a la República del Congo. A les 10 de la nit hi ha un Bèlgica-Senegal i aquesta propera matinada tenim un Estats Units-Bòsnia.
0: Sí, m'ha cridat molt l'atenció l'horari del partit de setzens de final Suïssa-Algèria, que serà la matinada de divendres a les 5.
1: A les 5. Crec que, de fet, és el que han posat més tard.
0: Sí. A les 5, tu.
1: Mare de Déu.
0: Sí, si voleu veure... I, a més, un apassionant, eh? Suïssa-Algèria.
1: Suïssa-Algèria, sí.
0: Vinga, el lateral dret d'Algèria.
2: En Joan ha dit que s'incorpora quarts al Mundial, jo semis.
1: Jo haig de reconèixer, de debò, i potser algú dirà, home, si ets del tema esports, però l'estic seguint més aviat poc, al Mundial. He vist... Estonetes, vaig estar veient l'altre dia el partit del Brasil contra el Japó i la selecció del Brasil em va semblar, no diré lamentable, però para, vaja, que va guanyar allò del canto d'un duro. Vaja, Brasil no crec que arribi massa lluny.
2: Com qualsevol... Té el Rafinha lesionat, no?
1: Sí, el Rafinha està lesionat. Sí que és una selecció que, vaja, que viu una miqueta de l'espurna de Vinícius i poca cosa més, però vaja, em va semblar un joc molt pobre. Sí. Què? Ah, bueno, sí, però després ho comentem, sí. La nova samarreta del Barça, sí, que ja es va presentar al Macba, en aquesta performance així molt moderna. Diuen els que hi entenen que és una samarreta que no genera d'entrada allò un rebuig, allò, això és una merda, perdó.
2: No, perquè diguem que no s'allunya moltíssim de la línia estètica, no, i de les samarretes clàssiques culers, no s'allunya d'una manera.
1: Dic això perquè vaja, així com altres samarretes sí que inicialment ja han dit això què és, vull dir que no s'agafa en lloc, aquesta potser no genera l'entusiasme allò de dir al 100%, però tampoc un rebuig total, són aquestes franges,
2: De fet són com franges en vertical estretes que conformen una franja ampla, grana i blava, no? El que passa que en cada una de la franja grana i blava, en comptes d'estar creada d'una única franja, d'un únic color, hi ha com un degradé de tres franges cada una.
1: Diuen que és com un homenatge al que es veurà a l'Spotify Camp Nou quan estigui il·luminat.
2: Ah, que hi haurà degradé, hi haurà llum en degradé, aleshores. A mi no em desagrada, m'agrada el coll bastant, que el coll és una cosa que m'hi fixo molt amb les samarretes, perquè fa com... De vegades hi ha samarretes que les espatlla el coll, eh?
1: I samarretes que una cosa és el que tu veus a través de la fotografia, però una altra és...
2: En persona, sí.
1: Tenir-la allò a les mans o poder-te-la posar, si ets al
2: Barça. El que no hem mirat és el preu.
0: No, depèn, perquè ara hi ha tot de games.
2: Ah, clar, sí.
1: Prepara 100 euros pel cap baix.
2: Mínim, no?
1: Pel cap baix.
2: Que si ja després vols escuts i vols noms, aleshores la cosa es multiplica, no?
1: Coses que passen, clar, quan van sortir alguns jugadors amb la nova samarreta, que forma part de la presentació d'ahir, i apareixia en Rafinha, i apareixia Koundé, dos dels noms que es vinculava que podrien ser sospitosos de marxar del Barça aquesta temporada. Per tant, si apareixen Rafinha i
0: res
1: Koundé...
0: Res és casual, Pitu.
1: Sí.
0: Res és casual, això està estudiadíssim.
1: Està estudiadíssim. Frenkie de Jong també apareix. Per tant, pels haters de De Jong, ja diem que també apareix i, per tant, de fet, està bastant més que cantat que continuarà la temporada que ve. En clau Barça, recordem que avui Joan Laporta i la seva nova junta directiva prenen possessió. Per tant, ahir Rafa Juste va viure el seu darrer acte com a president del Barça.
0: I el titular d'avui de l'Esportiu
1: és bo,
0: tot teu.
1: Sí. Avui crec que a 2:15 del migdia hi ha l'acte oficial de presa de possessió de Joan Laporta. Aquesta nova etapa amb la ICA, el Barça de bàsquet, a través de les seves xarxes socials va començar a dir aquest és baixa, aquest és baixa, aquest és baixa, aquest és baixa. Sí, sí, Willy Hernán Gómez, Satoransky, Miles Kale, Miles Norris, en fi...
0: Poca broma, que a València estan pitjor, eh?
1: A València! A València, València estan pitjor, sí, sí, eh? A València, perquè Pedro Martínez, vaja, no és oficial, però vaja, es convertirà en breu en nou entrenador del Madrid de bàsquet.
0: Correcte.
1: I, per tant, sí, entenen els valencians que és una traïció, però en tota regla, eh?
0: I la meitat dels jugadors també marxen.
1: Sí, sí, sí, el València queda absolutament desmantellat després de la gran temporada que ha fet, la duta a guanyar amb solvència la Lliga CB. Tanco capítol futbol amb el calendari. Ha sortit el calendari ja de la temporada que ve. Espera't, perquè... Clar, no està clar que la primera jornada sigui el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Tot dependrà una miqueta del paper de la selecció espanyola, si arriba o no, o si segueix endavant el Mundial. Per tant, això va en detriment de les vacances que puguin tenir els seleccionats. Però la primera jornada del campionat, vaja, està prevista pel 15 i 16 d'agost. El Barça rebria en aquesta primera jornada l'Atlètic Club. No és la primera vegada que en aquesta primera jornada de Lliga el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club. L'Espanyol, que també jugaria, debutaria a casa, Cornellà al Prat, contra el Llevant. El Madrid s'enfrontaria a la Reial Societat i altres partits, doncs, per exemple, a l'Atlético Màlaga, el Celta Osasuna, el Deportivo Elche, el Racing Villarreal, el Sevilla Rayo, el València Betis i l'Alavés Getafe. Aquests són els partits de la primera jornada. Els clàssics, perquè pels qui preguntin pels clàssics, el de la primera volta es disputaria al Camp Nou, jornada número 10, al finals d'octubre, 25 d'octubre, crec. I el de tornada, el de la segona volta, vull dir, seria el Bernabéu, ja la jornada 35, el 8 o el 9 de maig. Aquest és el calendari que es va fer ahir, que es va donar a conèixer ahir en un acte que va tenir lloc a Madrid, si no m'erro. Què més tenim?
0: Salma marxa.
1: Salma Parayuelo.
2: Una més, no?
1: Sí, sí, sí, sí, que deixa el Barça.
2: Alexia Putellas,
1: com l'Alexia,
2: no?
1: Com la Ona Valla.
2: La Ona.
1: Sí, sí. En fi, que el Barça que viurà una renovació bastant important a la seva plantilla, de fet, amb l'arribada de jugadores joves. Una miqueta el procés que acaba patint el seu dia també a l'equip masculí. I posem també tennis.
2: Home, posem tennis, per favor. Des d'aquí... Jo em trec el barret, ja ho sé que no ha passat, però ahir vaig veure el partit. I òbviament, no va jugar com l'havíem vist jugar, però Serena Williams té 45 tacos, dos fills, ha tornat a Wimbledon perquè la van convidar i va voler acceptar el repte. Ahir s'enfrontava amb una australiana, la Maya, no? Maya Jans, ja no me'n recordo el cognom ara, Maya Joint, la Maya Joint, de 20 anys, és a dir, 24 anys entre una i l'altra, és a dir, mentre quan la Maya Joint naixia... l'altre gairebé ja havia guanyat títols també, saps? I van fer ahir un partit, és veritat que va perdre, però va aconseguir un tercer set, és a dir, remuntar un segon set i que es disputés un tercer set. La Maya Joint va haver de suar per guanyar a Serena Williams, i tot i que no hagi passat, i òbviament avui la gent esperava que s'hagués passat, doncs segurament hagués estat portada de molts diaris esportius, i va marxar enfadada, se la veia disgustada, però des d'aquí jo em trec el barret,
1: sí,
2: amb que aquesta
1: dona... Sí, d'acord
2: amb el
1: que dius, però ostres, aquestes tornades a l'alta competició...
2: Sí, però mira, escolta'm, la conviden, és un repte...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, et conviden, escolta'm...
2: Vull dir, tampoc n'ha estat una cosa...
1: Tens tot el dret, eh? No, repeteixo, eh? Vull dir que
2: una obsessió seva, no?
1: Sí.
2: Allò d'avui tornar, o el que dèiem l'altre dia, el perill de fer el ridícul. Jo crec que no va fer el ridícul ahir,
1: no,
2: sincerament.
1: El ridícul, no.
2: No va fer gens el ridícul. Va mantenir un nivell... Òbviament no és la Serena Williams de quan tenia 25 anys. No, no és la Serena Williams perquè en té 45. Però, ostres, amb 45 anys, mantenir aquest nivell de joc i mantenir-te allà a pista, va fallar coses, òbviament, però també va tenir algun punt d'aquells que recordaven aquella potència de la Serena Williams que tant la caracteritzava. Jo...
1: Sí, sí, sí.
2: Chapó.
1: Per cert, vaig veure una imatge, ara que parles de Wimbledon, no sé si era la jugadora Naomi Osaka, entrant a pista amb aquell vestit.
2: Sí,
1: ho vas veure, Carola?
2: Sí. Va, aquesta noia sempre entra amb una vestimenta molt, molt...
1: Gairebé
2: molt...
1: semblava una núvia.
2: Sí. Mm. Era com un kimono, amb tul
1: ja,
2: al darrere.
1: Ja em perdonareu, eh? Vull sí. dir, ho trobo amb un punt d'exageració.
2: Com que era blanc, li accepten, no? Perquè
1: sí, però és que no,
2: vaja,
1: no ho entenc massa, això.
2: Bé, està clar que és evident que vols cridar l'atenció.
1: Evidentment.
2: I que hi ha un punt aquí, no sé si de descentrar el rival o la rival, o de posar-te el públic a la butxaca. Òbviament, hi ha algun tema d'aquest, més enllà de que tingui algun interès personal o un vincle emocional
1: o que hi hagi darrere un interès
2: roba.
1: Publicitari o de la pròpia marca que la vesteix, no? Però en qualsevol cas a mi sembla un punt sí. exagerat entrar a la pista, i més Wimbledon, eh? Que conserva encara aquell punt de dir, ostres,
2: sí.
1: El temple del tennis, diguem-ho així, no? Vaja, és una imatge que a mi personalment em va cridar molt l'atenció i que crec que està lluny del que, vaja, ha de ser el món de l'esport, no?
2: Vull sí, dir, bueno, el que
1: això
2: està
1: no és una
2: és
1: passarel·la de moda, vull dir que, i ho respecto, ho repeteixo, vull dir, cadascú que vagi
2: com vulgui. Que passa que l'esport en general, l'esport competitiu, cada vegada més és una passarel·la de moda, eh? I això es veu en les Olimpiades claríssimament, i es veu també, doncs, amb aquestes presentacions que fan d'equipacions i de tot plegat, vull dir que cada vegada més s'ajunten aquests mons, i òbviament és per un tema econòmic, és a dir, aquí darrere
1: sí, sí,
2: hi ha
1: sí, segurament, molts diners,
2: i d'alguna manera es barregen, però és veritat que aquesta noia d'alguna manera explota això, fet que d'altres doncs, passen olímpicament, no? Es posen el que els diu la marca
1: sí, sí,
2: i
1: sí.
2: tant els hi fot.
1: I piticlin, piticlin.
2: Ah, això mateix.
1: LeBron James deixa els Lakers, ho ha anunciat fa una estona. Mm. No es retira.
2: No.
1: Seguirà jugant, però sí que deixa els Lakers. Per tant, és un dels jugadors que...
2: Quants anys té, també? 40 i tants, eh?
1: Passa dels 40, LeBron
2: sí,
1: James?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Ostres, ara tinc dubtes, però vaja, que és un dels jugadors... allò més grans segur, però no sé si ja té els 40.
2: 41.
1: Va. Sí. Bé, doncs,
2: del 84.
1: Ha anunciat fa poc que deixa els Lakers, i crec que avui a La Vanguardia entrevista Predom, el director del
2: sí,
0: correcte,
1: del tour, no?
2: Sí,
0: avui
2: sí, parla
0: de quan va parlar amb Jordi Hereu, que després doncs Collboni va agafar el compromís de tirar-ho endavant, parla de no és normal que una grande part tingui dues etapes que acabin al mateix lloc, però que a Montjuïc és especial i que ho van voler aprofitar, i de fet el fet que hi hagi una ciutat amb una ascensió com Montjuïc permet recuperar una contrarrellotge per equips que no s'havia fet des del 2019. Per tant, doncs, moltes lloances a Barcelona. Diu que, clar, que recorda que el 2009, quan va venir el Tour a Barcelona, en un final d'etapa va ploure i que la gent els hi demanava disculpes al Tour per haver plogut, però que aquest any doncs que no plourà, i que per tant doncs serà, espera, una gran depart gran.
1: Aquí ja ho saben, el pas del Tour per Sitges, diumenge dia 5, pels vols més o menys a les 3 de la tarda.
0: Correcte, una hora, dues hores abans la caravana
1: sí.
0: i més estona abans les restriccions de trànsit. Per cert, la Generalitat ha publicat també ja una web especial en què es poden veure les hores de tall de totes les carreteres per on passarà el Tour, les hores de tall aproximades.
1: Sí, perquè serà un dia especialment complicat, perquè hi haurà afectacions pel que fa a la mobilitat.
0: Hi ha un cartell a la carretera de les Costes que diu que estarà tallada de 9 a 5, això és un càlcul ampli.
1: Ja.
0: A la pràctica hem vist que l'hora de tall de la carretera de les Costes serien les 12 i 9, la prevista. D'acord? Perquè aniran executant els talls a mesura que vagi avançant la cursa. Per tant, doncs, aproximadament sobre les 12 és quan, formalment, encara que es diu a les 11, serà a les 12 l'hora pràctica del tall. Però
1: bueno,
0: túnels oberts de 11
2: a 2... Que la gent va, no deixis tant les Costes, que aquell dia no es paga l'autopista...
1: Sí,
2: ja
1: ho hem apuntat, vull dir, la gratuïtat de la C32, bé, doncs ja aprofitin, si han de fer algun viatge, doncs que sàpiguen que serà gratuït entre les 11 i les 4, crec.
2: Sí.
1: Entre les 11 i les 4. Ho apuntàvem també, tot just en començar el programa, la gent de Viciats del Garraf, que ha anunciat que no podrà dur a terme aquesta activitat de la bicicletada, com ens van anunciar fa uns dies aquí la gent de Viciats, per una qüestió que, segons diuen, és
2: de temps.
1: Sí, totalment. De timings, sí, justos. Aliena la seva voluntat, per tant, és una activitat que no es podrà dur a terme, però sí que conviden, doncs, a poder estar a la resta d'activitats, la fanzone,
0: la fanzone, bàsicament, que estaran allà, la pantalla gegant, que en principi està previst que més es mantingui, doncs, per veure també el final de l'etapa.
1: Molt bé, del Tour ja n'anirem parlant, òbviament, perquè, vaja, en uns dies això ja ho tenim aquí. Joan, gràcies. Carola, gràcies.
2: Fins ara. Fins ara.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Les 10 i 11 minuts, dimecres 1 de juliol, i des d'avui, des d'aquest dimecres i fins que comenci el curs, abans de començar el curs, per tant, calculem passat Santa Tecla, si tot va bé i si poden, tindrem els dimecres a aquesta hora la nostra tertúlia, la tertúlia jove, la té jove. Ja ho saben que des de fa unes temporades vam voler recuperar la tertúlia que fem sempre en temporada d'hivern, doncs amb gent més gran, amb gent adulta, jubilats, bàsicament, perquè són els que poden venir en temporada. A l'estiu la transformem en tertúlia jove i mirem de donar espai, doncs, als joves de Sitges perquè opinin, parlin, expliquin, diguin la seva aquí de manera oberta, i sobretot que parlem també i debatem d'aquests temes que ens afecten als sitgetans i a les sitgetanes, però des del punt de vista dels joves. I a més, aquesta temporada hem renovat planter, perquè clar, els joves es fan grans també, i aleshores entren en dinàmiques laborals, tot es complica, i hem renovat planter. S'ha convertit en una tertúlia molt femenina, a diferència de la que teníem altres temporades. Hem mantingut a dos dels tertulians, la Vinyet Granda. Què tal, Vinyet?
1: Molt bé, bon dia.
0: Bon estiu?
1: Sí.
0: Com
1: sí.
0: Ha anat l'any? Bé?
1: Sí, ja està. Jo ja he acabat la carrera. Últim estiu, en teoria, de la meva vida.
0: Per tant, per què? Que els estius continuen, Vinyet?
1: Però jo, ja, però les vacances jo crec que no igual,
0: Bé, són diferents. Tots són etapes. I en Martí Monasterio, que es va incorporar l'any passat i aquest any repeteix. Martí, què tal? Bon dia.
2: Molt bé, molt bé.
0: L'estiu està provant bé, de moment?
2: De moment sí, amb la festa major de Ribes hem estat també. I
0: venen aquí com mig de ressaca emocional, que diuen de festa major. Tindrem ocasió de parlar de festes majors, sí, sí, de Sitges, de Ribes i en general de festes.
2: Unes quantes.
0: Molt bé, perfecte. Doncs gràcies per acceptar de nou la proposta, i hem incorporat tres noves tertulianes. La Paula Navarrete, què tal, Paula? Bon dia.
3: Bon dia, recuperant-nos de festa major.
0: Recuperant-nos, no?, de festa major, també iniciant l'estiu. La Núria Sales, què tal, Núria?
4: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia, benvinguda. I la Bruna Camps, què tal?
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Amb ells arrenquem la tertúlia jove d'aquest estiu, i volem arrencar, ja sé que estem a cara fa mandreta gairebé, però és que els diaris encara en parlen, i és que la selectivitat, portem uns anys que cada any ens deixa polèmica, titular, tot plegat. Alguns d'aquí ja l'han fet, l'han passat, alguns fa més temps, altres fa menys, alguna no, la Bruna encara no ha passat per aquesta etapa. Li servirà això també, no?
5: Sí,
0: per,
5: sí,
0: per preveure o per preparar-se de cara a la selectivitat. Aquest any ha estat, cada any hi ha polèmica per si un examen és difícil, si no és difícil. Aquest any diguem que el focus s'ha posat en l'examen de matemàtiques, el de matemàtica científic, perquè sembla ser que la versió o l'examen a Catalunya, perquè saben que la selectivitat és diferent a totes les comunitats, el de Catalunya era molt difícil, sobretot molt llarg, i això va fer que la mitjana baixés, i de fet està el nano també es baixa en els darrers 12 anys d'aquesta assignatura, un 4,18, si no recordo malament. I després hi ha hagut altres polèmiques amb el listening d'anglès, que es veu que també era molt difícil, amb el tema de l'eusquera, que abans en parlàvem amb els diaris, que al País Basc també hi ha hagut moguda amb aquest tema, perquè hi ha hagut molts zeros, uns quants han reclamat, aleshores un jutge ha dit que els que reclamen se'ls anul·li, no els hi ponderi, no els hi computi la nota, però aleshores els que no han reclamat diuen i a mi perquè sí, en fi, tot un seguit de polèmiques. Aleshores, com que aquí els altres quatre heu passat per la CLE tots?
5: Sí.
0: Què tal l'experiència, Vinyet?
1: Jo m'ho vaig passar bé, o sigui...
0: Ostres, això sí que no m'ho esperava.
1: Però és que jo vaig pensar, ja porto 2 anys estudiant els mateixos temes, ja per què agobiar-se? Crec que agobiar-se de més per un examen, sí que et defineix una mica el que serà el teu futur, perquè al final doncs no podràs entrar a la carrera que tu vols i tot, però si tens els coneixements, ja sortiran.
0: Tu vas entrar allà on volies estudiar?
1: Sí.
0: No vas tenir problema?
1: No. A mi em van dir que cuidado amb la nota, perquè em va donar... O sigui, al final em va sobrar nota, però em donava justeta. I vaig dir, és que si m'agobio ho faré pitjor, ho tinc claríssim. Llavors,
0: per tant, vas fer exercici mental,
1: Sí.
0: Mirar de no agobiar-te. Necessitaves molta nota per entrar allà on volies?
1: Necessitava un 10,5, crec. Vaig acabar traient un 11,9, una cosa així.
0: Per tant, vas arribar sobrada. Per tant, diguem que tens una experiència que guardes amb un cert, fins i tot, bon gust de boca,
1: Sí, perquè al final també van haver-hi aniversaris de companys de classe aquells dies, i els profes cada dia portaven un pastís diferent amb les espelmes dels 18, i llavors cada dia era una festa.
0: La Paula em sembla que no ho va viure així.
3: Res.
0: Paula, fa quan acabes fer la selectivitat?
3: Fa 4 anys i el considero un dels traumes de la meva vida.
0: Mira, aquí m'hi sumo, Jo fa molts més anys, no sé quants anys. O sigui, tinc 49, poden anar restant. En tema acadèmic és el trauma de la meva vida. Ho continua sent a hores d'ara, És a dir, jo també ho vaig viure així. Per què,
3: Paula? Jo soc persona de poc plorar i mai havia plorat tant com per la selectivitat.
0: Què va passar?
3: Bueno, jo necessitava una nota bastant elevada per entrar a odontologia i entre que necessitava bona nota i que jo vaig estudiar en una escola francesa i llavors el sistema era molt diferent, havies d'adaptar-te a tot i la pressió que t'hi posaves era extrema, o sigui, jo havia de treure molt bones notes per poder arribar al quasi 13, que és la nota d'odontologia, i recordo molts nervis i a l'hora de veure resultats que no van ser positius, o sigui, vaig estar...
0: No van ser positius, és a dir, no vas arribar, diguem, a aquesta d'allò, perquè aquest és un matís que jo vull apuntar, eh? Estem parlant de notes, en molts casos, com és el cas de la Paula, perquè més el conec, de notes excel·lents. Excel·lents, no estem parlant de notes que es queden allò en 4 o en 5 pelats, que tampoc no passaria res, eh? Però de notes excel·lents, i el cas de la Paula no és un, és un cas bastant paradigmàtic, gent amb notes i joves amb notes excel·lents que no entren allà on volen per poquet, tot i tenir una nota excel·lent.
3: Sí, o sigui, em vaig quedar a poques dècimes de poder entrar, però clar, jo tenia molt clar que volia estudiar odontologia i no tenia altres opcions, llavors vaig decidir fer un cicle superior per poder augmentar aquesta nota i 2 anys més tard sí que he pogut accedir als estudis que volia, però clar, és algo que penses de dir, jo sé el que vull fer, tinc aquesta, o sigui, tinc mil ganes d'entrar a odontologia i tinc, igual que la gent que vol estudiar medicina, al final és una competició i jo crec que una nota no defineix les teves ganes o les teves
0: ni la teva vocació,
3: capacitats ni la teva vocació.
0: Per descomptat, no? Al final has arribat a odontologia, diguem que vas buscar un canvi alternatiu, no? A través d'aquest grau, però al final estàs responent les expectatives que tenies la carrera.
3: Bueno, trobo que el sistema està bastant obsolet. Però, bueno,
0: però estàs contenta.
3: El temps dirà, sí.
0: No tens ganes de canviar, eh? Dius, ara que has fet tot aquest camí, no, eh? Convençuda encara que odontologia és el teu, eh?
3: 100%. A part, bueno, fer el cicle superior, o sigui, no és un fracàs del tot, no puc entrar a la carrera de primeres.
0: No, mai és un fracàs, això.
3: Al final, jo ara, havent fet el cicle superior d'higiene bucodental, que és bastant centrat en el que estic estudiant, doncs m'ha permès saber que és 100% el que vull fer. A part, aquesta carrera, els primers anys, és completament teòric i no toques boca el que i no fas pràcticament pràctiques. Llavors, haver fet aquest cicle superior em permet saber que 100% és el que vull i tirar endavant.
0: Fracàs no ho és mai, que quedi clar, eh, això, per si ens estan escoltant. No ho és mai un fracàs, és que treguis la nota, que treguis Bruna, que et quedi clar això, eh? Mai és un fracàs, encara que... No, perquè és veritat que és una pressió, no?, que ens arriba a tots, arribat el moment, sembla que és la decisió de la teva vida, que tot el teu futur dependrà d'aquest examen i d'aquesta nota, i que si no aconsegueixes allò que vols, res serà igual i la vida doncs serà fatal. Després et fas gran i te n'adones que no, ha de passar doncs com ara la Vinyet, no? Se n'adona, no cal, s'ha de relativitzar, però en el moment és difícil, però fracàs mai, això no, fracàs mai. Martí, en el teu cas, com va anar això?
2: Jo la veritat és que vaig gaudir molt de l'estudi, perquè anava amb tots els amics a la biblioteca i estudiava, però també rèiem i també a les 12 o 1 de la matinada t'entren els riures i riu tothom i t'ho passes molt bé. Sí, clar que va ser molt angoixant i vaig passar unes estones dures d'estudiar i tal, però la selectivitat va anar com havia d'anar, amb més o menys nota, però ho vaig assolir, vaig entrar a la carrera que volia.
0: Perfecte. Per així tant, tens un bon record, diguéssim. No t'ha quedat trauma com la Paula, eh?
2: No, jo... A veure, jo sempre diré que estudiar com a la selectivitat no ho tornaré a fer mai, perquè la veritat és que tens una capacitat d'estudi durant aquells dies que jo no sé d'on te la traiem, i a més la treu tothom. És increïble, però tothom estudia, tothom té capacitat de concentració, tothom es posa davant d'una llibreta o d'un llibre i li queda tot. Però, i ara a la carrera he vist que no he tingut aquesta capacitat d'estudi.
0: Que estàs estudiant periodisme.
2: Bueno, ara l'he acabat.
0: Has acabat periodisme. A periodisme no s'estudia tant.
2: Estones sí, estones.
0: Es reteix, no, però no com a la cel·le, no.
2: És això, i la capacitat d'estudi no la recuperes mai, però bueno, la veritat.
0: Molt bé.
2: El record és bo.
0: És bo. Núria, en el teu cas.
4: Jo fa molts anys que vaig fer la selectivitat.
0: No tants. Fa uns anys.
4: 12.
0: La Núria és la més gran de la tertúlia. Sí. Tenim una més gran... O sigui, òbviament sempre hi ha una més gran i una més jove, no? Però diguem que hi ha una diferència generacional, per exemple, entre la Núria i la Bruna. Però també em sembla interessant, eh? Sí, perquè totes dues, diguem que entren en aquest calaix de joves, saps? Òbviament entenc que necessitats i situacions vitals diferents, però joves. Però tens bon record, Núria?
4: Jo de la CL sí. A més, jo recordo, bueno, preparar-ho, pues, això també. també com amb el Martí, amb els amics, no sé què, anàvem a la biblioteca. A mi m'agradava molt pues, les classes que fèiem de rapes. Jo vaig estudiar a l'Escola Pia i m'agradava molt el Vipe, com ensenyava. I jo, Història de l'Art, o sigui, recordo que era com bueno, el meu preferit. El que passa és que jo no tenia molta pressió perquè no sabia què estudiar.
0: D'acord.
4: I que també és un tema, perquè al final tens 18 anys, en el meu cas tenia 17, perquè jo sóc del novembre, per tant, pues, a l'època de selectivitat tenia 17 anys, i jo no sabia què estudiar, i tenia una pressió molt bèstia, perquè a casa em deia, has d'estudiar, i dic, ja, però és que no sé què vull fer. I doncs, clar, tampoc tens la motivació aquella de dir de treure una supernota, perquè no saps on has d'anar. I bueno, al final vaig trobar la carrera que volia al cap de 4 anys a fer la selectivitat, perquè vaig anar provant carreres i vaig anar deixant-les i al final...
0: Allò el descarte, que funciona també, prova error.
4: Jo crec que al final, quan vaig tenir 22 anys, que ja pues, potser has madurat una mica més de quan tens pues, 17 en el meu cas, i vaig dir, pues, vull fer comunicació.
0: Ara ho tinc clar, no?
4: I vaig fer comunicació, sí.
0: És que aquesta és l'altra, que ens obliga, no us obliga, no, Bruna, tu estàs en aquest pas, tu quants anys tens, Bruna?
5: Jo tinc 15.
0: 15? L'any que ve faràs?
5: 17.
0: Però de curs, vull dir.
5: Batxillerat, primer de
0: batxillerat. Primer de batxillerat, sí. És a dir, l'any que ve entres en aquesta cursa, diguem, cap a la selectivitat. Ja saps què vols fer?
5: No ho tinc clar. Bueno, batxillerat començaré l'artístic.
0: D'acord.
5: Però en un futur, tipus universitat i així, encara no ho tinc clar.
0: Encara no ho tens clar, per tant, estàs una mica encara, no? Com la noia. Hi ha joves que ho tenen claríssim des de ben petits, i en d'altres que no. T'angoixa això una mica? I aquest primer de batxillerat, sabem que és com una cursa, són dos cursos sobretot de preparació per un examen, no sé si t'angoixa això.
5: A veure, no pel fet de que jo sé que a mi no em costa tant el posar-me a estudiar.
0: Sí.
5: Llavors, també tinc més o menys com clar el que vull fer de... Sí. Artístic i
0: bueno,
5: més o menys el camí, saps? Sí. Encaminar-me. I pues, per això no m'angoixa tant. Llavors...
0: De moment encara és bé, doncs està bé. És una... Em sembla interessant que no m'angoixi així. Més enllà de les vostres experiències personals, ara, arran de tots aquests debats, han sortit un munt d'articles als diaris, més enllà del que dèiem, de les polèmiques. Entre altres qüestions, el que fan és qüestionar aquest sistema de la selectivitat de l'examen. Vosaltres, és a dir, sentiu que és un sistema just? És a dir, que passar per un examen després de 2 anys centrats bàsicament en uns continguts per un examen, i un examen que pondera com pondera, això ha anat canviant, però al final també són ponderacions subjectives que responen a uns professors que decideixen si són més estrictes o no, tot i que òbviament hi ha unes regles del joc, però clar, al final hi ha una certa subjectivitat, això. No sé si us agrada aquest sistema, o penseu que hi hauria un sistema més just. Us heu plantejat mai això?
1: És que, bueno, jo això m'ho he plantejat a la universitat,
0: sí?
1: Perquè he acabat fent enginyeria informàtica i hi ha alguns profes que no s'han tallat la llengua en res i ens han dit, és que suspeneu a la uni perquè a vosaltres us han regalat la nota per entrar aquí al batxillerat. Llavors, sí que és veritat que jo veig just fer un examen que sigui per tots igual i que més o menys pues, té una manera de saber el coneixement que té cadascú que ha obtingut el batxillerat. Sí que és veritat que potser el model que hi ha actualment de la CELE potser no és el millor. Potser seria millor anar més cap a una banda de veure com raona la gent, que no tant memoritzar i escriure i tal... Però al final això jo crec que és anar fent generacions de la sèrie i que cada vegada tinguin la intenció de fer-la millor.
0: Paula?
3: Jo trobo que aquests exàmens, primer que haurien de ser unitaris per tot Espanya, perquè les universitats catalanes estan plenes de gent d'altres comunitats autònomes que venen aquí perquè la nota de tall és més baixa. O sigui, crec que totes les comunitats autònomes haurien de tenir el mateix examen, i a part considero que la manera d'avaluar no és... la perfecta, perquè no és normal que tu facis un examen, et fiquin un 7 i vagis a revisió i un altre profe et fiqui un 9, i a sobre, perquè els dos tinguin igual de validesa, et fan la mitjana i llavors tindràs un 8, per l'orgull de tots dos correctors. Això és un tema bastant fort, perquè la teva nota depèn de la nota d'una persona que potser aquell dia està més enfadat i decideix ficar-te una nota una mica més
0: baixa. O és més exigent, no? Diguem, té un nivell d'exigència major. És veritat que hi ha una... Que diguem que no arriben allà, diguem, aquests professors, els correctors, amb un boli a corregir. És a dir, tenen unes pautes, han de seguir unes pautes, uns criteris, se'ls marca què han d'avaluar, no? què han de puntuar més i què han de puntuar menys, però òbviament sempre hi ha una qüestió subjectiva al darrere, no? Però passa també això que deia de les places, no? És veritat que passa sobretot amb certes carreres que s'omplen d'estudiants que no són catalans i deixen a molts estudiants catalans fora per un tema de demanda. És a dir, venen amb una nota de tall més elevada perquè la seva selectivitat ha estat diferent, poden accedir a la carrera d'aquí, i aquí, com que tenim una nota de tall tan elevada perquè hi ha molta demanda, no. Què? Heu pensat mai en això de... Jo ho faria d'una altra manera. No sé si heu arribat a pensar mai. Sí.
3: Bueno, per... Venint del sistema francès en el qual la selectivitat funciona molt diferent, trobo que és que això, una nota de tall no defineix la teva trajectòria com a estudiant. Clar. Allà a França funciona molt des de quart d'ESO, els professors han d'omplir butlletins sobre les teves capacitats i són butlletins molt complets que aquests s'envien a les universitats a les quals vols accedir. Llavors es valora no només les notes sinó les capacitats d'un estudiant, la seva motivació, i potser es valora molt més un estudiant de 7, 7 i mig però amb moltes ganes i amb molta motivació que un estudiant de 9 que treu les notes perquè és intel·ligent i prou.
2: Jo també crec que un tema a obrir de debat és el tema de que la selectivitat al final són 3 dies i en 3 dies fas 6-7 exàmens, pots fer, no me'n recordo exactament quants són del número, però 6-7 exàmens, i potser la selectivitat no és el que sigui més intel·ligent o el que en sàpiga més, sinó és el que sigui capaç de resistir més, fer 7 exàmens en 3 dies, aguantar la pressió i arribar als últims 2 exàmens o l'últim dia amb la prou enteresa per poder-los afrontar de la millor manera possible. Al final, si l'últim dia, l'últim examen, et toca el que a tu més facilitat tens i potser podries treure un 9 perquè a tu se't donen molt bé les matemàtiques i arribes a l'últim de mates, però estàs tan esgotat que a matemàtiques arribes traient la llengua, potser trauràs un 5 quan pots treure un 9 perquè no arribes, perquè en 3 dies no t'ha donat. Llavors, una mica el que comentava la Paula d'un butlletí amb molt de temps que tu puguis anar omplint dient en sé i durant 3 anys estàs demostrant que en saps, potser fa que aquestes matemàtiques, que l'últim dia has tret un 5, pots arribar amb molt bona nota perquè tu durant 3 anys has demostrat que se't donen molt bé les matemàtiques.
0: Una avaluació continuada, no? Una mica, sí? Us agradaria? Què hi penses, Núria?
4: Jo crec que és important el fet de tenir en compte també, a banda de les capacitats, la motivació que té algú per estudiar certa carrera. I a mi em sembla com que privar a les persones de poder estudiar el que volen simplement perquè no arriben a una nota, no ho trobo just. Jo, per exemple, soc dislèxica i doncs a mi hi ha certes coses que m'han costat molt més que una persona que no. I això no vol dir que jo sigui menys intel·ligent que una persona que treu un 12 a la selectivitat si jo n'he tret un 7, saps? Llavors, sí que és veritat...
0: I això com ho resoldríem? Amb entrevistes personals? Per exemple, Estats Units ho fan així, per exemple.
4: Estats Units envien unes cartes motivacionals i demostren també altres capacitats per poder accedir a les universitats.
0: Efectivament, has de demostrar les ganes que tens, no?, d'entrar a estudiar allò.
4: Exacte. Llavors, jo crec que també ho faria diferent. Jo, per exemple, l'únic trauma que vaig tenir a la selectivitat va ser a l'anglès, però no perquè no l'entengués, sinó perquè vaig estar tot l'any preparant-me per un examen que quan vaig arribar allà no tenia cap sentit. O sigui, jo vaig estar tot l'any fent el temari d'anglès i quan vaig arribar a l'examen d'anglès és que no era res del que jo havia fet. No, perquè les dues últimes setmanes i uns ens van començar a ficar exàmens de la CELE i era com, pues si no té res a veure amb tot el temari que hem fet. Llavors, no sé, o sigui, jo crec que falta reconduir bastant el tema de les pau.
0: Bruna, t'espanta aquesta conversa?
5: Una mica.
0: Una mica, no?
5: Sí.
0: Una mica, no t'espantis perquè digues, Paula, sí.
3: Però és que a part el que diu la Núria, sí, té tota la raó, perquè a les

0: amb molta, eh? Perquè jo he conegut a molta gent que amb una nota molt alta de batxillerat li diuen, home, no desaprofitis la nota. És que clar, tu també t'ho fiquen al cap de que dius, tens superbona nota, doncs pues vés a per les carreres que la gent no pot entrar. I a mi això també em sembla malament, perquè a la vegada que he conegut gent així, he conegut a gent que no entra a la carrera que vol per vocació.
1: Dieu-li la Bruna, creu... ha d'estudiar allò que vol, allò que li diuen, allò que tindrà més sortida professional. Què ha d'estudiar la Bruna?
2: Jo, bueno, sent la més gran i que potser he tocat més el tema de sortides professionals, està molt bé estudiar el que a tu t'agrada i jo és el que recomano 100%. Jo no hagués estudiat comunicació, hagués estudiat història o història de l'art. A casa no em van deixar perquè em van dir no té sortida. La sortida te la busques tu, i això és així. L'únic que realment, si ets una persona espavilada, la sortida te la trobaràs. Però també hi ha una mica de realitat amb tot això i tocar de peus a terra, i és el fet de que la situació actual és molt complicada, els sous estan molt baixos. Jo em trobo a una situació que pues, tinc 30 anys i és molt difícil pues, no, sobreviure uh-huh. no, a la vida actual.
1: Treballant, no? Sobreviure treballant, no?
2: Exacte. I dono gràcies que la carrera que he estudiat té sortides, però ara miro al costat i veig gent que ha estudiat altres carreres que penso, jope, si en aquell moment hagués estudiat això, ara estaria cobrant tal. Llavors jo crec que és important estudiar el que t'agrada, però també et ser molt conscient de dir on em portarà això, quines sortides puc tenir i quina vida em donarà això. Perquè a vegades és complicat i romantitzem molt el fet de dir no, és que has de fer el que t'agrada, sí, sí, però pensa també que ara tens 18 anys i hi haurà un dia que tindràs 30 i pensaràs...
1: I aquí ells no ho afegeixen, no ho afegeixo jo, hi ha un tema de... És a dir, el motiu pel que les notes de tall en algunes carreres sobretot són tan elevades és per una manca de places públiques. Per tant, això se soluciona amb lleis. És a dir, creant plaça pública, ja està. Més places de medicina, la nota de tall baixarà. I no hi haurà tants drames d'estudiants que volen fer medicina i que per tres estudiants excel·lents que volen fer medicina amb vocació i que per tres dècimes es queden fora de medicina. Deixar joves per tres dècimes d'un examen amb vocació i amb idees tan clares com era el cas de la Paula, que al final ha trobat el seu camí, perquè al final el camí el trobes, però deixar-los fora per un examen em sembla cruel. O sigui, em sembla cruel, perquè el missatge que donem a la societat, i una mica, no sé si és com us heu sentit, és... Us estem tota la joventut dient estudieu, us heu de formar, esforceu-vos, no? Les millors notes, esforça't, i després arribes a la selectivitat, tens unes notes excel·lents, però per tres dècimes et quedes fora. I dius, què passa aquí? Però si jo he fet el que m'heu dit que havia de fer, no, Bruna? No sé si una mica fa una mica de por això de... Però si jo estic fent el que m'heu dit, jo he fet, jo he estudiat, jo m'he esforçat, jo he tret les millors notes que podia treure... I ara em dieu que no puc fer el que jo voldria fer perquè resulta que em falten tres dècimes. Què? Sí. Fa ràbia això, no?
3: Hombre, pues sí, bastant.
1: Clar que fa ràbia.
3: Bastant.
1: Clar que fa ràbia. Per tant, això com se soluciona? Més places públiques. Ja està, això ho dic jo, aquí no ho sentirà ningú que tingui mans, però crec que és una solució bastant fàcil i, òbviament, això passa per diners, invertir diners en l'educació pública, bàsicament, perquè d'universitats privades n'hi ha moltes, ja ho sabem, però no es tracta d'això, es tracta de que tothom pugui accedir als estudis que desitja i això passa per universitats públiques. No, i se'ns acaba el temps, tenim el tema de les festes de barri, però ho deixarem per la setmana que ve, perquè ens hem allargat amb aquest tema, així que, com que a més haurà passat Cases Noves, i teniu previst anar a Cases Noves?
4: Sí. Jo no hi sóc.
1: Tu no hi ets.
5: I serem.
1: Sí.
3: Sí, jo també.
1: Núria, tu hi toques o alguna cosa, fas coses?
2: Jo punxo.
1: Tu punxes.
2: Sí, la Núria... el divendres.
1: Ah, veus? És que la Núria, a més és DJ.
5: També l'anirem a veure, llavors.
1: També l'anirem a veure, no? La Núria punxa divendres després del Correfoc.
2: Amb el meu grup de trifàsica, amb la Dami i el Gerard, després del Correfoc.
1: Doncs anirem a veure la Núria i aleshores la setmana que ve, que ja haurà viscut el tema i haurem passat tots per Cases Noves, parlarem de les festes de barri, perquè jo crec que tenen un paper fonamental en les identitats dels municipis i que en el cas de Sitges estan agafant una revifalla precisament perquè els joves s'han posat a organitzar-les, així que ho deixem per la setmana que ve, sí? Gràcies, nois, fins la setmana que ve.
4: A tu.
1: Adeu.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.

0: un simple dinar a casa. Això ja no hi és.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Yo, hey,
2: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
4: Hi, this is Michael Jackson.
3: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas.
2: L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dos quarts i mig de 11 d'aquest matí de dimecres, primer de juliol. Hem començat la segona part de l'any i comencem en aquest punt també la darrera de les Hores d'Europa d'aquesta temporada. L'espai, direm-ho així, més veterano de la ràdio catalana, oi? Que parla d'Europa. Joaquim Millán, bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, sí, poca broma, poca broma.
0: Ens agrada dir-ho d'aquesta manera perquè, clar, fa una pila d'anys que començava aquesta aventura amb en Vicenç, després amb un servidor, que, doncs, això, intentem acostar el projecte d'Europa a la ciutadania. També podem estirar les orelles, quan l'Ajuntament va presentar el que fa per Europa, pel món, oi, doncs pot incloure que la ràdio municipal fa més de 20 anys que tenim un programa d'Europa.
1: Tal qual, sí senyor.
0: Ho deixem aquí, però clar, no deuen escoltar-lo. Bé, és igual.
1: Malament, targeta vermella, perquè clar, és una de les coses que sense voler, tu no només has de satisfet del que fa una administració pública, en aquest cas si és un ajuntament, doncs, l'ajuntament en aquest cas de Sitges, però el que fos, sinó també està orgullós del que fa en aquest cas el teu territori, i aquest territori és el municipi. Totes les coses que passen al municipi de Sitges, siguin o no amb el suport o amb iniciativa o a través de l'administració pública, també és una cosa que suma a el que en aquest cas pues, visibilitza Sitges, i Sitges en aquest cas concret podria ser un altre, pues, amb el tema de quan parlem d'Europa, d'Unió Europea, vull dir, i jo crec que aquest és una altra de les coses que també sentint-nos orgullosos a vegades ens passa als sitgetans, vull dir, sempre acabem mirant el que fan els altres, normalment nosaltres també, i nosaltres també fem coses, i algunes dies les fem, a més, molt bé, no? Que ens venen a copiar, pues ho hem de dir també, clar, i en aquest cas pues, aquest programa, pues, sí, és el programa de l'Estat espanyol que porta, ja no només a Catalunya, l'Estat espanyol, que fa temps ho vaig estar comprovant, i és així, que de manera continuada i periòdica ha dedicat un espai a parlar del que passa a Europa, que també és allò del que passa a casa nostra, no?
0: Doncs en aquest punt de la conversa saludem a l'Oriol Lázaro, col·laborador doncs habitual d'aquest espai. Oriol, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, escolta'm una cosa, com tenim els gorgs?
2: Els gorgs els tenim plens d'aigua i malauradament vam tenir una forta pluja que va fer una mica de riuada el mes passat i està una mica brut de branques, però
0: vaja,
2: poc a poc ho anem endreçant, però vaja, hem fet millores en el recorregut, per tant una cosa compensa l'altra i realment és un entorn espectacular.
0: Doncs res, expliquem la pregunta. L'Oriol Lázaro és alcalde de Can de Bànol des del 2023, oi? I director general de Catalunya Exterior des del 24, i clar, els gorgs de Can de Bànol és l'atractiu turístic del municipi. Aquí Sitges tenim platges, però allà tenen uns gorgs que són molt bonics, o sigui que val la pena, per tant convidem a la gent que ens escolti a anar a conèixer Can de Bànol i anar a conèixer també els gorgs que tenen allà i que val això, que és una manera refrescant d'acostar-se a l'estiu de muntanya. Oriol, teniu l'Europa en blau ara, oi?
2: Sí senyor, està aquí a tocar, és aquest dissabte, i el cert és que en tenim ganes, és aquesta trobada europeista, dels europeistes, per parlar de la Unió Europea, que estem en una etapa bastant convulsa, passen moltes coses alhora, i penso que s'ha de convertir en una eina molt útil per poder tirar endavant en aquest món tan trasbalsat.
0: Us he de dir, i ara li he comentat amb el Joaquim, que m'ha fet gràcia el títol, Una Unió Europea desorientada en un món sense regles. Apa aquí!
2: Clar, és que de fet, el títol ja explica moltes coses. La Unió Europea, primer que va ser... És un projecte de pau. Sempre ho expliquem, això, no? Des que es va fundar, no hi ha hagut guerres entre els països de la Unió Europea, i això, si mires la història, és pràcticament un miracle. Però més enllà d'això, com a projecte de pau, doncs clar, es va fundar amb unes regles que el que feien era promoure l'entesa, promoure la pau, i en cap moment promoure bel·licisme ni pujar, diguem, el to entre estats. Tot el contrari, tot és a fer acords i fer tractats. Ara, de cop i volta, el món trenca les regles d'aquests tractats internacionals que tothom havia respectat fins ara i la Unió Europea queda desorientada, perquè estàvem jugant a un joc que ara, de cop i volta, ja no té... Les normes no serveixen. I ens ha canviat la manera d'actuar, i aquí, aquí estem.
0: Ara em permetràs, la irrupció d'una sola persona pot canviar les regles del joc? Una sola persona, perquè en el fons, d'acord, que Trump té tota una cohort de gent que li pica l'esquena, però a la pràctica vols dir que anava a dir que la nostra estructura és tan feble que una persona amb un cert grau de desequilibri, no diré directament un desequilibrat, però amb un cert grau de desequilibri, pot tombar-ho tot amb aquesta facilitat?
2: Bé, jo crec que hem de saber sortir una mica del quadre, mirar en perspectiva i compte. Aquí hi ha diverses coses que podríem posar. El primer, tal com ho dibuixes, home, doncs jo fins i tot et diria un sí rotund, perquè és allò de l'efecte papallona, no? Yeah. El batre les ales d'una papallona en un punt del món et pot provocar un terratrèmol a l'altre extrem. Doncs sí, home, doncs aquest home bat les ales i comença a crear una sèrie de reaccions en cadena que et porta a unes situacions inesperades a molts nivells. Però és que, a més, fa uns... té a les mans una eina molt poderosa, que és el govern d'un dels estats amb més influència a nivell mundial, per diferents motius, des del nivell militar fins a l'econòmic, i de cop i volta comença a fer cops de volant, de ara vaig cap a la dreta, ara vaig cap a l'esquerra, de cop i volta, sense poder preveure-ho, a més, que fa que la resta ens afecti molt. O sigui, home, per exemple, amb els arancels que està jugant ara, et poso el 100%, ara el 50, ara el 25, ara som amics. Ara no. Només això a l'economia la sacseja molt. I després, no és que estigui sol. O sigui, sí que ell ha estat, jo crec, que un dels grans causants del desequilibri, del trencar normes i regles, però no està sol. Tenim els russos atacant a Ucraïna, tenim la Xina, que està més forta que mai, tenim tot un dibuix mundial que comença a ser una mica, no diré preocupant, però que sí que Europa ha d'agafar més protagonisme i més lideratge. Partint de la seva particularitat i del nostre valor afegit, que són justament aquests valors socials que ens diferencien. En lloc es viu amb el nivell de vida, amb el confort de vida que tenim a Europa. Doncs fem una bandera, cuidem-ho molt, però alhora també siguem atents al que està passant al món perquè això continuï sent així.
1: Bueno, jo m'he sortit d'acord amb el que diu l'Oriol, totalment d'acord, i a més afegeixo, no? No només hem de conèixer, perquè moltes vegades hi ha un desconeixement del que significa la Unió Europea, sinó que també valorar aquest estat de dret, de valors, de benestar, que quan sortim d'aquest espai que en diem Unió Europea, te n'adones que el món és totalment diferent, no? I segurament a les generacions actuals més joves tocarà defensar això, perquè malauradament, pensant que potser aquest és el millor model en aquest món i, per tant, lo lògic seria que els altres espais del món treballessin per intentar apropar-se a aquest model que hem aconseguit nosaltres de dret, valors, benestar, no és així. O sigui, el problema és que ens pensem, bueno, clar, és el model a seguir. No, serà el nostre model, però malauradament no és el model a seguir perquè veiem altres espais que no tenen les pretensions de poder tindre aquest nivell de benestar, de drets socials, de xarxa social, de benestar, que en diem per nosaltres, d'una qualitat de vida mínima en la que la societat pugui viure a la Unió Europea o qualsevol tinc una xarxa on poder-se agafar, no que digui allò que diguessis fora de joc, doncs pues, això no és així. I després una altra cosa, que també quan parlàvem del senyor Trump, per posar el nom ja directament, clar, també té una facilitat amb dir coses sense tindre en compte les mínimes regles de diplomàcia internacional, etcètera, etcètera, que també fa crear uns desajustos de realment no només està la Unió Europea desorientada, jo crec que està mig món desorientat, nosaltres en concret, no? Perquè, com també dèieu vosaltres, va en contra aquesta ànima que després de la Segona Guerra Mundial nosaltres la basem en una cosa que és la pau. L'Oriol ha dit una cosa molt ràpida, però que si la pensem molt, és que és molt important. Ha dit, bueno, esclar, en tots aquests anys nosaltres, amb aquest invent de la Unió Europea, doncs no hem tingut més guerres amb aquests estats que composen la Unió Europea que no en el territori europeu. I això ho ha dit molt ràpid. Però clar, si ho pensem fredament, clar, és la primera vegada a la història, des que la història és història, que això és així. I això poder a vegades no som tan conscients perquè ho hem normalitzat i perquè evidentment ara doncs, per nosaltres és impensable que demà hi hagi un conflicte suficientment important, per exemple, entre Espanya i França, perquè això generi una tensió bèl·lica o un conflicte bèl·lic i per tant una guerra. Clar, això ara mateix nosaltres no ens cap al cap, però generacions abans que nosaltres era una possibilitat que estava sobre la taula de manera permanent. Ara no. Llavors, ostres, per això la Unió Europea és important. El qual no vol dir que sigui perfecte, el qual no vol dir que ens agradi, el qual no vol dir que a vegades, doncs, bueno, esclar, també està en mans de persones que m'hem donat, doncs, poden canviar una mica el rumb que nosaltres pensem que la Unió Europea ha de tenir. Per això jo, i acabo aquí, quan parlem d'eleccions europees, que les menystenim moltes vegades, ostres, després és que la Unió Europea diu això, però sí, clar, és que depèn del que s'hagi anat a votar, tenim unes polítiques, tenim unes prioritats, tenim unes estratègies diferents, i per això és important, més que mai, anar pensant que les properes eleccions europees la gent s'ho ha de prendre en sèrio, perquè no pot ser que en un estat com el nostre, a les darreres eleccions, més de 800.000 persones van anar a votar un partit, entre cometes, per dir-ho de manera fina, que s'acaba la fiesta, que ara mateix hi ha 3 eurodiputats espanyols allà que no sabem el que fan i aquells vots es van perdre i evidentment doncs, fa que després hi hagin unes majories d'una manera o d'una altra que evidentment van cap a un sentit o cap a un altre que pot ser que sigui una Europa en poc temps diferent a la que nosaltres hem estat treballant els últims anys, no? Per tant, en la política europea ens l'hem de prendre en sèrio i ara més que mai perquè justament amb aquest món sense regles s'està jugant un partit. O sigui, que no hi hagi regles no vol dir que no s'està jugant un partit, s'està jugant un partit molt important i nosaltres hem de veure la Unió Europea on quedem.
0: Oriol, agafant la frase que ha dit ara el Joaquim, nosaltres tenim una manera, un marc doncs que hem venut, un determinat estat del benestar, etc, etc. El Joaquim ara diu que estem jugant un partit. I si el partit el perdem?
2: Home, millor que no. Millor que no. Perquè les conseqüències no les sé preveure, però si veus altres, o sigui, aquí estem parlant de models de governança. I el model europeu ens ha portat amb el que estàvem dient, uns valors socials, un benestar, una no deixar ningú darrere i poder donar suport a tothom i que ningú no o sigui, tothom pugui tenir els serveis mínims i els drets humans garantits. Fora d'aquí, i jo animo sempre a tothom molt a viatjar i conèixer altres llocs, altres cultures i altres sistemes de governança, això no existeix. És que és així, als Estats Units poden estar molt avançats i liderar moltes coses, però quan deixes de ser útil per la societat tens molts problemes per viure mitjanament bé, per garantir els serveis que necessites, començant per la sanitat. Aleshores, si això, per exemple, anaves a la Xina, el mateix, si no estàs dintre del sistema i no ets útil pel sistema, doncs tampoc no tens res garantit. I comences a voltar el món i veus que el sistema europeu, amb totes les seves mancances, és el més social a nivell d'entesa de la comunitat, no? De cuidar-nos entre tots i garantir que tinguis una bona jubilació, que puguis tenir uns serveis mínims garantits. I ara, per exemple, dins de tota aquesta desorientació, dins de tota aquesta crisi mundial, ens trobem que una de les coses que està impulsant la Unió Europea, la Comissió Europea, és l'habitatge. Han fet que d'això en parlarem a l'Europa en Blau, perquè és un dels temes importants. S'ha creat aquesta l'Aliança Europea per l'Habitatge i s'estan fent tot de... O sigui, s'ha marcat com a prioritat la política d'habitatge i iniciatives per facilitar inversions i coordinar polítiques públiques de cara a crear més habitatge, i això és una cosa que no trobaràs replicada a qualsevol altra part del món. Això només es pensa en un lloc on penses en les persones. Val que també s'està posant la mirada cap a seguretat i defensa. Home, és que tenim la guerra d'Ucraïna que no s'acaba d'acabar, tenim aquest món convuls, aquest personatge que domina els Estats Units que ens té a tots una mica amb allò, anava a dir collonits, eh? Doncs clar que també hem de mirar cap aquí. Però hem de seguir mirant, per exemple, altres prioritats que hem tingut i que tenim a la Unió Europea. Som abanderats amb la transició energètica i climàtica a nivell, si més no, legislatiu. A nivell de legislació també de la IA, de la intel·ligència artificial. Ara s'estan parlant de veure com podem treballar la migració, tot i que aquí tenim un debat molt, molt fort intern a dintre de la Unió Europea, perquè tenim aquesta extrema dreta que cada cop té una mica més de força. La Unió Europea no té competències en immigració, les tenen els estats, i per tant cada estat fa el que creu. Però dins d'això, com a mínim, tenim una mica de debat, i també ja fa anys d'aquest debat, ja me'n recordo que en Juncker va començar la guerra de Síria, però continua sent un dels principals punts de tensió entre els estats membres i s'ha de fer aquest debat sobre l'asil i el repartiment de responsabilitats i seguretat de la migració. Però què vull dir amb tot això? Doncs home, que la Unió Europea segueix mantenint aquesta mirada social, aquesta mirada humana, mentre intenta girar també la mirada cap a les relacions internacionals i el context geopolític, que no és senzill. Però, almenys, aquest core, aquesta idiosincràsia, aquest valor afegit que tenim no s'ha de perdre. I aquest és el punt clau, que és el que penso que hem de saber transmetre a les generacions que pugen darrere la nostra.
0: Un dels objectius, anava a dir, estratègics, encara que no esmentats, de l'administració actual nord-americana és la destrucció de la Unió Europea?
2: Home, jo crec que hi va anar de pet, o sigui, de dret, vaja. La que va entrar va començar amb amenaces amb el tema dels aranzels.
0: I Groenlàndia, sí.
2: Groenlàndia. Va començar a picar per molts punts. A més, fins i tot s'havia dit aquí també, hem d'anar a vegades ens hem de mirar una mica el que li donem credibilitat, perquè hi ha una quantitat de teoria de les conspiracions bastant important, però vaja, deien que sí, estaven bastant de la mà amb el Putin per poder seguir pressionant a Ucraïna, mentre alhora també deia que ajudava a Ucraïna, però sí, al final ha fet un garbuix tan gran que per això ens ha desorientat a la resta del món, i potser sí que un dels seus objectius era desestabilitzar o fins i tot anar a minar la confiança de la pròpia Unió Europea. Però crec que la fortalesa de la Unió Europea és justament que si alguna cosa fem és debatre i pensar. Que jo crec que li recomanaria bastant enèrgicament al senyor Trump que ho faci de tant en tant, pensar i debatre i escoltar. I això en la Unió Europea es fa molt, perquè de fet...
0: Potser es fa massa, Oriol.
2: Sí, hi ha aquestes...
0: Ja m'entens, oi?
2: Hi ha aquesta qüestió que debatem tant que som lents.
0: Això... Per aquí.
2: Ja passava també a vegades en els parlaments grecs i romans, no? Que feien tants debats que al final arribaven tard. Però,
1: hi ha un món que va molt ràpid, vull dir, també és veritat que estem ara en un món que va tan accelerat que nosaltres poder... no anem tan lents com sembla, però com que el món va accelerat, sembla que anem molt lents.
2: Sí, no, i la lentitud en el fons compta, que no és només que la pròpia Unió Europea tingui molt debat intern, perquè els debats del Parlament Europeu tampoc són tan llargs, vull dir, tens uns timings molt marcats. Uh-huh. Aquí la lentitud de presa de decisió és dels 27 governs. O sigui, ja no és el propi Parlament, sinó que és el Consell qui moltes vegades alenteix o bloqueja una decisió o una acció concreta, com per exemple quan es parla dels vetos a Turquia o els vetos a Rússia, quan es parlava de tot això. Què ho bloquejava? Doncs un país o dos. I tot això feia que no avancessin. Això sí que s'ha de revisar. Sempre estem parlant del mateix tema, el mateix problema, que és que la Unió Europea, en lloc de ser un estat federal, és un club d'estats. I aquest és el problema que fa que moltes vegades anem lents.
0: Anava a dir, en el vici està la virtut. Però bé, introduïm en aquest punt de la conversa, si us sembla, Pau Solanilla. Pau, bon dia. També un dels col·laboradors habituals d'aquest espai en aquest darrer en aquesta darrera hora d'Europa de la temporada, i estàvem comentant amb l'Oriol Lázaro i també amb en Quim, doncs aquesta desorientació que heu posat en el títol de l'Europa en blau, i que ens marca una miqueta els temps que estem vivint, i que em sembla que hi ha alguna altra vegada hem tret en aquest espai, Pau.
3: Sí, efectivament, sentia l'Oriol i estic d'acord amb ell. Ho hem comentat alguna vegada, no? La Unió Europea està formatejada per un món que sembla que deixa d'existir. Llavors s'ha de reconfigurar tant en el fons com en la forma. I de fet, una de les coses, vinculant amb el que deia l'Oriol, hem de pensar a poc per actuar ràpid. I sembla ser que a vegades ho fem al revés, no? Que pensem ràpid i actuem amb una certa lentitud, no? Perquè el món no ens espera, no? Però necessitem repensar una mica el nostre rol, el paper d'Europa. Els consensos no són fàcils, ho explicàveu, i però sobretot, una vegada prenem una decisió, l'hem d'executar d'una forma relativament ràpida. Aquest és el gran repte, no?
0: Uh-huh. Està en perill la forma de vida europea en aquest món que cada cop està més tempestuós?
3: A veure, jo crec que Europa té les millors bases, els fonaments més sòlids en tot el món per tenir un estil de vida raonable. Ara bé, hem de canviar algunes coses. No podem viure exactament igual que ho hem fet en les darreres dècades. Sobretot perquè hi ha un món en transició, amb moltes, alguns diuen crisis juxtaposades, altres amb esdeveniments tecnològics, climàtics, geopolítics, etc. Però jo crec que la mirada ha de ser optimista. Europa té uns fonaments molt sòlids. Ara bé, cap èxit del passat en garanteix cap èxit del futur, no? Uh-huh. L'hem de reconfigurar. Però l'estil de vida europeu no està en perill. Una altra cosa és que hi ha coses que haurem d'actualitzar, canviar, però el model civilitzatori europeu és sòlid. Una altra cosa és que nosaltres pensem que el món ha de funcionar com a Europa, no? Que és un cert eurocentrisme que hem patit també en el segle XX. No? Pensar que el nostre model és el model del món. No, doncs haurem de conviure amb altres models que d'alguna forma també confronten amb el propi model europeu o el model d'Occident, que són legítims però que no són iguals que els nostres. Però a Europa podem seguir vivint raonablement bé, però hem de reforçar la competitivitat, hem de reforçar la sostenibilitat, l'equitat, la seguretat i la democràcia, que són els cinc pilars del projecte europeu.
0: Doncs a partir d'aquí una pregunta que va pels dos, o va pels tres, en aquest cas, que cadascun faci la reflexió que li vingui. Dos temes que, o directe o col·lateralment, han sortit en aquesta conversa. Per una banda, per exemple, la intel·ligència artificial. L'Oriol n'ha fet referència abans, però clar, els principals avenços en intel·ligència artificial estan centrats en Estats Units i en la Xina. Sí que n'hi ha una a França, però diguem que no està tan desenvolupada. I sembla que el món va cap aquí. I segon aspecte, ara el Pau parlava de la sostenibilitat, però clar, aquest inici d'estiu a Europa ens trobem amb una bomba climàtica i tots els models de previsió semblen apuntar a que Europa probablement és un dels llocs que més s'escalfarà i, per tant, més canviarà el clima i més s'haurà d'adaptar del planeta davant d'aquesta situació irreversible de canvi climàtic. Aleshores, tot això, és a dir, la pèrdua, per una banda, de la competitivitat o de la posició estratègica que representa el desenvolupament tecnològic i, per altra banda, doncs, la situació natural que també obliga a inversions, a canvis, tot això no va en contra de poder-nos mantenir d'una determinada manera? I llenço la pregunta a l'aire. Qui vol començar, Oriol?
2: Vinga, estava va. Pensant, dic, si sabem respondre això, ens mereixem dominar el món.
0: Perdó per la pregunta, va.
2: Home, és evident que són reptes estratosfèrics, són gegants, però els hem d'afrontar i hem d'anar-hi de cara. I ara ja comencen a haver-hi moviments i intentones de reagafar-nos en aquesta, reenganxar-nos en aquesta cursa tecnològica i fer-ho bé. Que anem tard? Sí, amb això podem estar d'acord, però no anem malament. Des d'entrada, perquè hi ha tot un vessant social de la IA que jo crec que cap altre lloc que no sigui Europa s'està treballant. O sigui, l'efecte que té la intel·ligència artificial en la societat ningú se l'està replantejant com s'està fent des de la Unió Europea. I penso que això és molt important, perquè al cap i a la fi el que estarem fent és liderar, potser no la tecnologia, però sí la filosofia, diguem-ho. O sigui, sí tot el que va al darrere, tota la repercussió social que té. Que això, a mig i llarg termini, serà molt important, perquè afectarà a les persones. I l'altre tema és l'ambiental. Això sempre s'havia dit, de dir, val, nosaltres des d'Europa ja ens estem esforçant, fem una llei d'emissions, reduïm-les, fem transició energètica, tenim tot el Green Deal, però al cap i a la fi l'atmosfera és una per tothom. I si som dels poquets o dels únics o els pocs que estem fent cas o que intentem millorar, al final no aconseguim aturar-ho. La mirada ha de ser més, cap a adaptar-nos al canvi climàtic que no pas a lluitar-hi, perquè ja veiem que ja el tenim al damunt. Uh-huh. Per tant, n'hauríem de fer el doble joc, eh? Mirar de ser molt més eficients a l'hora de no emetre emissions, de no afectar el canvi climàtic, d'intentar que el canvi climàtic es redueixi, però ja hem d'estar, ja, des d'ara, ja fent tard segurament, aplicant moltes mesures d'adaptació al canvi climàtic. Mira, les riuades que hem parlat abans, sí que se n'havia vist alguna, però amb la violència amb què va caure 105 litres en poca estona, diguem-ne que no és gens habitual i que potser hem de començar a preveure, de dir, doncs ens plourà menys dies però més fort, ens farà molta calor i de tant en tant ens farà molt fred, no? Per tant, ens hem d'adaptar als extrems.
0: D'acord. Pau.
3: Estic d'acord i reforçaria la idea que ha dit l'Oriol, no? Des del punt de vista tecnològic, Europa va amb retard el que en diem la capa d'infraestructura tecnològica, que és molt important. La creació, no, del llenguatge, dels sistemes d'intel·ligència artificial, etc. Però la intel·ligència artificial no es queda aquí. La intel·ligència artificial és la infraestructura que permet desenvolupar una sèrie de productes i serveis del valor afegit, solucionar problemes d'empreses, de les institucions, de les persones, i aquí a Europa té el talent, la capacitat, la creativitat, el posicionament per aprofitar-ho. És a dir, anem una mica més tard amb infraestructura tecnològica, amb inversió, amb innovació, però no tenim per què anar tard en productes i serveis. Per tant, hi ha una gran oportunitat que hem d'aprofitar. Uh-huh. Però la segona és que entre el model xinès i el model americà, un de desregulació absoluta i l'altre de regulació i control absolut, Europa té l'oportunitat de generar un espai on allò que es diu l'humanisme tecnològic tingui no només un espai, sinó que s'exerceixi un lideratge. Que per això tenim el Mobile World Congress a Barcelona, perquè entre el model xinès i el model americà, la majoria d'operadors diu Europa és, diguem-ne, un terreny neutral. I nosaltres, quan al món que hi anem, quan més tecnologia, més important serà la dimensió humana. I aquí Europa té una oportunitat d'ètica, de valors, de control, dels accessos, dels viatges. Per tant, des del punt de vista tecnològic i competitiu, encara que anem en retard amb infraestructura tecnològica, amb inversió, tenim una gran oportunitat. I la segona és que el canvi climàtic, la crisi climàtica, es pot veure com un got mig buit o mig ple. És una gran oportunitat, i Europa està liderant la descarbonització, per generar nous llocs de feina, noves indústries, que en diem el Green Deal, les Green Tech, els llocs de treball verd. Si Europa continua posant-se al capdavant de la transició energètica a la descarbonització, pot liderar competitivament molts sectors estratègics de l'economia mundial. Per tant, sempre ja sabeu, la meva mirada és optimista. No està escrit que el futur hagi de ser pitjor, depenent del que fem. Ara, hem de prendre decisions, no? Com diu l'informe Leta i l'informe Draghi, és a dir, la fulla de ruta la tenim. Hem de pensar relativament poc. Que això, executar.
0: Això lliga amb el que deies abans. Pensem molt i pensem bé, fins i tot. Ara, una altra cosa és fer les coses, no?
3: Bueno, pensem molt bé, però hem de posar un punt de velocitat a les accions d'aquest pensament estratègic que tenim, no? Però insisteixo, hem de donar un missatge que el futur no té per què ser necessàriament distòpic. Que és complexa? Sí. Però no ha de ser necessàriament pitjor. El progrés és una oportunitat, el que passa que hem de saber aprofitar l'oportunitat i hem de generar els consensos bàsics, i la polarització no ajuda, per caminar en aquesta direcció, cadascú amb el seu accent, la seva diversitat, la seva pluralitat, però el futur no té per què ser pitjor.
0: Ara el pragmàtic us podria dir que la història de la humanitat està fonamentada de grans ensopegades, que després han permès tirades endavant, oi?
1: La Unió Europea sempre ha passat que ha avançat quan ha tingut una ensopegada gran, uh-huh. Perquè ens ha fet pensar i, sobretot, action, reaction, reaccionar, no? Jo crec que quan tu parlaves de la intel·ligència artificial, jo afegiria, clar, si fem una mica una visió una mica de lo que ha passat els últims temps, jo crec que som conscients que la dependència tecnològica històrica que hem tingut ha tingut uns costos que ara no podem continuar així. Jo crec que hem de ser competitius i cal tenir un model propi. Jo crec que anem cap a un model propi en aquest aspecte i d'una manera ràpida, perquè anem tard, com s'ha dit fins ara, no? Però, tal com deia una mica el Pau, aquest humanisme tecnològic, jo diria que la Unió Europea posa el que en diem l'ètica tecnològica, no? La tecnologia no pot ser sense fronteres, sense línies vermelles, on està el control, és a dir, on podem nosaltres d'alguna manera garantir els drets de la ciutadania envers a una tecnologia que al final no controla ni els estats, són empreses multinacionals i la majoria d'elles, com fins ara hem comprovat, ni tan sols europees, no? Per tant, jo penso que a aquest aspecte em sumo a el que ha dit l'Oriol i Pau i afegeixo això. I en quant al tema de la sostenibilitat, jo penso que també, és a dir, la Unió Europea, malgrat tot, ha sigut l'espai on s'ha generat més debat, més estratègia, més polítiques, més decisions, més legislació, que d'alguna manera ha lluitat contra el canvi climàtic i sobretot, com deia molt bé l'Oriol al principi, poder ara ja adaptar-nos directament. I com afegia el Pau, també és una oportunitat, perquè la sostenibilitat també vol dir una transformació de la nostra indústria i economia amb una indústria tecnologia i una economia més verda, més neta, que a la vegada això també vol dir més social, perquè al final, vull dir, al final quan estem parlant d'això és en benefici de les persones, vull dir, evidentment, si no tenim una indústria que no és neta i per tant, doncs és com les indústries de quan jo era petit, no? Que veies ja que arribaves a una zona industrial perquè veies el cel i deies, bueno, jo deu ser allà deuen unes fàbriques, no? Perquè ja veies des de lluny, ara mateix t'apropes i el cel és blau a tots llocs i vas passant i veus indústries, però això fa anys no era així, no? Uh-huh. Jo quan era petit ho veia directament, mira, allò d'haver-hi fàbriques allà, no? Perquè fixa't el cel, el fum que hi ha, inclús el mal olor que hi ha, etcètera, etcètera. I per acabar també amb una mica també positiu, jo penso que a mi m'agrada molt una fase personal que sempre dic que davant d'un dia complicat sempre me'n vaig a dormir dient, bueno, demà més i millor. Jo crec que el futur de la Unió Europea ha de ser un futur de més i millor, perquè no ens toca un altre, si al final també depèn de nosaltres. És a dir, no és que ens autoenganyem, però és pensar que tot anirà pitjor, doncs llavors apaga i vámonos. Però hem de pensar que anirà millor, com a mínim ho hem d'intentar. Les noves generacions com les actuals estem per això, és a dir, estem per una mica millorar tot el que s'ha fet i, evidentment, amb els errors que hem comès, però, per altra banda, ostres, al final el resultat és que tenim un model que quan en parlem no tothom el té i tothom se'l mira amb certes ganes, però clar, és el model que nosaltres hem aconseguit i, evidentment, millorable sempre serà. Però bueno, hem de mantenir també aquesta voluntat de que a la Unió Europea podem fer les coses i les podem fer bé.
0: Doncs ara, clar, m'ho has posat molt bé, Joaquim, fer-vos una altra pregunta difícil.
1: Vinga, va.
0: Va. Hem quedat que pensar pensem bé, però de qui depèn el que s'ha de fer? Qui ha de prendre la iniciativa o com s'ha d'impulsar allò que s'ha de fer després d'haver pensat? I ara li demano al Pau que comenci.
3: Bueno, jo crec que la voluntat política, els consensos bàsics, sempre parlem consensos bàsics de ciutat, de país o d'Europa, la polarització no ajuda.
0: Estem en una època difícil per obtenir consensos.
3: Sí, el que passa és que, i m'ho heu sentit en algunes altres converses que hem tingut, els millors anys de la construcció europea van ser aquells on els cristianodemòcrates, el centre-dreta, i els socialdemòcrates, el centre-esquerra, van pactar un model de desenvolupament econòmic amb protecció social. A les millors dècades, amb diferència de la història europea, en pau. Aquest és el model, incloent altra gent. Només amb els consensos transversals, en el que ningú imposa la seva agenda, sinó que fem una síntesi intel·ligent i pragmàtica dels interessos dels uns i els altres, podem sortir endavant. La polarització, intentar guanyar per un vot uns o uns altres, bloqueja el sistema. Polaritza i bloqueja el sistema i ens porta al desastre. Per tant, sí, és molt bueno, en un moment molt emocional dir-li el nom del porc a l'altre, però és useless, com es diu en anglès, és a dir, es fa un flac favor al conjunt de l'Unió Europea. És a dir, transversalitat, un comú denominador, pragmatisme, empatia vers els altres, i a partir d'aquí construir un projecte comú que no és perfecte, que no és el teu model. Clar que no és el nostre model, però l'has de pactar amb un altre. I per què? Pues per avançar de forma conjunta. No? I la història demostra que funciona.
0: Oriol.
2: Sí, home, i a més dèiem, hem de pensar per després actuar. Ja deia el Pau que hem pensat molt i bé, doncs ara toca actuar, com deies, i segurament aquí el que ens hem de repensar és poder aplicar bé aquest principi de subsidiarietat, que és que actuar el més a prop possible de la societat. No? Tenim molts nivells de governança, tenim des del món municipal, tenim la província, tenim regió, estat i Unió Europea. Doncs el que hem d'aconseguir és, tot això que hem pensat, donar les eines necessàries als que poden executar-ho perquè ho facin i el més a prop possible de la societat. Parlàvem abans de, per exemple, noves polítiques d'habitatge, això, el housing. Doncs, qui té els problemes són els alcaldes de les poblacions que tenen persones que no poden accedir a habitatge. El qui té problemes són les famílies, i per tant les famílies a qui van? Van al seu govern més proper. Doncs ara el que hem d'aconseguir és que aquesta Unió Europea, que està en aquesta capa tan elevada, diguem, i que realment ens va molt bé per poder marcar una línia cap a futur, marcar objectius a futur, fer aquests pactes, com deia el Pau, de models cap a on hem d'anar, hem d'aconseguir que tot això traspuï amb el pressupost necessari que calgui i se li doni la capacitat d'execució a qui té la necessitat d'aplicar-ho, bé sigui ajuntaments o bé siguin fins i tot governs regionals. Però hem d'aconseguir fer aquesta capil·laritat i poder passar del pensament a l'acció i fent-ho com molt, molt quirúrgicament i molt directe allà on ho necessitem.
0: Doncs, Joaquim.
1: Jo m'afegeixo molt bé a el que ha dit l'Oriol, especialment amb el que ha dit amb el gran pacte polític europeu. Jo crec que és necessari, perquè no només és el que històricament s'ha demostrat que és quan Europa ha consolidat el model, que és el model que en aquests moments nosaltres tenim, sinó que a més és l'única manera de generar certa estabilitat amb una Unió Europea que, no ens enganyem, són 27 estats membres, 27 maneres a vegades diferents de pensar, l'Europa del nord, la del sur, la del Mediterrani, la de l'est, la de l'oest...
0: Ja ho diu la dita castellana, no? Dividir i venceràs.
1: Clar, correcte, on a més tots estan pendents de les seves eleccions nacionals i bueno, hi ha països que poder l'impacte que tinguin aquelles eleccions són menors, però hi ha països que l'impacte que té a nivell del resultat a les polítiques europees són més importants, i m'afegeixo a la segona part de la meva resposta a lo que té l'Oriol, no? Vull dir que també poder tot aquest entramat fa que hi hagi una evidència que és l'Europa més pròxima, a l'Europa de les ciutats, l'Europa dels pobles, els municipis, però especialment de les ciutats, que són les que podem dir que és on hi ha territori, on hi ha ciutadania d'una manera evident, i són aquests sectors actius que darrerament estan construint els avenços a la Unió Europea. Al final, avui en dia, si fa temps es pensava que no era així, ara mateix ningú pensa que la Unió Europea pugui avançar sense la involucració de lo que són l'àmbit local i especialment les grans ciutats. Vull dir, i per això grans ciutats europees, a vegades, per exemple, abans l'Oriol ha parlat de lo que era el housing o tot el que és el tema de l'habitatge a nivell europeu. Però la Unió Europea s'hi ha tingut que ficar, no només perquè sigui un problema de la seva població, sinó perquè les grans ciutats han començat a liderar aliances internes entre elles per resoldre problemes que ja eren europeus i que ja no eren només d'un país o d'una ciutat o d'un territori, sinó que ja s'estava, com una taca d'oli, sent un problema social arreu de la Unió Europea. No? Per tant, la Unió Europea, sense tindre les competències sobre aquesta qüestió, com moltes vegades ha passat, ha començat a sacsejar el tema i intenta liderar, com a mínim, de moment, amb aquest pensament per passar després a l'acció. No? Per tant, jo penso que estem en un moment també de reconstrucció europea i d'una Europa que a més, doncs, ha d'encaixar en aquest món global que està canviant sense perdre la seva essència.
0: No sé com aneu de temps, però m'agradaria fer-vos una més, si us va bé.
2: Vinga.
0: A veure, l'Oriol més d'una vegada ens havia dit en el passat que era força fan o que li agradava la manera de portar les coses de von der Leyen, de la comissària europea. Creieu que, i començarem per en Pau, que ha de marxar ràpid, per tant, creieu que abans en Joaquim ens ha comentat això, que probablement el problema està més en el Consell que la Unió en si, però que la Comissió ha quedat una miqueta desdibuixada en aquests darrers temps, especialment des de la irrupció de l'administració Trump? Pau.
3: Bueno, jo crec que von der Leyen té dues etapes, no? El primer mandat va ser un mandat d'una presidenta amb un lideratge potent, perquè ella té una personalitat forta, però bastant empàtic i col·laboratiu, però s'ha destapat en aquest segon mandat com una presidenta més, diré, per dir-ho suau, executiva i no sempre respectant les formes i la governança europea. D'una banda, ha basculat cap a posicions que s'ha apropat cap a la dreta extrema, per dir-ho d'alguna forma, ha comprat algun mantra ideològic de la dreta extrema, més conservadora de la Unió Europea, deixant la centralitat, per exemple, en temes climàtics, per posar un exemple, i també s'ha ficat a exercir unes competències que no li corresponen en política exterior. La presidenta de la Comissió Europea no té un paper en política exterior. La té la vicepresidenta i l'alt representant i no l'ha respectat i l'ha trepitjat alguna vegada. Jo crec que això no ajuda a generar consensos i confiança en una governança europea que ja és complexa per si. No? Per tant, jo en el cas de von der Leyen, per mi és una petita decepció en aquest segon mandat. Crec que ha anat a pitjor en comptes de millor. Però bueno, potser són els signes dels temps, no? Que és evident que el món és més complex i la Unió Europea també ho és.
0: Anava a dir, no ha de ser fàcil segur, exercir el paper. Pau, t'agraïm molt aquesta estoneta, sabem que has de marxar, però com a mínim ens has pogut deixar aquestes reflexions. Escolta, bon estiu i ens saludem més endavant en altres edicions de l'Hora d'Europa.
3: Gràcies, una abraçada per tothom.
1: Abraçada forta, Pau.
0: Oriol, vinga, et deixem ara la pregunta per tu.
2: La tenies guardada, no?, des de fa... No, home, mira, és que el Pau ha dit molt bé. El primer mandat de la von der Leyen, jo crec que va ser una dona dialogant, oberta, disposada a escoltar i a treballar de mà, braç en braç, amb qui fos, no? I en aquest segon mandat s'ha trobat una sacsejada que no s'ha pogut gestionar bé, la per part d'en Trump, i a més ha hagut de dir i desdir masses vegades, i també hi havia un moment en què també semblava una mica que li estava passant com en Donald Trump, que deia una cosa però després ho canviàvem, ha costat centrar-ho. Ara la veig una mica més tranquil·la, malgrat tot sí que és cert que a mi em va saber molt greu, perquè la veiem, com ha dit el Pau, una dona forta amb lideratge i que era capaç d'escoltar i liderar, que això és molt important. Ha canviat, i malauradament ha canviat. Penso que és molt necessari tenir un lideratge fort a la Comissió perquè els estats acabin comparant algun dia a la fórmula de federació, una Unió Europea federal, i no pas un estat, un club d'estats com és ara. Per això a mi em sap molt greu, perquè ara que anàvem bé, ara que ens estava donant la raó a aquells que pensem que la Comissió Europea ha de coordinar al màxim les polítiques comunes, i que no sempre passa, doncs el fet de que hagi fet aquesta deriva fa que hi hagi estats que ara mateix doncs no ho vegin clar.
0: Ja,
2: El
0: que no li envejo és la cadira, perquè això és pitjor que el tron de ferro del Joc de Trons.
2: Sí, no, a més m'imagino que algunes reunions devien semblar patis d'escola de nens cridant, però Però, escolta'm, ningú va dir que seria fàcil, no? Com et poses en responsabilitats d'aquest estil, saps que t'hauràs d'afrontar situacions no senzilles. Però vaja.
0: Escolteu, m'expliqueu una miqueta aquesta jornada d'Europa en blau, que tindrà lloc aquest dissabte vinent, aquest dissabte, oi? Sí, el dia 4 de juliol, a Calonja.
1: A Calonja, correcte.
0: Mentre Barcelona s'atura perquè ve...
1: Hi ha el Tour.
0: Perquè hi ha el Tour, oi? Vosaltres estareu a Calonja.
1: A Calonja. Clar, portant la contra una mica. No, la veritat és que és la 6a edició, sempre ho fem el primer dissabte de juliol, i té mèrit perquè vam començar, si feu comptes, doncs vam començar en època de pandèmia, vull dir que...
2: Totalment, amb mascaretes.
1: Exacte, vull dir, tota cosa amb mascaretes allà, i no podien ser més de 25 en aquell espai, bueno. Va ser allò de dir, vinga, va, som-hi, no? I, bueno, ara ja portem 6 edicions, a més, la segona edició del Premi Francesc Gambús, que és un premi que poder ara després l'Oriol ens explicarà més en detall. Jo entraré una mica a poder fer una mica un resum del que pretén Europa en blau, però Europa en blau pretén fer una jornada exclusivament una vegada a l'any, al començament de l'estiu, que sigui una mica el colofon del que seria l'any, diguéssim, europeista, abans de començar ja definitivament les vacances. Per tant, ho fem d'una manera molt seriosa, però a la vegada també informal, perquè evidentment doncs, ens permetem el luxe de poder convidar ponents que saben que estan en un entorn on poden dir més enllà del que seria una conferència tradicional, una jornada tradicional, i per tant és molt important aquest aspecte, perquè ens permet que hi hagi no només ponències que ens enriqueixen, perquè es diuen coses que no són les habituals, sinó que també és la segona cosa que per mi és important d'Europa en blau, és que els assistents són gent que venen per interès europeista, internacional o per la jornada en si, però que sempre diem que podríem fer 3 panels o 4, perquè dins dels assistents hi ha gent que podria ser perfectament ponent. I això fa que els debats, que és una part molt important que nosaltres destinem i dediquem en temps a la jornada, doncs siguin debats realment molt interessants, on també després es fa networking, on aquest any a més hem posat un accent a la gent jove, perquè pensem que també són importants, que no només allò de... Els joves són importants o no? Són importants no en el futur, en el present. Sou el futur? Vosaltres sou el futur? No, no, no. Vosaltres ja sou present, i per tant nosaltres tenim una consideració important a la gent jove. No sé si Oriol vols afegir alguna cosa més.
2: No, no, bàsicament és el que hem explicat algun cop. Necessitem, com dèiem, Europa és reflexió, és pensar, i Europa en blau al final el que fem és posar tot de persones que ens passem l'any preocupats per impulsar polítiques europeistes, per explicar què és l'europeisme i què és la Unió Europea, sobretot a gent jove, com fa el Quim tot sovint per escoles i instituts. I estem preocupats tot l'any amb això, i aleshores ens busquem un dia en un ambient distès, però això no vol dir que el que tractem no tingui importància o no tingui el seu pes concret. I allà el que fem és compartir coneixements, perquè convidem a panelistes i fem panels que ens aporten és coneixement i alhora també experiència o visió del tema en concret. No? No tan sols tenim un gran expert que ens fa una gran conferència, sinó que també tenim persones que trepitgen el territori, que intenten tirar endavant aquestes polítiques que s'han pensat, ens expliquen les dificultats. Per tant, el que intentem recollir és la visió sencera d'aquest panorama europeista des de la gran esfera, des dels pensaments fins a l'actuació. Per tant, aquest any ens podem trobar a persones com, per exemple, que tindrem el director de representació de la Comissió Europea a Barcelona, no?, que representa la Comissió, fins a, per exemple, tindrem un ponent que és un alcalde d'un petit municipi de Catalunya. Per tant, intentem obrir molt la mira, posar molta informació sobre la taula, perquè després nosaltres ens passarem la resta d'any explicant la Unió Europea a la resta de població, i això per nosaltres és molt important. I agafo el guà que m'ha llançat en Quim amb el Premi Francesc Gambús. Clar, el Paco va ser una llàstima que el perdéssim fa uns anys, i la veritat que crec que fins i tot és el motor que ens va empènyer en part a fer aquesta trobada europeista, perquè ell era un gran europeista, un gran pedagog, a més, va ser 5 anys eurodiputat i va passar-se 5 anys anant a les escoles i portant escoles a Brussel·les perquè entenguessin que era el Parlament Europeu i la Unió Europea.
0: I ara aquí afegeixo, Oriol, que va ser l'únic eurodiputat que va venir en persona al programa.
2: No s'imagina, no, perquè una persona molt implicada i que li agrada molt la proximitat i conèixer les coses de primera mà. Uh-huh. I per això aquest premi el destinem sempre, de moment, a entitats. També podem mantenir, algun cop podria ser persones, però de moment estem premiant entitats que el que fan és molta pedagogia per explicar bé què és la Unió Europea i per ajudar-nos a entendre cap on ha d'anar també aquesta Unió Europea. No? L'any passat va ser un premi, jo crec que a més molt, molt sentit per part de qui el va recollir, eren els de l'Associació de Periodisme d'Europeistes, o de l'APEC, que perquè el Paco i més hi va tenir molt bona relació, en Francesc Gambús hi parlava molt i els hi reconeixia molt la seva feina, la seva tasca, i ells mateixos a l'hora de recollir el premi ho van explicar. I és aquest el sentit que busquem, no? I aquest any, doncs el premi, ho puc avançar aquí, molt secret.
1: No, pots avançar-ho, clar que sí, clar que sí.
2: El donem segurament al millor think tank que tenim a nivell europeu, que és el CIDOB, que fa té una trajectòria europeista molt gran, té uns grans pensadors que ens ajuden molt a destilar i a desxifrar aquesta Unió Europea, cap on, d'on ve, cap on ha d'anar, i per tant ens ajuda a fins i tot a preveure el que hem de fer i a definir bones trajectòries, bones polítiques. No? I això era bastant el trenar també del Paco, que era el pensar i negociar, pensar i parlar, conèixer i apostar. No? Allò, eren tota una sèrie de maneres de fer que vam pensar que tant de bo tothom que tinguéssim això incorporat, i que, com que no és així, doncs volem premiar a qui realment actua d'aquesta manera quan va pel món explicant la Unió Europea. No? Uh-huh. I Europa en Blau el que té és aquesta dualitat de dir, val, parlem de legislació, parlem d'execució, però també parlem d'emoció, perquè al cap i a la fi la Unió Europea, viure dins de la Unió Europea ens permet emocionar-nos fins i tot, que vol dir cuidar-nos, tirar endavant un estil de vida molt diferent que la resta del món, i quan l'expliques des de l'emoció és quan de cop i volta li veus aquest valor afegit que té.
0: Doncs hem donat gairebé un gir, perquè hem començat amb aquest estil de vida i acabem amb aquest estil de vida. Trobada, com dèiem, a Calonge, aquest proper dissabte, trobada d'Europa en Blau, sisena edició.
1: Sisena edició, correcte.
0: Que organitzeu bàsicament l'Oriol i el Joaquim, oi? Amb tot de col·laboradors, però...
1: El Pau, la Laura i la Mònica també, correcte. Mm-hmm.
0: Però que, doncs, una miqueta també hem volgut fer-nos aquí ressò en el que és, com dèiem, el darrer, la darrera hora d'Europa d'aquesta temporada. Oriol Lázaro, escolta, moltíssimes gràcies, com sempre.
2: No, gràcies a vosaltres, de bon plaer.
1: Ens veiem dissabte, Oriol.
0: Exacte.
2: Ens veiem dissabte, Calonge.
0: Us veiem dissabte, i a tu també, Joaquim, moltíssimes gràcies.
1: Ens veiem al setembre.
0: Ens veiem al setembre, des d'Eurolocal, una temporada més. Tanquem aquí l'Hora d'Europa, tocant fusta, perquè aquest optimisme que també ens intenten encomanar gent com en Pau Solanillo, com l'Oriol Lázaro, com el mateix Joaquim Millán, doncs s'acabi concretant. Joaquim, bon estiu.
1: Bon estiu. Gràcies.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona.

Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: Següent. Aquest passat Sant Jordi, Jordi Griset, aquí molts sitgetans recordaran per ser el comissari d'una magnífica exposició sobre el mosaic hidràulic que es va fer al Miramar, va presentar Abans mort que Marica. El nostre col·laborador Enric Soler, conductor de l'espai Vidi Miracles, ens va proposar una conversa molt personal amb ell. Jordi Griset va presentar a la biblioteca aquest dimarts el seu llibre. Escoltem la conversa, com dèiem, amb l'Enric Soler.
1: Vida i miracles, que avui se'n surt del format habitual perquè tinc un col·laborador molt especial que, entre d'altres coses, ha escrit un llibre que, no sé, tal com ell diu, és una biografia cronològica, és a dir, d'ençà va néixer a Barcelona l'any 1947 fins que va celebrar el seu 75è aniversari. Un personatge, i dic personatge perquè és tot un personatge, que li agraden cançons com aquesta. Bona tarda, Jordi Griset, i benvingut a Vida i Miracles. Què té d'especial aquesta cançó per tu?
2: Doncs mira, aquesta cançó és de 1962, quan jo tenia 15 anys, i, bueno, era l'època de la cultura postfranquista. La meva mare, doncs, per influència d'aquesta època de les novel·les de la Corintellado, era una hiperromàntica, i, conseqüentment, doncs, jo també. Aleshores l'escoltava i, tot i la meva curta edat, doncs, tenia unes ganes terribles d'estar amb parella.
1: Aviam, el teu llibre el presentaràs el dia del teu sant, diada de Sant Jordi, diada del llibre i diada de la Rosa, i ho faràs al costat de la Fregata. Nosaltres no estem aquí perquè ens facis spoilers del llibre, perquè està clar que el públic el compri per saber, per fer xafrets de la teva vida. Digue'ns, quants anys has trigat en escriure'l i quines dificultats creus tenir, unes quantes, per publicar-ho?
2: Doncs he tardat 10 anys a acabar-lo, el qual no vol dir que hagi estat 10 anys escrivint. És allò que l'agafava, el deixava, o sigui, he tardat 10 anys, no 10 anys d'escriptura, d'acord? He fet unes 12 lectures per fer les corresponents correccions, perquè sóc un meure, bueno, i al final, doncs, segur que n'hi ha encara. Encara estic ara, un cop ja publicat el llibre, encara estic trobant falles. Fins que vaig decidir, doncs, que no em podia passar tota la vida corregint-lo, i, doncs, vaig decidir ja dir prou. M'ha sortit una miqueta gruixudet, 356 pàgines, a la versió catalana. La versió castellana no sé per què ha quedat un pèl més curta. I la dificultat de publicar-ho, doncs, mira, estem en un moment en què s'ha posat de moda escriure. Ara qualsevol hijo de vecino, com dic jo, doncs, vol escriure i publicar el seu llibre. Això ve, doncs, de que han sorgit tallers d'escriptura com a bolets i, evidentment, les editorials, doncs, estan saturadíssimes de manuscrits. Jo ho vaig enviar com a 15 o 20 editorials fins que finalment, doncs, he aconseguit trobar la que me l'ha publicat.
1: El llibre té molts aparts o capítols i alguns tenen o fan referència al títol d'una cançó. Per exemple, tu comences el llibre i d'entrada ja preguntes qui és ell,

0: Acabem d'escoltar José Luis Perales interpretant I com és ell, un títol amb qui Jordi Grisset comença el seu llibre Abans mort que marica. Tu com prefereixes que et digui la gent? Homosexual, gay, marica o maricón?
1: Jo prefereixo que em diguin Jordi. A veure, això de definir el nostre... A veure, els heteros suposadament no s'han de definir, no? Perquè, collons, encara a aquestes alçades hem d'estar dient si som gais, reivindico la paraula gai amb A i no amb E, doncs que en català i en castellà la A es pronuncia A. Insisteixo, perquè encara ens hem d'estar definint aquestes alçades, no? Aleshores, per mi, doncs, jo entenc que el ser humà és simplement sexual i s'ha acabat el bròquil.
0: El teu llibre parla de les teràpies d'aversió per curar la homosexualitat, de les que no parlarem perquè en el llibre estan molt ben explicades. Un llibre que ens explica una història íntima, viscuda en primera persona, en què les experiències prenen, diguem, veu pròpia. Però sí que parlarem de les aficions d'en Jordi, una figura multifacètica que ha desenvolupat una trajectòria situada entre l'art, la decoració, l'arquitectura, la fotografia, no acabaríem mai. I el món, sobretot el món dels models artístics i els mosaics. Sí, sí, mosaics hidràulics, cosa que tu ja vas explicar fa uns anys davant d'aquests micròfons de ràdio Maricel. Afegeixes alguna cosa amb aquests últims anys?
1: Sí, mira, l'entrevista aquesta que em vau fer fa exactament 11 anys, va ser el 2015, dos mesos després de la inauguració de l'exposició Catifes de Ciment, que va durar gairebé 4 anys, itinerant en 18 municipis. Crec que potser seria interessant explicar el perquè d'aquest títol. Abans mort que marica fa referència a una frase molt corrent als anys de la dictadura. Prefereixo un fill mort o retrasat o delinqüent abans que marica. I la motivació no és altra que denunciar unes pràctiques vexatòries i degradants que la joventut sàpiga el que es va viure, doncs, o sigui, el que significa viure en una dictadura. I poder, doncs, caldria afegir, doncs, entre totes les meves facetes, doncs, que l'any 81 vaig tenir un centre de ioga a la Geltrú.
0: Tu tens una relació important amb la música clàssica, l'òpera, concerts, i la teva primera experiència amb l'òpera, el que va ser el teu bateig operístic, va ser Electra, de Strauss. I crec que tens una anècdota per explicar.
1: Calla, calla. Era la meva època pija, i tenia una colla d'amics que anaven al Liceu sovint, no? I llavors em van insistir perquè els acompanyés. Quan vam arribar a l'entrada, veig que se'n van a taquilla i demanen una entrada, bueno, entrades de llotja. Jo, tot emocionant, vaig dir, ostres, anirem amb una llotja? Aleshores em van explicar que era la manera més barata d'entrar. Consistia en quedar-se tot el primer acte de peu a l'entrada, esperant, bueno, controlant allò, les cadires, les butaques que quedaven buides, i en el segon acte, doncs, seure en aquelles butaques que quedaven buides, no? El que passa és que l'Electra només té un sol acte i em vaig haver de passar una hora 45 minuts de peu. Bueno, ara m'encanta Strauss, no? Però no és un compositor fàcil. O sigui que això, una hora i quart aguantant l'estranya música de Strauss.
0: En un altre capítol dius que el teu àngel de la guarda va rescatar-te i això ha fet que me'n recordi d'aquesta cançó.

0: Acabem d'escoltar a Carmen Sevilla cantant El Ángel de la Guarda, el mateix que en una ocasió va protegir-te de la Guàrdia Civil. Què m'has de dir d'això?
1: Doncs mira, crec que va ser una de les situacions més crítiques de la meva vida. Havia anat amb un xicot que havia acabat de conèixer, amb els 600 del pare, a un descampat prop del Tibidabo. Solució pels que no teníem un pis, no? En acabar, encara estàvem nus i vam encendre un cigarret, allò per allargar l'estada, i amb tot això veiem uns llums d'un cotxe que s'acostaven ràpidament. Vam parar uns 2 metres, baixa un caporal de la Guàrdia Civil i amb la llanterna il·luminant dintre del cotxe, preguntant: "Què hacen aquí?" Era tan evident que, és clar, no vaig voler cabrejar-lo més i dir que estàvem contemplant les estels, no, per exemple, i vaig pensar, doncs, que el millor era ajustar-me a la veritat. Què quiere que li diga? És evidente, no? I quan ja m'esperava rebre un joc d'hòsties i passar la nit a la comissaria de Via Laietana, va dir: "Vístanse inmediatamente antes de que me arrepienta."
0: Igual era maricón com tu, no? La portada del llibre ens permet veure un Jordi actual. I jo sé que aquesta foto té una història que tu ara ens explicaràs.
1: Doncs sí, és una història molt carregada d'energia emocional. És obra del meu amic Cuitlahuac Correa, que ja té altres fotos dintre del llibre. És un fotògraf boníssim per mi, professional, que viu a Mèxic, és mexicà. I aquesta foto es va fer el gener de 2006, tens quants anyets ja, quan ell estava a casa meva i va rebre la notícia que un dels millors amics seus s'havia suïcidat. I per tal de superar el dolor em va demanar de fer una sessió de fotografies i va crear una sèrie d'imatges molt impactant. Volia reflectir la mort d'una manera plàcida, serena, o sigui, no tràgica. Per això la vaig escollir jo, com a portada, per donar a conèixer la feina del meu gran amic, perquè és el meu retrat i perquè la meva adolescència i joventut van ser una mica com una mort en vida.
0: O sigui, una història d'amor, però sense sexe ni relació sentimental, oi?
1: Totalment.
0: Vale. L'any 1962, el teu pare va comprar un aparell que va ser una revolució.

0: Edition, un invent que arribaria a Espanya l'any 1959, però a casa vostra no va arribar fins al 62.
1: Sí, efectivament. Vam ser els primers de tot el barri i tenir un televisor en blanc i negre, perquè no havia arribat el color encara, amb una sola cadena, la primera. Després, 5 anys més tard, també van ser els primers doncs, a tenir aquest cop ja amb color. I ja hi havia la segona, la 2.
2: Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir.
0: Acabem d'escoltar Tombe la neige, interpretada per Salvatore Adamo. Tombe la neige, cau la neu. Un esdeveniment que tots els barcelonins van patir aquella vigília de Nadal de 1962. Jo, personalment, la recordo perquè els burgesos o pijos del Turó Parc on jo vivia baixaven al carrer Calvet o al carrer Montaner des de la Bonanova esquiant. Un esport que tu, com bon burgès, vas practicar molt. Com recordes tu aquella experiència?
1: Aquella gran nevada, sí, va ser molt bonic, ens va portar un Nadal de conte, però el dia següent, quan la neu es va gelar, va ser un caos total perquè la ciutat no estava preparada. El que passa és que aquell any, 3 mesos abans, ja ens havia portat una altra tragèdia. I aquesta sí va ser tragèdia. Van ser les riuades del Vallès, el 25 de setembre, que va caure una pluja de 200 litres per metre quadrat que va deixar prop de 800 morts o desapareguts, especialment al Vallès. I jo no vaig sortir a esquiar perquè nosaltres vivíem molt a prop del parc. L'Ugar és el parc de la Creueta del Coll, en aquell moment era una pedrera, una cantera, i el moment, el dia següent, ja van sortir els buidoses a netejar el carrer perquè poguessin entrar els camions.
0: Jordi, tu i jo hem compartit moltes coses de cultura. Concerts al Palau de la Música, teatre, musicals, exposicions i també amistats, com la que teníem amb la Sílvia Cuesta, amb la col·labores amb la seva comèdia La doctora del sexe i l'amor, que ensenya que s'ha de fer per fer bé l'amor.
3: Para ser bien el amor hay que venir al sur. Para ser bien el amor iré donde estás tú.
0: Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, cap al 107.8 de la freqüència modulada. Us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles, que avui comparteix el seu temps radiofònic amb Jordi Griset, que ha escrit un llibre titulat Abans mort que marica, que el podeu comprar en català o en l'idioma de Cervantes. I acabem d'escoltar Rafaela Carrà, interpretant Hay que venir al sur para hacer bien el amor. A nosaltres no ens fa falta anar-hi al sur perquè ja tenim a la Sílvia que ens ho explica. Com va començar la teva col·laboració amb ella?
1: Mira, la Sílvia la vaig conèixer mitjançant una amiga comuna, la Imma Sobirà, un personatge molt conegut a Sitges. Segur que molts de vosaltres la coneixeu. I amb qui tinc una gran amistat des de l'any 94. Per motius que no venen al cas, va organitzar una posada en escena, en versió lliure, de la Casa de Bernard d'Alba, on apareixia amb la majoria dels seus amics més propers. La Sílvia feia el paper d'una de les filles, i jo actuava de xico aparatador, regidor i no sé quantes coses més. De tota manera, la meva amistat amb la Sílvia no va començar a fer-se forta fins fa uns 3 o 4 anys.
0: Quins records et porta aquesta peça immortal de Johann Strauss?
1: Ui, aquest vals em porta el 25 d'abril de 1970, quan es va celebrar la presentació en societat de 23 senyoretes, coincidint amb el ball del centenari dels italians. Van llogar al Liceu i van cobrir tota la platea amb un parquet al nivell de l'escenari per aconseguir gairebé 1.000 metres de menjador perquè ells sopaven allà i pista de ball. Jo hi vaig anar com a caballero acompanyante d'una de les debutants. Ens vam haver de trobar diverses vegades per ensejar la cerimònia, que s'acabava ballant al vals de l'emperador. Aquell dia, no se sap ben bé per quin motiu, l'orquestra va tocar el Danubi Blau i, tot i que també és un vals, no aconseguíem seguir el compàs. Vam fer tot el possible, per tant, que no es notés, però el resultat va ser un fracàs, que les famílies de les noies no ens van perdonar.
0: Per cert, en Jordi, abans que me n'oblidi, el dimecres passat va morir amb 91 anys Una de les veus més destacades de la història de la música italiana, el genovès Gino Paoli. I seria imperdonable que jo, en el meu programa, no li dediqués uns minuts. Si no et sap greu, voldria recordar-ho amb aquesta cançó. Jordi, alguna vegada has hagut de sortir al carrer amb ulleres fosques perquè no et reconeguessin?
1: Sí, fa uns quants anys vaig fer un anunci, jo feia de iogui, estava menjant una pastanaga o alguna cosa així, i una noia saltava per sobre meu. I, bueno, és un anunci que es va passar moltíssim, moltíssim. I només eren 30 segons, però temps suficient com perquè la gent em reconegués. I, bueno, sí, vaig haver de posar unes ulleres fosques.
0: I la teva sortida de l'armari? O sigui, com li vas dir a la teva mare que eres gai?
1: Val. Clar, ja ho sabien doncs, de feia temps, no? De quan em vaig sotmetre a les teràpies d'aversió. Bueno, no vull explicar més, això ja ho llegireu en el llibre. I els pares doncs, es van voler creure doncs, que s'havia arreglat aquest problema, entre cometes. De cop i volta surt un documental, Los armarios de la dictadura, que jo doncs, enmig despullava, ara ja em despullo completament amb aquest nou llibre, i un professor de la Universitat la Universitat Autònoma de Barcelona fa un article, bueno, era un suplement de La Vanguardia de Cultura dedicat doncs, a tots els temes homosexuals, etc. No me'n recordo. I un dels apartats que el firmava aquest senyor, Jordi Balló, i em sembla que el titulava el cas Jordi Griset o algo semblant, amb la qual era tan evident, o sigui, ja sortia a La Vanguardia, el diari de més tirada de Catalunya, no? I la mare estava subscrita al diari. Doncs em van avisar un amic meu que jo sortia al diari, vaig llegir-m'ho i vaig haver de trucar ràpidament a ma mare, l'hora d'esmorzar, quan ella el llegia. Mama, has llegit el diari? No, encara. És que parlen de mi. Que ets gai. Mama, ja ho saps.
0: Jordi, tu i jo ens portem 2 anys de diferència. Hem nascut a Barcelona. Tu vas ser un burgès del turó del Putxet, jo un pobre del turó Parc que vivia en una porteria amb els meus pares. Tu tens memòria i jo cada cop en tinc menys, però les teves vivències, el teu llibre, m'han fet reviure els meus records, les mateixes situacions, els barris de Barcelona, l'escola, els costums d'aquella societat, perquè el teu llibre és la crònica d'una època. És sincer, clar i, sobretot, de lectura fàcil, on es barreixen, entre d'altres coses, romanticisme, sexe, dolor, complicitat. Tots ells ens transporten el lector a la vida que vivíem aquells anys sota l'imperialisme de la dictadura franquista, grisa, asfixiant, moralista i castradora, que permetia que un marrec de 10 anys com tu, el seu professor de gimnàstica, li digués marica per no tenir aptituds per jugar a futbol, saltar al potro o pujar la corda.
1: Sí, efectivament. Qualsevol persona se sentia capaç de jutjar-te i insultar-te públicament. El que més em fot és que amb tot el que hem treballat, amb tot el que hem lluitat, encara ara, en ple segle XXI, 50 anys després de la mort del dictador, hi ha gent que segueix pensant i actuant de la mateixa manera. I alguns ho fan en nom de Déu i pervertint a jovenets i jovenetes. I, bueno, doncs vull agrair-te aquesta presentació musical del meu llibre d'anúncia, que espero que tingui molt bona acollida.
0: Va, gràcies a tu, Jordi, per venir fins aquí. Gràcies per despullar-te. Uix, parlant de despullar-te, em ve a la memòria una cançó que cantava la que va ser la teva musa, Juliette Greco. Acabem d'escoltar Juliette Greco interpretant Déshabillez-moi, que vol dir despulla'm. Això és el que tu, Jordi, has fet i la manera com ho has fet en un llibre ple de frases dites amb perseverança i estima. N'hi ha una que m'agradaria que a mi, amb aquests anys que porto de vida, me l'haguessin dit de tant en tant. La frase diu: paciència, no te'n vagis que t'he de menester. de menester. Mentre duri aquesta vida, companyes hem de ser. Tu ja saps que et necessito des del vespre al dematí, i per això sempre et suplico, no et separis mai de mi. Qui t'ho deia, això? Ui.
1: Doncs la meva àvia, la iaia Montse, com li dèiem. Era la mare del meu pare.
0: Us venia... una mica d'aigua?
1: No, està bé, està bé. Venia tot sovint a casa i ajudava la mare en les feines de la casa, especialment quan cosia. La recordo ja gran, mirant d'enfilar una agulla de cosir sense ulleres durant una bona estona i repetint aquesta frase ritual que recitava cada vegada que venia a casa. I ja que has parlat de despullar-se, crec que valdria la pena puntualitzar que la primera vegada que em vaig despullar, entre cometes, a sortir públicament de l'armari, va ser el 2003, amb el documental Los armarios de la dictadura, fa ja 23 anys. Aquell nu va ser parcial, però el d'ara en el llibre és total. Explico la meva vida completa amb pèls i senyals. I no per un afany de protagonisme, sinó per tal de deixar un món més habitable pels vostres fills i nets.
0: Abans d'acomiadar-nos, Jordi, voldria comentar una coseta. Fa 20 anys que jo feia una entrevista en el meu programa, l'última entrevista que vaig fer de moment a la meva vida, una entrevista que es va fer des d'aquests micròfons. L'entrevista la vaig fer a Rocío Dúrcal 3 mesos abans de morir, on ella, des de la seva casa de Torrelodones, ens felicitava les festes. Amb ella, definitivament, posem ja el punt final al programa d'avui, que hem dedicat a Jordi Grisset, que ha escrit un llibre titulat Abans mor que Marica.

Doncs recuperada aquesta interessantíssima conversa amb de l'Enric Soler en aquest vídeo Miracles especial amb el Jordi Griset, que ha publicat i presentat el llibre a la biblioteca. Són les 12, com sempre, moltes gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.

La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria.